0: i desnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres, retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
1: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
2: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
1: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns, han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
4: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
5: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
4: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
6: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
7: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el... Ei, teniu pisos de lloguer i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
4: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
1: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
8: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
9: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
8: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
10: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
8: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
11: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
12: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
1: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
13: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
14: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
13: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
15: Els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
13: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
1: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixar, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
16: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
1: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
17: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres, després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
18: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents, en acumulats molt important, especialment en el litoral i prelitoral, que podem superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
17: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, les alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això fa fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
19: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
17: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. i s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
11: El temps.
1: Bé, doncs per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
20: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia amb aquestes precipitacions intenses i a més amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boides matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
21: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
1: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
22: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
1: I la CUP també n'ha dit de seva, sentim la diputada Pilar Castillejo.
23: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
1: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
24: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. O recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
25: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fem res de mal.
26: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
24: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Franc tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
27: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
28: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
24: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
1: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Càndido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
29: El propio Tribunal Supremo, pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
1: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
0: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Així ho ha explicat l'escopeter acusat.
2: Lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
0: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia, i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
3: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa a la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
0: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
1: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
11: 3CAT Info.
1: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
4: 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
5: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar els gasos lacrimògens, és trist.
6: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
4: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia, no? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països, no? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no?, o el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti amb un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4, Joao Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció empipat amb l'entrenador Jorge Jesús. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la Federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel tot costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
6: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara, pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I, una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nielsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen, està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 2, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us estem explicant, com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. I també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari de l'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports que destaquem, Sergi.
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I el temps, ja ho deia, amb molta precaució fins divendres al matí, els ossets es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts, ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que

0: Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen al mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
1: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
2: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
3: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
2: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
4: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
5: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el... Ei, teniu pisos de lloguer i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
2: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
6: 3CAT Info.
1: L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
7: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
1: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
8: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
9: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
8: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
10: Els veïns ja s'han protegit una miqueta, han picat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i s'han anat a casa de familiars ja.
8: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
1: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
11: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant. I això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
12: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
13: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
12: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
14: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
12: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i si acaba morint serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
1: Més coses, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
15: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
16: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
15: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
1: I a Gaza, aquest dijous s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
0: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de feus.
17: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
0: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
1: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
18: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
6: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
19: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boides matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
20: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
21: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etcètera, no?
20: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
1: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
22: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
23: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
22: cifra, no se puede.
23: No me atrevo a darlo, no. Además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que dice está teniendo el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
1: Més explícit ha estat Santano a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
23: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
1: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posarà en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. I això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions de 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
2: Però avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
1: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
6: 3Cat Info.
1: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
3: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
1: Com cada any els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzat a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Petrolí.
4: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
5: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
4: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
24: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
4: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
25: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
4: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sanz de Aja.
26: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seva millor cara. Un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
27: I have no wisdom.
28: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials.
27: Existential things, I assume.
28: Entenc que hi dova un problema del qual no m'he assabentat.
26: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
29: I la meva repre que està aquí em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
26: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola. Únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
1: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. També ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamont.
7: L'un d'entre eux est avocat à Santa Fe.
8: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
7: A través l'ànima d'un petit vagabond.
1: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
6: Esports.
1: Aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
9: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de la niña mal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
10: No, la verdad que intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día. Compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo. La verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
9: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
11: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
9: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per afrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers partits, on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
12: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
9: El motor aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
13: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Brno y gané. Entonces veremos durante el fin de semana dónde estamos. y nuestra faena es sacar el máximo puntos. Esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
9: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
6: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I pel que fa el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups, per intentar resoldre la crisi de l'habitatge, i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns, han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer i que viu constantment el... Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer, i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
9: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat al debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
10: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
11: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
9: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
12: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
13: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
14: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
15: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
14: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
16: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han picat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
14: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
17: Perquè són intensius quantitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
0: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància, i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
18: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres. Després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president de VAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
19: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents. Han acumulat molt important, especialment en el litoral i prelitoral, que poden superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
18: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, les alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això fa fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
20: Ha habido una reducció de la circulació de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
18: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
12: El temps.
0: Bé, doncs, per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
21: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
1: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
3: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
0: I la CUP també n'habita de seva, sentim la diputada Pilar Castillejo.
22: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
0: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
23: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
24: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no feien res de mal.
25: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
23: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Frank tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
26: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
27: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
23: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
0: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Càndido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
28: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
29: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Així ho ha explicat l'escopeter acusat.
30: Lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
29: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia, i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
30: La
2: policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
29: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
0: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
12: 3CAT Info.
0: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
4: 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
5: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
6: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
4: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020 quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia, no? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països, no? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no?, o el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti amb un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid, per la seva banda, emet un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat. Grècia 2, Països Baixos 2. La selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la Federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel tot costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
6: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara, doncs, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I, una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nielsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen, està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres. Ho farà a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda.

0: també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari de l'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports que destaquem, Sergi.
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I el temps, ja ho deia, amb molta precaució fins divendres al matí. Els ossets es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts, ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen

0: demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del Sindicat de Llogateres.
1: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
0: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
2: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens assegurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
3: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona aquesta de cara al carrer que viu constantment el ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer, i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
0: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
4: 3CAT Info.
5: L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
6: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
5: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. En posta, Jordi Barranca.
7: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
8: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
7: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
9: Doncs, els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i s'han anat a casa de familiars ja.
7: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
5: En declaracions a la Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
10: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant. I això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
11: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
12: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
11: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
13: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
11: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i si acaba morint serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
5: Més coses, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
15: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
14: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
5: I a Gaza, aquest dijous s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
16: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de feus.
17: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita, si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
16: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
5: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
18: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
4: El temps.
5: Amb la Gemma Puig.
19: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, avallargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boides matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
20: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de dos excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
21: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No?
20: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
5: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents de Demud i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
22: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
23: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
22: cifra, no se puede.
23: No me atrevo a darlo, no. Además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que ha dicho estrategias del proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
5: Més explícit ha estat Santano a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
23: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
5: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posaran en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. I això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions de 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
24: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
5: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
4: 3Cat Info.
5: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
0: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
5: Com cada any els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzats a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Patrulí.
1: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
2: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
1: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
3: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
1: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
6: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
1: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sanz de Aja.
25: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seua millor cara, un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
26: I have no wisdom.
27: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials.
26: Existential things, I assume.
27: Entenc que hi dóva un problema del qual no m'he assabentat.
25: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
28: I la meva rep que està aquí em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
25: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
5: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. També ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamont.
29: L'un d'entre eux est avocat.
30: Un d'ells és advocat de Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamont?
29: Travers l'âme d'un petit vagabond.
5: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
4: Esports.
5: A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
31: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de Lamine Yamal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
7: No, la verdad que intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día. Compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
31: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
8: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
31: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per afrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
31: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers partits, on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
9: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
31: El motor aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
10: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Breno y gané. Veremos durante el fin de semana dónde estamos. Y nuestra faena es sacar el máximo puntos, esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
31: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus del ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
4: 3CAT Info. Fresca Info.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports.
2: La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Reial Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I per acabar el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
1: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a la investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns, han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el... Ei, teniu pisos de lloguer i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
9: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
10: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
11: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
9: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
12: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
13: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
14: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
15: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
14: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
16: Doncs, els veïns ja s'han protegit una miqueta, han picat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i s'han anat a casa de familiars ja.
14: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixar, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
17: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
0: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància, i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
18: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres, després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica a Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
19: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents, en acumulats molt important, especialment en el litoral i prelitoral, que poden superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
18: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, les alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això fa fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
20: Ha habido una reducció de la circulació de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
18: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
12: El temps.
0: Bé, doncs, per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
21: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
2: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
3: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
0: I la CUP també n'ha dit la seva. Sentim la diputada Pilar Castillejo.
22: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
0: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
23: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. O recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
24: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fem res de mal.
25: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
23: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Frank tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
26: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
27: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
23: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
0: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
28: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
29: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Així ho ha explicat l'escopeter acusat.
30: Lanzaban objetos, había piedras, tanquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
29: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia, i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
1: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
29: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
0: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
12: 3CAT Info.
0: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
4: 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa, els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
5: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar els gasos lacrimògens, és trist.
6: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
4: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia, no? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països, no? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti amb un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat. Grècia 2, Països Baixos 2. La selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. Joao Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la Federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel tot costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
6: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara doncs, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I i també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nielsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen, està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres, ho farà a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda.

A aquesta hora repassem les principals informacions que us estem explicant, com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres.

0: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports, que destaquem, Sergi?
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I al temps, ja ho deia, amb molta precaució fins divendres al matí, els ossets es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts, ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a la investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar.

0: perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
1: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el... Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer, i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
2: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
3: 3CAT Info.
4: L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
5: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
4: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. En posta, Jordi Barranca.
6: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
7: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
6: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
8: Els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
6: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
4: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
9: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
10: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
11: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
10: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
12: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
10: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i si acaba morint serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
4: Més coses, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
13: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
14: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
13: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
4: I a Gaza, aquest dijous s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
15: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de fer ús.
16: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita, si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
15: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
4: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
17: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base en 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
3: El temps.
4: amb la Gemma Puig.
18: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, avallargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
19: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de dos excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
20: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No?
19: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
4: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents de Demud i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
21: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
22: Bueno, es que no sé si sería prudente
21: dar una cifra, no se puede.
22: No me atrevo a darlo, no. Que además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
4: Més explícit ha estat Santano a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
22: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
4: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posaran en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. I això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions de 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
23: Però avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
4: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
3: 3Cat Info.
4: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
0: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes, no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
4: Com cada any els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzats a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Patrulí.
1: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
2: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
1: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
5: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
1: Martí Besart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
24: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
1: Besart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen que afecta a tota la societat.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
4: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, de Vicenç de Aja.
25: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seva millor cara, un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
26: I have no wisdom.
27: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials.
26: Existential things, I assume.
27: Entenc que hi dova un problema del qual no m'he assabentat.
25: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
28: I la meva repre que està aquí em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
25: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola. Únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
4: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. També ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamó.
29: L'un d'entre eux est avocat.
30: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
29: A través l'âme d'un petit vagabond.
4: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
3: Esports.
4: A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
31: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de Lamine Yamal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
6: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
31: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
7: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
31: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
31: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers partits, on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
8: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
31: El motor aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
9: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Breno y gané. Entonces veremos durante el fin de semana dónde estamos. Y nuestra faena es sacar el máximo puntos, esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
31: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
3: 3CAT Info. Fresca Info.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I pel que fa el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els ruixats es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
2: govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens assegurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el... Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer, i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
9: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat al debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
10: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
11: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
9: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
12: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
13: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
14: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
15: Abans de migdia hem decretat pues, les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat dels equipaments municipals.
14: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
16: Per els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
14: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
17: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
0: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
18: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres, després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
19: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents. Han acumulat molt important, especialment en el litoral i prelitoral, que poden superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
18: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, les alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això fa fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
20: Ha habido una reducció de la circulació de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
18: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
12: El temps.
0: Bé, doncs per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
21: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses i, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boides matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
1: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
3: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
0: I la CUP també n'habita de seva, sentim la diputada Pilar Castillejo.
22: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
0: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
23: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
24: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fem res de mal.
25: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
23: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Frank tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
26: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
27: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
23: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
0: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Càndido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
28: El propio Tribunal Supremo, pues, ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
29: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Així ho ha explicat l'escopeter acusat.
30: Lanzaban objetos, había piedras, canotines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
29: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia, i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
30: Va
2: policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa a la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
29: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
0: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
12: 3CAT Info.
0: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
4: 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
5: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
6: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
4: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia, no? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països, no? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid, per la seva banda, emet un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat. Grècia 2, Països Baixos 2. La selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel tot costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
6: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari que no em puc amagar que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nielsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen, està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres. Ho farà a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda.

A aquesta hora repassem les principals informacions que us estem explicant, com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. I també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una 80ena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà...

0: que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports que destaquem, Sergi.
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Gresprem hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I al temps, ja ho deia, amb molta precaució fins divendres al matí, els ossets es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts, ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
4: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el... Ei, teniu pisos de lloguer i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: 3CAT Info. L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre,

0: la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
1: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. En posta, Jordi Barranca.
2: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
3: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
2: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, el municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
4: Els veïns ja s'han protegit una miqueta, han picat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i s'han anat a casa de familiars ja.
2: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions del Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
5: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant. I això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
7: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
8: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
7: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
9: I believe in capital punishment.
10: Crec en la pena capital.
9: Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
7: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i si acaba morint serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
0: Més coses, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
10: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
11: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
10: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
0: I a Gaza, aquest dijous s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plan internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
12: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de fer ús.
13: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita, si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
12: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
0: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
14: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
6: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
15: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, avallargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
16: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de dos excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
17: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No?
16: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
0: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents de Demud i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
18: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2:37.
19: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
18: cifra, no se puede.
19: No me atrevo a darlo, no. Además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que a DIF está teniendo el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
0: Més explícit ha estat Santano a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
19: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
0: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posarà en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. I això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions de 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
20: És que avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
0: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
6: 3Cat Info.
0: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
21: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
0: Com cada any els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzats a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Patrulí.
1: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
3: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
1: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
22: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
1: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
23: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
1: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen que afecta a tota la societat.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sanz de Aja.
24: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seva millor cara. Un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
25: I have no wisdom.
26: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials.
25: Existential things, I assume.
26: Entenc que hi dova un problema del qual no m'he assabentat.
24: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
27: I la meva repre que està aquí em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
24: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
0: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. També ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamó.
28: L'un d'entre ells és advocat.
29: Un d'ells és advocat de Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
28: A través l'âme d'un petit vagabond.
0: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
6: Esports.
0: A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
30: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández que perdia 2-0 ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de la Minya Mal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
2: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
30: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
4: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
30: Soteres ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
30: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers partits, on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
5: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
30: El motor aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
7: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Brno y gané. Entonces veremos durante el fin de semana dónde estamos. Y nuestra faena es sacar el máximo puntos, esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
30: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
6: 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Ha plogut molt aquesta nit, atenció, perquè continua plovent també i ho seguirà fent al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hem vist imatges ja de carrers convertits en rieres a Tortosa i també a Santa Bàrbara. On ha plogut més per això fins ara?
1: Mira, a Tortosa tenim la dada de 147 litres per metre quadrat, a Mas de Barberans n'han caigut 150 i dades no oficials ens parlen que a Santa Bàrbara podrien haver passat dels 200 litres per metre quadrat, a més de les registres a la Plana Alta o a la zona del Maestrat, que superen ja els 150 litres per metre quadrat.
0: I com ha de ser les properes hores, Eloi?
1: Mira, el que estem veient en aquests moments del radar meteorològic és que torna a intensificar-se la precipitació. És a dir, hem tingut una primera tongada de pluja molt forta durant la nit i primeres hores de la matinada, que ha deixat aquests registres que comentàvem. Després, ara fa una estona, havia disminuït una mica la intensitat, però ara torna a augmentar especialment cap a la zona de l'interior del Montsià. Aquí tenim pluges molt fortes ara, probablement torrencials, i es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada en aquest sector, entre el nord de Castelló i sobretot també aquí a les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona de Montsià, la pluja podria acumular molts litres per metre quadrat, amb una lleugera tendència, aquesta branca de precipitació, aquestes tempestes més fortes, anar pujant cap al nord. Per tant, mig matí, migdia, no descartem que puguin arribar algunes pluges també torrencials en alguns llocs, per exemple, del camp de Tarragona. Ara mateix la pluja arriba a Tarragona, però és molt més fina i també tenim alguns ruixats, per exemple, alguns llocs del Pallars Jussà.
0: Mm-hmm. Hem a saludar aquesta hora Xavier Mas Ramon, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí, concentrat, fent el seguiment.
0: Hi ha algun lloc on hi hagi més incidències que un altre?
2: Bueno, els llocs on s'han concentrat les incidències durant aquesta nit, la zona de Tortosa, la zona de Santa Bàrbara, són els principals llocs on s'estan concentrant les incidències. Però totes han sigut incidències lleus i sense rellevància.
0: Per recordar-ho i per insistir-hi, ara mateix quines són les comarques que hi ha màxim perill, és a dir, 6 sobre 6?
2: El Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques on tenim aquest 6 sobre 6 i on, de moment, per sort, les precipitacions han disminuït. Hem tingut precipitacions intenses sobretot en dos moments de la nit, a les 10 i mitja i a la 1 de la matinada. Ara la precipitació ha disminuït i també ho hem fet també el nombre d'incidències que teníem i es preveu per això que en les properes hores es torni a intensificar la precipitació. Per tant, demanem encara que hi hagi màxima prudència a l'hora de circular i que es mantingui la població informada abans de sortir de casa, que eviti els màxims desplaçaments i que s'informi si ho ha de fer.
0: Ahir es va enviar un alert a les comarques del sud. Se'n podrien enviar més aquest matí?
2: És possible, ho tenim preparat perquè farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, poden provocar inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un alert per demanar a la població que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dintre dels edificis.
0: Clar, aquesta nit també s'informava que hi havia 4.300 usuaris del Baix Ebre que s'havien quedat sense llum. Ara mateix la llum ja l'han recuperat?
2: Ara mateix han recuperat pràcticament tots la llum. Tenim 1.200 abonats sense llum, que s'espera que aquest matí, amb les primeres hores del dia, es vagi recuperant el servei.
0: Molta precaució i recordeu que també per si hi ha alguna urgència, alguna emergència, hi ha el telèfon del 112. Per consultes no, per emergències el número és el 112. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, seguim en contacte, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: La idea és que ara mateix està caient força pluja, al Montsià, Baix Ebre, sí. Especial atenció i també atenció al que pugui passar en aquestes properes hores, perquè si es concentra aquesta pluja és quan es poden complir les previsions que feies ahir.
1: Sí. Pensa que ara ja el terreny està moll, està saturat d'aigua, per tant ara qualsevol pluja que tinguem provocarà ràpidament una crescuda dels rius i torrents. I això és el que temem que pot estar passant en aquests moments o que passarà als immediats minuts, a les immediates hores. De moment ara a la zona del Montsià, que és on estem veient aquesta intensificació de la precipitació, durant molta estona aquesta matinada hem vist cors més verds, grocs al radar meteorològic, ara tornen a ser vermells, per tant insistim en aquesta precaució.
0: Fins ara, Eloi, gràcies.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, un dels llocs on ha plogut més és a Santa Bàrbara. I això que sona com un riu és fa unes hores a un carrer d'aquest municipi del Montsià. Allà hi tenim el Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
3: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, aquí el poble es va despertant. De moment, poca gent hem vist pel carrer després d'aquesta tromba d'aigua que va caure ahir i que ara sentíem. La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Concretament, aquest so correspon a un d'aquests carrers. Ens hem trobat a veïnes com la Pietat. Ella és una de les forneres d'aquí de Santa Bàrbara, que ja estava desperta, ja estava a la botiga, i es relatava així com ha viscut ella particularment aquestes últimes hores.
4: Sí, el carrer de sempre, el que passa que últimament pues, estan agafant més carrers, ¿vale? Per aquí també ha baixat bastant, per aquí lo Sant Rafel, també mos ha entrat aigua, i bueno, arriba un punt que t'acostumes una mica ja, m'entens? Vull dir, ja veiem que és cada any.
3: Com molts dels altres veïns d'aquí de Santa Bàrbara, també van posar barreres per evitar que l'aigua hi entrés, fet que no han evitat. Els carrers ara per ara estan tranquils, però sí que es veuen les restes vegetals i el fang que ha arrossegat l'aigua durant aquestes últimes hores, i sí que durant aquests minuts s'està notant aquest augment de la intensitat de la pluja.
0: Gràcies, Jordi. Les pluges també han deixat afectacions al transport. L'eix de l'Ebre, la C12, està tallat, en aquest cas, en dos punts, a l'altura de Tortosa, i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud. I els trens suspesos a l'Euromet, l'Intercity, que comuniquen, recordem, Catalunya amb el País Valencià, i també afectacions a la mitja distància des d'aquella zona cap al sud del país. Perquè el País Valencià també estan, recordem-ho, en alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
5: Bon dia, doncs una alerta màxima que se manté de moment, ha seguit plovent durant la nit, però ha sigut tranquil, ara mateix localitzades les pluges en el litoral de Castelló, de Peníscola en amunt. Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats. De fet, poques actuacions importants dels bombers i fins a nit, emergències, només havia registrat 19 intervencions. L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí, al Maestrat i Plana Baixa també, Renfe, que manté la suspensió dels serveis de Rodalies, la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya, és alerta ahir ja de matí, empreses que van enviar treballadors cap a casa i el trànsit que es va reduir en un 60%, segons explicava la DGT, i avui a les 9 del matí nova reunió per valorar la situació.
0: Gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I més enllà del temps també, l'altra notícia també del dia és l'habitatge. Si no hi ha sorpresa d'última hora, que no n'hi haurà, els dos decrets es tombaran avui al Congrés amb el no de Junts.
6: Grup Enric del Sindicat de Llogateres, ens queda demanant la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
7: Al París!
0: Aquest era el moment en què Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, informava a l'acampada de Plaça Catalunya del resultat de la votació de l'executiva de Junts. Junts, després d'ahir la nit, ha reclamat a la Moncloa retirar els decrets per tornar-los a fer, però el mateix Pedro Sánchez ha respost a les xarxes assegurant que no farà un pas enrere i que Junts, Partit Popular i Vox, diu, han d'escollir si estan amb la majoria social o els especuladors. En temps d'agora parlarem amb porteus dels diferents partits i també a partir de les 11, quan comenci el ple, arrencarem un especial al matí de Catalunya Ràdio i a partir de les 11 per seguir aquest debat que pot marcar la recta final d'aquesta legislatura. I també seguirem la concentració que el Sindicat de Llogateres ja han convocat davant del Congrés. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. La indignació entre les entitats en defensa de l'habitatge va en augment i el Sindicat de Llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis.
0: Doncs això i moltes altres coses avui al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció als barrancs, ens diuen, en aquest cas el Montsià, també el Baix Ebre, perquè el terreny està saturat d'aigua i les noves pluges que estan caient ara mateix podrien provocar crescudes molt més ràpides del que hem vist fins ara. Per tant, molta precaució ara mateix als barrancs. Comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I més enllà de la previsió del temps, que ara seguirem ampliant, Junts per Catalunya rebutjarà els dos decrets, com deien, d'habitatge, que aquest matí el govern espanyol sotmetrà a votació al Congrés. Si Pedro Sánchez no el retira, el substitueix per uns altres nous textos negociats, Junts, com deien, votarà que no.
10: La decisió s'ha pres fa poques hores aquesta nit en una reunió telemàtica que ha acabat, doncs, amb el previsible rebuig al decret que estableix la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, però també del primer decret que el govern espanyol havia negociat amb els seus aliats parlamentaris i que, per tant, tenia més possibilitats de ser aprovat.
1: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalán per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja hi ha resposta del govern espanyol a la negativa de Junts de no donar suport a aquests dos decrets si no el retira i negocia un nou text. El govern espanyol no retirarà els decrets de la votació avui al Congrés dels Diputats.
7: La Moncloa carrega contra els de Puigdemont. Diuen que ha arribat l'hora que es retractin votant al costat del PP i Vox i contra de les solucions per la crisi de l'habitatge.
11: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no s'ha diran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a el dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una reacció més. En aquest cas, del sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i doni suport als decrets aprovats al govern espanyol i apunta a una vaga general per forçar canvis en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra.
12: Pel portaveu del sindicat, Enric Aragonès, la decisió de Junts és greu.
13: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
12: Tot i que l'objectiu continua sent pressionar per aconseguir l'aprovació dels decrets, el sindicat de llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I per la seva banda, els contraris de les mesures del govern espanyol sobre habitatge, el president de la patronal espanyola carrega contra els decrets.
10: Antonio Garamendi acusa l'executiu espanyol d'haver eludit la seva responsabilitat en aquesta matèria i adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propiedad privada.
14: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
10: Garamendi considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa del país.
0: En el cas del Congrés dels Diputats, com dèiem, ara hi ha un bloqueig polític molt evident i també veurem quines són les conseqüències. Avui seguirem en un especial a partir de les 11 el que hi passi al Congrés dels Diputats. I el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salva de la reprovació a mig mandat en el debat de política general.
7: Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així, el govern ja ha deixat clar que la tirarà igualment endavant.
0: Parlament, Albert Prat.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant us expliquem que dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellada, a Terrassa.
10: Segons ha pogut saber 3Cat Info, els guàrdies civils de Paisà perseguint un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: I a tot això, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal.
7: L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de la Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
0: I Vladimir Putin reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa.
10: El president rus adverteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se a l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus.
0: Moscou, Cristina Solias.
18: Segons Putin, no és una amenaça, sinó una resposta a les declaracions dels líders europeus de preparar-se per una possible guerra amb Rússia a finals d'aquesta dècada. Avisa que una escalada mai és unilateral i admet que en el context actual no pot descartar haver de fer servir el seu arsenal nuclear.
19: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
18: El president rus també creu que les fàbriques europees que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims perquè, sense l'ajuda d'aquests països, Kiev no podria haver atacat les refineries i altres empreses en territori rus. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada tensa de mobilitzacions, en aquest cas a França, que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers.
7: Els estudiants estan en peu de guerra per reclamar més recursos, coincidint amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. El ministre d'Economia, Roland Lescure, defensava la credibilitat dels comptes.
0: París, Isabel Galí.
20: Un estalvi de 43.000 milions d'euros pel 2027. Els pressupostos presentats pel govern francès volen convèncer els mercats financers que França fa els deures i serà capaç d'eixugar el deute públic.
21: La credibilitat financera de França és sòlida. Som forts en els sectors energètic, tecnològic i financer. Tenim els bancs més sòlids de la zona euro que estan extremadament ben capitalitzats.
20: Ara passaran a ser debatuts a l'Assemblea Nacional i si no troben el consens d'una majoria, el primer ministre Sebastián Lecornu no descarta fer-los aprovar per decret. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun apunt més. Finalment serà avui quan quedarà vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
10: Els 4 policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo.
0: I el president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara, diu que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre.
7: Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
22: El propio Tribunal Supremo ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
7: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions recambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la.
0: I als Estats Units, les autoritats de Tennessee investiguen què va fallar en aquest intent d'execució de la primera dona en 2 segles en aquest estat.
10: La injecció amb el fàrmac legal no va funcionar i va convertir el procés en una tortura. La condemnada es trobava ingressada a l'hospital i la seva situació és ara mateix crítica.
0: N'informa des dels Estats Units Oriol Serra.
23: Krista Pike, la dona de 50 anys que ha sobreviscut a una doble injecció letal a la presó de Nashville, continua ingressada en estat crític. Pike va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació fa 30 anys i ha estat la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Entre els testimonis que han presenciat la seva agonia hi ha periodistes especialitzats com la Catherine Sweeney.
24: They went through 2 rounds.
25: Li han administrat 2 injeccions i encara respirava, tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
23: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara anem als esports, Robert Prat.
26: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de Bàsquet a partir de les 7, Besiktas Barça, amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Xota de cors a partir de demà. Cintres a la barra amb cara de caramelat.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons, Marta Viana.
3: Molt bon dia, la primera que sona és Jota de Cors, de Lluqui Valverde, perquè avui finalment treu el disc sencer, es diu A la Catalana, i és el primer àlbum en solitari del saxofonista de la Ludwig Band. El pròxim concert que farà serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
0: La segona. Nunca más.

Qui també treu música nova és Art de Bogotà, un dels referents del panorama indie espanyol. Acabem de publicar el disc Manufactures del Club de la Gente Sola i per primer cop, per cert, el publiquen en format casset.

I acabem parlant de Vetusta Morla, perquè tornen a actuar després d'una pausa de 2 anys i per tornar han triat Barcelona com a primera parada i actuen aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre.

0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el far amb 3 quilos 25 grams a casa seva, a la malla Osona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quart de nou connectarem amb Maria del Mar Bonet per parlar amb ella dels 50 anys del mític concert a l'Olímpia de París, que rememorarà amb una actuació al mateix escenari l'11 d'octubre.
3: A partir de les 9 ens fixarem en tot el que passarà avui al Congrés, amb la votació dels dos decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. En parlarem amb els representants dels partits.
2: I a les 11 fins a la 1 ho analitzarem amb una tertúlia especial amb Pau Llonc, David Madí, Alicia Puig, Marta Monforte i Jofre Llombart. També parlarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera, i amb la professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, Chantal Moll de Alba.
3: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: En un dia posarem especial atenció al temps. En aquests moments la pluja torna a augmentar d'intensitat al Montsià. Eloi, bon dia.
4: Sí, pluja que torna a tenir un caràcter torrencial i a moltes poblacions del Montsià. Així que cal extremar la precaució, el terreny està saturat d'aigua, per tant, les rieres, els torrents poden créixer d'una manera molt més ràpida que no pas ho feia, per exemple, al començament de la matinada. Hi ha un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, les Balears, i arriba també a ocupar totes les Terres de l'Ebre i el sud del Camp de Tarragona. I d'aquest sistema de tempestes, les tempestes més fortes són les que ara mateix tenim sobre les Terres de l'Ebre. Es preveu que durant aquest matí quedin estancades en aquest sector, Baix Ebre, Montsià i a tot estirar comarques pròximes, amb una lleugera tendència a anar tirant cap al nord. Això vol dir que també, de cara a mig matí i migdia, alguna d'aquestes pluges fortes podria arribar en punts del camp de Tarragona, on s'esperen pluges que localment podrien ser torrencials. Estem parlant d'acumulacions que poden superar els 50-100 litres per metre quadrat, a més dels que ja han caigut, que recordem que són 147 a Tortosa, 154 a Mas de Barberans, també a la zona del Maestrat o de la Plana Alta hi ha hagut quantitats de precipitació de més de 150 litres per metre quadrat. I atenció al cap de setmana perquè no disminueix la inestabilitat. Creiem que aquesta nit matinada de mal matí es poden formar noves tempestes sobre el mar, en alguns moments poden tocar terra al litoral, amb més probabilitat també a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda les tempestes tornen a arribar a moltes comarques de la meitat nord, aquí ja una mica més moderades. I de cara a diumenge, alguns models ens indiquen que a la meitat sud de Catalunya les pluges podrien tornar a ser abundants. D'altres models indiquen que podria retirar-se la precipitació, així que caldrà seguir l'evolució del pronòstic.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara. Ara seguim actualitzem. Ho seguim actualitzant minut a minut avui al matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
5: Bon dia. Doncs situació complicada a les Terres de l'Ebre, amb diverses vies tallades. La C12 a l'est de l'Ebre està tallat a Tortosa en tots dos sentits. També està tallat la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. També la T331 a Mas d'Enverge i la TV-341 a Mas de Barberans. A les comarques de Barcelona, mentrestant, ja hi comença a haver algunes retencions, sobretot a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la 2 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància Euromet Intercity, que connecten Catalunya amb el País Valencià, i també els mitjana distància que surten de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià.
0: Ara són les 6:25. I activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
6: Good morning.
0: A Buenos Aires hi tenim Joan Biosca, buenos días.
7: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia, ni hao.
8: Ni hao.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla de l'alliberament, abans d'hora, de centenars de reclusos per fer lloc a les presons. Quim?
6: Sí, és el pla del govern per reduir l'amuntegament de presoners a Anglaterra i Gales. Els que tenen condemnes de fins a 19 mesos de presó poden optar a la sortida anticipada sempre que n'hagin complert un terç. Se'ls sometrà a controls com ara polseres telemàtiques. Volen alliberar esglaonadament 4.500 reclusos fins al juny del 2027. Inicialment n'havien de ser 6.000, però el primer ministre, Andy Burnham, va excloure els condemnats per violació, delictes sexuals, homicidi, etc. És una solució d'emergència. El sistema penitenciari està al 98% de la seva capacitat.
0: A l'Amèrica del Sud, tensió entre Xile i l'Argentina per les Illes Malvines. Mentre el govern Milei eleva el to per la sobirania que reclama, des de Xile volen ser encara més proveïdors comercials d'aquest arxipèlag sota bandera britànica amb una ruta marítima. Joan.
7: Sí, l'arribada de nous avions F-16 comprats per l'Argentina i Dinamarca ha fet escalar la tensió entre els dos països veïns en plena crisi per la sobirania de les Malvines. Xile va ser un gran aliat dels britànics en la guerra de 1982 entre el Regne Unit i l'Argentina i ara vol ser també un gran proveïdor comercial de les illes via la ciutat austral de Punta Arenas, amb un buc permanent que porti productes frescos i mercaderies a les illes Malvines. El problema és que ha de navegar per aigües argentines i podria ser frenat per l'armada argentina, alerten i estan preocupats des de Xile.
0: I a Corea del Sud hi ha un restaurant que es diu, atenció, Xi Jinping. Diu igual que el president de la Xina. El propietari volia honorar-lo, diu, amb un excel·lent restaurant xinès, però des de la Xina no es veia bé l'ús de la figura de l'omnipotent líder i creixien també les amenaces, Francesc.
8: I si Ricard ara s'ha passat els fets, Seul ha llançat ordres de detenció per als quatre xinesos que assenyala com a autors dels actes vandàlics contra el restaurant Xi Jinping. Tapats amb màscares i barrets van entrar a l'establiment de matinada, van ruixar-ho tot, dins i també la façana, amb laques i pintura. Alhora haurien escampat pesticides sobre els aliments. Van passar breument per on s'allotjaven i van marxar de seguida des de l'aeroport internacional de Seul cap a la Xina. Al llarg braç de la intimidació xinesa, el govern sud-coreà dubta que Pequín cooperi en l'extradició i el propietari es planteja ara canviar el nom del restaurant.
0: I de Rodalies de Catalunya a la Serra de Madrid, els lladres de coure han deixat a les fosques diversos municipis madrilenys després d'una onada de robatoris, Paula.
5: Sí, disfressats d'operaris i simulant que treballen en una obra o per alguna companyia elèctrica, els lladres han robat quilòmetres de cables de coure des de la Serra Madrilenya fins a Toledo, més de 10 municipis afectats. Madrid és també objectiu dels lladres de coure. Aquí no han fet aturar trens, però sí que han deixat centenars de veïns a les fosques. La Guàrdia Civil els busca mentre els ajuntaments, la majoria sense assegurança per robatoris d'aquest tipus, paguen factures de milers d'euros per restablir el cablejat.
0: El Madrid torna a atacar el Barça pel cas de Greira.
9: La UEFA ha rebut diversos documents enviats pel Club Blanc referents a aquest cas i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid espera que la investigació avanci amb celeritat i el Barça recorda en un altre comunicat que aquesta investigació es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al Futbol Club Barcelona.
0: I el del Girona, Quique Álvarez, reconeix que té una de les millors plantilles de segona divisió.
9: Álvarez, però, recorda que ho han de demostrar. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: No em puc amagar que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp. No? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit. No? I...
9: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el vespre, a l'Eurolliga de bàsquet a les 7, desit que es Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la Nations League, avui França, Itàlia i Bèlgica, Turquia, a partir de 3:15.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Colera, a l'Alt Empordà, a 7:45 del matí.
1: I es pondrà a les 7:27 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:43.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Cabrils 21 graus, a Gimenells 18 i a Banyoles 18 també.
0: I pel que fa al temps, atenció a les tempestes que estan reactivant-se a aquesta hora, Eloi Cordomí.
3: Bon dia, sí, ja hem tingut pluges de més de 150 litres per metre quadrat al Montsià i en aquests moments torna a caure pluja torrencial. La precipitació quedarà estancada aquest matí a les Terres de l'Ebre i amb una lleugera tendència a anar pujant. Això vol dir que també podria arribar a l'extrem sud del Camp de Tarragona. Pluja molt intensa en qualsevol moment del matí.
0: De seguida ho ampliarem amb Eloi Cordomí. Com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit a les Terres de l'Ebre, hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12 a Tortosa, la T331 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, també en dos punts entre Freginals i Tortosa, i també la TV-341 a Mas de Barberans. Mentrestant, a Barcelona hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i també als accessos a la ciutat. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància i de mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Santa Bàrbara.
1: Registres no oficials situen aquesta població del Montsià com el municipi amb més precipitació acumulada, més de 200 litres, que han convertit carrers en torrents, tot i que no hi ha constància de danys. Hi ha 9 municipis del Montsià i també el Baix Ebre que han suspès classes i han tancat equipaments municipals, i la mobilitat, com sentíem ara, està força afectada. Protecció Civil no descarta l'enviament d'un nou SALERT.
0: El segon, Congrés.
2: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'hi han de convalidar avui. Els de Puigdemont insten el govern espanyol a retirar-lo.

0: El nom del dia és Vladimir Putin,
1: que reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa i insisteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus. El líder del Kremlin subratlla, però, que no té intenció d'atacar primer.
0: Fem un cop d'ull també a la matinada. Què ens deixa a Brussel·les, Pol?
2: Pendents d'una nova vaga al transport aeri, en aquest cas els tripulants de cabina d'EasyJet a Portugal. Durarà 5 dies i afectarà prop de 450 vols que ja han estat cancel·lats.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs novetats sobre el cas de Lindsay Clancy, que és la mare jutjada a Massachusetts per haver matat els seus 3 fills. El jutge ha rebutjat declarar-la no culpable després que el judici es considerés nul perquè el jurat popular no va ser capaç d'arribar a un acord. El jutge descarta així la petició de la defensa i alega que la fiscalia va presentar prou proves perquè un jurat racional li atribuís càrrecs d'assassinat.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb noves tensions amb Taiwan, la Guàrdia Costera ha fet servir canons d'aigua per expulsar un pesquer xinès que era a prop de les Illes Prates, al mar meridional de la Xina, un territori administrat per Taipei i que reclama Pequín. Segons les autoritats taiwaneses, el vaixell havia entrat 50 quilòmetres en aigües restringides.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades. Junts.
3: Sí, tant a les de Barcelona com a les de Madrid. La Vanguardia, Junts, tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure els decrets antidesnonaments. Desnonaments. A Madrid, El País, també Junts rebutja els decrets malgrat el clam dels carrers i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd, diuen, al Congrés i al carrer. Altres temes de portada, l'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta, gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja, i El Mundo titula que els Reis generen després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està empresonat, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I a la premsa comarcal, Ara García, bon dia.
4: Bon dia.
0: I llegim que Josep Maria Estela tornarà a ser el cap dels Mossos d'Esquadra a Lleida.
4: Ho serà a partir de mitjans d'aquest mes d'octubre, segons ha pogut saber el Segre, i d'aquesta manera el comissari lleidatà, que aquests darrers 2 anys ha estat a la cúpula dels Mossos, tornarà a ser el màxim responsable policial del cos de la plana de Lleida. Rellevarà el comissari Josep Codina, pendent de nou destí. Estela va ser cap dels Mossos a Ponent entre l'octubre del 2022 i el novembre del 24. Anteriorment va haver sigut cap del cos a Catalunya en substitució de Trapero. El diari de Girona avui diu que els càmpings de la demarcació baten el rècord de viatgers, però registren menys pernoctacions. Els establiments han rebut prop de 409.000 persones a l'agost, això és un 6,3 més que fa un any, mentre que les nits contractades disminueixen un 5%. I el diari de Tarragona destaca que el mercat municipal de Vilaseca tancarà aquest 2026 després de 40 anys obert. Les dues parades que hi queden acaben la concessió al novembre i l'Ajuntament no les renovarà. El futur de l'edifici encara no està decidit.
0: I en esports, el Madrid torna a atacar el Barça pel cas Negreira. Robert.
5: Envien nous documents a la UEFA sobre aquest cas perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, mentre que hi ha derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Handbol davant el vespre, amb 33-42 a l'Euroliga de Bàsquet a les 7. Besit cas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:36, queden 32 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i cada dia a aquesta hora hi fem un cop d'ull amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
6: Good morning, Catalunya. Mentre les elites de Washington intenten centrar la campanya en l'impacte de la intel·ligència artificial, els ciutadans americans es preocupen per coses més mundanes com ara l'estat de les seves infraestructures. D'això en parlava ahir Peter Hessler al New Yorker, en un reportatge fantàstic sobre la carretera 550. Aquesta mítica via, coneguda popularment com la Million Dollar Highway, recorre les muntanyes del sud-oest de Colorado i és molt visitada per turistes que volen conduir per penya-segats de centenars de metres. Tot i això, la carretera és molt perillosa, té centenars de morts a la història dels seus barrancs i està exposada a esllavissades constants. Però, com explica Hessler, els conductors que hi transiten estan tan acostumats al perill que ja s'han oblidat de reivindicar-ne la millora. Això podria ser la metàfora d'un país que s'ha centrat tant en la responsabilitat individual que ara li costa reivindicar la seguretat de tots.
7: El matí de Catalunya Ràdio. El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu.
8: El divendres 2 d'octubre, amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot,

0: El millón que tan sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
1: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45 del matí.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta un dia més pendent del cel.
6: A Tortosa hi han caigut 147 litres i dades no oficials apunten que Santa Bàrbara, al Montsià, podrien haver passat dels 200 litres. Que Mama Ramona és cap de Guàrdia de Protecció Civil fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
7: Farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, doncs, poden provocar doncs, inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar hores d'alert per demanar a la població doncs, que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dins dels edificis.
6: De fet, el Montsià i el Baix Ebre segueixen a màxima alerta. Hi ha 9 municipis d'aquestes comarques que han suspès classes i han tancat equipaments municipals.
4: Com dèiem, un dels llocs on més ha plogut és Santa Bàrbara, el Montsià. Anem cap allà, Jordi Barranca, bon dia.
8: Hola, Francesc, bon dia. Sí, mira, durant aquesta última estona la pluja ha anat en augment i ara és més intensa del que ho era abans a les 6 del matí. Aquí a Santa Bàrbara, la part central del poble la travessa literalment de nord a sud un barranc, el barranc del Palós, que és el que sempre s'inunda i el que sempre baixa amb aigua, que sembla un riu cada cop que hi ha pluges torrencials. Aquesta darrera nit ha passat el mateix i aleshores la carretera principal que també travessa el municipi està tallada en la seva part central, que és precisament per on passa aquest barranc. De fet, voluntaris de Protecció Civil Municipal estan vigilant que no passin vehicles. Hem parlat amb el cap de Protecció Civil d'aquí de Santa Bàrbara i ens comentava això.
9: Ja no baixa, però està previst que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires aquí al fons, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Hi ha alguna barriera que està oberta i llavors, que no se valori tot, els danys no subirà la carretera.
8: Un poble de Santa Bàrbara, aquí al Montsià, que es desperta encara amb les imatges de la riuada que va travessar el poble de fa tot just unes hores. Hem pogut també comprovar com moltes de les cases, sobretot de la part per on normalment baixa l'aigua, tenen fustes i barreres per intentar, si més no, que l'aigua no entri als seus habitatges.
4: Aquesta és la situació ara mateix a Santa Bàrbara, al Montsià. Gràcies, Jordi. I Sílvia, les pluges també han deixat afectacions al transport.
6: Sí, l'eix de l'Ebre, la C12, per exemple, està tallat en dos punts a l'altura de Tortosa i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. La P7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud i els trens, els Euromeds o Intercity, que comuniquen Catalunya amb el País Valencià, estan suspesos. És que també estan en màxima alerta al nord del País Valencià.
4: L'altre tema del dia és, evidentment, l'habitatge. Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge del govern espanyol. És notícia d'aquesta nit i reacció d'ara mateix del president de la Generalitat, que en un missatge a la xarxa social X diu: una decisió incomprensible i irresponsable, Junts ha de rectificar. Diu el president de la Generalitat: no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. I acaba: defensar Catalunya és defensar la seva gent. Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. Però dèiem que aquesta decisió s'ha pres aquesta nit en una reunió telemàtica de l'executiva del Juntaire, Sílvia.
6: Això mateix, i després d'una reunió de la cúpula, el partit exigeix a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió, si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Carasso, Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
4: I si ja hi ha resposta, com dèiem, del govern espanyol a la negativa de Junts a no donar suport als dos decrets si no els retira i negocia un nou text.
6: Si el govern espanyol es nega a retirar-los, a la votació d'avui al Congrés, a Moncloa carrega contra els de Puigdemont i diuen que arriba l'hora que Junts quedi retratat al costat del PP i Vox votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
4: Notícia destacada també de les últimes hores. A Terrassa, dos agents de la Guàrdia Civil han quedat ferits aquesta nit passada després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada d'aquesta població del Vallès.
6: Sí, segons han pogut saber aquesta mesura, els guàrdies civils de Paisà perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets que s'han difós a través de les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La divisió d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
4: Més notícies. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Adamuz i Gelida.
6: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
11: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
12: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
11: cifra, no se puede.
12: No me atrevo a darlo, no. Que además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
6: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i la incorporació de nous trens.
4: I aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
6: Més de la meitat dels que continuen en el continent han estat exposats a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat rècords, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus.
4: I a la crònica cultural, avui el grup de rock nord-americà Evanescence.
13: Va fer vibrar el públic de Badalona, on va presentar el disc Santuari. Feia 20 anys que no feien un concert a Catalunya fora d'un festival.
4: Badalona, Marc Ruiz.
14: La banda liderada per Emilia ha conquerit l'Olímpic Arena de Badalona amb columnes de foc, audiovisuals amb aspecte de videojoc i un so perfecte. El metal d'Evanescence és gòtic, simfònic, melòdic, industrial i enganxa, perquè Lee sap tocar la tecla. Han interpretat gairebé totes les cançons del nou disc Sanctuary i també han rescatat clàssics com Call Me When You're Sober, que ja va sonar al concert de fa 20 anys, la inevitable Bring Me To Life o les balades de piano Lithium i My Immortal. La veu d'Emily és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzo-soprano i de l'altra et fereix quan menys t'ho esperes i el públic l'adora quan ho fa. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I aquest cap de setmana celebra una nova edició dels Petits Camaleons al Festival de Música per a Nens i Famílies. I tiraria enrere el temps,
13: ho donaria tot per reviure un sol moment. Demà dissabte actua Miqui Núñez, també a l'Osa, amb Bauca, el Poni Pissador, els Amics de les Arts i Triquell, mentre que diumenge serà el torn del Petit de Caleril, Sidoní, Pol Bordes o la Colla Pirata. El festival enguany arriba als 15 anys d'història. Albert Puig n'és el director.
15: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
4: I per acabar, Rosalia. Perquè rebrà el premi Billboard al Saló de la Fama 2026 per la seva trajectòria.
13: Sí, l'anunci el van fer ahir la cadena de Telemundo i Billboard. L'organització va destacar Rosalia com una de les artistes més distintives i influents de la música global i va recordar que el seu últim àlbum, Lux, va aconseguir 5 números 1 a les llistes de Billboard. Rosalia rebrà el guardó durant la gala d'aquests premis que se celebraran el 22 d'octubre a Miami.
4: Passa un minut a 6:45 del matí. Molt atents al temps, sobretot pel que fa a l'evolució de la situació al sud del país. En aquests moments tornem a tenir pluja torrencial a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, s'està intensificant, eh? I ja fa estona que anem seguint aquest gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes d'una gran extensió, ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, arriba també a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, i la part que està deixant precipitacions més abundants es troba estancada sobre les Terres de l'Ebre. La idea és que vagi avançant lleugerament cap al nord, però molt a poc, per tant les pluges podrien continuar sent molt abundants al Montsià i al Baix Ebre. Recordem que ja hem tingut precipitacions de fins a 147 litres per metre quadrat a Tortosa, a Mas de Barberà en 154, litres per metre quadrat. Santa Bàrbara, una estació no oficial, arriba a superar els 200 litres per metre quadrat, i aquestes pluges que cauen ara es podrien sumar a aquestes quantitats que ja han estat torrencials. De fet, es preveu que els rius puguin créixer, rius, barrancs, torrents, puguin créixer amb molta facilitat les pròximes hores. Compte perquè al voltant del migdia també aquestes pluges podrien arribar al sud del Camp de Tarragona, entre mig matí i migdia, i també tenim algunes pluges ara mateix que cauen en alguns sectors, per exemple, de l'Alt Pirineu i el Prepirineu de Lleida. Aquí són molt més moderades. Demà dissabte es manté la pluja sobre el mar i en alguns punts a tocar terra, a les Terres de l'Ebre, al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Després a la tarda arriba a la meitat nord de Catalunya i diumenge alguns models ens indica que la meitat sud podria continuar plovent amb força.
4: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
17: Pel que fa al trànsit, situació complicada a les Terres de l'Ebre. Hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12, l'eix de l'Ebre, entre Tortosa i Roquetes. També tres carreteres locals i comarcals. La T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. La T331 en dos punts entre Freginals i Tortosa. I la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes. Mentrestant, a Barcelona hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la B23 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en tots dos sentits. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga i mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
18: Avui hem rebut el missatge de Tanit Pinyol. És mestre i ha treballat des del 2007 a l'administració pública. Des d'aleshores ha cotitzat, però ho ha fet a través de Mufase. Fa uns mesos va demanar una excedència per anar a treballar a l'escola concertada i ara ha hagut de demanar la baixa. El problema és que no ha arribat als 180 dies cotitzats al règim general i, per tant, no té dret a cobrar cap prestació.
19: M'està generant molta angoixa aquest fet, el fet de que tampoc estic bé amb la patologia que tinc com per tornar a treballar, en el que genera implica a nivell de llarg de no poder sostenir el que és el lloguer, no poder sostenir i fer-me càrrec de la meva filla.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
20: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el trimestre amb fortes caigudes. El petroli torna a superar els $100 al barril. L'IBEX encadena la quarta sessió consecutiva de descensos i ha perdut un 2,17%, fins als 19.000 punts. Als Estats Units, els dos principals índexs borsaris, el Dow Jones i el Nasdaq, han tancat pràcticament plans. A l'Àsia, amb el nou repunt del preu del petroli, la borsa de Hong Kong cau prop d'un 3%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
21: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
22: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
24: Increïble.
23: Platòric.
24: Patata.
23: Eh?
24: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
23: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 9 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
25: Bon dia.
4: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
26: Hola, bon dia.
4: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
27: Hola, bon dia.
4: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
28: Hola, bon dia.
4: Avui que estem pendents del cel, comencem a Lleida, on després de les pluges de les darreres hores, avui parlarà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Està previst que faci balanç de l'any hidrològic, Júlia.
20: Així és, a 9:15 parlarà el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica per fer un balanç de l'any 2025-2026, marcat per la irregularitat, amb una sequera pronunciada aquest estiu, però venint d'un hivern especialment plujós. Això a l'inici d'un cap de setmana amb moltes propostes culturals a la demarcació. De cinema, per exemple, destaquen dos cites, el Galacticat a Tàrrega i el Fic d'Age, a la Noguera, en clau musical el Musiquem a Lleida, i si el que ens agrada és l'aviació, a l'aeroport d'Alguaire, nova edició de la fira Lleida Air Challenge.
4: A Barcelona, Marc, encara que avui parlem de pluja, es fa balanç d'incendis.
14: Sí, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de foc d'aquest 2026, ara que oficialment ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniqué, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12, també a mig matí, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
4: Més coses avui declaren els primers testimonis del cas Inipro, que investiga el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC de Tarragona fa 13 anys, Ricard.
0: Doncs sí, aquest matí podrem sentir els primers testimonis d'aquest cas en què l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, és el principal acusat al costat de 8 persones més. S'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó. Avui també s'han de resoldre les al·legacions que van presentar les parts durant la sessió de les qüestions prèvies del judici. Aquest és un aspecte important, eh? Totes les defenses van demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats. Per tant, la decisió del jutge pot determinar l'evolució del judici.
4: I a Girona avui s'ha convocat una manifestació coincidint amb l'inici del judici pel crim masclista en què va morir Carla Fernández fa 3 anys, un cas que va commocionar la ciutat i va provocar diferents mobilitzacions, Maria.
1: Sí, serà una concentració davant l'audiència de Girona de suport a la família de la noia de 27 anys assassinada el juliol del 2023 al barri de Sant Narcís, i es fa coincidint amb l'obertura del judici amb tria del jurat popular. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia reclama per ell presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació de l'associació Ama Feminicidios per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
4: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
2: El Madrid hi torna enviant nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vesprem. I a l'Eurolliga de bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
4: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: No falla, cada aturada de seleccions amb un Barça en ratxa surt Negreira. El Madrid s'esforça d'engreixar el relat que els títols del Barça són per haver comprat els àrbitres, però és una denúncia que té difícil recorregut. Una altra cosa és que el que va fer el Barça fos èticament reprovable, però el Madrid no busca això. Florentino vol fer creure que el Barça s'ha beneficiat d'ajudes arbitrals. És cert que el comunicat de la UEFA confirmant que el comitè d'ètica es mirarà aquests 50.000 documents enviats pel Madrid dona una mica d'aire a Florentino, però poc. Perquè en realitat ni la UEFA ha reobert la investigació ni l'ha accelerat. Des del Barça transmeten tranquil·litat. De fet, Joan Laporta acaba de passar 2 dies a Copenhagen amb Schäferin. I les relacions entre Barça i UEFA, un cop abandonada la Superliga, són més bones que mai.
4: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
9: Busquem sempre qui més en sap
3: per resoldre els interrogants del dia.
9: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Nit.
25: De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Ens allunyem de les estridències.
25: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: I quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la presentació ahir a Madrid de la nova pel·lícula de Woody Allen.
26: El pitjor que vas veure ahir a televisió, les imatges de Woody Allen amb l'alcalde de Madrid i la presidenta Ayuso anunciant la nova pel·li que rodarà a la capital de l'estat, subvencionada, clar. Notícia per ser amb la que Telemadrid, per supost, va obrir els informatius. I per què ha sigut el pitjor? Per l'estampa, per el que suposa, i per aquesta frase del cineasta quan varen preguntar-li per les protestes a Sol. Jo faig un cine apolític.
4: I a la recomanació del dia i amb motiu del concert d'aquest vespre d'homenatge als 50 anys del disc Bèstia d'Oriol Tramvia, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia, d'Agustí Pons.
6: Llegir biografies de músics sempre és interessant, però quan a més aquests músics encara són vius, normalment és que han fet alguna cosa molt especial. Avui voldria recomanar-vos Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia. Per què? Doncs perquè aquesta nit hi ha el concert d'homenatge a l'Oriol Tramvia i als 50 anys de la publicació del Bèstia, el seu disc més bèstia. Aquesta biografia, que a més l'ha escrit l'Agustí Pons, que és el seu germà, és una de les maneres d'entendre un músic i un artista que ens ha fet com som a Catalunya. No us el perdeu, ni el llibre ni el concert.
4: I ahir què van dir els altres, Jubany?
18: Ahir a les emissores de Madrid seguien carregant contra els decrets per l'habitatge impulsats des del govern espanyol.
8: Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil.
18: A l'emissora de Jiménez Los Santos fins i tot han rebatejat l'acampada a Sol.
10: Así nos va. En el asentamiento ilegal de Sol, la situación se hace...
18: I aquí a Catalunya Ràdio, els matiners van tenir un problemet de res amb els diaris. Coses del directe.
4: Principal de l'habitatge, la falta d'oferta. A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui, un moment.
10: Aquí hi ha hagut una fruita.
4: Que no passa no absolutament res i expliquem-ho.
18: A partir de quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
4: Gràcies, Joan.

0: bon dia.
1: Bon dia.
2: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui reculem uns anys enrere i ho fem amb No Scrubs del trio de noies TLC. I és que tal dia com avui, un 2 d'octubre, però de l'any 2001, es va emetre als Estats Units el primer episodi de l'aclamada comèdia mèdica Scrubs. Va ser per la NBC i va tenir 9 temporades. Combinava l'humor surrealista del treball hospitalari a través de la perspectiva del seu carismàtic protagonista, el doctor John Michael Dorian, personatge interpretat per Zach Braff.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Màxima alerta avui al sud del país. Ha plogut molt aquesta nit i fa una bona estona que tenim una tempesta intensa estancada a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim acumulats ara ja mateix que superen els 150 litres o fins i tot 200 litres per metre quadrat.
1: Gairebé freguen els 200 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, amb dades de fa pocs minuts. Per tant, amb la pluja que s'està intensificant a aquesta hora entre el Montsià i el Baix Ebre, de ben segur doncs, que ja estarem superant aquestes xifres de 200 litres per metre quadrat. Molta precaució en aquest sentit, perquè les precipitacions creiem que durant les pròximes hores quedaran estancades en aquest sector, sobretot Baix Ebre i Montsià, però amb una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, a velocitat molt baixa. Això vol dir que les precipitacions poden acumular molts litres sobre el mateix lloc. Podrien arribar també al sud del Camp de Tarragona durant aquest matí i tot estirar al migdia.
0: I molta precaució, per tant, doncs, per aquesta acumulació d'aigua que seguirem repassant avui al matí de Catalunya Ràdio. Tornem a saludar a aquesta hora Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa una hora parlava amb vostè, ens deia que totes les incidències eren lleus. Ara mateix continuem així?
2: Ara mateix s'està reactivant les precipitacions a la zona del Montsià i el Baix Ebre, especialment per exemple a la zona de l'Ulldecona, i estem fent el seguiment amb bombers que té un dispositiu desplegat a la zona per seguir a minut a minut aquestes afectacions que es puguin produir i poder valorar si fa falta prendre mesures de protecció de la població.
0: Parlàvem del Montsià i del Baix Ebre, ara mateix on hem de posar l'alerta?
2: Sí, correcte, és el Montsià de Baix Ebre i principalment a la zona del Montsià ara mateix, que és on s'estan reactivant les precipitacions més importants. Portem acumulats ja gairebé 200 litres, els sanitaris de Catalunya ens ha tot enviat ara una altra nova alerta perquè es poden superar de nou doncs, els 90 litres en les properes 3 hores i portem gairebé doncs, més en tot el període de les últimes 24 hores acumulats pràcticament més de 200 litres, no?
0: Ens deia també que no descartava enviar més noves alertes als telèfons mòbils. Ara mateix hi ha alguna novetat sobre això?
2: Ara mateix estem valorant si enviem una nova alerta al matí amb aquestes noves precipitacions que estan entrant i les incidències que tenim, si enviem una alerta al matí per recordar a la gent que eviti els desplaçaments i sobretot que no baixi a soterranis, no travessi barrancs, rius i rieres, que són les zones que estem veient que estan més afectades.
0: Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies i fins després. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Segons dades del Meteocat, per situar-nos, un dels llocs on més ha plogut és a Mas de Barberans, al Montsià. Entre ahir i avui ja hi han caigut prop d'aquests 200 litres. Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Daniela, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Si podem dir bon dia.
0: Quina és la situació? Què és el que veu, alcaldessa?
3: Pues, bueno, ara mateix, com dia el company de Protecció Civil, està plovent moltíssim. S'ha reactivat, a les 4 del matí hem tingut una hora de treva, però bueno, ja veieu, des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure cap a última hora de la tarda i portem uns 200 litres ja acumulats.
0: Li consta alguna afectació, algun veí que hagi passat alguna cosa que l'hagi trucat, que s'hagi posat en contacte amb vostè?
3: No. Tenim els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
0: Avui al seu municipi recordem també que les escoles estaran tancades. Quina recomanació vol fer, alcaldessa, els veïns que l'estiguin escoltant?
3: Bueno, nosaltres ahir ja vam activar el Duprocim, el govern va enviar és alert i alert és per fort aiguat, no? Estem tots molt avisats. El que passa que no es van decretar tancaments de centres educatius i ho vam fer nosaltres en decret d'alcaldia i bueno, la població, ells ho saben, estan acostumbrats que quan plou d'aquestes maneres la gent ha d'estar tranquil·la a casa i no hem d'anar a explorar res perquè els barrancs són molt perillosos.
0: Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Gràcies per les recomanacions i molta prudència.
3: Gràcies, bon dia.
0: Un dels municipis veïns de Mas de Barberans és Santa Bàrbara. I això que sona, que sembla un riu, és de fa unes hores, és un carrer d'aquest municipi. Unes pluges pol que han deixat diverses afectacions també a la mobilitat o als serveis.
4: Sí, ahir al vespre 9 municipis, ara ens ho deia l'alcaldessa de Mas de Barberans, 9 municipis van anunciar que suspenien avui classes, són el Montsià, a part de Mas de Barberans, Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Masdenverge i Santa Bàrbara, i el Baix Ebre, Deltebre i Tortosa. Fa uns minuts, més d'un miler d'abonats seguien sense llum al Baix Ebre. Durant la nit han arribat a ser 4.300, i els trens suspesos als Euromet o als Intercity que comuniquen Catalunya i el País Valencià. També afectacions a la mitjana distància des d'aquella zona cap al sud.
0: I les pluges provoquen també problemes i talls en algunes carreteres del sud. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, hi ha 5 carreteres tallades per inundació de la calçada. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals i Masdenverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat, i els accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals a aquesta hora per entrar pel nus de la Trinitat i per la B23 i la 2.
0: I una última connexió al País Valencià. També estan en estat d'alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
6: Bon dia, i ho estarà com a mínim fins a les 9 del matí, que és quan està prevista la nova reunió per valorar la situació. Nit més tranquil·la del que s'esperaven, sobretot pel que fa a quantitats, perquè ha acabat estant tot molt més marítim dins de la Mediterrània que no del que s'esperava. Fins ara, l'acumulat més important, els 154 litres per metre quadrat d'Aina, a la Plana Baixa. I fins al moment, 27 intervencions d'emergències, però de poca importància. Bàsicament, buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. Se mantenen els problemes en Renfe, manté la suspensió de Rodalies, la mitjana distància i la llarga distància fins a Catalunya. Els alerts des de primera hora del matí d'ahir van fer que reduguera el trànsit en un 60%, i aproximadament 360.000 alumnes se queden sense classes avui.
0: Gràcies, Marta García. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem seguint minut a minut el que vagi passant a les pluges. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4, si algú vol posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos també com està afectant la pluja en el seu dia a dia. 9-3-0-7-4-7-4. Per exemple, nosaltres també avui amb un ampli desplegament informatiu i tenim a Santa Bàrbara el Jordi Barranca. Jordi, bon dia. Hola, Jordi. Doncs no tenim el Jordi, de seguida connectarem. Són les 7 i 8. Rebassem el que cal saber a banda dels aiguats d'aquest divendres 2 d'octubre, un divendres on l'habitatge també serà un dels protagonistes del dia. Sílvia Solanes, Francesc Soler, bon dia.
8: Bon dia.
0: Tombarà.
8: Junts per Catalunya, que votarà en contra dels decrets d'habitatge al ple del Congrés, i el govern de Pedro Sánchez no els retira i aprova un nou text negociat. La decisió va arribar a un quart d'11 de la nit després d'una reunió d'urgència a l'executiva.
0: Jordi Corbalan.
9: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Incomprensible i irresponsable.
10: És com a qualificat la decisió de Junts Salvador Illa en una piulada que ha fet fa poca estona. Diu que han de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Defensar Catalunya és defensar la seva gent, i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari.
0: No retirarà.
11: El govern espanyol es planta davant de Junts i mantindrà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa vol que quedin retratats al costat del PP i Vox, votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
0: Madrid, Paula Brujats.
12: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió. Mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya, i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors, o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sindicat de llogateres.
8: Demana Junts que rectifiqui. Enric Aragonès es porta del sindicat.
13: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
10: A l'altra cara de la moneda, la COE carrega contra els decrets. El seu president, Antonio Garamendi, adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
14: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
11: I considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa.
0: No la compra conjunta de pisos.
8: Els comuns han rebutjat al Parlament la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge que va anunciar el debat de política general. El govern ha deixat clar, però, que la tirarà endavant igualment. Sí que els comuns han salvat de l'executiu de la reprovació mig mandat.
0: Parlament, Albert Prat.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta retenció 7 i 11 envien un més alert important al Baix Ebre i al Montsià. Diu que cal evitar desplaçaments, que no s'ho surti a l'exterior, que no es vagi a buscar el cotxe ni es baixi a soterranis. Si us arriba l'aigua, diu, pugeu a plantes superiors i si sou a l'exterior, refugieu-vos en un lloc segur. Seguiu les instruccions de les autoritats i també dels mitjans públics com Catalunya Ràdio. En aquest cas, en risc també, recordeu que teniu un telèfon d'emergències que és el 112, només en cas d'incidència i de risc. I en aquests moments recordar també que consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i Roquetes a causa de la pluja. Més coses que us expliquem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Atenció a aquest tiroteig.
10: A Terrassa, al barri de Can Parellada, dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà van quedar ferits ahir a la nit després d'un intercanvi de trets, segons ha pogut saber aquesta emissora, perseguint un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei.
11: Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ho investiga.
0: I no n'és conscient.
8: El pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. Sí que va suggerir una possible negligència com agafar-lo massa fort. L'home va declarar ahir petició pròpia davant el tribunal que l'investiga ell i a la mare per maltractaments i agressió sexual.
10: El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare infermera del mateix hospital va quedar en llibertat amb càrrecs. El nadó viu amb una família d'acollida.
0: Excepcions.
11: Les que farà la DGT farà amb la nova regulació dels semàfors en groc intermitent per als cotxes mentre creuen els vianants. Pere Navarro, director de la DGT, a aquesta emissora.
18: És que avui mateix hi ha signat ja la instrucció que diu, escolti, excepcionalment amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
8: Barcelona és un dels municipis que s'havia queixat. L'Ajuntament calcula que hi ha 1.500 cruïlles on el groc intermitent conviu amb el verd per a vianants.
0: I arrenca dilluns.
10: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Els primers a vacunar-se seran les persones que viuen a residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
19: Bon dia.
0: Ataquen.
19: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira i demana que es resolgui ràpid. Des del Barça insisteixen que no han fet cap requeriment al club blaugrana.
0: S'ho han de guanyar.
19: El Girona, que té una de les millors plantilles de la segona divisió, això diu el tècnic Quique Álvarez, que avisa que falta demostrar-ho al camp. Declaracions al tot costa.
20: No em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no?
19: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vespre, a l'Euroliga de Bàsquet a les 7, des d'Ilkas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: 10 segons seran un quart de 8 del matí, anem ara cap al quiosc.
21: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 20 graus de temperatura i les portades d'avui, tant les de Catalunya com les de Madrid, tenen un clar protagonista i és Junts. La Vanguardia, per exemple, titula que Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. L'Ara explica que Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments, mentre que La Razón, per exemple, titula que Junts rebutja els dos decrets i que Sánchez perd al Congrés. I al carrer, L'altre protagonista d'avui el trobem al País, perquè el diari entrevista en exclusiva a Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, que ha donat l'entrevista des d'una escola bombardejada, explica que Putin no tem els europeus ni es veu afectat per les sancions imposades.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
1: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
7: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
22: Retencions a la ronda de dalt del nus de la Trinitat a Horta i a la ronda del litoral de Bac de Roda, Ciutat Vella, en sentit Llobregat. Cua també a la B23 i la 2 al Baix Llobregat i a la C58 al Vallès.
2: Els grups municipals de Junts, Barcelona en Comú i Esquerra forcen la convocatòria d'un ple extraordinari per exigir al govern municipal que resolgui el conflicte laboral de les biblioteques.
23: En un comunicat, els tres grups denuncien la falta de voluntat de diàleg de l'executiu del PSC i reclamen que es reprenguin les negociacions amb el comitè d'empresa i que es retirin les denúncies penals i administratives contra els treballadors.
24: Segons el reglament, el govern municipal té l'obligació de convocar aquesta sessió extraordinària en un termini màxim de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la petició.
2: Més notícies. El Garraf Vilanova preveu un pressupost de més de 110 milions i apuja un 3% els impostos.
23: El pressupost de l'any que ve puja 3 milions i mig més que aquest any, amb més recursos per neteja, espai públic, polítiques socials i equipaments.
24: Entre les principals partides hi ha 14 milions per residus i neteja viària, així com inversions en equipaments esportius, escoles i manteniment de l'espai públic.
2: L'Hospital de Bellvitge és líder estatal en implantació de cors artificials.
23: 11 cors artificials al 2025, la xifra més alta d'Espanya, i va fer 31 transplantaments cardíacs, el màxim de Catalunya.
24: Des del 1992, el centre ha implantat prop d'un centenar d'aquests dispositius que poden servir tant com a pont fins al transplantament com a tractament definitiu. Ho llegim a la premsa del Baix.
2: I al Baix és l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada prepara un projecte de transformació del carrer Manresa. És una de les principals entrades.
23: La iniciativa busca millorar l'espai públic i adaptar-lo a les necessitats actuals dels veïns.
24: De fet, la intervenció per fer el vial més accessible als vianants es portarà a terme després de completar la renovació del carrer Gori.
2: I cultura? Maneres d'escapar-se és el lema d'aquest any del Festival de Fotografia Analògica Revela't, que torna aquest cap de setmana a Vilassar de Dalt. Marta Vallès.
25: La pluja ha fet endarrerir l'obertura del festival, que es farà dissabte. Més de 20 exposicions de fotografia analògica contemporània. Què no ens podem perdre? Pep Mínguez, director del Revela't.
26: Castropet és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar del que és un llibre a l'exposició. Exteriors hi ha una de Philip Smith. És un fotògraf de Letònia i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
25: El més especial, el cap de setmana del 16 al 18 d'aquest mes. Des de Vilassar de Dalt, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I música amb Su.
27: Tant de bo que jo fos més com tu i coneguis la vida.
2: Dins del cicle directes Estrella Damm 150 aquest vespre a l'Udegas. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: El 19 de desembre del 1936.
28: I el número de la sort, el...
29: 4.
28: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
30: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya.
31: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
30: Empecé con Planograma por la comodidad y rapidez.
31: Valoro tanto el stock como el precio.
32: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
33: 20 años creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 años construint junts. Obramat.
34: El matí de Catalunya Ràdio.
35: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Ara mateix molt preocupats pel temps que està caient al Montsià i al Baix Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí. Anem fent el seguiment d'aquestes tempestes que estan quedant estàtiques en aquest sector. De fet, de tot el gran sistema convectiu que tenim al Mediterrani, que ocupa tot el Golf de València, arriba fins a les Balears, a Eivissa, i arriba fins a les Terres de l'Ebre, on hi ha les tempestes més fortes, és precisament aquí les Terres de l'Ebre. Hi ha una dada que ens estem fixant, és la de Mas de Barberans. Ahir van caure 95 litres, ahir bàsicament a la nit, i aquesta matinada n'han caigut 123, i molts d'ells han caigut aquestes últimes hores, aquests últims minuts. Per tant, ja en portem més de 220. Clar, hem de pensar que el barranc de... Vaja, al costat de Santa Bàrbara, hi ha tot de barrancs. Santa Bàrbara està al peu dels ports, per tant, allà acumula l'aigua de molts barrancs que baixen i queden concentrats al barranc de Lledó, que passa entre diferents camins, carreteres, que passen entre Santa Bàrbara i Lledó. Per tant, tots aquests camins poden quedar inundats les pròximes hores per aquesta aigua que deu baixar en aquests moments a tota velocitat, perquè ara mateix la intensitat de precipitació és molt intensa. I també una miqueta més al sud neix un altre barranc, que és el barranc de Palós, que en aquest cas passa per Santa Bàrbara. Aquí també tenim registres que, tot i que no són oficials, en aquests moments ja ens parlarien de quantitats de precipitació de 250 litres per metre quadrat. Santa Bàrbara és una zona molt més plana, per tant, doncs, l'aigua pot provocar més problemes pel que fa a les inundacions, i de fet això és el que hem vist aquesta matinada.
0: 250,
3: insistim,
0: ja,
3: demanar... 250 és un registre no oficial, és a dir, l'oficial sí. Ara mateix estaria 220 a Mas de Barberans. Però aquestes dades de pluviòmetres que tenen persones particulars, doncs ja ens parlen d'aquestes quantitats que, vaja, són fiables. Llavors, insistim ara en la precaució, perquè el terreny està saturat d'aigua, es preveu molta pluja encara els pròxims minuts, les pròximes hores, potser 50, potser 100 litres més, i això voldria dir, doncs, que ràpidament es pot convertir en una crescuda d'un riu, d'algun torrent, en aquest sector Baix Ebre, Montsià, però compte perquè avança molt lentament cap al nord i podria arribar també al sud del Camp de Tarragona.
7: Els sons del matí.
3: I es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada entre el nord de Castelló i sobretot les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona de Montsià.
4: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar molta aigua.
5: Sí, sí, no, el carrer de sempre, el que passa que últimament estan agafant més carrers per aquí a Sant Rafel.
0: Castelló de la Plana, Marta García.
6: Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes de destacats.
8: Junts per Catalunya votarà en contra de tots dos decrets.
9: París!
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, retratar.
10: En sentit figurat, descriure exactament o mostrar com és realment algú per mitjà d'actes, paraules o trets. El govern espanyol vol que avui al Congrés els partits que no donin suport als seus dos decrets d'habitatge quedin retratats. I això va pel PP, per Vox i per Junts. El govern espanyol han de decidir si volen sortir la foto al costat de la ciutadania o al costat dels especuladors. El que pot quedar retratada també aquest matí a la Cambra Baixa Espanyola és la legislatura.
0: Tiroteig.
10: Sèrie de trets d'arma de foc que es produeixen de manera seguida o continuada. Si us pregunteu quants trets calen per considerar que hi ha hagut un tiroteig, doncs es veu que no hi ha un mínim numèric per aplicar aquest terme. És a dir, que un sol tret ja pot considerar-se un tiroteig, encara que sol reservar-se per més d'un tret o un intercanvi de trets com el que hi ha hagut aquesta nit a Terrassa entre un grup de lladres i la Guàrdia Civil. Dos agents han quedat ferits.
0: Punt de no retorn.
10: Moment o llindar crític a partir del qual una situació o procés canvia de manera irreversible i ja no és possible tornar a l'estat inicial. Vladimir Putin diu que pot arribar de forma inesperada, com si no anés amb ell o com si hagués d'arribar de forma inexorable, per generació espontània, mentre reitera l'amenaça nuclear a Europa. Aquesta amenaça del punt de no retorn cada dia és més present, ja sigui per una IA poderosa i embogida, pel risc d'atac nuclear o senzillament perquè quedarem fregits pel canvi climàtic.
0: I ara les xifres del dia amb Lara García. La primera xifra és 20.
11: A partir de l'abril del 2027, les capses d'antibiòtics seran de 20 unitats. D'aquí 6 mesos desapareixeran de manera definitiva les capses de 30 pastilles i l'objectiu és que quan s'acabi el tractament no s'obrin pastilles i així no s'hi pugui recórrer al pacient en un altre moment sense indicacions mèdiques. Cada any a Espanya moren 3.000 persones per resistència dels bacteris als antibiòtics.
0: 1,2 milions.
11: Són les persones que pateixen símptomes greus durant la menopausa. El 75% tenen subvocacions intenses. Són dades de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
0: 87%.
11: És el percentatge de les morts en atropellaments que són culpa del conductor. En aquests casos, els vianants havien comès cap infracció i només en el 13% dels casos no van respectar el semàfor. Són conclusions d'un estudi elaborat per l'Observatori Nacional de Seguretat Viària.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una doble foto de les tres xemeneies, amb, com un busca les diferències, s'hi veu l'esquelet d'un edifici i davant una paret. I aquí és on hi ha la pista, perquè en una fotografia és plena de grafitis, sense cap espai lliure, i en l'altra imatge, la mateixa paret, està completament blanca.
1: Ho trobem a La Vanguardia, que explica que l'Ajuntament de Barcelona va decidir posar punt final a una de les meques del grafiti barceloní, les Tres Xemeneies. Afegeix que han netejat més de 200.000 metres quadrats de façanes en 8 mesos i que aquesta política espanta els grafiters. Prova d'això, diu, és que cada vegada els serveis de neteja es troben amb menys façanes pintades.
0: A la segona imatge hi veig quatre trossos de pa de barra tallats, no en llesca, sinó com, fos, com si fossin petits entrepans oberts pel mig, una terrina d'humus, d'aquests de plàstic que trobes fàcilment al supermercat, i un ganivet de cuina d'una mida mitjana, no de pelar patates, sinó que podria servir per tallar verdures, per exemple.
1: Sí, és una imatge que corre per les xarxes i que veiem a diaris digitals, i és que és la foto que ha agafat de referència a l'Ajuntament de Madrid com a prova, diuen, del perill de l'acampada de la Puerta del Sol. I és basant-se en aquesta foto del pal humus i el ganivet de cuina que l'alcalde ha demanat una intervenció immediata i avisa de mesures judicials.
0: I la tercera imatge del dia, atenció, convertir Oxford Street en un carrer per vianants. Londres, Quim Olivares, què hi veiem?
9: Ahir dijous l'Enigmarius feia.
0: No, aquest no és en Quim Olivares, ara sí, Quim. Hola, Quim. No tenim en Quim. Doncs si no tenim en Quim, ara sí.
12: Estressant d'autobusos, taxis, bicicletes, moltes assalten els semàfors, tricicles turístics decorats amb mal gust i algun cotxe privat. I les voreres estan plenes a vessar de persones que van a comprar amunt i avall i que també s'assalten la majoria de semàfors. El 26 d'octubre, a l'inici de la campanya de Nadal, es pacificarà parcialment aquesta artèria comercial. Per l'alcalde, el laborista Sadiq Khan, això portarà beneficis mediambientals. El canvi obligarà a desviar el trànsit pels carrers al nord d'Oxford Street, que no estan gaire contents amb l'alcalde.
13: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: acolorís la roba de la bandera amb destresa. I la resposta era: encebés. Encebar la roba vol dir remullar-la amb sabes per fixar-ne i avivar-ne els colors, i la destresa la demostraria qui en sabés. Acabem la setmana una mica lluny, a Suècia. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec de 7 lletres. Membres d'una dinastia de califes a mans del pop suec. 7 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Regina Rodríguez Sirvent.
15: Avui la Clariana preveurà que farà fred. Obrirà l'armari i trobarà una jaqueta que fa 6 anys que buscava i es posarà extremadament contenta. No per la jaqueta en si, sinó perquè també preveurà el desig. Posarà demà la butxaca i palparà amb els ulls tancats. Bingo! La targeta del restaurant amb els millors carbonara de la història que mai més va saber trobar era allà. I després d'això, recordarà que també és el seu aniversari, però que potser ja no li cal cap més regal. Oh, yeah.

0: Són 8:15.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15 i ara mateix molta precaució, sobretot al Baix Ebre i al Montsià. Ens despertem amb 12 graus a Das, 21 a Cabrils, 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem també portaveus de diferents grups parlamentaris per valorar el no de Junts dels decrets d'habitatge. Però què hem de saber del dia d'avui i molt especialment del que està passant pel que fa a les pluges? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Que Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou SLR al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres.
3: Fa força estona que hi ha una tempesta estancada a l'extrem sud del país amb acumulacions de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del Montsià o el Baix Ebre.
4: A les 11 comença el ple del Congrés on, si no hi ha novetats d'última hora, es tombaran els dos decrets sobre habitatge després que Junts s'hi hagi posicionat en contra.
3: La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa ho acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
4: Un Illa que ha vist com els comuns al Parlament han rebutjat la seva proposta estrella, el debat de política general, la compra conjunta de pisos entre particulars i la Generalitat.
3: I dos guàrdies civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents que anaven de paisà perseguien una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
5: En esports, el Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vesprem.
0: I pel que fa als aiguats a les Terres de l'Ebre, no paren de sumar litres ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, se sumen 220 litres a Mas de Barberans, a Tortosa 150, més de 140 en altres punts de la Plana Alta i el Baix Maestrat. El terreny està saturat d'aigua i els torrents poden créixer amb molta rapidesa a les pròximes hores. I és que les pluges han quedat estancades entre el Baix Ebre i el Montsià, però van avançant molt lentament cap al nord i, per tant, durant el matí i migdia també podrien descarregar fort al sud del Cap de Tarragona. El cap de setmana es manté la

0: Hora i mitja tard, una hora i mitja, ens diu Renfe Pro, que en aquest cas és un retard puntual per una qüestió operativa.
1: I a les carreteres, hi ha 5 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, Mireia Sala.
2: Sí, la més important és la C12, entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, Galera, La Sénia i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat i els accessos a Barcelona hi ha cua a les dues rondes en sentit Llobregat, a la B23 a Molins i la C58 a Sant Quirze.
1: I avui atenció també perquè ens fixarem en els articles i també en les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia, avui amb el mateix subjecte a totes les portades, Ricard, la paraula és Junts. En destaquem tres. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer. Altres temes de portada. El País entrevistat, Volodymyr Zelensky, és la gran foto de portada. El president d'Ucraïna assegura que Vladimir Putin no tem els europeus i ni es veu afectat per les sancions. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa.
1: És curiós avui mirar la premsa com es posiciona, diguéssim, amb el que ha passat amb l'habitatge i amb la posició de Junts, i també curiosa la lectura que en fa La Vanguardia. És significatiu, si més no. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Són les 7:34. I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
4: Per exemple, l'editorial del País que diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge. O a La Vanguardia, el director Jordi Juan avisa de la derrota de Pedro Sánchez que pot tenir seqüeles.
1: Jordi Juan, eh?
4: Jordi Juan, el director de La Vanguardia.
1: Sí, sí, Jordi Juan avisa de la derrota...
4: Diu, paradoxes de la política espanyola. Just pocs dies abans que el Tribunal Constitucional permeti la tornada de Carles Puigdemont, el seu partit pot provocar, sense voler-ho, que es posi punt i final a la legislatura. El Mundo, el Federico Jiménez Los Santos, va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les seves cases a 2,4 milions d'espanyols, són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tira endavant el decret. A l'Ara, l'Antoni Bassas diu que els llogaters tenen por de ser desnonats, els propietaris de la seva inseguretat jurídica i els polítics de seure a negociar res perquè queda tou. I al periòdico, el periodista Joan Canyete Veil exposa que la política ha d'actuar, però no amb dos decrets oportunistes i matussers en el seu redactat.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
5: També la meitat de les persones entre 30 i 44 anys viuen de lloguer, publica el Nació. A més, hi ha el doble d'arrendataris entre 45 i 64 anys que el 2013. I per contra, els que viuen en un habitatge de propietat han baixat del 74 al 67%. D'altra banda, l'informe Vides Futures recull que el lloguer està portant més rotació residencial. En aquest sentit, el 2021, només el 36% de la població de l'Estat vivia el mateix habitatge que 10 anys abans. Això és pràcticament la meitat que els anys 90, que ho feia un 70%. El document apunta que aquesta tendència anirà més.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
9: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
10: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't.

0: Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
2: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Catalunya Ràdio.
4: Són les 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quin és el supermercat més car de Catalunya?
5: El Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el supermercat del Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el supermercat on és més barat fer la compra és el Family Cash, que només té un local a Tarragona i un Amposta, ho recull el Nació Digital.
4: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
6: Una peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les mudanyes de Prades a l'empresa agrícola La Solana al Baix Camp. Explica la història, el Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop. El cert és que cada cop n'hi ha menys.
4: I què ens descobreix el Regió 7?
5: El secret de les pastilles Joanola, l'empresa amb fàbrica Sant Quirze del Vallès fa 120 anys i aprofitant aquest aniversari doncs ha obert les portes. El diari explica que més aviat sembla que hi facin pizzas. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia del barri de Gràcia de Barcelona el 1906 amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
4: I ara els destacats en internacional i economia amb Pol Forada i Lara García.
7: En plana internacional, Donald Trump augmenta la pressió sobre Europa en un intent de baixar els preus dels carburants abans de les eleccions de mig mandat el mes de novembre. Reuters anuncia que Washington amenaça Alemanya i França que si no alliberen reserves de dièsel per ajudar a contenir l'escalada de preus dels carburants, s'enfrontaran a un veto dels Estats Units a les exportacions d'aquest carburant. A França, el govern està atrapat en una mobilització estudiantil que se li ha estat descontrolant. Segons Le Monde, el ministre d'Educació rebrà avui les associacions d'estudiants de secundària i de pares i mares d'alumnes després de 10 dies de manifestacions a les portes dels centres educatius. I el Corriere della Sera, Itàlia, diu que s'obre oficialment la cursa pels pressupostos del 2027, un camí que es presenta complicat en un context marcat per la crisi energètica.
8: I avui els titulars de premsa econòmica tornen a pilotar al voltant de l'habitatge i l'economista assegura que el govern espanyol oblida la llei del sòl encallada des de fa 4 anys. Segons el mitjà, aquesta llei és la solució a la crisi de l'habitatge perquè desencalla el problema de la manca de sòl edificable. Mentre l'executiu concentra la seva política residencial en noves mesures sobre el mercat del lloguer, el gran problema que condiciona la creació d'oferta continua pendent, lamenta el diari. Expansió en un dia més en contra dels decrets de l'habitatge publica que els juristes qualifiquen el text que vota avui al Congrés de demencial en contenir conceptes jurídics indeterminats, cosa que podria generar, segons el diari, una onada de litigis, tot i que el mateix Expansió matisa que això no passarà perquè, diu, els decrets estan destinats al fracàs. I l'ON Economia destaca que directius i executius de Volotea s'han apujat el sou en ple declivi de l'aerolínia. L'aerolínia rescatada amb diners públics en la pandèmia perdia diners abans i en perd després. Acaba de sol·licitar el preconcurs de creditors.
4: I a la premsa esportiva destaquen els nous atacs del Madrid pel cas Negreira, Robert Prat.
9: El diari Esport recorda que no hi ha cap nou expedient contra el Barça i veu aquesta iniciativa del Madrid i de Florentino com fum. Joan Baells afegeix que el nou Madrid de Florentino ha passat de ser un club senyor a agafar el paper de víctima i avisa que amb el pas del temps Florentino pot consumar un ridícul majúscul.

0: Mundo Deportivo destaca que són 50.000 folis els que ha enviat al Madrid, però que no s'ha obert cap expedient nou. L'Esportiu parla del comodí Negreira amb un Madrid que demana pressa a la UEFA per tapar les seves misèries. Des de Madrid els titulars són tan grans que no hi caben. Portada tot drap del Marca. El Madrid posa urgència a la UEFA perquè sancioni el Barça. El diari AS diu és la mateixa UEFA qui reactiva el cas Negreira. El periòdico parla de Cristiano Ronaldo com la caiguda d'un mite que ha traït el seu llegat de compromís, talent i passió, i que Portugal continua convulsa pel trist final que està escrivint el millor esportista del país amb un epíleg pèssim i impropi d'una llegenda que demostra immaduresa. Carme Barceló afegeix que Cristiano és el jo i només jo. La Vanguardia apunta al final de Cristiano, dient Joan Golobar recorda que pertany a un equip significa estar disposat a celebrar victòries en què un no ocupa el centre de la fotografia i el país el remata i diu que es punxa el globus Cristiano.
1: Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tengo otra explicación.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè roben dos camions d'Nvidia pensant-se que havien capturat un tresor de xips d'IA, però estaven plens de sorra.
4: Ha passat a Califòrnia i ho recull el Mundo. Nvidia és una empresa especialitzada en IA. És per això que els lladres van decidir assaltar uns camions pensant-se que dins hi trobarien material caríssim que s'utilitza per desenvolupar i alimentar els sistemes d'intel·ligència artificial. Però el botí que va resultar ser un autèntic fiasco. Quan van obrir les portes dels camions es van trobar amb 9 tones de sorra.
2: Detenen en una operació contra el narcotràfic el responsable de l'equip antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia.
5: Miguel Ángel Barbero, el responsable de l'equip contra la delinqüència organitzada i antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia, ha estat detingut amb 3 persones més en una operació que relaciona amb el tràfic d'estupefaents. Fa 9 anys el van arrestar pel mateix motiu. Està investigat per diversos delictes, pertinença a banda criminal organitzada, suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir la delinqüència.
2: No, m'estava imaginant la conversa entre el seu cap i l'agent Barbero. Segur que tienen lo de la droga, lo tengo controlado. Fernandisco recorda els seus inicis a la ràdio amb 12 anys, escalfava els cigalons dels locutors.
4: Sí, en una entrevista a la cadena SER, el locutor ha explicat que va començar el món de la ràdio quan els discos de vinil i el fum del tabac complien els estudis de so. Els seus inicis van ser a Ràdio Miramar i ha explicat que la seva feina era escalfar els cigalons dels locutors que treballaven a les 8 del matí. Per fer-ho, utilitzava un càmping gas que hi havia a l'estudi. Recorda que van ser matins molt foscos, sobretot per la falta de llum de la redacció.
2: Carolies, qui fanja avui?
5: Felicitem el cantant Sting, el compositor i cantant en fa 75, també la cantant Romina Power, que bufa 75 espelmes, i acabem l'actriu Maribel Verdú, que en fa 56.
2: I Sant Oral?
5: Mira, avui és el dia dels Sant Àngels de la Guarda, també.
2: Sant Àngel?
5: Sant Àngel?
2: Avui sí.
5: No m'ho digui! Les felicitats al nostre Àngel de la Guarda.
2: Angelina també, no? Suposo.
5: Suposo que també. I també és la Mare de Déu de l'Acadèmia i, a més de tot això, suma-li que és Sant Sadurní.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 2 d'octubre de 1976. Atenció, s'apuja el salari mínim interprofessional fins a les 11.400 pessetes mensuals, el que ara serien 68 euros i mig. Tot i l'increment, la conflictivitat laboral ara fa 50 anys era molt alta. Aturades al sector tèxtil, al metal·lúrgic, vaga correus, vaga als controladors aeris i la que més afecta els ciutadans, vaga als forns de pa, que deixa imatges de postguerra amb llargues cues i persones que acaparen tot el pa que poden. Ara fa 50 anys, reunió important a París entre membres de l'Assemblea de Catalunya i el president a l'exili, Josep Tarradellas. Havien de definir una estratègia de com recuperar la Generalitat i quin paper hi havia de tenir Tarradellas. Acabo amb el Corte Inglés, que anunciava als diaris que aquella tarda Antonio Machín signaria discos al seu centre de la Diagonal. Que han passat 50 anys en dona fer l'anunci quan defineix Machín com el popular cantante de color.
8: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:47. De seguida ampliem la previsió del temps. S'està afectant ara molt la pluja. Atenció perquè Protecció Civil ha enviat un nou alert al Baix Ebre i al Montsià.
3: Demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas acostar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres. Hi ha acumulacions de 200 litres per metre quadrat a alguns punts d'aquestes comarques. Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberà, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
9: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble per orografia l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables.
3: Ara mateix hi ha 9 municipis amb classes i equipaments tancats i el nord del País Valencià també està en alerta.
2: Junts tombarà els dos decrets sobre habitatge avui al Congrés.
10: A les 11 comença el ple, la Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
2: Per cert, que farem un especial també al matí de Catalunya Ràdio, un especial per seguir les pluges a partir de les 8 del matí i un altre especial a partir de les 11 per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats en una matèria tan urgent com l'habitatge. I ferits, atenció, dos guàrdies civils de paisà en un tiroteig a Terrassa.
3: Els agents sí, perseguint una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
2: Rosalia, per cert, és premi Billboard Saló de la Fama.
10: L'anunci el va fer la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar de Rosalia com una de les artistes més distintives i influents de la música global. Rebrà el guardó durant la gala dels Premis Billboard que se celebrarà el 22 d'octubre a Miami.
2: És un dia d'estar connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya per seguir la previsió meteorològica minut a minut. Molta afectació ara mateix al Montsià i al Baix Ebre, al Deltebre. Més de 450 abonats estan sense llum i, per tant, també és un dia d'estar connectats als serveis públics de Catalunya Ràdio per informar-vos. És un moment de molta precaució, sobretot al sud del país. Al sud hi ha altres zones del país que avui també farem un cop d'ull. Ronda de connexions des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Curado, bon dia.
12: Bon dia.
2: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
14: Bon dia.
2: En aquest context que dèiem de pluges i també de rius que al sud del país baixen ben plens, des de Lleida seguirem també aquest balanç de l'any hidrològic que aquest matí es fa a la Confederació Hidrològica de l'Ebre. Estela.
11: Sí, ha estat un any marcat per la irregularitat. Ara hi ha aiguats a la part baixa de la conca, però hem tingut un estiu molt sec després d'un hivern especialment plujós. Això ha garantit les campanyes de reg perquè els pantans han aguantat. Veurem què explica a 9:45 el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de l'organisme. I aquesta tarda, 6:45, Lleida s'assuma a les mobilitzacions per l'habitatge. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha convocat una concentració davant la seu del PSC, un acte en què preveuen donar veu a persones afectades per aquesta crisi i en què posaran de relleu xifres com els més de 2.000 desnonaments que s'han fet a les comarques de Lleida en els darrers 5 anys o els màxims històrics en execucions hipotecàries, 231 en el primer semestre d'aquest any.
2: Ara mateix a Tortosa està plovent molt. Atenció, hi ha carreteres tallades, hi ha un parell de cases també que estan desallotjades, ens informen, i ara veurem també què és el que acaba passant. Hi ha el centre de comandament de bombers al pavelló Remolins. Recordem que els centres educatius i municipals estan tancats. I a Barcelona, Marc, hi haurà valoració de la consellera Parlon en roda de premsa. Per cert, aquí a pocs minuts també en directe al matí de Catalunya Ràdio per valorar les incidències que es puguin produir arran d'aquests aiguats i també farà balanç d'incendis.
3: Exacte, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026, ara que oficialment Ricard ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12 i també, just a aquella hora, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: I acabem també parlant de violència masclista, tant a les comarques de Tarragona com les de Girona. D'una banda, l'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'ella, Clara?
13: Sí, l'home ha explicat que ella va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador i que aleshores ell la va colpejar. Ha assegurat, però que no ho volia fer. La fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. D'altra banda, les portes del concurs de Castells de Tarragona. Recordem un precedent que va tenir lloc a Barcelona l'any 1902 per les festes de la Mercè. Es tracta del concurs regional de xiquets de Valls entre la Colla Vella i la Nova de Valls. L'acte va tenir un caràcter anecdòtic, que res tenia a veure amb el concurs que es va fer 30 anys després a Tarragona. Per cert, que aquella competició la va guanyar la Colla Vella, que es va endur un premi de 150 pessetes.
2: I el crim d'una noia a casa seva fa 3 anys a Girona arriba avui a judici. El seu excompany va reconèixer els fets i han convocat una manifestació davant de l'audiència, Fèlix.
15: Sí, aquest matí triaran el jurat del judici, han convocat una concentració de suport de la família de la Carla Fernández, que van matar el juliol del 2023. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia li reclama presó permanent revisable per assassinat. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació d'una associació anomenada AMMA, AMMA, Feminicidios, per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
12: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: Ara fer un repàs a com està ara mateix la situació. Com dèiem, ara mateix torna a ploure molt i especial atenció a Tortosa, a la Icordomí.
14: Bon dia, sí, tot el Baix Ebre, tot el Montsià, especialment el Baix Ebre és la novetat perquè les precipitacions són molt intenses en aquests moments, també arriben, per exemple, a la mateixa capital, a Tortosa, i al Montsià doncs, també van acumulant-se pluges. Destacàvem fa una estona aquesta dada de Mas de Barberans de 220 litres per metre quadrat, ens acaba arribar la dada d'Alcanar, són 193 litres per metre quadrat que han caigut, i 100 dels quals han caigut només l'última hora, 100 litres en una hora. Estem parlant també de pluges de 150 litres a Tortosa i en altres llocs, per exemple, de la Plana Alta, del Baix Maestrat, ja superen els 150 litres per metre quadrat. De tot aquest sistema convectiu que hi ha a gran escala, a tot el Golf de València, Terres de l'Ebre, arriba fins a les Balears, on tenim les pluges més fortes, ara mateix és a les Terres de l'Ebre, i es preveu que quedin aquí estancades durant bona part del matí, amb una lleugera tendència en avançant cap al nord, això vol dir que també podrien afectar el Camp de Tarragona. Està plovent també en altres llocs de Catalunya, per exemple al Camp de Tarragona o en altres llocs de les comarques de Lleida, de moment ho fa de manera més moderada, però compte perquè al migdia, mig matí, migdia, també alguna d'aquestes pluges torrencials podria arribar al sud del Camp de Tarragona. I el cap de setmana no fa net. Sí que no tindrem aquesta inestabilitat tan marcada, però es manté la possibilitat de ruixats i tempestes fortes sobre el mar, poden arribar al litoral i en especial poden arribar a les Terres de l'Ebre, això durant la nit, matí, i a les tardes és probable que, sobretot dissabte, tinguem ruixats irregulars en moltes comarques també de l'interior.
2: Gràcies, Eloi. Fins ara. I pel que fa al trànsit s'ha tallat també una altra carretera per la pluja a les Terres de l'Ebre i ja n'hi ha 6 detallades, Mireia Sala.
16: Sí, són totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, La Sénia, Mas d'Enverge, Alcanar i Ulldecona. També està tallada la C12 entre Tortosa i Roquetes.
17: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
18: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara al matí toca repassar el preu de les coses. Avui, quant costa una hora de cangur?
20: Independentment del territori, el preu d'una hora de cangur oscil·la entre els 10 i els 15 euros l'hora. A Barcelona, al barri de Can Baró, la Ivet paga 10 euros l'hora per un cangur per al seu fill de 19 mesos. En total, la família se n'hi gasta uns 1.600 mensuals.
21: Per 3 hores al dia, 5 dies a la setmana, i ens ha demanat 10 euros l'hora. Quan demanes una cangur per hores esporàdiques, el preu pot pujar, i si fas un contracte per 40 hores, el preu hora que rep la cangur és menys, però acostumes a donar-la d'alta a la Seguretat Social i llavors a la família ja li costa uns 1.600 euros al mes.
20: L'Ariadna viu a Mataró i és mare soltera d'una nena de 7 anys que també necessita cangur.
22: L'ajuda d'una cangur costa 15 euros l'hora per unes 15 hores a la setmana.
20: A Barcelona, al barri del Congrés, l'Eva també paga 10 euros l'hora. Una coneguda assegura que a l'hora de triar cangur la seva prioritat no ha estat el preu, sinó comptar amb una persona de confiança.
23: Només saber recollir la meva filla de l'escola i portar-la a música. No vaig fer cap estudi de mercat, només volia algú de confiança i vaig pensar que li pagaria l'hora sencera, tot i que estigui només amb la meva filla a mitja hora, perquè a vegades la necessito més d'una tarda i vull que estigui contenta.
20: Hi ha ciutats que ofereixen un servei municipal de cangur. Barcelona, per exemple, té el Pla Concilia, que ofereix canguratge gratuït per nens d'entre 1 i 12 anys en 15 punts de Barcelona. Un altre municipi és Igualada, que té cangur públic per a infants des de les 16 setmanes fins a 6è de primària. És gratuït i funciona en diversos equipaments municipals.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els impostos? Avui divendres, què costa canviar l'enllumenat d'una escola? Ot Serra, bon dia.
24: Bon dia. A l'escola Joan Casas, a Sant Antoni de Vilanova,
0: Vilamajor cal canviar el sistema d'enllumenat. S'haurà de renovar la instal·lació de tot un edifici amb tecnologia LED, primer amb el desmuntatge dels equips existents i després posant-hi els nous. El valor estimat del contracte és de 73.475 euros, que equivaldria a 11 euros per habitant.
1: Hi ha dos minuts per arribar al punt de les 8 del matí. A les xarxes que trobem, que s'ha fet més viral, Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. El passat 27 de setembre els Estopa van compartir un vídeo a xarxes per anunciar que està a punt de passar alguna cosa molt important. I veiem una persona encaputxada amb una careta blanca que grafiteja en una paret la lletra E envoltada d'un cercle vermell. El vídeo acaba amb la veu dels germans Muñoz dient tic-tac, tic-tac. Doncs bé, ara han aconseguit més de 20.000 visualitzacions amb un altre vídeo on expliquen com van enregistrar aquest tic-tac. Escolteu.
5: Jo soy tic y tú eres tac. Yo prefiero tac. Pues si tú vas a hacer el tic, yo luego te respondo como un martillo pilón.
24: ¿Tú quieres el tac?
5: Sí.
24: Sí.
5: Bueno, ¿haces tú el tic?
24: Hago yo el tic.
5: Hago yo el tac.
24: Venga, ¿vale?
5: Yo el tac.
24: ¡Yo el tic!
5: Yo el tac, venga. Yo soy tic, tú eres tic.
24: ¡Yo soy tic!
5: Yo soy tac.
24: Venga, te hago la puta.
5: Venga, va. Tic, tac. Tic, tac.
4: Sort que al final es van posar d'acord, Ricard, i va quedar clar qui havia de fer el tic i qui el tac, eh? No m'agradaria que aquestes alçades de la pel·lícula en José i en David es barallessin, haguessin d'anar al racó de pensar i s'haguessin de demanar perdó amb un petonet a la galta i una abraçada, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.

aquesta la dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Aquesta dedicatòria va per als serveis d'emergència que en dies com avui han de treballar sense descans. Els qui posen el cos i la pell quan els temps es desborda i quan la resta busquem refugi. Gràcies i bon dia, Catalunya.

0: Les 8, bon dia. Continua plovent amb intensitat al sud del país. En municipis com Tortosa o Santa Bàrbara s'han acumulat quantitats superiors als 150 litres per metre quadrat. Protecció Civil allarga l'alerta fins al migdia i demana màxima prudència davant la possible crescuda de rius i rieres. Quina afectació està tenint tot plegat a la mobilitat? Equip Viari 3CAT Info.
1: Hi ha 6 carreteres tallades per inundacions. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. A més, estan tallades totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, La Sénia, Masdenverge, Alcanar i Ulldecona. Les pluges també han fet suspendre els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tiraran endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Camp Parellada a Terrassa. Els agents perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas Roger Espanyol. Els 4 policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar afirma que no tenia intenció de ferir Espanyol. Creix la tensió a França amb uns estudiants en peu de guerra per reclamar més recursos. Les mobilitzacions arreu del país deixen uns 2.000 detinguts i prop d'un miler d'incidents greus, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers. El govern espanyol no posa data a la recuperació de la durada habitual dels viatges d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que han augmentat en gairebé mitja hora des del gener pels accidents de Damut i Gelida. Pel secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, posar una data seria imprudent. I el Teatre Lliure recupera Bobetó i a la necessitat d'un Illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020 quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
2: Esports.
3: El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta. Mentre que el Barça de bàsquet visita el Besiktas a les 7 del vespre en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. Derrota del Barça d'handbol ahir a la final del Mundial de Clubs davant el Vespre hongarès per 33-42.
0: El temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant el sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al Camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant 3 minuts i mig de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Màxim alerta a les Terres de l'Ebre per les pluges intenses que ja han deixat registres de 200 litres per metre quadrat en algunes poblacions com Mas de Barberans. El Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques més afectades pels aiguats. Els bombers han fet una setantena de sortides aquesta nit, principalment per baixos inundats i problemes elèctrics. Des de Protecció Civil han enviat fa poca estona un nou alert a la zona, ja que preveuen que les tempestes s'estanquin a les Terres de l'Ebre. Anem en directe al Departament d'Interior. Mar Riera, bon dia.
4: Molt bon dia, doncs aquí tot a punt perquè en el centre de comunicacions d'emergències compareguin els responsables màxims del Servei Meteorològic de Catalunya i també de Protecció Civil. Si us sembla, sentim en directe la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, que ja és aquí a la sala per donar l'última hora de les principals incidències que hi ha hagut aquesta nit a les Terres de l'Ebre pels forts aiguats. Com sentíem, hi ha hagut una setantena de sortides, principalment per baixos inundats i incidències elèctriques, així com problemes de mobilitat. Aquest matí s'ha enviat un més alert a la zona, demanant sobretot evitar fer desplaçaments i buscar zones altes en cas d'acumulació d'aigua. Sembla que ja compareixen a aquesta hora. Si us sembla, el sentim en directe.
5: hores, de fet des de mitjanit més o menys, la pluja s'ha intensificat molt, especialment al Montsià i al Baix Ebre. Tenim registres, que els que jo us comentaré ara són registres oficials de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya i són de Mas de Barberà 149 litres per metre quadrat, dels quals 47 han caigut només en mitja hora. A les cases d'Alcanar, 87 litres per metre quadrat, dels quals també 47,7 han caigut en 30 minuts. Al Dover, 86 litres per metre quadrat, a Ulldecona, 66. Estem parlant de quantitats molt significatives que encara s'han de seguir incrementant durant les properes hores. De fet, tenim tots els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats amb el color vermell, amb el llindar de 5 de 6, el de 30 minuts i el de 6 de 6 de grau màxim de perill, tant el d'acumulació com el de 3 hores. Sobretot a la zona del Baix Ebre i del Montsià. Això no vol dir que no només plogui en aquesta zona. Aquí és on les intensitats seran més acusades i on fins i tot es podran acumular més de 200 litres en metre quadrat en fins i tot menys de 24 hores. També esperem que segueixi plovent a bona part de les comarques de Ponent i també del Camp de Tarragona. Aquestes precipitacions també podran ser intenses, però de caràcter molt més local. En canvi, a la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre. De fet, aquest vespre, altre cop, a les Terres de l'Ebre hi podrà ploure amb certa intensitat, també durant la nit i demà al matí. De cara demà a la tarda, aquestes precipitacions de l'Ebre tornaran a desaparèixer i quedaran precipitacions més inconexes, sobretot al litoral. També diumenge esperem algunes precipitacions, també inconexes al litoral, però de cara a diumenge els models meteorològics encara no acaben d'afinar, hi ha força incertesa i, per tant, doncs, de moment apunta cap a la costa de Tarragona i la costa central, diumenge, però això ho anirem matisant. De moment ens quedem que avui tots els avisos del Servei Meteorològic estan activats amb el perill més alt que tenim, el de 6 de 6, i especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Quimba, quan vulguis.
6: Gràcies.
7: Agafa el torn de paraula.
8: En l'àmbit de protecció civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i, evidentment, des d'ahir, de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint. Amb aquestes pluges, que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses, ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida, per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per el que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja, que cau intensament, cau en el territori que ja està xupat i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant doncs, evidentment pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi agafant el seu camí i vagi marxant cap a mar, i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs. Per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i per tant són llocs a vigilar. Si algú en algun moment d'aquests que té una intensitat forta en la zona on està li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius. Més coses que estem fent. El Servei d'Emergències Mèdiques ens ha comentat que ha tingut fins a una vintena d'afectacions. D'aquestes només una persona ha tingut que ser traslladada amb estat menys greu. Ells segueixen, evidentment, com la resta dels operatius en la zona, també treballant amb tot allò que calgui. També, això que us deia ara, que hi ha afectacions a moltes carreteres, destaco la C12 Tortosa, la TV-3421 entre Roquetes i Mas de Barberans, la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, T331 entre Santa Bàrbara i Vinallops, i també entre Ulldecona i Vinallops. És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada la AP7. La AP7, per exemple, ara entre l'Aldea i Ulldecona ens comentaven que hi havia alguna dificultat, per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones. Demanem a tothom, sobretot, que obeeixi aquests talls. Si es posen aquests talls és per algun motiu, i el motiu és perquè es veu un risc per les persones i per aquest motiu es tallen aquests camins, aquestes carreteres. Demanem per la seguretat d'un mateix que tothom, doncs, estigui molt amatent, molt alerta, d'on puguin haver-hi aquestes senyalitzacions i que, evidentment, les obeeixi. Nosaltres també estem acompanyant en el CECAT de Creu Roja. Creu Roja ha començat amb nosaltres a fer tot un dispositiu per si en algun moment donat hi hagués algú que perquè entri aigua a casa seva o perquè tingui alguna dificultat, doncs tingui que anar a algun altre espai mentre dura aquest període i per tant doncs ja tenim aquest operatiu. Ells tenen allà ja preparat un camió amb 300 kits per si fos necessari refugiar en algun punt a persones, doncs tenir llits, taules, cadires, material, tenir també aigua, tenir menjar per poder-los-hi doncs, oferir. Tot això ho tenim preparat, esperem no tenir-ho que fer servir, evidentment, però com que la zona doncs, pot presentar dificultats de mobilitat, doncs ja tenim tot això preparat des d'ahir també i continuem treballant, continuarem avui tot el dia mirant aquesta evolució de la meteorologia i els efectes que tinguin al territori. Dius que fa molt poca estona, a les 7 del matí, hem enviat un ESALER a les comarques de Montsià i Baix Ebre, disculpeu que se me'n va el nom de la comarca, Montsià i Baix Ebre, i l'hem enviat sobretot per demanar això, que la gent no es mogui, que no vagin amunt i avall perquè està d'aquesta manera en aquests moments als camins, perquè els desplaçaments poden resultar perillosos, per això que us comentava, perquè l'aigua doncs, està envaint algunes calçades i per tant doncs, pot ser perillós, i el que demanàvem era aquesta prudència, aquesta precaució de no tenir mobilitat en aquests moments per tal de poder esperar que això doncs, vagi afluixant una mica i com dèiem, doncs, aquesta escorrentia vagi marxant i no vagi afectant a la vida de les persones. L'hem enviat per aquest dematí, hem demanat aquesta actuació en el que és el Baix Ebre i el Montsià. Ja sabeu que també teníem les altres comarques del Delta avisades, també fins al el que és Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. Aquestes ja ahir les havíem avisat, demanant també aquesta precaució, i aquest dematí el que hem fet ha sigut insistir en aquest tema. Sí? Perfecte. Doncs, per me, per res més.
6: Sí, només algunes precisions. Bon dia. Llavors, entenc que les alertes al Montsià i Baix Ebre és la segona alerta que reben aquestes dues comarques en concret, i que aquest és l'indret més preocupant a aquesta hora fins a les dues de la tarda, només per precisar el...
8: Ho hem d'anar seguint. En aquests moments,
6: en aquests moments
8: on veiem que l'impacte és més destacable és en aquestes dues, al Montsià i Baix Ebre. Seguirem les previsions del Servei Meteorològic, anirem mirant com això es va manifestant en el territori. Sabeu que nosaltres també, el que us deia ara, seguim les trucades del 112, el que està passant en el territori. Tenim aquests operatius també, Mossos d'Esquadra, policies locals, bombers sobretot, que estem en contacte permanent amb ells i anem veient com va evolucionant, i tot això doncs, ens dona la idea de quines són els puntualment les incidències que van passant i quina valoració tenim. Al llarg de la nit ho hem estat fent, i al llarg de la nit hi ha hagut algun moment també destacable el que era la nit, i durant la nit no hi ha mobilitat i per tant doncs, no hem vist la necessitat de fer més avisos. Però al dematí ja, quan ja sí que ja ha començat a haver-hi mobilitat, sí que ja hem vist que això podia ser més perillós i per aquest motiu doncs, hem demanat aquesta mesura d'autoprotecció per part de la ciutadania, que era doncs, no posar-se en aquests moments en el risc aquest que podem tenir a l'exterior.
6: I la decisió de tallar la P7 es podria prendre?
8: Sí.
6: Allà de la propera hora?
8: Sí, si es veu la necessitat, eh? Ara ho van seguint. I aquells punts, evidentment, que no sigui segura la conducció, doncs ja sabeu que estan els operatius, la Servei Català de Trànsit, Mossos d'Esquadra, les policies locals, per fer aquests talls que es considerin necessaris per garantir la seguretat de la viabilitat.
9: Sobre les sortides que heu fet del SEM, bueno, que comentaves sí. del SEM, no sé si ens pots explicar una mica què ha passat amb aquest menys greu.
8: No ho conec, no tinc la informació. Sé que han fet una vintena, però no tenim el detall. Sabem que és menys greu, que no és una qüestió de vida, però no tinc el detall, disculpeu-me.
10: Més preguntes? No?
4: Doncs fins aquí la compareixença d'Imma Soler i la responsable també Sarai Sarroca del Servei Meteorològic de Catalunya. Com sentíem, sobretot preocupa la situació al Baix Ebre i al Montsià, demanen sobretot evitar desplaçaments i no descarten fins i tot fer talls a la P7 si veuen que l'acumulació d'aigua complica molt la circulació dels vehicles.
0: És l'última hora que ens arriba des del Departament d'Interior amb la compareixença del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil, que ens ha ajudat i que ens ha servit la Mar Riera amb el suport tècnic d'en Josep Forns. Gràcies, Mar, bon dia.
4: Bon dia.
0: Coneguem sobre el terreny quina és la situació i anem a un dels punts on l'aigua ha impactat amb més força i durant més estona, que és Santa Bàrbara, al Montsià, Jordi Barranca.
11: A partir de les 6 del matí ha tornat a ploure amb més intensitat i ara plou molt. De fet, passaven pocs minuts d'un quart de 8 del matí quan hem rebut el missatge a través del sistema És Alert. Els veïns del municipi tornen a afrontar avui novament la represa de les pluges quan fa tot just unes hores hi havia carrers que semblaven rius.
12: Per la nit ja vam veure natos, quan vam tancar la tenda ja vam preparar tot el que posem aquí perquè intentar que no entri el màxim possible. Mantes, pesos, però sí, va començar a ploure i ja està, ja no ha parat, tota la nit, tota la nit. Doncs el que fem és vigilar, no podem fer res més.
11: El problema aquí a Santa Bàrbara és el barranc del Palós que literalment travessa el poble i és el que provoca aquestes imatges recurrents. Per evitar riscos s'ha tallat un tram de la carretera T331Z, que és per on passa aquest barranc.
13: Però està per dir que torni a baixar d'aquí unes hores. El fons està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. També hi ha una carriera que està oberta i llavors hasta que no se valori tot, els danys no s'hauria la carretera.
11: Així de fet ens ho explicava el cap de Protecció Civil del municipi fa tot just una estona, un barranc per on passa, recordem-ho, tota l'aigua que baixa de més amunt, en aquest cas del municipi del Mas de Barberans.
0: Doncs coneguem quines són les afectacions més enllà del que explicaven ara des de Protecció Civil a la xarxa viària. Connectem amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Ara mateix hi ha 6 carreteres tallades per inundació. La més important és la C12, que està tallada en Posta i entre Tortosa i Roquetes. A més, estan tallades totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen, per exemple, per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, La Sénia, Mas d'Enverge, Alcanà i Ulldecona. I atenció a l'hora de circular per la P7 en aquesta zona, sobretot entre l'Aldea i Ulldecona. Protecció Civil podria tallar també aquesta P7 en aquest tram si la situació es complica. Les pluges també han fet suspendre els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià. I pel que fa a la circulació, als accessos a Barcelona hi ha cua als punts habituals, sobretot a les dues rondes en sentit Llobregat, a la B23 a Molins i a la C58 a Sant Quirze.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Són les 8 i 19 minuts, seguim amb el repàs de l'actualitat.
2: 3CAT Info.
0: Pendents de la previsió meteorològica de les seves afectacions, també estem pendents del que passi avui a Madrid, al Congrés dels Diputats, després que Junts hagi anunciat que tombarà els reials decrets al ple si el govern de Pedro Sánchez no el retira i aprova un nou text negociat que els de Puigdemont estarien disposats a votar. Jordi Corbalán.
14: L'executiva ajuntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres.
0: El govern espanyol s'ha plantat davant de Junts i no retirarà aquests decrets. La Moncloa carrega contra els de Puigdemont, diu que ha arribat l'hora que es retractin votant al costat de PP i Vox en contra de les solucions per la crisi de l'habitatge a Madrid. Paula Brujats.
15: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió. Mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés.
0: El president de la Generalitat ha qualificat d'incomprensible i irresponsable la decisió de Junts en un escrit a la xarxa X. Salvador Illa afegeix que Junts ha de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Sosté que defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament al contrari. El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui. Tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant, el sindicat de llogateres ja apunta a una altra vaga, a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Enric Aragonès n'és el portaveu.
16: Si tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que ja ha començat a aturar desnonaments.
0: I encara en clau política, el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salva de la reprovació a mig mandat. Ho feia en el debat de política general que va acabar ahir. Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així el govern ja ha deixat clar que la tirarà endavant. Igualment, Parlament, Albert Prat.
17: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
18: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
17: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
19: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
17: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió tal com proposava Junts.
2: 3CAT Info.
0: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Can Barallada de Terrassa. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els guàrdies civils de paisà perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i un dels delinqüents els colpegen mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
20: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
21: Quan vulgui.
20: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
21: Tot el temps que vulgui.
20: I totes les bombolles que vulgui?
21: Totes les bombolles que vulgui.
20: I tot el relax que vulgui?
21: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
22: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Així és que vostès m'han vingut a veure.
25: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15 del matí.
3: esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Marc.
6: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
5: El Real Madrid ha enviat més documentació a la UEFA sobre el cas Negreira. En un comunicat, el Club Blanc diu que ho ha fet perquè la investigació pugui avançar més. Una investigació que, segons el Barça, està en suspens des del 2023 i que l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment al Club Blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Club Blanc, Florentino Pérez, i el del Futbol Club Barcelona el 25 de novembre per un acte de conciliació per les insinuacions de Florentino sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no ha retractat les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal.
3: 3CAT Info.
5: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast de les molèsties que té a la cuixa dreta. Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui, de fet, es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA, destacant el França i Itàlia a 8:45 amb la presència del jugador del Barça Koundé amb els francesos. També es disputa el Bèlgica-Turquia. Jugats ahir, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández perdia per 2-0 i Dinamarca 2, Portugal 4. El blaugrana Cancelo va ser titular i va marcar el primer dels portuguesos. Demà juga la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. No hi ha futbol a la primera divisió, però segueix endavant la segona. Demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra, i diumenge ho farà el Girona, que s'enfrontarà al Mallorca a Montilivi. L'entrenador del conjunt gironí, Quique Álvarez, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
7: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
5: L'Espanyol, per la seva banda, aprofita aquesta aturada pels compromisos internacionals per jugar avui al migdia, a les 12, un amistós contra l'Ipswich Town anglès, a l'RCD Stadium. El partit serà a porta tancada. I afegir que el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
8: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
5: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
5: En motor tenim en marxa la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi del Japó de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
9: Bon dia. De matinada, Marc Márquez ha estat el més ràpid del primer entrenament lliure. Ara l'activitat del practice s'ha aturat pocs minuts per una bandera vermella derivada de l'Aprilia del japonès Ogura, que ha trencat el motor. No sabem si era un motor amb molts quilòmetres o un motor en rodatge. El fet és important perquè voldria dir que Aprilia posaria en alerta tots dos equips. I es nota que hi ha nou asfalt al circuit de Motegi, faltant 43 minuts d'aquesta sessió del practice. Marco Bezzecchi està rodant al capdavant a menys d'un segon del rècord absolut de la pista, seguit per Pedro Acosta i Marc Márquez. Jorge Martín, de moment, encara agafant el ritme, més endarrerit, 16a posició.
5: Moltes gràcies, Damià. Recordem que aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1 a Malàisia. A la primera sessió d'entrenaments, disputat aquesta matinada, millor temps per Max Verstappen. D'altra banda, derrota contundent del Barça d'handbol ahir a la final del Mundial de Clubs d'Egipte davant el Vesper hongarès per 33-42. Carlos Ortega és l'entrenador del Barça.
26: La verdad que ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Hemos hecho un esfuerzo grande para ir, ¿no?, para acercarnos al marcador en el primer tiempo, perdiendo de dos y balón para ponernos a uno, y lo hemos desperdiciado ahí, y luego yo creo que entonces ha habido poco partido.
5: El Barça de bàsquet, per la seva banda, visita a les 7 del vespre el Beşiktaş d'Istanbul en la tercera jornada de l'Eurolliga, mentre que en futbol sala avui juga el CatGas Energia Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa en la quarta jornada de Lliga. Diumenge al migdia el Barça visitarà el Noia Gaia. Aquí Mireia Benito es baixa d'última hora per als europeus de ciclisme de Ljubljana a Eslovènia, que comencen avui. La ciclista panadesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
1: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.

0: Dos quarts de nou del matí, sou a 3 Cat Info, cop d'ull als temes més destacats a aquesta hora d'aquest divendres 2 d'octubre, començant per la situació meteorològica. El Meteocat alerta que les pluges intenses es mantindran les pròximes hores a les Terres de l'Ebre i Montsià, on es poden arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Diferents municipis, de fet, ja recullen ara precipitacions d'uns 150 litres. El Pla Inuncat es manté en alerta davant la previsió que apunta que, de cara al vespre, es pugui reactivar l'episodi en aquests mateixos punts. Però coneguem quina és l'afectació a aquesta hora a les pluges que cauen al sud del país. Equip viari, endavant.
1: A aquesta hora hi ha 7 carreteres tallades per inundacions. La més important és la Nacional 340 entre Alcanar i Empordà, i també la C12, que està tallada a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. A més, estan tallades totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa. I atenció a l'hora de circular per l'AP7 en aquesta zona, sobretot entre l'Aldea i Ulldecona. Protecció Civil podria tallar també l'AP7 en aquest tram si la situació es complica. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre l'Ametlla de Mar i Tortosa, i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià.
0: Ho repassarem tot els propers minuts. També parlarem del Congrés dels Diputats. Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui a la Cambra Espanyola. Els que de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. Del món ens arriba una situació caòtica al Brasil. Tres dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials, el canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat, i davant d'aquesta absència el seu líder rival, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, ha renunciat a participar-hi. I a casa nostra tornarem, perquè està prohibit temporalment el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa, a les Valls d'Àneu, per la proliferació de cianobacteris. Ho explicarem. I a la Cerdanya, la preocupació pel tall de la carretera nacional 260 des de fa mesos. No hi ha data per a la reobertura.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9. Ricard, amb quins temes sobre la taula?
3: Mira, d'una banda, que el Real Madrid ha enviat nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. Però el Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. I en l'àmbit merament esportiu, el Barça de bàsquet visita avui el Besiktas a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga, mentre que el Barça d'handbol va perdre ahir de forma clara la final del Mundial de Clubs davant el Vespre Mongarès per 33-42.
0: 20 minuts mal comptats i el Ricard amb els esports i el temps. El temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundant seguirà descarregant al sud del país, i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al Camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre. Ara passen 3 minuts de 2:15 del matí. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat davant una previsió meteorològica que apunta al manteniment de pluges intenses a les pròximes hores, bàsicament al sud del país, a les Terres de l'Ebre i al Montsià. En alguns municipis ja han recollit més de 150 litres per metre quadrat.

0: l'exterior i pluja a plantes superiors si en el cas d'inundació. Per tant, situació de risc aquest matí, on es demana sobretot màxima prudència perquè s'estan acumulant registres importants en aquestes dues comarques de l'Ebre i seguirà plovent, com explica Sarai Sarroca, directora del Meteocat.
1: De fet, tenim tots els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats amb el color vermell. El llindar de 5 de 6, el de 30 minuts, i el de 6 de 6, grau màxim de perill, tant el d'acumulació com el de 3 hores. Sobretot a la zona del Baix Ebre i del Montsià.
0: Els bombers han fet de moment una setantena de serveis per baixos inundats i problemes elèctrics. Hi ha uns 1.200 abonats sense llum de Roquetes i també de Deltebre. A més, els hem hagut d'atendre una vintena de persones, una d'elles en estat menys greu, ens diuen. A més, hi ha molts problemes de mobilitat, diverses carreteres tallades i Protecció Civil no descarta tallar fins i tot la P7. Sentim Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
2: És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada la AP7. La AP7, per exemple, ara entre l'Aldea i Ulldecona ens comentaven que hi havia alguna dificultat. Per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones.
0: De manera preventiva, Protecció Civil té activat un camió de Creu Roja a la zona amb 300 kits de menjar i aigua per si cal atendre persones que hagin de marxar de casa seva per acumulació d'aigua. Al telèfon d'emergència 112 ja atès des d'ahir 250 trucades, un centenar aquesta nit, i a les 12 és previst una nova compareixença aquí al SECOM per donar l'última hora de la situació d'aquestes pluges.
3: És l'última hora que tenim ara a 2:15 de 9 del matí amb la Mar Riera, amb el suport tècnic del Josep Forns. Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar prudència en la mobilitat al sud del país després de les pluges intenses que hi ha hagut i que es mantindran. Parlon apunta que caldrà mantenir l'alerta al cap de setmana.
4: Tindrem una situació d'inestabilitat amb les properes hores fins ben bé al migdia, però també és veritat que durant el cap de setmana anirà plovent, d'acord amb la predicció, i l'acumulació d'aigua doncs farà que haguem d'estar molt amatents. El missatge a la ciutadania és molta prudència, evitar els desplaçaments en aquestes primeres hores i estar amatents tant a la predicció meteorològica com als consells i recomanacions i instruccions que estem donant des de l'àmbit de protecció civil.
3: Això pel que fa a Catalunya, al País Valencià, el temporal també afecta part del territori, especialment les comarques del nord. Es manté la màxima alerta en algunes zones. Des de Castelló de la Plana, Marta García.
5: I ho estarà així a nivell roig com a mínim fins a que es faci la reunió prevista per a este matí per tal de valorar la situació. Més tranquil·la de l'esperat la nit pel que fa a quantitats, perquè ha acabat sent molt més marítima la tempesta del que deien els models, segons ens informen des de l'AMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia. Les previsions apunten fins a les 12 del migdia aproximadament amb aquest temporal, ara mateix situat en el litoral nord de Castelló i, com vos dèiem, dins mateix de la mar Mediterrània. Fins ara el major acumulat són estos 154 litres per metre quadrat d'Ain a la Plana Baixa. Durant la matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
6: La possibilitat de que algun cauce o barranco pueda ser, haya una lluvia importante y puedan verse afectados rambras, barrancos.
5: De moment no consten incidents destacats. Fins al moment 27 intervencions d'emergències de poca importància. Bàsicament són buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. A nivell logístic seguiran els problemes en Renfe, perquè se manté la suspensió del servei de Rodalies, la mitjana distància amb eixida i arribada a València i també la llarga distància pel que fa a les connexions amb Catalunya. Els SLRs es van enviar ahir a primera hora del matí i això va reduir el trànsit fins a un 60%, molta menys mobilitat, per tant, segons dades de la DGT, i aproximadament 360.000 alumnes es queden avui sense classe.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Passen 8 minuts de 8:45 del matí. Junts per Catalunya tombarà avui els reials decrets d'habitatge al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i aprova el nou text negociat que els de Puigdemont estarien disposats a votar, Jordi Corbalan.
8: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables.

0: ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres.
1: El govern espanyol s'ha plantat davant de Junts i no retirarà els decrets. La Moncloa carrega contra els de Puigdemont. Diuen que ha arribat l'hora que retractin, votant al costat de PP i Vox en contra de les solucions per la crisi de l'habitatge a Madrid. Paula Brujats.
2: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió. Mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés.
1: El president Salvador Illa ha qualificat d'incomprensible i irresponsable la decisió de Junts en un escrit a la xarxa X. El president de la Generalitat afegeix que Junts ha de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Sosté que defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. L'acampada també es manté a plaça Catalunya de Barcelona. La xifra de participants s'ha doblat respecte als que s'hi van estar el primer dia. Seguiran atentament la sessió d'avui al Congrés mentre preparen un cap de setmana de noves mobilitzacions i mantenen a l'horitzó la convocatòria d'una vaga general. Des de plaça Catalunya, en Escura.
3: Passi el que passi avui al Congrés, els acampats de plaça Catalunya no tenen cap intenció de marxar d'aquí. Són molts més dels que eren el primer dia, segurament més del doble, i estan molt més organitzats. La Maria Roger Obanell l'hem trobat al punt lila.
4: Volem defensar la classe obrera, la lluita de la classe obrera, la lluita per l'habitatge, la lluita per una educació pública, per una sanitat de qualitat, per les biblioteques, que també estan demanant ara unes condicions millors, per als bombers, que també estan en una situació de precarietat. Al final és lluita de la classe obrera per als drets fonamentals que hauríem de tenir tots i totes per poder formar part d'una societat que suposadament és democràtica i tots hem vist i se'ns ha demostrat que no ho és.
3: Passi el que passi avui, diu, la seva lluita continuarà i, com ja es va demanar ahir, fa una crida a la vaga general.
4: La vaga general la volem ja, s'estan convocant ja els dies, només heu de mirar les xarxes socials, per veure quins dies són, a on es convoquen. Volem a tothom a les vagues generals, siguin de la classe que sigui, perquè crec que molts interessats que es pensen que per no ser classe obrera això no els hi afecta, van molt encaminats, i si no ho han vist encara ja ho veuran.
3: I recorda que la majoria de persones que són aquí han vingut a títol individual i estan molt vinculades a les lluites socials.
1: El president de la patronal espanyola carrega contra els decrets de l'habitatge. Antonio Garamendi acusa l'executiu espanyol d'haver eludit la seva responsabilitat en aquesta matèria i adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
5: La responsabilitat de portar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
1: Garamendi considera que intentar tirar endavant aquests decrets de forma precipitada donen una imatge vergonyosa del país.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Avui quedarà vist per a sentència el judici del cas de Roger Espanyol amb els escrits finals de la Fiscalia i les defenses. Els 4 policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
7: Segons el relat que ahir van fer els policies nacionals que van contestar totes les parts, a l'1 d'octubre, al carrer Sardenya, es va viure una violència extrema i l'ús de les bales de goma va ser absolutament necessari. Així ho explicava l'escopeter acusat.
8: Quina actitud tenien?
9: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
7: En els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, va qüestionar ahir els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia. I és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
8: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem a dia d'avui si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
7: Avui la Fiscalia i les defenses presenten els seus escrits i s'ofereix als policies acusats d'un últim torn de paraula.
6: 3CAT Info.
1: Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, assegura que darrere l'intent de segrest d'un vol de Fly Dubai amb destinació a Israel hi ha una acció terrorista, una hipòtesi que també investiguen ara des dels Emirats Àrabs Units, d'on procedia el vol. La ruta que connecta els dos països està suspesa i alguns dels vols previstos per repatriar els israelians afectats s'han suspès. Jerusalem, Jordi Ibresco.
10: Israel apunta definitivament al jihadisme per explicar les causes rere l'intent d'estavellar un avió de Fly Dubai per part del copilot. Netanyahu assegura que l'home volia dur a terme un atemptat suïcida.
11: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
10: El protagonisme aquestes últimes hores, però, està sent pels passatgers que es van convertir en herois inesperats evitant la desgràcia. Tots han visitat Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil. L'orgull pàtria a Israel està pels núvols.
1: I suspès l'últim debat electoral de les presidencials del Brasil, ni el president Lula da Silva ni el seu principal rival Flavio Bolsonaro hi han participat i la cadena de televisió Globo l'ha hagut de cancel·lar. Tot i això, només a 3 dies de la primera volta de les eleccions. Buenos Aires, Joan Biosca.
12: Ni Lula da Silva ni Flavio Bolsonaro s'han presentat al darrer debat televisiu. Primer ha estat Lula qui ha declinat de participar perquè, segons afirmava, no creuen el format televisiu, i després el fill de l'expresident conservador del Brasil es retirava del debat televisiu perquè assegurava la justícia electoral no li ha permès mostrar el faristol buit deixat per Lula en aquest debat. Aquesta ha estat una de les diverses ingerències de la justícia electoral en una campanya plena de denúncies mútues entre els dos candidats que promet unes eleccions diumenge polaritzades i d'altíssim voltatge, amb un gairebé empat entre tots dos candidats i on la balança la decantaran, segons els analistes, els indecisos.
1: Passa pràcticament un minut de 3:15 del matí. Pendents de la previsió meteorològica i també de les seves afectacions a la xarxa viària catalana, coneguem-ne l'última hora des de l'equip viari. Mireia Sala, bon dia. No sentim la Mireia Sala. Mireia, bon dia. No? Doncs el que fem és actualitzar la previsió meteorològica i intentem recuperar aquesta connexió.
6: El temps.
1: Néstor Gómez.
13: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per les pluges, els ruixats i les pluges que poden ser encara torrencials cap a les Terres de l'Ebre. A Mas de Barberans ja han superat els 200 litres per metre quadrat i encara poden sumar algun litre més. Val a dir que continuarem parlant de pluges intenses, localment torrencials, durant el matí a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En aquestes contrades és on s'espera que pugui ploure més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. A la resta del país temps una miqueta més tranquil, amb alguns ruixats cap al Pirineu Occidental, cap al Pallars Jussà, Alta Ribagorça, i el temps més tranquil sense cap mena de dubte cap a les comarques de Girona, amb el cel variable o amb núvols que aniran en augment. Aquesta tarda les pluges es traslladen cap a l'àrea de la costa central. Pot caure algun ruixat intens i ruixats també més dispersos, de caràcter moderat, a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. Tot això avui amb unes temperatures que baixen respecte a ahir, no arribarem enlloc als 30 graus i a les portes d'un cap de setmana amb matins més o menys estables, però a les tardes insegures, sobretot al Pirineu.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Catalunya al dia.
1: Com és habitual, aquesta hora, 3CAT Info, 9:15 del matí. Fem un cop d'ull a les diferents informacions que ens arriben dels de diferents punts del país i que a partir de la 1 al Catalunya al dia amb l'Estel Batet us ampliarem. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en groc intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3CAT Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
14: És que avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
1: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el groc intermitent conviu. amb Albert per a Vianants. Saltem a Girona. Concentració convocada aquest matí davant de l'Audiència de Girona coincidirà amb l'inici del judici pel crim masclista de Carla Fernández fa 3 anys. Un cas que va commocionar la ciutat i va provocar diferents mobilitzacions, Maria Rovira.
15: S'ha convocat per donar suport a la família de la noia de 27 anys assassinada el juliol del 2023 al barri de Sant Narcís de Girona. Es fa sota el lema "No hi som totes, ens falta la Carla", coincidint amb l'obertura del judici amb la tria del jurat avui. Hi participaran també familiars d'altres casos de feminicidis. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia reclama per ell presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. La mare de la Carla ha liderat, des que van passar els fets, una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies i ha creat l'associació Amma Feminicidios per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat. De fet, el juliol passat ja es va fer també un acte per recordar la Carla en el tercer aniversari de la seva mort, organitzat conjuntament per la seva mare, l'Ajuntament de Girona i l'Associació Servei de Suport al Dol de Girona. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga ell i la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a la UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
6: Catalunya al dia.
1: Prohibit temporalment el bany i la pràctica d'esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa a les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà. La mesura també afecta activitats com el caiac o el pàdel surf després que Salut Pública hi hagi detectat una proliferació del cianobacteris, les anomenades algues blau verdoses, que en determinades condicions poden produir toxines. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
16: La prohibició l'ha comunicat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als ajuntaments de les Valls d'Àneu com a mesura preventiva. També es recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua i impedir que els animals hi beguin o s'hi banyin, ja que el color de les aigües indica un problema, ho explica l'alcalde de l'Alt Àneu, Josep Miquel Rossell.
17: Hi ha algun problema amb les aigües perquè s'està fotent de color marró el llac? Si passes pel costat i ho veus, està allà de color... L'any passat ja es va ficar verdós, però aquest any ja s'està ficant de color marró ja. Una mala qualitat de les aigües, brutal.
16: El problema es va detectar a mitjans de setembre, quan es va observar un creixement ràpid i descontrolat de fitoplàncton. Les analítiques posteriors van confirmar la presència de cianobacteris, unes algues que poden arribar a produir substàncies tòxiques. Com que a la Torrassa hi ha una zona habilitada per al bany, la setmana passada Salut Pública va recollir una nova mostra per comprovar la concentració de microcistines, aquestes toxines que més habitualment es poden alliberar a través d'aquests organismes. Ara s'estan esperant els resultats definitius d'aquesta analítica. Fins que no se'n coneguin els resultats i es determinin les actuacions que cal aplicar, doncs, es manté la prohibició del bany i de les activitats recreatives, com el caiac o el paddle surf, en aquest embassament.
1: Ens movem pel Pirineu, anem fins a la Cerdanya, on hi ha preocupació per un tall a la carretera nacional 260, a l'Eix Pirinenc. Fa mesos que hi ha un carril tallat per problemes detectats en un viaducte i els vehicles han de passar per la carretera antiga, en mal estat. Per ara, no hi ha data de reobertura. Vallver de Cerdanya, Joaquim Albalate.
18: Des del maig, els vehicles que circulen a l'altura de Sant Martí dels Castells, entre Vallver i Martinet, en sentit la Seu, s'han de desviar pel traçat antic de la carretera, estret i ple de sots. Tot mentre s'avalua l'estat d'un pont. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
19: Estem portant a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura del viaducte, tant pel que fa a les pilones com el que fa referència al tablero. És cert que en alguna medició va sortir una petita anomalia i llavors vam decidir desviar el trànsit per l'antiga carretera per poder fer les catis i les medicions pertinents per garantir la màxima seguretat d'aquest viaducte.
18: Des de la carretera no es veu cap moviment en les obres, però segons Crespín s'estan fent les proves per saber com cal actuar i per això no hi ha previsió de reobertura.
19: Amb el resultat d'aquestes medicions ja determinarem si requeriran petites actuacions o en canvi caldrà alguna reforma més estructural i més àmplia.
18: Els veïns els preocupa el mal estat de la carretera antiga, també pel risc d'accidents, sobretot ara amb l'arribada del fred i les pluges. Segons el RAC, el pas de l'N260 per Martinet, per on cada dia circulen 6.000 vehicles, és el tram més perillós de l'Alt Pirineu.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Maneres d'escapar-se. Aquest és el lema d'aquest any del Festival de Fotografia Analògica Revela't, que torna aquest cap de setmana. Vilassar de Dalt, Marta Vallès.
20: La pluja ha fet endarrerir l'obertura del festival, que es farà dissabte. Més de 20 exposicions de fotografia analògica contemporània. Què no ens podem perdre? Pep Mínguez, director del Revelat.
21: Castopret és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar de lo que és un llibre a l'exposició. Exteriors hi ha una de Philip Smith. És un fotògraf de Letònia i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
20: El més especial, el cap de setmana del 16 al 18 d'aquest mes.
1: Tot plegat ho ampliaran a partir de la 1, com dèiem, el Cat al dia a 3 Cat Info amb l'Estel Batet.
6: Catalunya al dia, informatiu diari de 3 Cat Info amb les notícies de les nostres comarques. T'expliquem el que passa aquí, al teu voltant, al costat de casa. Catalunya al dia, de tu a tu, amb confiança, amb rigor, amb complicitat. Catalunya al dia, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a 3 Cat Info, amb Estel Batet Carles.
20: I som i t'escoltem.
1: 5 minuts i seran les 9.
6: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
22: Bon dia, Marc. El Real Madrid ha enviat més documentació a la UEFA sobre el cas Negreira. En un comunicat, el Club Blanc diu que ho ha fet perquè la investigació pugui avançar més ràpid. Una investigació que, segons el Barça, està en suspens des del 2023 i en la qual l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid, Florentino Pérez, i el del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, el 25 de novembre per un acte de conciliació per les insinuacions de Florentino sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal.
6: 3Cat Info.
22: El davanter brasilí del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast de les molèsties que té a la cuixa dreta. Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui es juguen més partits a la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el França-Itàlia a 9:15 amb la presència de Koundé del Barça a les files franceses. També avui es juga el Bèlgica-Turquia. Jugats ahir, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció neerlandesa, entrenada pel terrassenc Xavi Hernández, perdia per 2-0, i Dinamarca 2, Portugal 4. El jugador del Barça, Cancelo, va ser titular i va marcar el primer gol dels portuguesos. Demà jugarà la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. L'Espanyol, per la seva banda, aprofita aquesta aturada pels compromisos de seleccions per jugar avui al migdia, a les 12, un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'RCD Stadium, un partit que serà a porta tancada. No hi ha futbol a la primera divisió, però sí que n'hi haurà a la segona divisió. Demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra, i diumenge ho farà el Girona, que s'enfrontarà al Mallorca a Montilivi. L'entrenador del conjunt gironí, Quique Álvarez, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
23: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
6: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
22: En motor tenim en marxa la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Damià Aguilar, bon dia.
24: Bon dia, és el moment decisiu d'aquesta primera jornada de divendres. Tots els pilots en pista amb el pneumàtic tou per atacar el millor temps. Recordeu, els 10 primers que passen directament a la Q2 i la resta que hauran de fer la repesca. Tenim Fermín Aldeguer amb Ducati marcant el millor temps i al darrere Pedro Acosta, Marc Márquez, Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Per tant, els millors de la classificació ara mateix lluitant per acabar el dia com a millor pilot de la graella. Un Marc Márquez que ha estat el més ràpid en el matí i que té l'objectiu aquest cap de setmana d'atacar el Gran Premi del Japó per intentar aixugar aquests 12 punts respecte a Jorge Martín i mirar de defensar-se després al Gran Premi d'Indonèsia. Marc Márquez ara mateix completant una volta que li dona la primera posició, 43-1, això està molt a prop del rècord absolut d'aquesta pista. Falten encara 13 minuts per la bandera de quadres.
22: Moltes gràcies, Damià. Recordem que aquest cap de setmana també hi ha gran premi de Fórmula 1 a Malàisia. A la primera sessió d'entrenaments, millor temps per Max Verstappen.
6: 3CAT Info.
22: Derrota contundent del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs d'Egipte davant el Vespre Mongarès per 33-42. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, reconeixia els errors.
0: Creo que nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo. Ahora hay que analizar y levantarse lo antes posible porque esto sigue y el sábado viene otro partido, ¿no?
22: El Barça de bàsquet, per la seva banda, visita a les 7 del vespre al Besiktas Istanbul en la tercera jornada de l'Euroliga. Alexander Sekulic és el tècnic blaugrana.
2: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
22: I en futbol sala, avui juga el CatGas Energia Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa en la quarta jornada de Lliga. Diumenge al migdia, el Barça visitarà el Noia Gallec.

0: A punt les 9 del matí. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions i continuen caient pluges intenses i la situació continuarà així en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Les precipitacions també tenen afectació directa a la mobilitat. Anem a l'equip diari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. No es pot circular pel Baix Ebre i el Montsià perquè estan confinats i a més estan tallades per inundació de la calçada 8 carreteres, entre elles les vies principals, la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta i també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens entre Tarragona i Tortosa i tots els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge i la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant de totes maneres. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. Els Mossos han detingut tres persones en relació amb el tiroteig que hi va haver ahir al vespre en ple carrer al barri de Can Perellada de Terrassa, on van quedar ferits dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà. Els dos agents ferits estan fora de perill. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava injustificat. Prohibit temporalment el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa a les Valls d'Àneu per la proliferació de cianobacteris. A Salut Pública n'ha detectat la presència i ara analitza l'aigua per comprovar si hi ha toxines. També recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua. El Teatre Lliure recupera Bouvetoya, La necessitat d'una illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta, mentre que el Barça de bàsquet visita el Beşiktaş d'Istanbul a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. En canvi, derrota del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs davant el Vesper Mungarès per 33-42.
0: I el temps, us ho estem explicant, el temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant al sud del país i a la tarda es desplaçaran menys força cap al camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i al sud de la Ribera d'Ebre.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs venim a la seu del Departament d'Interior. Protecció Civil envia un segon SLR aquest matí a les comarques del Montsià i el Baix Ebre per demanar a la població que es confini a casa davant del risc molt alt d'inundacions. Les últimes hores, les pluges intenses que estan caient a aquestes dues comarques estan deixant registres de prop de 200 litres per metre quadrat i l'aigua s'està acumulant. El pla inundat ha passat aquest matí d'alerta a emergència. Mar Riera, bon dia.
4: Molt bon dia. En aquest nou SLR es demana el confinament, com dèieu, en aquestes dues comarques, no sortir a l'exterior i pujar a plantes superiors si hi ha inundacions a casa. I és que temen que la situació empitjori per l'aigua ja acumulada aquesta nit i la que seguirà caient a la zona amb una tempesta més estàtica sobre aquestes comarques fins al migdia ben bé. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
5: De fet, tenim tots els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats amb el color vermell. El llindar de 5 de 6, el de 30 minuts, i el de 6 de 6, grau màxim de perill, tant el d'acumulació com el de 3 hores. Sobretot a la zona del Baix Ebre i del Montsià.
4: De moment, els bombers de la Generalitat han fet una setantena de sortides, cap de greu, principalment per baixos inundats i problemes elèctrics, i alguns amonats sense llum, i molts talls de mobilitat. No es descarta més, fins i tot, tallar la P7. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
6: És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada la P7. La P7, per exemple, ara, entre l'Aldea i Ulldecona, ens comentaven que hi havia alguna dificultat. Per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema, i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones.
4: El telèfon d'emergència 112 ja ha rebut prop de 300 trucades des d'ahir per aquest episodi de fortes pluges, i el SEM també ha atès des d'ahir una vintena de persones. De manera preventiva, Protecció Civil ha activat un camió de la Creu Roja a la zona amb 300 kits d'aigua i menjar per si cal atendre algú que hagi de marxar de casa seva, i a les 12 d'aquests migdies farà una nova compareixença aquí al Centre de Comunicació d'Emergències.
0: Estarem pendents, Marc. Gràcies. Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com sentíem, el Montsià és una de les comarques que continuen sota fortes precipitacions i l'aigua acumulada supera els 150 litres per metre quadrat a diferents municipis. A Santa Bàrbara, des de primera hora, han tornat les tempestes i preocupa molt la situació en punts com el barranc del Pelús. A Santa Bàrbara hi tenim en Jordi Barranca.
7: Els veïns del municipi tornen a afrontar avui novament la represa de les pluges, quan fa tot just unes hores hi havia carrers que semblaven rius.
8: Per la nit ja vam veure nosaltres, quan vam tancar la tenda ja vam preparar tot el que posem aquí perquè intentar que no entri el màxim possible, mantes, pesos, però sí, va començar a ploure i ja està, ja no ha parat, tota la nit, tota la nit. Doncs el que fem és vigilar, no podem fer res més.
7: El problema aquí a Santa Bàrbara és el barranc del Pelós, que literalment travessa el poble, i és el que provoca aquestes imatges recurrents. Per evitar riscos, s'ha tallat un tram de la carretera T331Z, que és per on passa aquest barranc.
9: Però està perillós, és que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires aquí al fons, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Alguna ventana que està oberta, i llavors hasta que no se valori tot, els danys no subirà la carretera.
7: Així, de fet, ens ho explicava el cap de Protecció Civil del municipi fa tot just una estona, un barranc per on passa, recordem-ho, tota l'aigua que baixa de més amunt, en aquest cas, del municipi del Mas de Barberans.
0: I al País Valencià el temporal també afecta part del territori, especialment les comarques del nord. Es manté la màxima alerta en algunes zones. Castelló de la Plana, Marta García.
10: I ho estarà així a nivell roig com a mínim fins a que es faci la reunió prevista per a este matí per tal de valorar la situació. Més tranquil·la de l'esperat la nit pel que fa a quantitats, perquè ha acabat sent molt més marítima la tempesta del que deien els models, segons ens informen des de la MET, l'Associació Valenciana de Meteorologia. Les previsions apunten fins a les 12 del migdia aproximadament amb este temporal, ara mateix situat en el litoral nord de Castelló i, com vos dèiem, dins mateix de la mar Mediterrània. Fins ara el major acumulat són estos 154 litres per metre quadrat d'Ain a la Plana Baixa. Durant la matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
11: La possibilitat de que algun cauce o barranco pueda ser, haya una lluvia importante y puedan verse afectados rambras, barrancos.
10: De moment no consten incidents destacats. Fins al moment, 27 intervencions d'emergències de poca importància. Bàsicament són buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. A nivell logístic, seguiran els problemes en Renfe, perquè se manté la suspensió del servei de Rodalies, la mitjana distància amb eixida i arribada a València, i també la llarga distància pel que fa a les connexions amb Catalunya. Els SLRs es van enviar ahir a primera hora del matí i això va reduir el trànsit fins a un 60%, molta menys mobilitat, per tant, segons dades de la DGT, i aproximadament 360.000 alumnes es queden avui sense classe.
12: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
13: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
12: 6 dies per viure les lletres.
13: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
12: Programa complet a horitzons2050.org.
14: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. 3.
2: Pesca Info.
0: 9 i 10 minuts, les tempestes comparteixen avui protagonisme amb aquesta qüestió i és que Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retire i aprove un nou text negociat. De fet, Junts lliurarà al PSOE una proposta pròpia perquè serveixi de punt de partida. Asseguren que el que plantegen és tècnicament solvent, que actua amb contundència contra els fons voltor i protegeix totes les famílies i avança cap a una solució real i capaç de plegar un ampli suport parlamentari. Jordi Corbalán.
15: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres.
0: El govern espanyol es planta davant Junts i no retirarà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa carrega contra els de Carles Puigdemont i diu que ha arribat l'hora que es retractin, votant al costat del PP i Vox en contra de solucions per la crisi de l'habitatge. Madrid, Paula Brujats.
16: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez aparca la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés.
0: El president de la Generalitat ha qualificat d'incomprensible i irresponsable la decisió de Junts en un escrit a la xarxa X. Salvador Illa afegeix que Junts ha de rectificar i que no es pot dir que es defensarà Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Sosté que defensar Catalunya es defensa la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. I encara es manté l'acampada a plaça Catalunya. El sindicat de llogateres fa una crida a mobilitzar-se aquest matí davant la seu de Junts per Catalunya-Barcelona mentre es debaten els decrets d'habitatge a Madrid. A més, mantenen, com dèiem, l'acampada que ha anat creixent i ja supera el centenar de tendes. A la plaça de Catalunya tenim a l'Anna Escura.
17: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que no entenen la postura de Junts.
18: No entenem com pot haver arribat aquest moment. És un decret que s'ha negociat amb ells, que ha incorporat part de les seves propostes en un moment en què la ciutadania està absolutament mobilitzada, en què partits molt diversos estan dient que votaran a favor d'aquest decret avui, fins i tot el PNB. Sincerament, creiem que aquest decret tiraria endavant.
17: I afirma que la convocatòria de la vaga general és una possibilitat que cada vegada agafa més força.
18: Tot s'ha accelerat i aquests dies a les mobilitzacions, espontàniament aquest crit està apareixent per tot arreu. Ja ho hem traslladat als sindicats laborals, que crec que cada cop ho veuen més necessari, i per tant, nosaltres fem una crida a totes aquestes entitats, als sindicats laborals, dels més grans als més petits, al moviment veïnal, a les organitzacions del tercer sector, a tothom que ha donat suport en aquest decret i que està donant suport a aquestes mobilitzacions, a seure'ns junts i a posar-nos a treballar ja per una vaga general.
17: Mentrestant, a plaça Catalunya continua l'acampada. Passi el que passi avui, diuen, no tenen cap intenció de marxar.
0: I el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salve de la reprovació a mig mandat en el debat de política general. Els comuns han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Però tot i així, el govern ja ha deixat clar que la tirarà igualment endavant.
2: Fresca Info.
19: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
20: Quan vulgui.
19: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
20: Tot el temps que vulgui.
19: I totes les bombolles que vulgui?
20: Totes les bombolles que vulgui.
19: I tot el relax que vulgui?
20: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
21: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: 3CAT Info.
0: Un quart de deu. Molt atents a la situació del trànsit, avui especialment complicat al sud del país. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Carme. Doncs sí, no es pot circular pel Baix Ebre ni al Montsià perquè estan confinats, però igualment no es podria perquè estan tallades per inundació de la calçada nou carreteres, entre elles les vies principals, la carretera nacional 340 entre Alcanar i Amposta, la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes i la C42 a Tortosa. També estan tallades totes les carreteres locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià. Això és tot, renovem dades d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
23: Continuen les pluges descarregant al sud del país amb unes precipitacions que en el cas de Mas de Barberans ja ha superat la xifra dels 200 litres per metre quadrat. Pluges que encara tindran continuïtat de manera intensa localment torrencial al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Baix Camp, sobretot durant les properes 2-3 hores aproximadament, amb tendència que aquestes pluges també arribin al llarg del matí cap al Camp de Tarragona. A partir de les hores minvarà l'intensitat. Aquesta tarda serà més tranquil·la, tot i que no desapareixeran les pluges. Continuaran algunes al sud, però sobretot també alguns ruixats més dispersos els que poden caure cap a l'àrea del Pirineu. Avui, el dia més tranquil, el trobarem cap a les comarques de Girona. I tot això amb unes temperatures que davallen respecte a la jornada d'ahir. Avui enlloc arribarem a la xifra dels 29 o 30 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana insegur, amb matins que encara podrem aprofitar una miqueta més i unes tardes amb ruixats i algunes tempestes a l'àrea del Pirineu.
24: Així és que vostès m'han vingut a veure.
3: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
25: Ara, el Cabatast és l'Escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
3: 3CAT Info.
0: Un quart de 10 i 3 minuts. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones en relació amb el tiroteig que estàvem sentint i que hi va haver ahir al vespre en ple carrer al barri de Can Parellada de Terrassa, on van quedar ferits 2 agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Els 2 agents estan fora de perill. El delegat del govern espanyol a Catalunya ha agraït als serveis d'emergències i als Mossos la seva professionalitat en incident a través d'una intervenció a les xarxes socials. Els guàrdies civils de paisà perseguien un grup de persones que podrien ser membres d'un grup de delinqüents especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol amb els escrits finals de la Fiscalia i les defenses. Els 4 policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat, ens ho explica el Miquel Carque.
26: Segons el relat que ahir van fer els policies nacionals que van contestar totes les parts, l'1 d'octubre, al carrer Sardenya, es va viure una violència extrema i l'ús de les bales de goma va ser absolutament necessari. Així ho explicava l'escopeter acusat.
27: Quina actitud tenien?
28: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
26: En els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, va qüestionar ahir els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia. I és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
27: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa a la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
26: Avui la Fiscalia i les defenses presenten els seus escrits i s'ofereix als policies acusats d'un últim torn de paraula.
4: 3CAT Info.
0: Prohibit temporalment el bany i la pràctica d'esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa, a les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà. La mesura també afecta activitats com el caiac o el padel surf, després que Salut Pública hagi detectat una proliferació de cianobacteris, les anomenades algues blau-verdoses, que en determinades condicions poden produir toxines. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: La prohibició l'ha comunicat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als ajuntaments de les Valls d'Àneu com a mesura preventiva. També es recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua i impedir que els animals hi beguin o s'hi banyin, ja que el color de les aigües indica un problema, ho explica l'alcalde de l'Alt Àneu, Josep Miquel Rossell.
7: Hi ha algun problema amb les aigües perquè s'està fotent de color marró el llac. Si passes pel costat i ho veus, està el llac de color... L'any passat ja es va ficar verdós, però aquest any ja s'està ficant de color marró ja. Una mala qualitat de les aigües, brutal.
6: El problema es va detectar a mitjans de setembre, quan es va observar un creixement ràpid i descontrolat de fitoplàncton. Les analítiques posteriors van confirmar la presència de cianobacteris, unes algues que poden arribar a produir substàncies tòxiques. Com que a la Torrassa hi ha una zona habilitada per al bany, la setmana passada Salut Pública va recollir una nova mostra per comprovar la concentració de microcistines, aquestes toxines que més habitualment es poden alliberar a través d'aquests organismes. Ara s'estan esperant els resultats definitius d'aquesta analítica. Fins que no se'n coneguin els resultats i es determinin les actuacions que cal aplicar, doncs es manté la prohibició del bany i de les activitats recreatives com el caiac o el paddle surf en aquest embassament.
0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetoia, la necessitat d'una illa que només es va poder veure en una sola funció el 2020 quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món. Ens ho explica la Marta Vives.
8: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors de l'obra.
9: Que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti amb un món distòpic.
8: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria prima dels somnis, les frustracions, els desitjos, la veritat i els amics. Ivan Benet.
10: De celebració del teatre, de l'amistat i de la lleialtat també entre amics.
8: Sis anys després, la peça retorna amb un nou significat i amb més força, amb tanta que ja ha exhaurit les entrades per totes les funcions.
0: No sé, Woody Allen començarà dilluns que ve a Madrid el rodatge de la seva pel·lícula número 51. Pel director, que ja té 90 anys, la ciutat encaixa amb la història, que serà una comèdia romàntica i amb intriga en una atmosfera diplomàtica amb el català Peter Vives com a protagonista.
11: I didn't think of Madrid right away.
12: No vaig pensar en Madrid en concret, però quan algú va comentar que Madrid hi tenia interès, tot va cristal·litzar perfectament, perquè és una ciutat ideal per aquesta història.
0: Allen ha presentat el projecte aquest dijous envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i la comunitat autònoma, que aportarà 3 milions d'euros. El títol, que encara no s'ha anunciat, haurà d'incloure el nom de Madrid.
13: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
4: El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
13: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3CAT Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
29: Bon dia, Carme. El Real Madrid ha enviat més documents a la UEFA sobre el cas Negreira. En un comunicat, el Club Blanc diu que ho ha fet perquè la investigació pugui avançar més ràpid. Una investigació que, segons el Barça, està en suspens des del 2023 i en la qual l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment al Barça. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre per a un acte de conciliació per les insinuacions de Florentino Pérez sobre aquest afer. Segons fons al Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club presentarà una querella criminal.
4: 3CAT Info.
29: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast de les molèsties que té a la cuixa. Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui, de fet, es juguen més partits de la Lliga de les Nacions, de la UEFA, destacant el França-Itàlia a 8:45, amb la presència del jugador del Barça, Koundé, amb els francesos, i el Bèlgica-Turquia, també a 9:45. Dels partits jugats ahir, destaquem dos resultats, l'empat a 2 dels Països Baixos a Grècia, quan la selecció neerlandesa, amb Xavi Hernández a la banqueta, perdia per 2-0. També es va jugar el Dinamarca 2, Portugal 4, amb el jugador del Barça, Cancelo, que va ser titular, i va marcar el primer dels portuguesos. Demà jugarà la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. I l'Espanyol, per la seva banda, i aprofitant l'aturada per aquests compromisos de seleccions, jugarà avui al migdia a les 12, un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'RCD Stadium. El partit serà a porta tancada. Com diem, no hi ha futbol a la primera divisió, però segueix endavant la segona. I demà jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra, i diumenge ho farà el Girona, que s'enfrontarà al Mallorca a Montilivi. L'entrenador del conjunt gironí, Quique Álvarez, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho.
2: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
29: Hem d'afegir que el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
14: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
29: Soteres ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
29: I en motor ja ha finalitzat la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Damià Aguilar, bon dia.
15: Bon dia. Àlex Márquez lidera la graella de MotoGP al final de la primera jornada del Gran Premi del Japó amb nou rècord de pista. Al darrere, just Pedro Acosta, Marc Márquez i Marco Bezzecchi, amb el líder Jorge Martín en vuitena posició. Han superat també el primer tall del cap de setmana Bastianini, Dijan, Antonio Quartararo, Moreira i Zarco. I entre altres, hauran de fer repesca els catalans Maverick Viñales i Alec Rins, més els Aprilias, Ogura, Raúl Fernández i els Ducatis, Aldeguer i Peco Bagnaia. La pròxima matinada, a pocs minuts per les 4, la classificació.
29: Gràcies, Damià. Recordem, també en motor, que aquest cap de setmana hi ha el Gran Premi de Fórmula 1 a Malàisia i a la primera sessió d'entrenaments el millor temps ha estat per Max Verstappen.
4: 3CAT Info.
29: Derrota contundent del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs d'Egipte davant el Vespre Mongarès per 33-42. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, reconeixia problemes en defensa.
16: Creo que nuestra defensa no está ni mucho menos al nivel que suele estar y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo. Ahora hay que analizar y levantarse lo antes posible porque esto sigue y el sábado viene otro partido, ¿no? Pero desde luego, sin paños calientes, una derrota muy dolorosa, ¿no?
29: El Barça de bàsquet, a la seva banda, visita avui a les 7 del vespre el Besiktas d'Istanbul en partit de la tercera jornada de l'Euroliga. També afegir que en futbol sala avui juga el CatGas Energia Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa en partit de la quarta jornada de Lliga i diumenge al migdia el Barça visitarà el Noia Gallec. Afegir que Mireia Benito és baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana a Eslovènia que comencen avui. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal. D'altra banda, Pablo Ablasi és dubte seriós, segons ha pogut confirmar Catalunya Informació. encara té dolor a les costelles per la caiguda del Mundial i, a més, segueix afectada per un virus que arrossega també des del Canadà.

0: Dos quarts de deu del matí, repassa les principals informacions del dia fins a aquesta hora. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions. I continuen caient pluges intenses i la situació es mantindrà en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Veiem quina afectació té aquesta pluja, la mobilitat en aquesta zona. Mireia, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Hi ha 9 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada. Entre elles, les vies principals Nacional 340 entre Alcanar i Amposta, C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes, i C42 a Tortosa, però igualment no es pot circular perquè s'ha confinat al Baix Ebre i al Montsià. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens que connecten Catalunya amb el País Valencià.
0: I Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. De fet, Junts lliurarà al sol una proposta pròpia perquè serveixi de punt de partida. A partir d'ara també us explicarem que els països de la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les després de la pressió dels Estats Units perquè alliberin reserves de dièsel i l'amenaça de Trump d'aturar-ne les exportacions. Els 27 busquen donar una resposta conjunta davant l'increment de preus d'aquest carburant que s'enfila a màxims històrics. Prop de 400 centres educatius francesos tanquen les portes avui amb previsió de nous aldarulls, com els d'ahir, que van acabar amb uns 2.000 detinguts. El ministre d'Economia reuneix amb associacions d'estudiants i pares que rebutgen les retallades previstes en els pressupostos. I pel que fa al cinema, la nova pel·lícula de Tom Cruise, Diger, en què l'actor s'allunya dels seus papers més habituals, és l'estrena de la setmana. A les sales també arriba la cinquena estrena de l'any amb Anne Hathaway, que es diu Verity. Esports que destaquem, Ricard.
2: Doncs que el Real Madrid ha enviat nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda, però, que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El Barça de bàsquet visita el Beşiktaş a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga i derrota del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs davant el Vesper hongarès per 33-42.
0: I com us estem explicant, el temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant al sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al Camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya Central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre. Dos quarts de 10 i 3 minuts, Protecció Civil ha enviat un segon alerta aquest matí a les comarques del Montsià i el Baix Ebre per demanar a la població que es confini a casa davant del risc molt alt d'inundacions. En les últimes hores, les pluges intenses que estan caient en aquestes dues comarques estan deixant registres de prop de 200 litres per metre quadrat i l'aigua s'està acumulant. El ple Inuncat ha passat aquest matí d'alerta a emergència, seu del Departament d'Interior, Mar Riera.
3: Molt bon dia. En aquest nou alert es demana el confinament, com dèieu, en aquestes dues comarques, no sortir a l'exterior i pujar a plantes superiors si hi ha inundacions a casa. I és que temen que la situació empitjori per l'aigua ja acumulada aquesta nit i la que seguirà caient a la zona amb una tempesta més estàtica sobre aquestes comarques fins al migdia ben bé. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
4: De fet, tenim tots els avisos del servei.

0: AP7, Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
1: És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada la AP7. La AP7, per exemple, ara entre l'Aldea i Ulldecona ens comentaven que hi havia alguna dificultat, per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones.
0: El telèfon d'emergència 112 ja ha rebut prop de 300 trucades des d'ahir per aquest episodi de fortes pluges i el SEM també ha atès des d'ahir una vintena de persones. De manera preventiva, Protecció Civil ha activat un camió de la Creu Roja a la zona amb 300 kits d'aigua i menjar per si cal atendre algú que hagi de marxar de casa seva, i a les 12 d'aquest migdia es farà una nova compareixença aquí al Centre de Comunicació d'Emergència.
2: Estarem molt pendents. El Montse és una de les comarques que continuen sota fortes precipitacions i l'aigua acumulada supera els 150 litres per metre quadrat a diferents municipis. El Departament d'Educació ha suspès les classes a les escoles del Baix Ebre Montsià, Baix Camp i Ribera d'Ebre. A Santa Bàrbara, des de primera hora, han tornat les tempestes i preocupen especial la situació en punts com el Barranc del Tolós. A Santa Bàrbara hi tenim pendent de tot plegat el Jordi Barranca.
3: Continua plovent aquí ara a Santa Bàrbara al Montsià, però fa de forma més moderada. Cap a quarts de set, a partir de les 7 del matí, la pluja ha estat molt intensa durant molta estona, la qual cosa ha provocat que novament els carrers d'influència del carrer Major baixin com si fossin autèntics rius. Tot plegat també ha acabat derivant en què s'hagi demanat el confinament de tota la població d'aquesta comarca i també de la veïna Baix Ebre. Pels carrers a hores d'ara força tranquil·litat, i tot això després que a primera hora els veïns més matiners s'afanyessin a protegir les seves cases i comerços com bonament podien.
4: Per la nit ja vam veure natos, ja vam, quan vam tancar la tenda, ja vam preparar tot el que posem aquí perquè intentar que no entri el màxim possible mantes, pesos, però sí, va començar a ploure i ja està, ja no parat, tota la nit, tota la nit. Doncs el que fem és vigilar, no podem fer res més.
3: Es dona la circumstància que Santa Bàrbara travessa un barranc alt del Palós amb un carrer per sobre i que normalment baixa sec. Però què passa? Que quan plou amb molta força, com ho ha fet durant aquestes últimes hores i durant aquesta última estona, porta tota l'aigua acumulada des de la zona del Mas de Barberans.
5: Fresca Info.
6: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
8: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Fresca Info.
2: Molt pendents avui també del Congrés, Junts per Catalunya tombarà avui els reials decrets d'habitatge al ple de la Cambra Baixa si el govern de Pedro Sánchez no el retire i aprove un nou text negociat. De fet, Junts lliurarà al PSOE una proposta pròpia perquè serveixi de punt de partida. Asseguren que el que plantegen és tècnicament solvent, que actua amb contundència contra els fons voltor i protegeix totes les famílies i avança cap a una solució real i capaç de plegar un ampli suport parlamentari. Jordi Corbalán.
9: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres.
2: Doncs el govern espanyol es planteja davant Junts i diu que no retirarà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa carrega contra els de Puigdemont i diuen que ha arribat l'hora que es retratin votant al costat del PP i Vox en contra de solucions per la crisi de l'habitatge. Anem ara a Madrid, Paula Brujats.
10: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió. Mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió.

0: Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés.
1: Per cert, avui està previst el desnonament d'una veïna de Manresa amb un fill menor. Membres de la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme es concentren a aquesta hora davant de l'immoble on viu per poder aturar-lo, per intentar-ho almenys. Aquesta veïna fa anys que reclama poder accedir a un lloguer social, però hi ha estat impossible contactar amb Alfons Voltó, propietari del pis. Pel portaveu de la PAC, de Bages, Martí de les Heres, aquest cas és un exemple del que pot passar a partir d'ara.
2: Porta 8 anys negociant un lloguer social, un lloc on poder estar, viure tranquil·lament, poder pagar un lloguer i establir-se amb total tranquil·litat i sense tot el cost psicològic que comporta estar en aquesta situació, parant un desnonament a porta.
1: Es dona el cas que aquesta veïna va ser la primera persona de Manresa en aconseguir un comptador social, una mesura que garanteix el subministrament d'aigua i llum en llars amb persones en situació de vulnerabilitat.
3: 3CAT Info.
1: La manifestació de Barcelona per commemorar ahir el 9è aniversari de l'UO es va acabar amb aldarulls i contenidors cremats a la plaça Urquinaona. Unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir al centre de la ciutat, convocats per l'ANC i els CDRs per denunciar la repressió policial que es va viure durant les votacions pel referèndum. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
4: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fèiem res de mal.
5: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
1: Al final de la manifestació, l'ANC va llegir un manifest recordant que aquell conflicte no està tancat i, posteriorment, un grup de joves van provocar aldarulls. Els Mossos diuen que van aconseguir dispersar-los sense fer ús de les defenses.
3: 3CAT Info.
1: Donald Trump pressiona Alemanya i França perquè alliberin reserves estratègiques de petroli a canvi d'evitar que els Estats Units suspenguin les exportacions de dièsel nord-americà a Europa. A aquesta hora la Comissió Europea es reuneix amb els 27 països de la Unió per discutir què fan mentre el preu dels carburants toque màxim. Brussel·les, Bruno Forteamides.
6: Són dies de trucades i de contactes al més alt nivell entre les institucions europees i el govern nord-americà. Brussel·les mira de convèncer Donald Trump que deixar de vendre dièsel a Europa perjudicaria totes dues bandes de l'Atlàntic. Però a les portes d'unes eleccions de mig mandat i amb els preus dels carburants pels núvols als Estats Units, Trump amenaça de tirar endavant els seus plans si no hi ha un gest per part dels europeus. I aquest gest és que països com Alemanya o França alliberin al mercat una part de les seves reserves de dièsel per aconseguir, diu Washington, que els preus baixin. A la Unió Europea, el dièsel bat màxims històrics i ja frega de mitjana els 2,24 euros per litre a les benzineres. En aquest context, a Brussel·les s'han encès totes les alarmes per l'amenaça de Trump de suspendre'n les exportacions, perquè la meitat de tot el dièsel que la Unió Europea compra a l'exterior prové dels Estats Units.
1: A França, prop de 400 centres educatius estaran tancats avui en previsió d'una altra jornada de protestes que poden tornar-se violentes. Ahir va haver gairebé 2.000 identificats pels aldarulls, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers. Els estudiants estan en peu de guerra arran de les retallades previstes en l'esborrany de pressupostos. El ministre d'Educació reunirà avui amb associacions d'estudiants i sindicats. El de Justícia es mostra partidari de fer pagar les destrosses als pares. París, Isabel Galí.
7: Un estalvi de 43.000 milions d'euros pel 2027. Els pressupostos presentats pel govern francès volen convèncer els mercats financers que França fa els deures i serà capaç d'eixugar el deute públic.
8: La credibilitat financera de França és sòlida. Som forts en els sectors energètic, tecnològic i financer. Tenim els bancs més sòlids de la zona euro que estan extremadament ben capitalitzats.
7: Ara passaran a ser debatuts a l'Assemblea Nacional i si no troben el consens d'una majoria, el primer ministre Sebastián Lecornu no descarta fer-los aprovar per decret.
3: Tresca Info.
9: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
10: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
9: 6 dies per viure les lletres.
10: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
9: Programa complet a horitzons2050.org.
11: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
1: Pràcticament 3:15 del matí, fem atenció al trànsit, molta avui en especial i també, i molt en especial també, la previsió meteorològica. Equip Viari, Mireia Sala, com estan les coses a les carreteres, especialment al sud del país? Bon dia.
12: Bon dia, Carme. Doncs hi ha 7 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, entre elles les vies principals, Nacional 340 entre Alcanar i Amposta, C12 Amposta i entre Tortosa i Roquetes, i C42 a Tortosa. Igualment, però, no es pot circular perquè s'ha confinat el Baix Ebre i el Montsià. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens coneixen Catalunya amb el País Valencià. A banda de les tempestes, però, hi ha retencions a la C31 a Badalona, d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril, i a l'A2 està tallada la sortida 580 a Esparreguera en sentit Lleida a causa d'un vehicle avariat. Això és tot, més informació viària als titulars de les 10.
3: El temps.
1: La crònica és del Néstor Gómez.
13: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per les pluges, els ruixats i les pluges que poden ser encara torrencials cap a les terres de l'Ebre. A Mas de Barberans ja han superat els 200 litres per metre quadrat i encara poden sumar algun litre més. Val a dir que continuarem parlant de pluges intenses, localment torrencials, durant el matí a les terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En aquestes contrades és on s'espera que pugui ploure més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. A la resta del país, temps una miqueta més tranquil, amb alguns ruixats cap al Pirineu Occidental, cap al Pallars Jussà, Alta Ribagorça, i el temps més tranquil sense cap mena de dubte cap a les comarques de Girona, amb el cel variable o amb núvols que aniran en augment. Aquesta tarda les pluges es traslladen cap a l'àrea de la costa central. Pot caure algun ruixat intens, i ruixats també més dispersos, de caràcter moderat, a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. Tot això avui amb unes temperatures que baixen respecte a ahir, no arribarem enlloc als 30 graus i a les portes d'un cap de setmana amb matins més o menys estables, però a les tardes insegures, sobretot al Pirineu.
3: Tresca Info.
14: Ara, el Cabatast és l'Escomostra, on l'Escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre, tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
3: Tresca Info.
1: Més coses, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investigui a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per a explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida. Hi ha preocupació a la Cerdanya per un tall a la carretera nacional 260 a l'Eix Pirinenc. Fa mesos que hi ha un carril tallat pels problemes detectats en un viaducte i els vehicles han de passar per la carretera antiga en mal estat. Per ara no hi ha data de reobertura. Bellver de Cerdanya, Joaquim Albalate.
15: Des del maig, els vehicles que circulen a l'altura de Sant Martí dels Castells, entre Bellver i Martinet, han sentit la Seu, s'han de desviar pel traçat antic de la carretera, estret i ple de sots. Tot mentre s'avalua l'estat d'un pont. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
16: Estem portant a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura del viaducte, tant pel que fa a les pilones com el que fa referència al tablero. És cert que en alguna medició va sortir una petita anomalia i llavors van decidir desviar el trànsit per l'antiga carretera per poder fer les catis i les medicions pertinents per garantir la màxima seguretat d'aquest viaducte.
15: Des de la carretera no es veu cap moviment en les obres, però segons Crespin s'estan fent les proves per saber com cal actuar i per això no hi ha previsió de reobertura.
16: Amb el resultat d'aquestes medicions ja determinarem si requeriran petites actuacions o en canvi caldrà alguna reforma més estructural i més àmplia.
15: Als veïns els preocupa el mal estat de la carretera antiga, també pel risc d'accidents, sobretot ara amb l'arribada del fred i les pluges. Segons el RAC, el pas de l'N260 per Martinet, per on cada dia circulen 6.000 vehicles, és el tram més perillós de l'Alt Pirineu.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Diger, la nova pel·lícula de Tom Cruise, és l'estrena de la setmana, però hi ha altres novetats destacades, com la cinquena estrena de l'any amb Anne Hathaway. Repassem totes les novetats a la cartellera amb el Marc Garriga.
17: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me the explosion on our rig.
18: Alejandro González Iñárritu torna a pecar de megalòman. Digger és un exemple de la suma dels seus excessos visuals, la seva incontinència narrativa i la sobreactuació interpretativa que fomenta. Ara, és innegable que es tracta d'una proposta desbordant, valenta i portentosa. Finalment, brilla en la composició estètica, en el guió punyent i reivindicatiu i en la superba interpretació de Tom Cruise, que és carregosa i exagerada, però perquè el paper li ho reclama. El seu magnat petrolier, a qui li suen les conseqüències pel planeta que tenen les seves nefastes decisions, és histriònic i genial alhora. Digger és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic.
19: This is Verity. Don't just don't think she'll ever walk or talk again.
18: Una altra estrella que torna a treure el cap a la cartellera és Anne Hathaway. Malauradament, Verity, la sombra d'un engaño, és la seva pitjor proposta de la temporada. Com diu el títol, és tot un engany. Podria ser la comèdia de l'any si no fos que el seu director el que pretenia fer era un thriller eròtic. Però és que ni s'acosta a l'erotisme de 50 ombres d'en Grey, que ja es diu, ni genera cap mena d'intriga més enllà d'un Anne Hathaway fantasmal inquietant. La languidesa de la coprotagonista Dakota Johnson és insufrible i el guió no té ni cap ni peus.
20: German counteroffensive has been going on for 3 days.
18: Lucky Strike, com la marca de tabac, és una pel·lícula que té un protagonista pràcticament absolut, Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood, que aquí es converteix en una mena de llop solitari que lluita per sobreviure en condicions extremes enmig de la batalla de les Ardenes durant la Segona Guerra Mundial. Amb enginy, el director Rod Lurie amaga els pocs recursos de què disposa i manté l'atenció fins al final. És irregular i previsible, sí, però prou sòlida i entretinguda.
21: Hey, any of you fuck with my daughter, okay? Cancer will be the least of your worries.
18: La sorpresa de la setmana és Sunny Dancer, la història d'un grup de joves que es coneixen en un campament d'estiu destinat a nois víctimes del càncer. Evita en tot moment la cursileria i és vitalista sense ser condescendent ni paternalista. És directa, sincera i divertida. I té un repartiment que lidera la magnífica Bella Ramsey, la qüestionada protagonista de la sèrie The Last of Us.
22: Atención, jovencitas y jovencitos.
18: També s'estrena en la prometedora Narciso, un film polític del Paraguai que no acaba de reeixir, la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda de la balena cantaire, que arriba doblada al català, la comèdia espanyola Nuda propiedad, amb Susana Baitua i Pepe Villuela, i la història d'una deportada saharaui, Sombra nòmada, molt oportuna.
12: Una altra proposta, la Pedrera acull la primera exposició monogràfica a Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. La mostra obre avui amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada, Montse Mas.
23: Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
24: L'exposició és extraordinària, permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
23: La memòria i la natura són alguns dels temes més recurrents de Kiefer, també en els seus llibres d'autor, presents a la mostra.
0: He also produced lead books, and that's
24: també produeix llibres de plom, la qual cosa és un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
0: You, me, or not.
23: La proposta fins al 24 de gener s'ampliarà a espais com el Palau de la Música, que el 22 d'octubre acollirà un concert del trio Fortuny i la clarinetista Cristina Mateo amb projeccions d'obres del reconegut pintor i escultor alemany.

0: Secretari Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Carmen. El Real Madrid ha enviat més documents a la UEFA sobre el cas Negreira. En un comunicat, el Club Blanc diu que ho ha fet perquè la investigació pugui avançar més. Una investigació que, segons el Barça, està en suspens des del 2023, i en la qual l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment al Barça. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre per un acte de conciliació per les insinuacions de Florentino sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal.
2: 3CAT Info.
1: El davanter del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast de les molèsties que té a la cuixa dreta. Recordem que aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. Avui, de fet, es juguen més partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA, destacant el França-Itàlia amb Koundé del Barça amb els francesos. Serà a partir de 3:45 i a la mateixa hora jugarà el Bèlgica-Turquia. Jugats ahir, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. El jugador del Barça, Cancelo, va ser titular i va marcar el primer gol dels portuguesos. Demà jugarà la selecció espanyola, serà contra la República Txeca a Oviedo. Mentrestant, l'Espanyol aprofita l'aturada pels compromisos internacionals per jugar avui al migdia a les 12 un amistós contra l'Ipswich Town anglès a l'RCD Stadium. El partit serà a porta tancada. No hi ha futbol a la primera divisió, però segueix en canvi la segona i demà ja jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra. Diumenge ho farà el Girona, que s'enfrontarà al Mallorca a Montilivi. L'entrenador del club gironí, Quique Álvarez, en declaracions del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
3: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
1: Hem d'afegir que el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
4: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que potser no es pot descartar.
1: Soteres ho va plantejar ahir en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: El Barça de bàsquet visita a les 7 del vespre al Beşiktaş d'Istanbul en partit de la tercera jornada de l'Euroliga. Sobre aquest equip turc en parla Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana.
5: El Beşiktaş ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
1: També avui es va al València, Panathinaikos, Maccabi i Baskonia Olimpia de Milà. Els partits jugats ahir destaca la derrota del Madrid a la pista del Hapoel de Tel Aviv per 102-98, el que suposa la tercera desfeta del conjunt blanc en 3 partits a l'Euroliga. També derrota, en aquest cas, del Barça d'handbol a la final del Mundial de Clubs d'Egipte davant el Vesper Mongarès per 33-42. En Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, feia autocrítica.
6: Creo que nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo. Ahora hay que analizar y levantarse lo antes posible porque esto sigue y el sábado viene otro partido, ¿no? Pero de luego, sin paños calientes, una derrota muy dolorosa, ¿no?
1: La Lliga Sobal, d'altra banda, decidirà avui si accepta la petició del Conca de jornar el partit que ha de jugar demà a Granollers, corresponent a la quarta jornada. Aquí Manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària. En futbol sala, avui juga el CatGas Energia Santa Coloma contra el Sala 10 de Saragossa, en partit de la quarta jornada de Lliga. Diumenge, al migdia, el Barça visitarà el Noia Gallec amb motor. Àlex Márquez ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme, de MotoGP. Marc Márquez ha estat tercer. Demà, a partir de les 8 del matí, cursa sprint. Recordem que aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1 a Malàisia. A la primera sessió d'entrenaments, el millor temps ha estat pel neerlandès Max Verstappen.

0: Són les 10, bon dia. Pedro Sánchez es planteja convocar eleccions espanyoles per a finals de novembre, segons fonts del seu entorn, consultades per 3cat.info. El president estudia l'avançament electoral en funció de com vagi el debat sobre els decrets d'habitatge d'aquest matí, que ara cauran amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions i continuen caient pluges intenses i la situació seguirà així en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Les precipitacions tenen afectació directa a la mobilitat. Sabíem quina és l'última hora, equip viari, endavant.
1: Doncs hi ha 7 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, entre elles la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta. En aquesta via hi ha hagut algun vehicle atrapat dins l'aigua i han hagut d'intervenir-hi els bombers. Tallades també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes i la C42 a Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa i tots els trens coneixen Catalunya i el País Valencià.
0: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Les dades de la Seguretat Social també apunten que al setembre la xifra d'afiliats ha crescut de 38.000 persones, en bona part pel procés de regularització del govern espanyol. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones en relació amb el tiroteig que hi va haver ahir al vespre en ple carrer al barri de Can Parellada de Terrassa, on van quedar ferits 2 agents de la Guàrdia Civil. Els 2 agents ferits estan fora de perill. Els països de la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les després de la pressió dels Estats Units perquè alliberin reserves de dièsel i l'amenaça de Trump d'aturar-ne les exportacions. Els 27 busquen donar una resposta conjunta davant de l'increment de preus d'aquest carburant que s'enfila a màxims històrics. Prop de 400 centres educatius francesos tanquen les portes avui en previsió de nous aldarulls com els d'ahir, que van acabar amb unes 2.000 persones identificades. El ministre d'Educació es reuneix amb associacions d'estudiants i pares que rebutgen les retallades previstes en els pressupostos. Prohibit temporalment el bany i els esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa a les Valls d'Àneu per a la proliferació de cianobacteris. Salut Pública n'ha detectat la presència i ara analitza l'aigua per comprovar si hi ha toxines. També recomana evitar qualsevol contacte amb l'aigua. El Teatre Lliure recupera Boivetona, la necessitat d'una illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
2: Esports.
3: El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta. I pel que fa a l'agenda esportiva del dia, el Barça de bàsquet visita el Besiktas a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga, mentre que en futbol sala el CatGas Energia Santa Coloma juga avui contra el Saladeu de Saragossa.
0: El temporal de pluges intenses i localment torrencials es mantindrà a les Terres de l'Ebre i avançarà cap al Camp de Tarragona. Cap al migdia arribarà al litoral central. Al Pirineu s'esperen ruixats dispersos durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament.
4: 3Cat Info. Viu la ràdio.
5: Ràdio Argentona t'acompanya.
6: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 4 minuts.
7: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
8: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Avui, primer divendres d'octubre, és el Dia Internacional del Somriure. Aquesta celebració té una història ben curiosa. Als anys 60, un dissenyador gràfic de Massachusetts, en Harvey Ball, va dibuixar en pocs minuts una carona groga amb dos punts per ulls i un somriure. Aquell dibuix va donar la volta al món i es va convertir en un dels símbols més reconeguts del planeta. Però Ball va veure que aquell somriure s'estava omplint de merchandising i volia recuperar-ne l'esperit. Així que cap a l'any 1999 va promoure una jornada amb un missatge molt clar: fes un acte de bondat, ajuda una persona a somriure. I no és només una qüestió de bon rotllo. Els estudis apunten que somriure pot ajudar-nos a rebaixar la sensació d'estrès i a millorar l'ànim. A més, és una de les poques coses que es multipliquen quan es comparteixen. Tu somrius, l'altre et respon i en un no-res tot el vagó del metro té millor cara. Així que aquí tens el repte del dia. Regala un somriure a algú que no s'ho esperi. A la fleca, a la veïna o en aquell company que avui no ha tingut la millor nit. I per posar-hi banda sonora, una cançó que ho diu tot només amb el títol, Smile, somriure, a la veu de Nat King Cole. La melodia la va compondre Charlie Chaplin per a temps moderns i és un clàssic que convida a seguir endavant, encara que el cor se'ns trenqui una mica. Escoltem-la.

Doncs seguim aquí al tic-tac aquest 2 d'octubre i ara comencem a repassar el contingut del programa d'avui, que serà fins a la 1 del migdia. Després dels serveis arriba una nova entrega de Maresme lliure i tropical. Avui la Núria Pou conversa amb les mataronines Maya i Zoe, ballarines i creadores de la seva pròpia companyia de dansa contemporània. Amb elles parlarem de dansa, de crear des de zero i d'una pregunta que sovint costa de respondre: per què ens costa tant valorar-nos com a artistes? A les 11 torna Enllaçats amb la cultura per descobrir què es cou i quines històries es mouen en el món cultural. Tot seguit, com cada divendres, arriba Repicat amb les novetats i l'actualitat de la cultura catalana. Després entrevistarem a Anna Alonso, tècnica de promoció econòmica, per conèixer l'oferta gastronòmica local que podrem trobar durant el Festival Sense Portes. I acabarem el programa repassant les efemèrides d'avui, 2 d'octubre. Tot plegat aquí, a Ràdio Argentona.

0: I ara la previsió del temps per a les properes hores. Aquest divendres tindrem un cel que anirà augmentant de nuvolositat al llarg del dia. Al matí, intervals de núvols, però a partir del migdia el cel quedarà molt ennuvolat. Les temperatures es mantindran força suaus amb valors d'uns 21 graus a primera hora, que pujaran fins als 24 graus durant les hores centrals del dia. A la tarda començaran a baixar lleugerament fins als 21-22 graus al vespre. I una bona notícia, no s'esperen precipitacions, per tant, jornada seca durant tot el dia. Pel que fa al vent, serà feble o moderat al matí i a primera hora de la tarda amb velocitats d'entre 10 i 14 km per hora. Al vespre, però, anirà perdent força i quedarà molt fluix. En resum, divendres, de més a menys sol, cel molt ennuvolat a partir del migdia, temperatures suaus, sense pluja i amb un vent que anirà afluixant durant la tarda i el vespre. Connectem ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió del temps a tot el territori.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem amb una situació molt complicada a les terres del sud, de les terres de l'Ebre, on s'estan superant àmpliament els valors de 100 mm en molts de punts de les diferents comarques, especialment del Montsià, on ara mateix, en les primeres hores del matí, encara està precipitant de manera molt intensa. De cara a les properes hores, encara preveiem una situació molt complexa i complicada en aquest sector del sud, i de cara a la tarda seguirà la inestabilitat més a punts de Pirineu i Prepirineu, i esperem que encara puguin deixar algunes intensitats importants en aquests sectors. De cara als propers dies, mantenim encara una situació complicada, potser no tant com avui i ahir, però que encara seria complexa en les terres del sud i encara enruixats a altres punts del Pirineu i Prepirineu de cara a les tardes, tant de demà com de passat demà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

I repassem ara l'estat del trànsit al Maresme. A hores d'ara, les principals incidències a la xarxa viària de la comarca estan relacionades amb obres i treballs de manteniment que provoquen diverses restriccions de calçada. A la B502, entre Cabrera de Mar i Argentona, hi ha calçada restringida per obres en el tram comprès aproximadament entre els quilòmetres 1 i 2. També trobem afectacions importants a l'EBP 5002, especialment al seu pas per a l'Ella, on hi ha diversos trams amb restriccions en tots dos sentits de la marxa. S'hi fan treballs de manteniment, neteja i també obres vinculades a la construcció d'una rotonda a la zona d'accés a la C32. A la C60, al tram d'Argentona, també hi ha calçada restringida per treballs de manteniment. Les actuacions tenen horari diurn i també afecten la circulació durant la nit, entre les 10 del vespre i les 6 del matí. Si ens desplacem cap a la costa, a la C32, entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, hi ha restriccions en tots dos sentits per treballs de sondeig. I atenció també a la C31, al tram de Montgat, on hi ha afectacions en sentit sud. Pel que fa a la Nacional 2, les restriccions són presents en diferents trams entre Montgat, el Masnou i Sant Pol de Mar, amb actuacions de manteniment i obres que poden condicionar la circulació en tots dos sentits. Per tant, molta precaució si avui us moveu pel Maresme, especialment a les zones on hi ha obres i calçada restringida. Convé sortir una mica més de temps i estar atents a la senyalització i a les indicacions dels operaris.

0: I ara és moment de fer el repàs de les principals notícies d'aquí a Argentona. La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona pels increments en l'import dels rebuts. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Blanco explica que la calor extrema d'aquest estiu i el relaxament d'algunes mesures aplicades durant la sequera han fet augmentar el consum. Assegura que aquest trimestre ha estat un dels que hi ha hagut més despesa d'aigua dels darrers anys. Un ús més elevat pot fer que la factura passi a un bloc tarifari superior, tant pel que fa al consum d'aigua com al cànon, i això pot incrementar considerablement l'import final. Aigües d'Argentona també recorda que en cas de fuita, els usuaris poden sol·licitar una factura rectificativa si acrediten l'avaria. La companyia assegura que està atenent les consultes i visites relacionades amb les darreres factures. Per a més informació, els usuaris es poden adreçar a Aigües d'Argentona al 93 197 0603 o bé a info@aiguesargentona.cat. Ja ha començat la roda política del darrer ple. Maria Mercè Juan defensa continuar el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. Critica que s'hagi aturat durant un any i considera que la crisi d'habitatge obliga a mantenir l'activitat urbanística. Juan aposta perquè l'Ajuntament i els promotors busquin un acord sobre el creixement de la zona.
1: Jo crec que la situació actual requereix d'un posicionament de responsabilitat respecte a la demanda que hi ha, de la crisi que hi ha. Llavors, aturar-ho, malgrat, puc considerar que fa respecte un creixement d'aquesta magnitud, el fa. O sigui, com respon Argentona amb aquest creixement? Estem preparats? Jo crec que sí.
0: Sobre l'habitatge, Juan també considera insuficient l'oferta prevista a Can Serra del Lledó. La promoció preveu una vintena d'habitatges en cessió d'ús. Segons ha apuntat, no estarien disponibles fins aproximadament l'any 2030. La regidora també ha expressat preocupació per la situació econòmica municipal. Considera que l'Ajuntament està fent un esforç inversor massa elevat per la seva capacitat de finançament i reclama avançar en les inversions pendents, però de manera sostenible.
1: Argentona té la capacitat que té, com cada municipi té la capacitat que té. Llavors, ara plantejar una inversió de 12 milions d'euros, és el que està en pressupost, 12 milions d'euros d'inversions, quan les subvencions no s'estan treballant, estem depenent sempre de demanar crèdit financer.
0: A l'entrevista, Juan també s'ha referit a altres qüestions de l'actualitat municipal. Sobre la deixalleria, considera que cal analitzar què ha provocat els problemes del servei. També ha parlat del conflicte entre l'Ajuntament i els amics del Museu del Canti. En aquest cas, defensa que cal buscar vies de diàleg. Pel que fa a l'arbrat municipal, considera que cal reduir tensions i buscar un acord entre el govern i els grups de l'oposició. Juan també ha valorat positivament la rehabilitació de Can Barrau, tot i això planteja que l'equipament pugui estar disponible per a més entitats. I sobre el seu futur polític, la regidora no adscrita encara no ha decidit si continuarà en política municipal després de les eleccions. Ha assegurat que la decisió continua oberta. Avui l'agrupament Escolta Calabrot d'Argent rep les claus de la seva nova seu, la Masia de Can Barrau. L'entitat fins ara compartia espai en una nau municipal al costat del cementiri amb greus limitacions d'aforament i horaris. Des del Calabrot asseguren que ara faran un salt qualitatiu per consolidar el seu projecte educatiu i comunitari. Un dels membres de l'agrupament Escolta, Blai Forns, afirma que aquest nou equipament permetrà acollir en millors condicions la setantena d'infants i joves que en formen part i també servirà per dinamitzar el barri i cedir espais a altres entitats.
2: Poder disposar d'un local com és Can Barrau, per nosaltres això és un gran salt qualitatiu pel que fa a la nostra capacitat de poder fer acció, de pensar altres activitats a poder fer, així com poder plantejar, per exemple, que altres entitats Escolta puguin poder venir i nosaltres cedir-los aquest espai per a poder-hi dormir, que és un reclam que ens passa sovint.
0: L'entrega oficial de les claus es farà avui a les 7 de la tarda al centre parroquial i dissabte tindrà lloc una jornada de portes obertes a Can Barrau amb gincama, mostra de bitlles catalanes, vermut i dinar popular. L'associació Amics del Museu del Càntir d'Argentona fa una crida als argentonins i argentonines que tinguin col·leccions de càntirs a casa i no se'n puguin fer càrrec. La presidenta de l'associació, Marga Bagot, explica que l'objectiu és recollir aquestes peces per crear una col·lecció de reserva que s'utilitzarà en tallers, exposicions i activitats pedagògiques.
3: Estem creant una col·lecció o dos col·leccions, diguéssim, senceres de tots els càntirs per tenir una reposició que quedi en els amics del Museu del Càntir. Sabem que hi ha exposada la col·lecció del museu, però nosaltres mirarem de que aquests càntirs puguin ser inclús més propers que el museu. Uh-huh. Buscarem l'activitat de que una persona pugui veure alguna activitat i digui, ostres, aquest és el càntir del meu any, i pugui fer alguna cosa o sentir-se més connectat, perquè això sempre fa gràcia.
0: Tots aquells veïns interessats a cedir els seus càntirs o a col·laborar com a voluntaris en les sortides de l'entitat es poden posar en contacte amb ells a través del seu perfil d'Instagram o enviant un correu electrònic a amicsmuseudelcanti@gmail.com. L'entitat, que aquest any celebra els seus 75 anys d'història, continua plenament activa adaptant els jocs tradicionals als nous temps amb iniciatives com el joc de taula Memory o adaptant dinàmiques actuals al canti. Després de participar en la gala de la Federació de Jocs Tradicionals al Delta de l'Ebre, la seva propera parada serà a la Ràpita els dies 11 i 12 d'octubre, on participaran en el Festival Orígens amb una exhibició de jocs i de l'aixecada de càntirs. L'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs Argentona Alba de Lomas com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. De Lomas, de 23 anys, ostenta el títol internacional de Woman Candidate Master i acumula una trajectòria destacada. Va ser campiona de Catalunya sub-20 i el desembre passat es va proclamar campiona de Catalunya absoluta. Més enllà de la competició, la jugadora combina la seva activitat esportiva amb la divulgació a través de les xarxes socials i projectes per apropar els escacs al públic femení. En una entrevista a Ràdio Argentona, de Lomas ha expressat l'honor que li suposa aquesta nominació per donar visibilitat a l'esport.
4: Per mi ha estat un honor, no? De fet, jo estic molt agraïda a l'Ajuntament d'Argentona també, doncs, per donar molta visibilitat als escacs, ja no només als escacs, sinó el que comentàvem dels escacs femenins, que sí que hi ha un percentatge molt minoritari de dones que juguen als escacs. Llavors, el fet que l'Ajuntament, doncs, pugui comptar amb mi i pugui presentar-me en aquests premis, per mi és un honor, i a veure si mica en mica, doncs, es van visibilitzant més els escacs.
0: El pròxim repte de l'esportista argentonina serà revalidar el títol català el desembre vinent i assolir els 2.100 punts d'ELO per aconseguir la categoria de Woman Fight Master. Trobareu l'entrevista completa amb Alba de Lomas a radioargentona.cat.

0: I ara passem a l'agenda. Avui comença el Sense Portes, el Festival d'Art de carrer d'Argentona. Si el temps ho permet, fins diumenge podreu gaudir de la cultura pels carrers d'Argentona. Dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafalch, que organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i l'Ajuntament de Mataró. El preu és d'€11 i el punt de sortida, l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte també a les 10 del matí, Ruta Casa Puig, obert per obres. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de €5. I en cinema hi ha hagut canvis per aquest cap de setmana, tot i això es manté la proposta al centre parroquial de Mis Queridos Padres.
1: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
2: Nos ha tocado la lotería.
3: ¡Nos ha tocado la lotería!
4: A nosotros nos ha tocado.
5: ¿Qué cantidad necesitáis para ser felices?
6: Me han dado lo que les he pedido.
7: ¡100.000 euros!
8: En el fondo da gusto tener este lado Rockefeller, esta sensación de poder.
9: 150 millones.
10: Os hemos dado 100.000 euros a cada uno.
11: No sabíamos que habíais ganado el PIB de Burkina Faso.
12: Me pregunto si no tenemos un problema de autoridad.
0: Mis Queridos Padres la podreu veure divendres a 8:45 del vespre en versió original i doblada diumenge a les 5 i a les 7 de la tarda. A més, però, el centre parroquial torna a oferir la possibilitat de veure la pel·lícula de moda dels últims dies, La bola negra. La podreu veure dissabte a 4:45 i a 7:45 del vespre. Són les 10:25, això és el tic-tac de Ràdio Argentona. Bon dia.

0: Avui a Maresme Lliure i Cultural, la Núria Pou parlarà amb les mataronines Maya i Zoul. Són ballarines i han creat la seva pròpia companyia de dansa contemporània i ens expliquen per què ens costa tant valorar-nos com a artistes.
1: Que la intel·ligència artificial descrigui que el Maresme destaca per la seva proximitat amb Barcelona, m'ofèn. Bastant. El centralisme en silencia aquesta pàtria maresmenca i al Maresme hi passen més coses que el fet que la Lamine Yamal sigui de Mataró. Hi ha molt moviment cultural, artistes d'aquí, cultura local i diferents disciplines. Però tenen l'espai que es mereixen? Què li falta al Maresme? Què necessiten els artistes d'aquí? Què són? Què fan? Què pensen? Des de Ràdio Argentona a tot el Maresme. Reforcem la cultura i la xarxa local d'artistes.
2: Aquí, amb la nova secció Maresme Lliure i Cultural, un videopodcast de Núria Pou Cugat. El vídeo el podeu trobar al YouTube de Ràdio Argentona i el podcast a la web de la ràdio.
1: Bon dia! Avui m'acompanya la Maya Irla Zoe, de Mataró. Elles, a part d'estudiar Humanitats, han estat a l'aula de teatre de Mataró ballant dansa contemporània. I això els hi ha obert portes a fer actes i a ballar tant a Mataró com aquí a Argentona. Heu estat al País Baix, també. Com esteu?
3: Molt bé, no? Sí? Jo crec que molt bé.
1: Nervioses?
3: Una mica.
4: Una mica.
1: Jo també, de
3: cop i volta.
1: Sí.
3: Nervis.
1: Doncs mireu, m'aneu molt bé perquè tenim la mateixa edat. Compartim espais i les tres hem passat per l'aula de teatre de Mataró. En el cas de la Maya, tu has estat al batxillerat escènic, en Laia l'Arquera, jo també, i diguem que coneixem tant els circuits i els espais culturals del Maresme, no? Una mica estem,
3: sí, estem
1: ubicades. Bé. Com costa guanyar diners en aquest món, i sent jove, i aquest punt mig entre professionalitzar-nos o no, l'esforç que hi ha darrere, i com trobar el temps per la creació, inclús l'espai. Però abans de tot, per conèixer-vos una mica, el que farem és una dinàmica que ens serveix com a excusa per conèixer una mica més el Maresme. És un minijoc que jo també he descobert moltes coses i així és excusa per conèixer-vos a vosaltres com a persona. Llavors, us porto escuts del Maresme.
3: A tope.
1: Vale?
3: A tope.
1: Molt interessant. Us porto 4 escuts del Maresme. Llavors, heu d'escollir el que, sense saber la història i la simbologia ni res, el que més dieu, ostres, però soc bastant aquest escut perquè aquests colors o el símbol que hi ha aquí i tal. Jo us els ensenyo, tot i així, els oients podeu veure el videopodcast al YouTube de la ràdio. Llavors, tenim escut de tallar, és aquest.
3: Hem de triar una per les dues o
1: no,
3: una per...
1: No, una cadascú.
3: Vale, fantàstic.
1: Sí, sou diferents persones.
3: Som diferents, malgrat no ho sembli.
1: Sí, us heu de descriure. Vale. Llavors, tenim escut de Taià.
3: Vale.
1: Escut de Calella.
3: Vale.
1: Escut de Premià de Mar.
3: Està molt guap.
1: I escut de Tordera. Que Tordera a vegades ens oblidem, però també és del Maresme, nenes?
3: L'últim poble.
1: Sí, és fort. Ho teniu clar? Ho teniu clar?
3: Ho tenim clar.
1: Ho teniu clar?
3: No sé, jo sí.
4: Jo també el tinc clar.
1: Com sigui el mateix, us podeu replantejar...
4: No, jo crec que no serà el mateix.
1: No el mateix.
4: Jo crec que sé quin has triat tu.
3: Podem
4: dir, jo puc dir de la Zoe i la Zoe pot dir el
1: vale,
4: meu.
1: 100%.
4: Vale.
3: El de la Maya és el de Premià de Mar. És així.
1: És així, eh?
3: És així.
1: Uala, per sí. Què vols justificar la teva metàfora
4: home,
1: amb tu?
4: Home, mar, vaixell, com...
1: Sí, eh?
4: Sí, que a mi la paraula pirata agrada molt, per tant. Aquí està.
1: Uau, perfecte.
4: Ai, no, l'estic dubtant amb tu, eh?
1: Ah!
4: Jo la Zoe crec. O el de Tordera, o el primer, quin era?
1: El primer era de Taià.
4: De Taià, però perquè així com natura, tal, tal, tal...
3: Has de mullar-te, eh?
4: Em portaràs la contrària, el primer de Taià.
3: Sí? El de Tordera.
4: Ai!
1: El de Tordera.
3: Però perquè és fantàstic, té un...
1: És molt bo.
3: Amb groc darrere, o sigui, verd, és com un contrast
4: molt
3: estupendo.
4: És molt bo, és molt bo.
1: És moníssim, realment.
3: Sí,
1: jo també hauria escollit aquest,
3: és molt, sí.
1: Però perquè m'agrada, saps? No crec que em representi. De clar, fet, crec que sóc bastant el de Calella, eh? Però
3: sí?
1: No m'agrada gens.
3: Gos, amb arpa,
4: és que no sé què... Ah, és una arpa.
1: És una arpa, no, estrelletes i un gos. Bueno, vale.
3: És divertit, és divertit. Sí.
4: Som mar i muntanya.
1: Sí.
3: I mira sí, que sí. Jo no soc dins de muntanya.
4: Ah, no?
3: No, jo penso que sí.
1: Vale, noies. Doncs ara sí, vosaltres veniu de la disciplina de dansa contemporània. Què és el que us va cridar a ballar això? O sigui, com comenceu? Per què dansa contemporània i no hip-hop, saps? Vull dir...
4: Comenceu jo?
1: No. Xerrat,
4: sí, xerrat. Jo com no recordo molt bé el moment en el que trio això, però jo sí que sé que vaig començar com a ballar com de molt petita, com en una cosa més acrobàtica, com no tan específica d'un tipus de dansa. Llavors, quan vaig començar com a ballar dansa, com dansa-dansa, vaig començar en contemporani, jo, i crec que és una mica raro. És un tema, no?, també, perquè tothom comença com amb clàssic, és no? O sigui, crec que el clàssic és un elefant dins de l'habitació que està allà. I jo vaig començar amb contemporani, però o sigui, no recordo com la tria. Però...

0: A mi em va captivar molt com el llenguatge de dansa contemporània, perquè et permet com vincular-te d'una manera amb el cos que és molt particular del contemporani, crec, i que et permet com explorar les coses que jo no sentia que pogués fer altres espais. I a mi, per exemple, com a les danses urbanes, m'encanta veure-les, però és una cosa que em sento molt aliena a nivell de corporal, i el ballet també, com repetir,
1: sí,
0: també...
1: Sí, que aquest llenguatge us permet gaudir a nivell de cos i... És que jo sempre penso que la dansa contemporània era perfecta per fluir, de cop fer veure que sortien bé les coses, perquè és un ventall molt obert, no?
2: Sí.
0: Sí, i més enllà d'això, per mi, o sigui, és que... O sigui, crec que de primeres això com et facilita molt com entrar en aquest llenguatge, i després, per mi hi ha una cosa que és, o sigui, fascinació absoluta com per el que pot arribar a fer la dansa contemporània, a nivell com de... Pues, tot el moviment que hi ha hagut de contemporani, tot el que surt de la dansa moderna, vull dir que hi ha com tota una cosa que replanteja molt la dansa com a també institució i com a estructura i com a regla.
1: És bastant mínxol, no?, la dansa contemporània.
2: Sí.
1: O què?
0: Sí, no sé si... Jo crec que ara mateix els circuits culturals hi està molt present, per això.
2: Ah, sí, ara sí.
0: Com que crec que és una cosa que ha quedat molt en els circuits.
1: Està de moda la dansa contemporània.
2: O sigui, està de moda, jo crec que sí, però clar, tu pensa quan comences amb 10 o 11 anys així, tu dius faig contemporani i és, què fas?
1: Ja, és veritat.
2: No? O sigui, jo no sé si t'ho preguntaven, però com que el ballet s'entén molt bé que és el ballet, el hip-hop s'entén molt bé que és el hip-hop, no? Però quan parles de contemporani és com, què passa aquí? Què és, no? Jo crec que ara sí que es veu com més, també, però no només en l'àmbit de dansa, crec que el contemporani com ha pres una forma molt concreta en l'espai d'ara, i ho podem veure com a nivell, no sé, teatre, si tu contemples que hi ha expressions com més contemporànies que fa potser 15 anys.
1: Sí, sí. Jo crec que ara amb el teatre s'ha fet molt interdisciplinar.
2: Exacte.
1: Vull dir, costa molt trobar una cosa de pur text, perquè es barreja això de dansa contemporània, noves expressions artístiques i tal. Mm. I us heu plantejat dedicar-vos a ballar? Perquè, bueno, esteu estudiant Humanitats, va haver-hi un conflicte intern?
2: Jo crec que sí. O sigui, jo crec que en tot moment, quan tu fas una cosa artística de petita i t'omple, com jo crec que és natural i és com super bonic que en algun moment puguis pensar o vulguis sentir que t'hi vols dedicar, no?
1: I és com orgànic, no?
2: I és orgànic, ostres, tu vas a ballar, t'agraden les classes, això és fantàstic, i hi ha el moment on t'enteres que pots treballar d'això i és com... Uau, no?
1: Per això vas entrar al batxillerat de escènic?
2: Jo crec que sí, perquè en cap altra disciplina la domino, per tant, sí. Però crec que arriba un moment que és, bueno, com ja crec que entrarem, no?, en aquest moment de crisi, de dir... Vale, igual no estic feta per aquest món, no? Perquè canvia molt el món extraescolar, el món professional, és un abisme com, jo crec que molt gran, no? Aquest impàs entremig, que ja parlarem com després, suposo, com és molt difós. I jo crec que en el moment de potser canviar a primer d'ESO, ja és un moment on tu penses, què? Bueno, perquè hi ha els cicles professionals que comencen, són 6 anys i comencen a primer d'ESO.
1: A l'Institut del Teatre.
2: Per exemple.
1: Us ho vau plantejar, això?
2: Jo crec que sí.
1: Sí,
2: En un moment de... naïf de la meva vida, sí. A primer d'ESO és un moment, i després jo crec que, no sé si el canvi de batxillerat també és un moment, quan tries carrera també és un moment, encara que quan tries carrera ja no és ni creure'm que puc anar a estudiar això, però és com dir, estic fent això, o sigui, bueno, no sé, són molts dubtes, però sempre com des d'un punt de dir, com somiant, com mai com materialitzant-ho com bé, no? Jo crec que sí, no sé com ho veus tu.
1: Tu, Zoe, t'has plantejat.
0: Sí, de fet jo molt similar, vull dir, jo primer vaig tenir un moment de pensar que 100% podia fer les proves i entrar, que clarament era un canvi de vida que jo no podia sostenir.
1: I poc es parla que és l'únic lloc, no?
0: Bueno, exacte. Sí, que si no entres allà, vull dir, no és viable perquè...
1: Et destrossa la vida.
2: Exacte.
1: Vull dir, perquè preparar-te unes proves com les que fan a l'Institut del Teatre... Sí, sí.
0: No, i després jo crec que hi ha molts moments en què, per alguns motius, com et tens molt confiat o com estàs molt content amb el que fas i t'il·lusiona una barbaritat, llavors quan estàs en aquest moment de molta il·lusió, penses que vols fer això. però després te n'adones també de com funciona aquest món, de lo competitiu que és, del mal rotllo, de tota la gent que hi entra i després en surt i està esgotada i acaba molt fotuda com amb tot això i te n'adones que tampoc no vols patir, com per això que

0: que... O sigui, em va passar molt de dir, és que potser no m'hi va la vida fer-ho o no fer-ho, llavors, si no m'hi va la vida, no voldré passar per certes coses. Sí. I això t'allunya molt de, també del món professional.
1: Perquè heu rebut comentaris, per exemple, jo amb el teatre, vull dir, jo estic estudiant comunicació audiovisual perquè no m'he atrevit a fer una cosa d'integrament de teatre per possibles sortides, per poder menjar, per... Heu tingut comentaris de dir, home, la... És que jo crec que el teatre ja està, sí, dedicar-te al teatre ja està envoltat de... Bueno, fes una carrera bé, perquè tal... La dansa, jo la veig encara més
0: 100%.
1: Aïllada i més...
0: Sí. Sí, jo crec que...
1: Heu rebut comentaris de...
0: O sigui, jo per sort crec que tinc un entorn que ja es presta molt, o sigui, com que en general...
1: Fantàstic.
0: Ja s'ha donat molt, com que si sabia fer això, es feia això i s'acompanyava com es podia. Però hi ha molt d'interiorment, jo això ho he viscut moltíssim. De dir, bueno, és que, o sigui, es pot intentar i es pot fer, però llavors ja has de tenir l'ull com fixadíssim i anar per totes, perquè si no, com no sobrevius, jo crec.
1: És això.
0: O sigui, com que hi ha molt aquesta cosa interior de o vas a per totes o no hi vas, perquè si no, no faràs res, perquè hi ha mil persones que estan intentant viure d'això, anant a tope, llavors on he d'estar jo perquè pugui sobreviure sense que sigui la meva obsessió màxima i sense que... Llavors, com que crec que hi ha molta aquesta cosa, també ja entra molt com per mi aquesta cosa de la legitimitat d'estar en un espai o no, perquè...
2: Terrible, el pitjor del son.
0: Vull dir, realment... No, a vegades et planteges molt de dir, hi ha gent que està donant-ho tot per això i tu no saps gaire en col·locar-te, tens molts dubtes, llavors...
1: Sentir-te impostora, no? Que estàs fent una apropiació d'espais. És que a mi també m'ha passat de sentir... Vale, i si no vull donar el 100% amb això, perquè mira, tinc por, on està el meu espai de 60%? On el trobem? Aquí al Maresme, on podem trobar un espai que... Bueno, aquesta línia difusa de... No vull professionalitzar, però realment no vull deixar aquesta part meva, saps? Com...
0: I perquè també oblidem que, o sigui, que per mi la cosa és que no hi ha sortides només en l'àmbit professional més estricte i més ambiciós d'estar rodant pel món amb companyies o estar fent un estat escolar tota la teva vida com a persona adulta. Vull dir que per mi sempre estem en aquests extrems quan per mi haurien d'haver espais doncs, de joc, d'experimentació, de pràctica, d'anar fent i que no, això no sigui un espai infravalorat o que tingui menys pes perquè no és professional, sinó que realment com sigui un espai contemplat on passen coses i que per mi, de fet, com hi ha molts espais com experimentals que no surten dels espais de hegemònics de on, hi ha, on passen les coses professionalment, sinó que surten justament d'espais que pues, remen una mica com a contracorrent o com que es situen en un lloc diferent, també. Que
1: no a Mataró, existeix, quins espais teniu?
2: Clar, nosaltres, per exemple, com parlant des de nosaltres, vam estar com estudiant a l'aula de teatre fins que vam fer l'edat, no? Que això també va ser un tema per mi, com no sé si tot va passar, però quan estàvem a l'aula, crec que és fins als 18,
1: sí,
2: no em vull equivocar.
1: Sí, això, perquè ens estigui escoltant, a l'aula de teatre arribes als 17, 18, llavors et posen en un grup, bueno, almenys a teatre, et posen en un grup que és dels 17 fins a qui vulgui entrar, 25...
2: No, dansa no.
1: A dansa
2: als 18...
1: I et fan fora, eh? Bueno,
2: et fan fora. O sigui, en el nostre cas, com crec que sí que un cop vam fer 18, com vam tenir una proposta que, bueno, ara com parlarem i tal, però jo recordo de fer 18 i dir, vale, ostres, que 18, o sigui, ja o sigui, ets gran. Bueno, no gran, però vull dir... No sé si vull seguir fent extraescolar, saps? Llavors, què passa aquí, no? Llavors, crec que el fet de ser Mataró, com crec que sí que et quedes bastant en la intempèrie quan acabes, quan arriba aquest moment, no? Perquè tu et mires i dius, no soc professional. Vull dir, no m'he format, no he tingut una formació de 6 hores diàries de
1: no
2: un clàssic
1: de
2: contemporani.
1: El violí.
2: Exacte, no m'aixeco la cama fins aquí.
1: Amb Mataró. Vale. No he fet Shakespeare, no.
2: Sí, el teu Shakespeare és el nostre clàssic, jo crec que sí. És
1: com... Jo crec que sí.
2: Llavors arriba aquest moment de dir, vale, què passa si jo vull seguir ballant, no? Jo crec, si vull seguir ballant, si vull com perdurar en aquest món, però no estic professional, però llavors arriba un moment que jo crec que al Maresme et quedes en calces, quan fas 18,
1: total.
2: Quan hi ha aquest pas, no? Llavors arriba el moment de començar a mirar Barcelona.
1: Heu mirat Barcelona.
2: S'ha mirat molt Barcelona.
1: Són escoles que valen molta pasta.
2: Ara. Clar, llavors arriba un punt de dir, jo haig de fer, o sigui, els meus pares m'han d'ajudar a pagar una cosa tan cara quan no sé ni si em dedicaré a això. Com, et sento una mica com, en aquest moment entra molt el síndrome de l'impostor, no? Jo crec de... On quedo jo ara en el meu cos, que no és professional, però que em vull seguir movent, perquè m'agrada, perquè és un llenguatge que em dona com moltes eines, i jo crec que sóc qui sóc, a tu també et passa per haver ballat contemporani. O sigui, jo 100%.
1: Jo crec que hi ha algú en el nínxol aquest de que saps identificar qui fa dansa contemporània.
2: 100%, no. Vull dir, algú vosaltres... va pel carrer. No, no, no, algú va pel carrer i jo dic que aquesta persona balla contemporània.
1: Però és que teniu 100%. Tota la pinta de ballar contemporània.
2: És que hi ha gent que encara llueix més, eh? Sí, sí. És molt fort.
1: Hi ha, aquest estil bohemi, com...
2: El caminar, el caminar.
1: El caminar, sí, sí, es nota, sí, sí, sí. Això de caminar per l'espai.
0: Sí, total, total, sent agredit.
2: Caminar per l'espai.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: No, i que te'n vas a Barcelona i jo vaig passar un any fent classes a Barcelona.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Abans de començar la carrera o simultàniament?
0: Primer. Simultàniament, a primer, bueno, primer i mig segon, de fet. Vale. Vaig estar fent un any i mig com que de dansa a Barcelona. Sí, sí, i vaig anar com als circuits que hi ha a Barcelona, com dansa en àrea, com aquests espais, Nonart, com que són espais que són bastant de referència i on podies fer classes com a les tardes. I llavors sí que aquí trobes una mica l'espai que potser és més còmode, que és classes d'adults de bon nivell, però que et sents una altra vegada que no saps, tipus, si vols anar a algun lloc has de dedicar moltes hores a això i clarament fer una carrera, treballar, en el que sigui, és totalment inviable. Llavors, tota l'estona això de dir, vale, hi ha alguns espais, però primer de tot són molt lluny, perquè són a Barcelona, valen una pasta i, a més, quan els trobes i t'hi sents còmode, veus que no hi ha un recorregut allà tampoc, que allà no saps on moure't, no saps cap on tirar, no saps gaire com quines referències tenir.
1: Heu plorat per això?
2: Ah, sí.
0: Sí.
2: Jo.
0: Molt.
2: Sí, com...
1: Jo també.
2: I jo sempre he dit, com, a veure, no vull que soni com molt tràgic això.
1: No, no, però...
2: Però jo sempre he dit que una de les relacions més tòxiques que he tingut a la vida és amb la dansa. Però perquè, o sigui, jo vaig deixar de ballar durant 2 anys. Jo, això, de fet, a la Marta, bueno, la nostra última profe que hem tenit, li vaig explicar com molts cops jo vaig deixar de ballar, i durant 2 anys no volia saber res de la dansa.
1: Com apartar-la.
2: Vaig fer tots els esports del món, tipus, vaig fer natació.
1: Ah,
2: sí? Sí, era jo. No volia saber res, però perquè jo, o sigui, jo vaig començar a competir, vaig fer com 2 competicions, crec, em desmaiava.
1: Amb natació?
2: No, amb dansa.
1: Amb dansa, competició?
2: Sí, amb natació no vaig arribar tan lluny.
1: Oh,
2: sí. Em desmaiava, després de competir vaig dir, prou. Llavors vaig deixar la dansa, no volia saber res, i al tornar vaig tornar a l'aula i va ser com... quan vaig descobrir com aquest... com una manera diferent, també, de portar-ho, que crec que també aquesta manera diferent és com, d'alguna manera, pel que jo he ballat com potser 1 any o 2 més després dels 18, però és molt frustrant. Com jo recordo, perdó, com jo recordo que quan tu vas començar a ballar a Barcelona, tal, no sé què, com, jo t'ho preguntava molt, perquè pel tema clàssic també era un tema que em seguia, però és que avui dia encara penso en això. O sigui, jo penso molt, de si quan tenia 5 anys hagués fet clàssic, total, seria ara ballarina professional, que no té res a veure, no? Tot el rato és com buscar un box expiatori en aquest món per no acceptar que és una merda.
1: I m'he sentit molt identificada amb això que has dit d'aquesta pausa amb la dansa, perquè a mi també m'ha passat de... No, vull allunyar-me, perquè, a més, el que passa amb aquestes arts escèniques, jo sempre dic que un músic té l'instrument i nosaltres som el nostre propi instrument. I costa molt separar la persona...
2: No, això és un temazo.
1: ...de lo que fas. Llavors, clar, tu fas un monòleg, o balleu, fas un bolo, la crítica va a tu. No? D'alguna manera, no és...
2: La teva expressió, o sigui,
1: tu prens molt
0: i
1: personal.
0: I també perquè a vegades com ets intèrpret, però és que a vegades també ets... O sigui, com que a nosaltres ens ha passat molt que ens hem posat molt en el rol de creadores, perquè nosaltres, per sort, hem tingut, jo crec que hem tingut una gran sort a l'aula de teatre, que se'ns ha entrenat molt en... Doncs, tu mateixa busques la vida per explicar el que vols explicar i fer-ho de la manera que tu vulguis, no? Llavors, t'has de trobar també en l'espai de... Va, doncs decidim què fem primer, què fem segon,
1: sí,
0: què volem dir...
1: Sí, jo tinc l'espai, de crear, tenir el procés de crear.
0: O sigui, això jo crec que se'ns ha cuidat molt en aquest sentit. Sí. Jo ho he sentit així en molts moments.
1: Doncs quina sort.
0: I això et dona, però també et dona molt, no?, aquesta cosa de, bueno, estàs com a l'intempèrie totalment perquè t'estan criticant no només a tu, al teu cos, a la teva interpretació, sinó a les formes que has pensat les coses i has creat i has ideat.
1: I tu, és una superbona idea!
0: I per mi, quan parlaves del cos, també és molt com aquesta sensació que amb la dansa per mi passa molt, que és el límit del cos, no? Si tu no entrenes, si tu no estàs com al dia no sé què, o sigui, és que tu hi ha llocs on el teu cos no pot arribar. I el teu cap vol que arribi, però tu el teu cos no dona perquè no està entrenat. Llavors, com aquí també hi ha com per mi una cosa que és molt crítica, o que a mi m'ha generat molt malestar, perquè és que a vegades el teu cos no arriba on vols arribar.
1: I com inclús inseguretats, no?, de dir...
2: Clar, o sigui, jo ara parlo amb gent i em diuen, ah, balles, bueno, ho vaig deixar fa un any, tal, i t'has plantejat tornar, i jo penso, com li dic a aquesta persona que no veig capaç d'arrencar el meu cos?
1: No ho veus, eh?
2: Però perquè jo, o sigui, jo crec que jo també em passa que jo poso molt en valor la feina de la gent, dels ballarins.
1: com... professional.
2: Exacte, o sigui, això, clar, mentre ballàvem nosaltres, em deien, ets ballarina, jo aquesta paraula no tenia el valor de dir soc això.
1: És que ens passa molt.
2: Com no soc això, com una, això és una persona que es dedica, i jo no soc això. Jo és com, però la gent és com, pensa, no, perquè tu balles en un escenari,
1: clar,
2: en plan,
1: dir,
2: on està el fallo de la lògica?
1: Nenes, i jo... mira, a mi un professor, estàvem fent, un professor de teatre a Barcelona, estàvem fent una tutoria, i em va preguntar, per què estàs aquí fent aquest cicle? I jo vaig dir, perquè vull ser actriu. I em va dir, no, torna a repetir. I jo, perquè vull ser actriu. No, torna a repetir. Fins que no li vaig dir, perquè sóc actriu, no em va deixar sortir. I crec que, nenes, hem de començar a dir que sou ballarines. No, no, o sigui, no,
0: no,
1: eh?
0: Ara no ho podem dir.
1: No ho podeu dir.
0: Si sí, ho haguéssim pogut dir fa 2 anys, jo crec que ara no
2: sí, però tot i així a mi m'hauria costat molt. Sí.
1: Ho feu amb la boqueta petita,
2: però a mi em passa molt, amb tot el que faig, com, jo respecto com molt la gent, o sigui, jo com poso molt en valor, que també és un, vull dir, també és un problema, perquè ens fem l'autoboicot de dir que aquesta intempèrie que parlàvem també la boicotegem, en aquest sentit.
1: Mateixos...
2: Perquè si no li poso un nom i no la poso un valor, jo la primera, que sóc la que estic ocupant aquest espai...
1: Exacte.
2: Vale. Però, o sigui, a mi em costava com moltíssim, i ja, em costa gravar un dia dir soc això, però perquè en el meu cap era no. Això és una persona que està fent 8 hores diàries, que estudia
1: inclús
2: això.
1: Inclús quan ballàveu, que... eh? Ho
2: sí,
1: dèieu,
2: sí,
1: amb la boqueta
2: totalment,
1: petita.
2: Totalment, totalment.
1: I què va passar fa 2 anys? Si ens podeu... que teníeu el procés de creació a fa Mataró?
2: Sí, fa 2 anys ens trobem en un punt on, bueno, érem 3 noies, falta l'Aire, que és com la companya que també estàvem nosaltres ballant, que ens trobem en què fem 18 anys, bueno, elles els fan un any menys que jo, és igual, i que, bueno, on anem, no? O sigui, què fem? Estàvem a Mataró, hem d'anar a Barcelona... Bueno, moment de crisi, i en això que la Marta, com la professora de Laura en aquell moment, ens va recollir i ens va dir anem a fer alguna
1: cosa. Vale.
2: Perquè, bueno, per qui vulgui marxar, que marxi, però les que no, doncs que tingueu un espai per començar a fer.
1: Això està genial, eh?
2: I així vam començar el que va ser com la companyia jove, que va estar en actiu 2 anys, aprox.
1: Aquí és on vau anar al País Basc.
2: Exacte. Sí, això,
1: van ballar Argentona, també.
2: Ballar, sí.
0: O sigui, és que jo crec que es barregen diverses coses, perquè, o sigui, d'una banda, com l'aula de teatre, crec que ha tingut molt en compte com a grup de dansa jove, com en el sentit de com col·locar-lo, o sigui, col·locar-los espais, tipus, van venir com a les festes d'Argentona com a ballar amb l'espectacle que portàvem de l'aula, vull dir que no era una cosa externa, era una cosa com totalment de l'aula, i de fet el nostre grup com de companyia jove surt de molts anys de fer coses amb l'aula de teatre a espais externs, no?
2: Des del 16, ja,
0: sí,
2: que vam anar al PENS
0: o abans,
2: a ballar.
0: És que, o sigui, o com abans, de fer coses... O sigui, jo porto molts anys, per exemple, com de fer molts bolos com de l'aula de teatre, de dir, ei, qui vol fer això? Llavors, 3, 4 persones, 5, les que surten en aquell moment, com s'apunta una cosa i és una cosa que fas extra, amb tota la bona fe del món i amb molt bona voluntat, i et poses en llocs que, d'una banda, com et donen molt de... rodatge.
2: És l'arma de doble...
0: Clar, si et dona molt de rodatge perquè tu, de sobte, com aprens a ballar al carrer, aprens a gestionar com un públic que es mou, que parla, que no sé què, com moltes coses que són molt xules, però alhora estem ocupant espais que podrien ser per professionals i que l'Ajuntament o qui sigui que ens està agafant no està volent pagar, i després que nosaltres tampoc no ens està remunerant de cap manera el que estem fent. No? Llavors, hi ha com una cosa aquí que en el ser una escola municipal també com hi ha aquest joc de doncs fem coses per l'Ajuntament, però aquestes hores que estem fent, que són moltes, ningú ens està pagant de cap manera perquè se suposa que són formació. Llavors, aquí hi ha una mena de cosa estranya, de buit legal...
2: És aquest buit intemperiós que se't menja per tots els àmbits com possibles de la vida. Com jo crec que... O sigui, sí, com el que deia la Zoe, com suma-li, com la crisi personal. Què sóc, com vaig, què faig. Després...
1: que no em crec que sóc ballarina.
2: No em crec que sóc ballarina. On quedo jo en l'espai físic? O sigui, parlant
1: el cos,
2: de... sí. Sí, exacte, com físicament on quedo jo. On quedo jo espai de creació física? O sigui, ara quin és el meu espai? Se m'acaba l'escola en la que estic, físicament la sala en la que estic ja no és la meva, tot i que, bueno, la vam poder seguir utilitzant en, per certes ocasions. I entra la part professional, econòmica, de dir què està passant, com estic ocupant uns espais professionals però no se'm remunera com a tal, i penso, clar, no ho mereixo perquè no soc professional, però llavors perquè estic ocupant aquest espai, bueno...
0: Des de l'aula de teatre i amb l'Ajuntament hem fet molts bolos al carrer.
1: Al carrer.
0: Però no és veritat.
1: És el que... Sí.
0: Vull dir, com itinerants, com de totes formes, al febrer descalços a terra, en plan com... Tot ho hem fet. I llavors el País Basc va ser també una cosa
1: al
0: de...
1: Al carrer.
0: De, bueno, al bosc.
1: Al bosc.
2: Al bosc.
0: Va ser una cosa de l'Ajuntament. O sigui, com... També de l'aula de teatre, com que ens va portar allà pues, persones que pues, o tiraven més, o com que estàvem molt connectades, o que teníem moltes ganes. Sí, que ens feia molta il·lusió. Llavors, ho hem fet 3 anys seguits, com, bueno, seguits no, de fet. Ho vam fer un any, després al cap d'un temps vam fer 2 cops més. Mm-hmm. Això, una mena de com, projecte comú amb una companyia de teatre i de titelles, com del País Basc. Llavors fèiem una mena d'espectacle interdisciplinar molt bèstia, que durava 1 hora i mitja al bosc, que era una cosa matada, corrent, una barbaritat.
2: Vull fer com un afegit a això, molt ràpid, que a mi això em va fer molta il·lusió, perquè jo vaig entrar, el primer cop que ho vaig fer tenia 16, jo crec. Sí, perquè era com, sí, com 16 que vaig a fer. I era el primer cop que treballava. I era com dir, hola, poder dir que la meva primera feina ha sigut de ballarina? Crec que no tanta gent ho pot dir. O sigui, la primera cosa que tinc al currículum és això. I a mi això em va fer com molta il·lusió, la veritat. I jo crec que hi ha com un joc d'aprofitament aquí, perquè costa que tinguin en valor des de l'exterior, però és que jo crec que hi ha un punt de dir-ho que soc una noia jove, per tant, d'entrada tinc el síndrome de l'impostor per 10.000 eixos acumulats, per tant, jo no tindré el valor de posar en valor la meva feina.
1: Exacte.
2: És a dir, tu saps que això està passant i saps que jo no et vindré a dir tal perquè no m'ho crec.
1: Exacte.
2: Llavors,
1: total. O sigui, és que és això, eh?
2: I per mi és com un joc, com, per mi és infinit. O sigui, per
1: és
2: mi,
1: un peix que es mossega la cua.
2: Total. O sigui, tota l'estona. Però per mi...
1: És que se'm posa la pell de gallina.
2: Quan parlem d'espais, per mi no és una sala, assajar. Per mi és una cosa que t'acompanyi real i que et facin com posar nom al que estàs fent perquè tu ho puguis defensar. Perquè el que ens passa, jo crec que no, com no ho podem nombrar què som, per tant no em puc defensar. I llavors aquí hi ha com un doble joc de... una persona que no t'està posant en valor, tu que no t'identifiques, per tant, no et pots pronunciar com a tal, per tant, quina veu parla per defensar-me, si la meva no la sé, saps? I jo crec, o sigui, per mi això és una cosa que em va acabar com frustrant molt, al final, com que ho vaig acabar com poder compartir i tot plegat, però de dir com, és que no sé com, per qui haig de demanar alguna cosa. Perquè com, no, si jo mateixa no m'identifico en aquest espai, jo crec que això, per això ho vaig acabar deixant al final, perquè era com, ara mateix em queda molt gros saber qui sóc, quin espai ocupo i què puc demanar, i era com no puc defensar com certes coses perquè no les puc identificar, i per tant estic en un bucle que... prou, saps?
1: Com molt de barullo mental.
2: Total, o sigui, arriba un punt on comença a dir sóc vàlida, no sóc vàlida,
1: sí, sí.
2: Puc reclamar, no puc reclamar, clar, o sigui, és una oportunitat, no és una oportunitat, no, són hores, què està passant, saps?
0: Vam tenir l'oportunitat de fer un espectacle de zero,
1: El 2024,
0: el 2024.
2: Sí, sí. Bueno, igual comencem a cuinar-lo el 2023, o sigui, vam estar en temps, eh?
1: Potser.
0: Potser sí, o sigui, com va ser
2: un any...
0: Hivern
2: del 2000...
0: No, jo
1: que es deia...
0: Shibui.
2: Shibui.
1: Shibui.
0: Sí.
2: És així.
0: I era una obra d'una hora, o sigui, era una cosa com bastant llarga, vull dir, com molt treballada, vam estar mig any picant pedra.
1: I us vau sentir plenes del resultat?
0: Jo vaig passar-ho molt malament.
2: Sí, o sigui, jo crec que... va ser una cosa com molt grossa, com, o sigui, sí que vam estar com, teníem la Marta que ens acompanyava, però en el fons eren com 4 noies, perquè també estava la Mar, una companya que fa música, que ens feia la música i tot plegat. Com, per mi això sí que era ocupar un espai aliè. Com de dir, per mi un espectacle de 45 minuts, una hora, això és molt totxo. Físicament parlant, i suposo que en teatre també, com és una cosa molt grossa. Hi ha moltes coses a tenir en compte, hi ha la dramatúrgia, hi ha les llums, hi ha el so, hi ha tot. No, que és una altra, no? Perquè la gent que ballem és com balles, sí, bueno, ballo i...
1: Sí, total.
2: I ho faig tot.
1: Per això, tots els que comencem a tal, jo crec que has de saber de fer factures, t'has d'enterar de quins
2: però,
1: drets tens.
2: O sigui, jo, com totalment. Però és una cosa que jo crec que des de fora no es veu. Com
1: no,
2: des de fora
1: no, sempre, no.
2: Ah, vale, arribes aquí, escalfes, balles i punto, i un ou.
1: No.
2: I un ou, o sigui...
0: Et
1: prepares l'espai.
0: Com era el disseny de llums, com era no sé què, qui engegava què, com ho fèiem, com és una borrada.
2: I per mi, aquí sí que jo crec com el que tu vols dir, com sense parlar per tu, era com estem jugant i això no és un joc.
0: Sí.
2: Com va ser com... O sigui, jo ho vaig gaudir molt, cert que potser a mi no em va passar com... Jo no ho vaig sentir com en aquest moment tant, jo estava potser una mica encesada per tot plegat. I a mi, jo sí que ho vaig com poder gaudir, com no dic que tu no, però jo com ho vaig gaudir molt. Però sí que és cert que a l'hora d'estrenar va haver una cosa com de...
1: Saps? Ja, de fer-te petita.
2: Sí.
0: Sí, per mi el tema és que jo de sobte vaig sentir que jo no ho podia defensar. O sigui, com que el que estàvem fent, jo hi confiava molt, sabia que havíem treballat una barbaritat, però que, el que o sigui, on havíem arribat per mi no era el lloc. O sigui, no era la fi d'allò. O sigui, com que per mi era un procés que hagués hagut de seguir molt i haguéssim hagut de com treballar encara molt més. Però clar, vull dir, com els tempos són els que són...
1: Exacte.
2: I jo podia fer una cosa aquí de... O sigui, per mi haguem de seguir circuit, no? Això és una cosa que em frustra molt perquè el que ens hem trobat nosaltres com a grup de noies que ballen joves emergents, aquesta paraula emergent no, bueno, és igual, no entraré aquí, que és que el circuit de dansa, no sé si te l'atrapassa, perquè tu puguis rebre un ajut i puguis formar part d'un espai, la majoria de vegades et demana una peça nova. És a dir, si tu vens aquí a un espai, m'has de proposar una peça que no s'hagi estrenat abans. Vale? I llavors com? Jo en rodo. Total. És el que diu la Zoe, en plan, si jo hagués pogut com arrastrar així avui com durant potser un any i mig més, allò hagués pres molta forma, però perquè és així,
1: temps,
2: necessita temps.
1: Espai i la inspiració no ve per la
0: no, és lentíssim, és que és lentíssim.
3: És un projecte, o sigui, que inclou quatre persones a l'espai, quatre mirades diferents, que és una cosa totalment, o sigui, com horitzontal, perquè estàvem fent una cosa que venia totalment de nosaltres. Llavors, era un procés conjunt, era un procés que anàvem fent, anàvem veient què funcionava, què no, anàvem com contraposant mirades. Llavors, és una cosa molt lenta i que arribar a un lloc que funcioni realment demana molt temps i demana molt de rodatge i demana moltes vegades de provar-ho, i és que potser de provar-ho sencer ho hem fet quatre cops.
2: T'ho juro.
3: Llavors, clar, com has de apostar, o sigui, com has de fer que un producte estigui acabat i sigui funcional
1: amb aquestes condicions.
3: Sí, és que has tingut dos dies de bolo i els dos dies han sigut els últims cops que ho has fet.
0: També dir... Bueno, perdó, puc aprofitar les campanes? Per dir que, o sigui, que per mi un dels problemes principals és que la cultura està totalment infrafinançada, llavors, si l'Ajuntament no posa diners, com pot ser que surti gent que faci coses de qualitat perquè és que no tens, o sigui, no tens diners per enlloc?
1: Total, llavors, i tu al final
2: no pots cridar. Molt, i demanes molt a unes persones, una cosa precària, perquè és precària.
1: Us tinc preparat un test que els hi faig a tots els artistes que venen, artistes o en procés de dir que tenen una part artística, una bateria de preguntes sobre curiositats del Maresme. Vinga, on s'origina la celebració de la nit de naps i cols?
2: Ah, això ho sé, Arenys Amunt.
1: Bro!
2: Sí,
3: és que no sé.
1: No.
3: És que ella és més maresmenca que jo, ja t'ho dic.
1: Dos.
3: Molt bé.
1: Gràcies al microclima del Maresme neix la famosa fruita...
3: Maduixa.
1: Vale, nenes, esteu fent superbé sense que us digui les opcions. Maduixes del Maresme! Super!
2: Perdó!
3: És que som
1: no, bona. Està bé, és com el joc actualitzat a...
3: És que som humanistes, saps?
2: Som humanistes, no s'oblidi, no s'oblidi.
1: Que no s'oblidi que esteu fent la carrera d'humanitats, que sou humanistes. 3. L'edifici més alt del Maresme, situat a Mataró, construït fa poc, més alt del Maresme. Cal que us digui les opcions.
2: El Monstre.
3: El Monstre,
1: Torre de Barcelona.
2: No toques, li podem dir més Monstre.
1: És l'edifici més alt del Maresme. Doncs moltes gràcies per venir.
2: A tu, Núria.
1: I ens veiem.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari.

0: Són les 11 i 3 minuts. Com cada divendres és moment d'encetar la secció Enllaçats amb la Cultura i avui tenim aquí els estudis a la Montse Rodó i en Jaume Buera. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Encantada de tenir-vos aquí un dia, una setmana més.
1: Sí.
0: I perquè ens porteu l'actualitat cultural, bé,
1: bueno, avui en parlarem d'això de l'actualitat. Sí.
0: Però també porteu molta actualitat literària, no?
1: Sí.
0: Moltes propostes de lectura.
1: Bueno, saps què passa? Que avui es comença el Festival Sense Portes i ja hi ha molta informació i molta incertesa de com anirà la cosa, on es podrà fer i si es podrà fer i per qüestions meteorològiques, i llavors per no abocar més informació a aquest tema i aprofitant que comença la tardor, que plourà molts dies, que hi haurà molt de temps per llegir, que hi haurà la tardor literària, que ja hi ha quatre llibres que estan molt anunciats i que fa molt temps que se sap i es poden anar llegint.
2: I que la ràdio també ho van anunciar el
1: primer de
2: juliol.
1: Per això, el nostre dilema és si afegir-nos a la informació local o fer una mica de punt per, bueno, per obrir una mica el panorama, no? I llavors avui havíem pensat parlar de llibres, bàsicament, d'acord?
2: Ah, i teníem deures. Perquè, Francina, vam dir que aniríem a veure La Bola Negra. Hi vas anar o no?
0: No, vau dir que hi aniríeu.
1: Jo no hi vaig poder anar.
2: No, però doncs així ho deixem estar per la propera. Perquè ho tornen a repetir aquest cap de setmana.
0: El dissabte.
1: Demà.
2: Llavors jo penso que seria interessant que tots tres la mirés, la veiéssim.
1: I fer un debat.
2: I fer un debat una miqueta, perquè és una pel·lícula que, si més no, jo dic la meva experiència en el primer moment, en el moment d'acabar la pel·lícula, jo no vaig poder dir que fora o que era un que estava molt bé, però em va costar una miqueta de pair tanta informació. Llavors, si la mirem tots tres, hi haurà tres maneres d'aproximar-nos en aquesta bola negra, no? Llavors potser que ho féssim bé, i si no, doncs no, eh?
1: Bueno, és veritat que crea debat, però jo ho deixaria d'allà on reposar una mica, perquè hi ha una mica de saturació, eh?
0: Aquest és el meu problema.
1: Sí. Oi que sí?
0: Sí, quan es diu massa que s'hi ha d'anar, sí. Jo, mira, no, sóc no, una jo, mica rebel, no, no hi vaig.
1: Però bueno, no, i a més la faran, vull dir que sí, no, les plataformes
2: la faran també. Però sí que potser en un moment determinat en podríem parlar, a veure com es veu o com la veiem
1: quan aquesta... guanyi l'Òscar.
2: Oh, no.
1: Llavors en parlem.
0: Això, llavors sí que estarem obligats a veure-la.
2: No, jo ja he fet els deures, eh? Jo ja em poso bona nota.
0: Sí,
2: perquè...
1: vale.
0: Sí, és molt aplicat, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, a veure, també comença la temporada a la sala de tardor, i llavors, aprofitant que el primer espectacle que es farà és per Magel, que és una obra basada en el llibre de la Eva Baltasar, dirigida per la Victòria Spunzer i protagonitzada per la Maria Rodríguez Soto, que ha tingut premis. És una obra ha tingut molt bona crítica, i per Magel va ser l'inici del boom de la Eva Baltasar.
2: Que de fet en vam parlar aquí a la ràdio, perquè ella va...
1: Exacte, bueno, aquesta novel·la va ser realment un best-seller gairebé, i a més ha tingut premis i ha estat traduïda en molts idiomes, i la Eva Baltasar va fer una trilogia sobre més o menys el mateix tema, que era, la primera va ser per Magel, en la que està basada aquesta obra, la segona Boulder, i la tercera Mamut. Totes tres formen com una espècie d'unitat que, bueno, no sé si és a nivell editorial de per la publicitat o això, jo les he llegides i no li veig tant l'unitat. Bueno, sí que hi ha un tema principal, que és que la protagonista, doncs, és lesbiana, però no li veig l'unitat. Després em va treure un que es deia Ocàs i Fascinació, i ara... del que us volia parlar era de Peixos, que és l'últim llibre que ha tret, i que n'hi ha que diuen que és el millor. No ho sé. Realment, la Eva Baltasar és una persona que domina moltíssim el llenguatge, fa poesia també, i ha tret molts llibres de poesia. És una persona amb un llenguatge riquíssim, i que, bueno, és una de les grans escriptores que tenim, contemporànies. I llavors, a veure, Peixos és una història d'amor, diu la contraportada, és una història d'amor entre dues dones, evidentment, com tots els seus llibres, però és una història d'amor i de poder, o sigui, que el fet de que siguin dues dones no canvia l'estructura de lo que és l'estructura de poder dins de la parella i de fascinació, no? A mi m'ha agradat, però com totes les històries, tret de Per Magel, que em va deixar com molt sotragejada perquè realment era una cosa molt diferent i molt, i el vaig regalar, el vaig comprar i el vaig regalar a les filles, allò que dius, llegiu això, no? Ara ja ha passat temps i no. Aquest em va deixar, bueno, deixa pòsit, però tampoc em passa com La Bola Negra, tampoc puc dir que sigui un llibre que m'hagi agradat molt. Em sembla una mica reiteratiu.
2: I és autobiogràfic? Et sembla que és autobiogràfic?
1: Bueno, és que la Eva Baltasar juga amb aquest tema de la, de que, per exemple, ella explica que, bueno, això és veritat, arrel d'escriure Per Magel va renyir una temporada amb la seva família, sobretot la seva germana, ara em sembla que els pares ja són morts. Arrel de Boulder, ella va explicar que es havia enamorat del personatge que havia creat i que s'havia separat de la seva parella de llavors. De Mamut ja no ho sé. Ocàs i fascinació parla d'una dona que va fer feines per aconseguir diners, i és realment una experiència que ella va fer els primers temps, quan era jove, anar a treballar a netejar les cases. Per tal, tot té un component. I aquesta de Peixos, sí que hi ha un exercici de metaescriptura, diríem, o sigui, ella parla del seu procés de creació.
2: Perquè ella és escriptora. No?
1: Ella és escriptora i va fer bolus, o sigui, això que els escriptors els hi passa, que quan guanyen un premi han d'anar, bueno, nosaltres tenim una amiga, que l'Antònia Carré, que va guanyar el premi a la millor novel·la de l'any, que dona Òmnium, i estava rebentada d'haver d'anar a tots els pobles de Catalunya, si la demanava la seu d'Òmnium, a fer una xerrada. Clar, això és un desgast pels escriptors, que més aviat solen ser persones, no?, que els agrada estar en soledat per escriure i tot això. I llavors ella en aquest llibre fa una crítica d'això, fa una crítica, fa una exposició, fa un relat d'això, més tot el relat de la història d'amor que coneix una dona amb una dels bolos que fa, una dona que té un com un food truck de, no sé, no me recordo de què, de gelats, no, de menjar, o, de peixets, de peixos, clar,
0: clar.
1: De peixet fregit. I bueno, i comencen la relació ja, i fa tota la descripció de l'ascens, de la passió, diríem, i després el treball que ha de fer per desenganxar-se.
0: L'enamorament és una mica addictiu, no?
1: És una cosa tèrbola,
2: El desig, no?
1: És una història tèrbola, no et deixa... Mira, aquí he portat un petit fragment que està a la contraportada, que diu: em desperto al seu llit, a la seva habitació. He començat a viure la història més perillosa de la meva vida i encara no ho sé. Per tal, ja et posa una mica la inquietud. De totes maneres, l'Eva Baltasar té un estal de seguidors i seguidores que van llegint els seus llibres i que es comenten i són premiats. Vull dir que ella ha estat finalista del Premi Booker.
2: De llengua anglesa.
1: De llengua anglesa.
2: Bé, no de llengua anglesa, sinó del llibre en llengua escrita no anglesa, però que ho donen els anglesos, com si diguéssim, no? Fan la tria per ells consideren els millors llibres, tant d'àmbit anglès com d'altres llengües, i va ser nominada, però no va guanyar.
1: No va ser nominada.
2: Sí.
1: A veure, dona la curiositat... No sé si és una curiositat. Els tres llibres que he portat jo són escrits per dones.
2: Jo, d'homes, eh?
1: I d'ell, d'homes.
0: Ah, sí. No, per contraposar.
1: No és una... O sigui, no és una elecció, diríem, fet expressament, que també llavors quan els he tingut ja me n'he donat, sinó que són els llibres que he llegit aquest estiu. I llavors tot això ve a, també ens porta a poder parlar del debat aquest de que si els homes també llegeixen literatura per dones, de dones, no, feta per dones, o no.
2: Jo puc dir que sí, el que sí. Passa que jo he triat un tema, de la mateixa manera
1: clar,
2: que tu has triat,
1: jo he posat les tres dones.
2: Les tres dones, jo he buscat un tema per contraposar una miqueta, tu has buscat, que penso que també en el fons parlen d'elles, els tres homes que jo he triat també parlen d'ells. I és, sí, sí. Són, jo he buscat el tema de la migració yeah. europea, la migració americana i la migració africana, tres punts de vista que en el fons és el mateix.
1: Bueno, sobre aquest tema us recomano que a la revista Enllaç, el digital, hi ha un article de la Maria Samplà que en parla precisament d'això. O sigui, com la literatura feta per dones ha estat sempre considerada, bueno, ara potser ja ens anem posant una mica top, però ha estat sempre considerada com una literatura de segona, que només parlen de coses de romàntiques o de coses introspectives, dels seus sentiments, de tot això, i en canvi la literatura d'homes és considerada profunda i amb una seriosa i amb una amb un pes social i amb un pes intel·lectual molt diferent, no?
2: Jo no estic massa d'acord amb aquesta... No, és a dir, jo sí que he llegit l'article, entenc el que explica, però jo crec que, per exemple, com trio un llibre no va en funció de si és un home o una dona, sinó pel tema que em pugui interessar.
0: Clar, això és el que volia dir, no mirem a veure qui ho ha escrit,
2: el que sí
0: no?
2: Que potser surten, i fins ara hi ha hagut més homes, això també és cert.
1: Home,
2: que ha costat molt més introduir o descobrir, però s'ha fet com una recuperació dels clàssics de les dones, s'ha fet molta feina, jo crec. Jo no estic en desacord, però en el meu cas, que sóc home, que sóc de gènere masculí, quan agafo un llibre no m'ho plantejo.
1: El que passa és que el mercat editorial, o sigui, nosaltres ens pensem que anem a la llibreria i trobem allà tots els llibres que es fan
2: no hi ha.
1: O sigui, primer el filtre ha de passar pel mercat editorial, per l'editor a l'editorial, i després per les llibreries,
2: i la llibreria
1: que decideixin
2: filtre, exacte, la
1: què
2: llibreria
1: es ven i què no es
2: ven,
1: per tal, no, aquesta llibertat d'elecció que nosaltres diem
2: no. El que passa que hi ha prèviament la teva informació com a lector, que dius
1: els diaris, les crítiques, totes aquestes coses.
0: Tot i així s'hauria de fer una estadística d'aquests premis que es donen, el Premi Òmnium Cultural, el Premi, bueno, un fotimer de premis literaris.
2: Sempre més aviat, molt més homes que dones.
0: Vols dir?
2: Bueno,
0: però sí, jo veig molta dona també.
1: Bueno,
2: és que n'hi ha molta,
1: a veure,
2: la meitat de la població.
0: Sí, per això dic.
1: Hi ha molta dona que escriu.
0: Hi ha molta dona que escriu.
1: I hi ha molta intenció també de que la cosa es vagi sent
0: més equitativa.
1: Exacte.
0: Però és que a més les dones i les noies, i això està estadísticament demostrat, llegeixen més que els nois.
1: Home,
0: els
1: clar,
0: homes.
1: Clar. Per això s'aguanta el mercat editorial
0: per
1: dones.
0: Que per Sant Jordi les dones compren el llibre per l'home i per elles.
2: No, i les tertúlies literàries, que tots sou dones gairebé, o tots
1: no,
2: són dones.
1: No, les tertúlies literàries són paritàries. Les tertúlies no, ara no.
2: Ara no?
1: No, hi ha bastants homes, també. Hi ha bastants homes.
0: Que jo crec que el paper de la dona dins el món literari actualment...
1: Clar.
0: Hi ha moltes editores, no?
1: No, i tant.
0: Moltes dones que estan en el món.
1: El que passa és que hi ha aquest... Bueno, a nosaltres a vegades tinc la sensació de que ens pensem que tot el nostre entorn és la mostra del que hi ha, i llavors parles amb algú i et desmunta tota la...
0: Justament ahir vaig parlar amb en Joan Ametller, que és l'autor d'un llibre que es diu Parra, que ve a presentar-lo,
1: és el primer
0: de la tardor literària, i em comentava que de la novel·la negra la seva màxima exponent és a França una dona, ara no en recordo el nom, no? Per tant, bé, que també hi són.
1: No, que hi ha, com sempre hi ha, perquè és clar, totes les clàssiques, el Jane Austen, que encara més, però l'Emily Dickinson, que com a poeta és críptica i que no és una poesia fàcil, no és una poesia per dones dels d'abans, vull dir, hi ha tots aquests, però Encara pas amb els premis Nobel sí que es nota molt, els premis
0: Nobel. Això sí, és veritat.
1: L'altre, bueno.
0: Però sí que és veritat que, és clar, quan escrius de les teves experiències, sigui home i dona, clar, doncs si ets una dona explicaràs doncs situacions que a una dona que lectora potser t'entén més bé.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, el que passa és que també les dones fem l'esforç, és curiós, a vegades fem l'esforç per entrar dins d'aquest món masculí que, bueno, que fa unes reflexions molt intel·lectuals i que a vegades, bueno, vull dir que clar, també els homes en principi poden fer.
0: Ah, és un tema interessant, vols dir que les dones ens adaptem més bé,
1: sí,
0: que els homes en
1: com?
0: Els temes.
1: Però
0: de és a dir, que les
1: vida,
0: dones poden llegir llibres d'escrites per homes i dones, és igual que els homes expliquin la seva experiència personal, perquè les dones ja ens interessa. Però els homes, quan hi ha una dona
1: una mica de cosa.
0: Que quan van anar, comença a parlar. Val.
1: T'he de dir, per això, que dels llibres que ara n'estic llegint un, que es diu Història de X, que hi ha molta, com ho podríem dir això, molta com teoria, molta fabulació política, teòrica, que no sembla un llibre en principi, veus? Jo mateixa dic que
2: no sembla un llibre de
1: dones. Poso,
0: clar,
1: vull dir que el que passa és que, i a més hi ha un altre component, és que en la major part de llibres d'aquests hi ha un contingut sexual molt explícit, eh?
0: En els llibres escrits per dones.
2: Sí.
1: Aquest, i per exemple l'altre que he llegit, un que es diu A quatre grapes, que esclar, amb el títol ja... Però...
0: O podria ser un gat.
1: Sí, no, molt explícit, com si... I a vegades penses, ostres, sembla com si s'hagin posat... No, i també hi ha aquella dels herbs, que també m'agrada. Bueno, no sé què m'ha passat, que entre els que m'han regalat i els que m'han interessat, gairebé tots són de dones.
0: Recomanem per això que quan anem a buscar un llibre a la llibreria o biblioteca no mirem qui l'ha escrit, senzillament el tema, no?
2: Però ja hi anem predisposats.
1: Ja hi anem predisposats.
2: Perquè hi ha hagut una previsió abans,
0: sí,
2: de premsa,
0: sí,
2: de ràdio,
0: sí.
2: I llavors ja tens una música que ja coneixes.
1: Bueno, però a més hi ha el tema dels clàssics. O sigui,
0: sí.
1: Els clàssics s'han de llegir.
0: Sí.
1: I clar...
2: Bé, els clàssics s'han de llegir i els nous també.
1: Sí, però...
2: Exacte.
1: Bueno, però qui estudia filologia o qui estudia has de llegir els clàssics. No hi ha, bueno, vull dir que fins que no arribis a les romàntiques hi ha molta feina. Llavors hi ha l'editorial aquesta de Cal Carrer que sí que intenta d'anar posant els primers llibres feministes i però clar, són peces que s'han de buscar amb lupa.
2: Uh-huh.
1: No és fàcil.
2: Bé, que el carrer recupera coses.
1: Clar,
2: petites.
1: Recupera d'aquest tipus de coses.
2: El que passa
1: coses.
2: Que jo volia dir només una cosa, que no hi estic d'acord amb la presentació que has fet de peixos. No, per res, no, si em sembla molt bé. Però com parla... És a dir, em sap greu perquè Eva Batesà parla de sexe o de relacions de sexe, no? Llavors, quan ho fa un home, no el definim que les relacions són heterosexuals.
1: Home, ves que no?
2: No,
1: clar que sí.
2: No,
1: tu llegeixes un llibre del Henry Miller, me'n recordo quan
2: que
1: tenia 18 anys i vaig llegir un llibre del Henry Miller, vaig estar renoi,
2: sí,
1: això.
2: Però diem que parlen de sexe.
1: No, Jaume,
2: sí,
1: en
2: ja
1: tots
2: sé.
1: Els llibres n'hi ha de sexe, però...
2: No, però definir, és a dir, ella parla des de la seva òptica, des d'una dona que és diferent de la, potser d'una altra
1: evidentment,
2: dona.
1: Evidentment, que està... No, és que jo no estic... En
2: no,
1: absolut
2: no,
1: estic
2: no,
1: criticant
2: no,
1: que parli
2: ja
1: de
2: sé,
1: sexe.
2: Ja...
1: El que sí que estic dient és que surt d'una manera molt
2: constant.
1: Explícita i constant aquest tema, no? Vull dir que això és... Bueno, llavors...
0: Què més tenim?
1: Parlant d'això de la diferència entre homes i dones, m'he llegit les històries de fantasmes de la Siri Hasbet, que és el llibre que ha escrit arrel de la mort del Paul Auster, el seu marit. Aquest és un cas molt interessant de parella, perquè, aviam com ho explicaria... ell és un autèntic narrador, o sigui, ell feia novel·les on sí que explicava també moltes parts de la seva vida. Hi ha un llibre magnífic que fa tot el seu recorregut, o sigui, com, agafant com a referència totes les cases on ha viscut, va fent tot això, parla de tota la seva família, parla de vull dir que és un gran narrador de novel·les, riu, diríem, allò de novel·les a l'americana, llargues. I ella també és una narradora, però també és científica. La Siri Hasbet, ell és de família jueva i la Siri Hasbet és d'ascendència noruega. El seu pare i la seva mare, em sembla, no sé si eren emigrants o eren fills d'emigrants de Noruega. I llavors ella té un problema, sempre en parla, té un problema neurològic, o sigui, que és una cosa que es veu que també té l'Angela Merkel. O sigui, tot amb un plegat, sense venir d'allò, li ve com un tremolor.
0: Així que li va passar una vegada en un acte públic.
1: A l'Angela Merkel.
0: Sí, a l'Angela Merkel.
1: Doncs amb ella també li passa això. Llavors, una persona molt intel·ligent, molt, molt cultivada, i es va posar a estudiar neurologia. I llavors ella és professora, també, o era, perquè esclar, ja en té 71 o 72, en una universitat sobre temes de neurologia. Per tal... És una narradora, però també científica. Ha estat molts anys que només era la dona del Paul Auster. Aquí se la coneixia com la dona del Paul Auster. Clar. I en canvi és la que ha tingut premis, la que, bueno, és una dona, ha fet novel·les molt interessants, ha fet llibres feministes, és que ara no he fet la llista.
2: Jo tampoc, però, no, a mi em ve la memòria d'aquella...
1: Els homes que
2: estimaven les...
1: No, aquest és, els homes que expliquen això del mansplaining, aquesta expressió mansplaining és allò de que els homes... sempre, bueno, és que ara és que vent i ell aquí també em sap greu de dir-ho, però els homes sempre et volen explicar el que tu ja saps.
0: Ai, sí.
1: Aquesta expressió, no?
0: Sí.
1: Llavors, hi ha un cas molt divertit d'una escriptora que és ella la que va crear aquesta expressió, que estava en una reunió i hi havia un home al costat i li deia, escolta, ja has llegit aquest llibre? I ella li va dir sí, clar, oi, és que és molt interessant, perquè no sé què, perquè no sé quant, i ella diu, sí, és que l'he escrit jo, sí, i a la manà li... Sí, sense, no tenia en compte el que ella li deia, que resulta que venia del llibre que l'havia escrit ella, no?
0: Sí, més que ella no en sabia que ningú
1: més. Exacte. Doncs la Siri Hasbet treballa molt això d'aquest tema, no? Els homes que expliquen coses a les dones, no me'n recordo exactament, un llibre, una cosa així. I llavors, clar, fa molts anys el Paul Auster té una història anterior, estava casat i, bueno, tenia parella i va tenir un fill, però llavors es va conèixer amb la Siri Hasbet, que ella era molt jove, i es van aparellar i em sembla que han estat 40 anys o més junts, vivint... Bueno,
2: no, la dona que mira, els homes que miren a les dones.
1: Això, aquest això, és aquest llibre aquest que parla d'aquest tipus de...
2: L'altre, aquesta és una altra, que és la Rebecca, no sé com se diu... Que això
1: la Rebecca Solnitz?
2: Sembla que és aquesta, la que dius tu...
1: El mansplaining.
2: El mansplaining, sí. Aquesta és la que va fer... És que ara m'has fet ballar el camp. És la dona que mira els homes que miren a les dones.
1: Bueno, doncs aquest llibre, la Siri, és molt interessant perquè parla de... els últims temps de la malaltia del Paul Auster, que va morir a casa seva. Ells viuen a Brooklyn, finalment van anar a diverses vivendes, però viuen a Brooklyn, amb una casa ja mítica, d'aquelles de Brooklyn, de Nova York, d'això, i ell explica la mort, o sigui, els últims dies d'ell, els últims mesos, em sembla que va estar un any, o sigui, el Paul Auster, el que li va passar... que va desencadenar tota la seva malaltia, segons la teoria, és que aquest fill que tenia de la primera dona era heroïnòman. I llavors aquest fill va tenir un fill, o una filla, em sembla, no em recordo, i es va enverinar de la droga i es va morir. I al cap de pocs mesos, o un parell de mesos o setmanes, el fill es va suïcidar. La qual cosa... El xoc que va patir el Paul Auster es considera que va ser el que li va... Era un fumador...
2: Empedreït.
1: Sí, empedreït, I aquesta part, per exemple, d'ell com a fumador i de l'olor de la casa i l'olor del cigarreta, tot això surt en el llibre quan ella recrea la seva sensació de quan, esclar, és una parella tan ferma i tan que treballaven tots dos a casa, que, no? Una parella d'aquelles mítica, com explica el buit que deixa. Mm. El buit interior, perquè ell ja no hi és, no? Mm. Malgrat que el Paul Auster, quan ja es veia morir, deia jo em convertiré en fantasma, no? Vaja. I ella parla de com la sensació de que l'acompanya, no? Que a vegades totes aquelles coses que has passat quan se t'ha mort algú, aquella sensació de que és que l'he vist aquí, és que l'he sentit, és que tot això ho explica com a sensació, però a més ho explica com a funcionament neurològic, ah, el per què et pot passar això, no? Per tant, és molt interessant. Per sí. exemple, diu, durant uns dies sentia l'olor del cigarret, o sigui, la sentia físicament, no? Uh-huh. I tot això, clar, amb aquesta doble versió que té ella com a científica i com a escriptora, ho sap descriure molt bé. A part d'això, hi ha les cartes que el Paul Auster, perquè ells dos tenen una filla, i aquesta filla, quan ell ja estava malalt, va tenir un fill. I llavors, ell li escriu unes cartes per explicar-li com era la seva mare o com la seva relació, com va créixer la seva mare, i aquestes també estan incloses en aquest llibre. A veure, aquí hi ha una cosa. Hi ha un documental molt interessant a Filmin que es diu La dansa del jo, fet per la Siri i per una altra directora que ara no conec, i és una mica això, però amb documental. Jo recomano veure el documental també, perquè no sé, potser abans, perquè en el documental hi surt el Paul Auster.
2: Jo
1: surt...
2: crec que millor llegir el llibre abans, Montse? Perquè,
1: no sé.
2: Jo sí, perquè el documental després, vaja, jo he vist, jo el llibre no l'he llegit, però
1: el documental sí.
2: L'he vist, i jo crec que millor fer-te tu la idea i després...
1: El que passa és que això de la idea passa amb ells, que són una parella que més o menys si t'interesses per la literatura, has llegit llibres de tots dos, que ja els coneixes tant que és com si fossin de la família. Llavors, aquella casa, jo no hi he estat mai, però és com si ja hi hagis estat.
2: Però,
1: no.
2: Però perquè ells també han fet una àmplia difusió... Dels,
1: evidentment.
2: N'han parlat moltíssim, més documentals, reportatges, són una gent mediàtica.
1: I perquè tots dos han explicat la seva història, perquè tu saps aquesta malaltia d'ella, perquè tu saps tot el que li va passar d'ell, perquè ella en aquest llibre explica tot aquesta, quan hi va haver-hi aquesta, la mort del fill i de la neta, tot això ho expliquen. Bueno, vull dir que et saps la vida d'aquesta gent, no? Te la saps? I llavors hi ha un punt aquí de... Potser ja m'ho sé, això, no?
0: I el documental ja t'aporta un altre...
1: A mi em va agradar molt el documental. Mm. Clar, veure-la amb ella parlar i veure... Esclar, hi ha la cosa de la decadència física, que això, pels que ens anem fent grans... té el seu valor, no?
2: Tots, no les que... No, n'hi ha que sí, no hi ha que sí, no. Però... Tots ens fem grans, Montse.
1: Sí, però els que... però quan ets jove no hi penses, que, no. Perquè aquesta dona és guapíssima, no? Però clar, la veus amb una fragilitat i veus amb ell els últims temps i veus... a mi em va agradar molt. Bueno, jo ho recomano, si sou seguidors, llegir-ho tot, perquè aquí hi ha l'explicació científica també, no? I jo, per exemple, del grup de dones que escrivim, en poc temps s'han quedat vídues dues. I llavors les explicacions que a vegades dius, però què m'està dient? I en canvi aquí està com molt ben explicat i molt ben documentat.
0: Aprofundeix una mica més la qüestió.
1: Aquesta història. Bueno, jo continuo, perquè jo agafo...
0: Avui en Jaume no diu res.
2: No arriba a l'alçada, en Jaume.
0: No, avui estàs per això una mica, no sé com, crític o punyetero.
2: No.
1: Bueno, llavors, bé, ho lligo, perquè la Siri Hasbet va recomanar molt aquest llibre. Aquest llibre, que es diu El buen mal, de la Samantha Schweblin, que és una autora argentina... que va guanyar el Premi AN d'1 milió d'euros, que va haver-hi un escàndol.
0: Ah,
1: que
0: sí,
1: més...
0: sí.
1: Ah, no ho sabies?
0: Sí,
1: això?
0: Sí, sí, que ho vaig saber, sí. Que va ser aquest any, la primera vegada.
1: Un escàndol. Bueno, és un llibre extraordinari. És un llibre extraordinari.
0: Sí.
1: Aviam, són contes, són 5 contes. Les meves preferències sempre van cap al conte, que és un gènere com allò de les homes i les dones. Doncs el conte és un gènere que com es considera menor, però bueno, per mi és la concreció. Quan he parlat de les novel·les Riu que fa el Paul Auster, això és el contrari, no? Són històries molt...
0: compactes,
1: molt ben escrites, amb un llenguatge riquíssim, amb unes imatges molt, molt, molt innovadores, molt ben fetes. És una dona jove, sembla que va néixer el 78, que la mateixa edat té que la Eva Baltasar, que també va néixer el 78. I està considerat el millor, li van donar perquè era el millor llibre en espanyol o en llengües cooficials traduït. Que això no ho sabia jo. Per tal, si tu has escrit un llibre en català i te l'han traduït en castellà, també hi tens...
2: No, però l'oficial, ja saps que les traduccions de vegades perden.
1: Oficial.
2: De vegades
1: perden. Tots els de l'Eva Baltasar estan traduïts.
2: Yeah.
1: Bueno. I, clar, són uns relats com una mica inquietants, eh? És un catàleg de soledats, de relacions paterno o materno-filials complicades... i parla des de la intimitat dels personatges. Tampoc és inquietant, és molt inquietant. O sigui, jo penso que ella és hereva dels grans contistes llatinoamericans, com el Cortázar o com el Borges, que queixen amb aquella sensació, no? Però realment, bueno, jo penso que és un gran llibre. Jo el vaig gaudir molt dels tres... Puc dir que és amb el que vaig dir, uau, més és un descobriment per mi. A més, hi ha el debat de, pot guanyar una autora 1 milió d'euros amb un premi? Per què no?
2: Home, i tant, que es
0: home,
2: pot
0: si
2: guanyar.
0: Home, si els futbolistes bé que ho guanyen, no.
1: Exacte, és que és aquesta la... És
2: però
1: aquesta.
2: No he entès la pregunta, per què ho dius?
1: No, perquè home, va haver-hi molt d'escàndol.
2: No, va haver-hi escàndol amb el premi en si, com va sortir d'una manera així posat, que
1: bueno,
2: no sabies
1: perquè el 51% del d'allò d'Ena és públic.
2: Exacte.
0: És que la problemàtica és aquest, qui entrega aquest premi, no?
2: Llavors va ser una cosa que va sortir de cop i volta, fins ara era el Planeta, que és el que donava més diners i ja ens queixés diners i ja ens que la gent es queixava, perquè el Planeta també funciona.

0: però val la pena perquè, bueno, i aquí volia posar la música aquesta d'Alfonsina i el mar, perquè el primer conte té alguna cosa a veure amb aquesta,
1: Doncs l'escoltem una miqueta.
0: un tros.

0: Realment és molt maca aquesta cançó, eh?
1: La deixarem de fons fins que s'acabi.
0: Va.
2: Bé, la presentació meva és completament diferent de la proposta de la Montse, evident, perquè jo sóc un home.
1: Va d'homes, va d'homes.
2: Ara va d'homes. No, no va d'homes, va de tema, eh? Perquè ahir quan estàvem parlant ens vam plantejar si parlàvem del Sense Portes, si parlàvem de, ja de la temporada de la sala, si... I llavors se'ns va acudir, ja que ja ho ha explicat la Montse, ja que presentem l'octubre com el mes dels llibres, perquè la, el centre d'estudis doncs, engega la, la, com
0: tardor
2: la tardor literària, doncs buscar llibres. No? Llavors ella va decidir que parlava d'aquests i com que un tema com bastant punyent, que, o un tema molt relacionat que estem parlant cada dia, a part dels desnonaments, és el tema de les migracions, jo he triat tres homes, però no perquè fos, perquè suposo que també hi ha alguna dona, però he triat...
0: Les dones també migren.
2: També migren, no evidentment. Però llavors he agafat el cas europeu, el cas, un cas americà de Centroamèrica i un cas de l'Àfrica. No? El primer que us vull recomanar de llibre és un llibre del 2026, que és del francès Emmanuel Carrère, que és Coljós. És un llibre que el podeu trobar a Anagrama i també a la biblioteca, potser, em sembla que l'he vist a la biblioteca, sí. Hi ha la versió catalana i la versió castellana, perquè Anagrama publica les dues coses, no? D'en Carrère jo no havia llegit res fins ara, sí que l'havia llegit entrevistes que li havien fet, però aquest va caure per Sant Jaume, també, sí. Una lectura d'estiu, em va caure a les mans, i evidentment l'he trobat molt interessant. No? En Carrère fa una cosa que és que exposa la seva vida, el nucli de les seves novel·les, de les coses que més o menys he llegit d'articles, i en aquest també concret, és la seva pròpia vida. Ell explica la pròpia vida, la relació amb la seva mare, que va ser una dona com
0: en
2: molt...
0: En aquest llibre, la seva mare. Perquè... No, no va escriure un sobre el cas de...
2: Del Limonov, va escriure una cosa
0: de... No, el de la bomba allà a la sala de festes.
2: No, aquest no ho era, eh?
0: Del, ah, no era?
2: Del Bataclan, ah. No. Ella s'ha basat bastant en el seu, en el seu, en el seu món concret, en la seva biografia. Llavors, descobrim una de les primeres migracions a través del seu, del seu, d'aquest llibre. Vaja, és la sortida de tota una classe benestant de Rússia quan esclata la revolució, que es desplaça cap a Europa. No, no va ser tres o quatre persones, va ser bastanta gent que va fugir de la revolució i aquests concretament s'estableixen a... a París. I és totes les dificultats que tenen aquesta comunitat que arriba, que en principi veu que és, que serà una cosa com potser passatgera, que sempre podran tornar potser a la Rússia i ja s'han de quedar a París i ja són, doncs, finalment ciutadans francesos. La mare és un personatge com molt important en aquest llibre perquè al cap i la fi l'escriptor li dedica el llibre a la mare. Ell sempre ha tingut una relació una miqueta complicada amb la mare, perquè ell ha explicat coses que la mare li havien sabut greu, com per exemple que la família d'ell en un moment determinat va tenir una col·laboració amb el nazisme.

0: nazisme, com i el nazisme a França, els col·laboracionistes, és una cosa que no volen acceptar-ho i és un tema tabú, i s'explica pel fet de que és l'esperança que tenen aquests russos probablement de poder tornar cap a Rússia. És a dir, si és que en Hitler aconsegueix treure l'Stalin del poder, podrien tornar cap a Rússia, es podria acabar la revolució i ells podran tornar cap a Rússia. No? Bé, és un llibre que li he trobat com molt interessant, està explicat, comença la novel·la amb el funeral de la mare i ja tens molt clar que aquesta és una figura clau dins el món intel·lectual francès, perquè en aquest funeral hi ha el president de la República Francesa, Macron, no? Llavors ja no és una persona normal i corrent, la mare de...
1: Va tenir un càrrec polític?
0: Era membre permanent de l'Acadèmia Francesa, no? Llavors tenia un càrrec com molt important, la mare també, que es deia Hélène Carrière-Dancos, també havia escrit llibres. I llavors el que fa en aquest Coljós, que el nom vol dir una col·lectivització d'una granja en temps soviètics, no? El que fa ell és també descobrir, a part de ser russos, són georgians. I llavors tota la característica de Geòrgia, de la família roja, no? Bé, no sé, jo és un llibre que us el recomano de totes, que és com molt interessant i és també, doncs, probablement una de les primeres migracions, n'hi ha hagut moltes, no? També va haver-hi la migració, els refugiats que van sortir de la Guerra Civil cap a França, que també va ser un impacte per França, no? Això ja va ser també un moviment, però no l'hem tractat. D'Europa salto als Estats Units i ho faig perquè també, curiosament, el que has dit tu d'enllaç, m'ha arribat la crítica de Solito que m'ha fet pensar que no m'havia llegit el llibre. I és un llibre com molt interessant i és un punt de vista diferent. Solito explica, és d'en Javier Zamora, d'un senyor que és del Salvador, i explica la història real d'ell quan té 9 anys, que surt
1: del Salvador
0: i es desplaça cap als Estats Units, que és on viuen els seus pares, no? Això va ser l'any 1999. Es passa 9 setmanes Solito, que evidentment és el nom del llibre. Llavors, el que és com molt interessant és que, com que ell ho explica des d'un punt de vista de nen, no hi ha la qüestió del drama que hi posem els adults, sinó que hi ha l'esturament, no? Està com completament cada cop està esturat de les coses que es va trobant de tot al llarg del camí, no? Però explica coses increïbles com, per exemple, passar-se 20 hores a dins una barca per creuar del Salvador cap a Guatemala amb les dificultats que arriba ella a tenir i amb tots els migrants allà amagats perquè ningú els descobreixi, no? Llavors, una de les coses que també em va deixar com molt parat del llibre és de que és el dolor que arriba a transmetre també en el fons en què hi hagi estorament, no? Perquè ell sent molt la pèrdua, perd gent durant el camí perquè es moren o perquè ho abandonen, no? I llavors el fet d'haver de dir adéu a tots aquests companys de travessa l'entristeixen com molt, moltíssim, no? Llavors, bé, el llibre explica això, és en primera persona i va explicant totes les peripècies que ha de passar sortint del Salvador, creuant cap a Guatemala, després Mèxic, després entrant a Sonora, que és el desert, que sembla ser que és com molt difícil de travessar, els problemes de trobar-se la migra, la policia de fronteres, perquè els podrien retornar, no? I ell ho aconsegueix, arriba a Tucson, no? I a Tucson es pot establir, a Tucson retroba els pares i se'n van de Tucson i se'n van a un altre lloc dels Estats Units, no? Llavors, ell va estar tot un període en silenci i va haver de fer psicoanàlisi per poder-se arribar a treure tot el que havia passat. Perquè es veia incapaç de poder explicar el que havia passat. I llavors, com ho va tenir clar, va vivir llavors a Nova York, es va desplaçar un altre cop a Tucson i va escriure la novel·la, no? I llavors és una miqueta un homenatge a tota la gent que ell va conèixer durant tot aquest viatge i una miqueta per curar-se i una miqueta per despertar també en els lectors l'empatia de què és migrar, què és marxar del teu país i desplaçar-te, no? Perquè també, per exemple, la descripció que em fa dels coyotes, que els coyotes són els personatges que ajuden a passar d'un estat a un altre o d'un país a un altre, i que ells se'ls mira una miqueta com amb simpatia quan són gent que també estan posats en narcotràfics, exploten, amb màfies. Vull dir, és un llibre que es llegeix fàcilment, és autobiogràfic.
1: Quina edat tenia el nen?
0: 9 anys.
2: I tot sol?
0: Tot sol, tot solito, sol, solito.
2: Sí que és veritat que hi ha hagut aquests reportatges que s'han fet, no?, que veus aquesta quantitat de migrants a dalt dels trens i que també és això, que van sols perquè han perdut potser pel camí. Bé,
0: és que també l'he triat una miqueta per semblar una miqueta a l'imatge que tenim de Ceuta quan se'ns presenta tots aquells nanos joves que estan allà abandonats en aquell camp, que no sap si entraran, no entraran, si podran tenir ajut, no podran registrar-se. Doncs bé, no sé, vull dir...
1: tot el drama, el
0: és,
1: drama.
0: És un drama, no? Ell també el va veure, no? I llavors, una de les coses que també és com molt interessant és que ell el que decideix explicar, a part d'aquest astorament, doncs se centra molt en la natura que troba, per exemple, amb la música, amb el menjar, i llavors els diferents dialectes, perquè esclar, tots parlen castellà, però tots utilitzen paraules diferents, i llavors ell, per no crear problemes o perquè no el vegin com un estranger, intenta imitar els accents de la gent. Si és de Mèxic, intenta parlar com un mexicà. Si és de Guatemala, intenta parlar com els de Guatemala, no? Llavors això fa que ell pugui anar sobrevivint, i llavors també estableix una relació com molt intensa amb una parella, que és una miqueta els que la van acompanyant durant tot el viatge, no? És, de veritat que és un llibre que es llegeix molt ràpid i no és que vulgui dir que sigui curt, allò que diem que en fem les presentacions i a vegades diuen, és que és molt curt i molt fàcil de llegir, no? Però és un llibre colpidor, no? És un llibre que quan l'has acabat dius, ostres, i em va fer gràcia perquè vaig pensar, ostres, mira, Solito, doncs parlarem de Solito perquè ho relacionem una miqueta amb el que estem vivint, no? Si hem passat per Europa amb en Carrer, hem passat amb aquest senyor que es diu Javier Zamora, em sembla, sí, Javier Zamora, hem passat per Sud-amèrica, ara ens en podíem anar a l'Àfrica, no? Perquè també és un altre dels altres problemes, no? Aquest probablement dels tres llibres que us recomano potser és molt interessant perquè també és punyent la història que explica, perquè ara ens situem en un poble de Ghana, és un nano jove que en un moment determinat decideix migrar i anar a Europa perquè vol aconseguir un futur millor, no? I també el que trobem en aquest llibre que es diu, com havia notat aquí, El viatge al País dels Blancs, i que a més es va fer la pel·lícula aquí el mes de juny en el centre parroquial que es va adaptar la novel·la
1: amb l'Emma Vilarassau,
0: no? Exacte. Llavors és una, veiem també, ell explica tots els problemes que arriba a trobar-se per poder arribar en aquest futur millor, no? Llavors, sobretot, descobrir la crueltat i la falta d'humanitat que tenen els traficants i les màfies que els desplacen d'un cantó cop per un altre. Explicar aquesta cosa quan els migrants arriben aquí que expliquen que els hi van prendre absolutament tot. Ell ho explica en la novel·la, ell explica que les màfies els posen tots en fila i els diuen, que aneu a Europa i voleu un futur millor? Doncs allà tindreu totes aquestes coses que, per tant, que deixeu totes les vostres pertinences aquí per poder
1: perquè
0: creuar,
1: no us servirà.
0: No? Perquè no us servirà, no? Llavors, el Solito va fer-ho en 9 setmanes, l'autor del llibre que es diu, que també no me'n recordo, Ousmane Umar, va trigar 5 anys per arribar a Europa, a més amb un problema seriós com va fer la travessa del desert al Sàhara perquè els van abandonar. El desert també és una frontera que moltes vegades el que es fa és abandonar doncs aquesta gent que vol travessar cap a Europa a veure si es moren i els abandonen allà. Ho va aconseguir sobreviure al desert i va poder arribar aquí. I bé, hi va poder arribar a Barcelona, una família catalana el va acollir, va poder estudiar amb aquest advocat en aquests moments, i una de les coses que ell ha fet és crear una ONG per la gent del seu país per explicar-los que Europa no és tan interessant i que el que han de fer és quedar-se a Ghana, intentar treballar i fer que les coses funcionin, no? És un llibre que també és interessant de llegir i que també us el recomano perquè penso que va molt lligat en les coses que vivim. I aquestes són les meves tres recomanacions. De tres homes, però amb un tema que és la migració.
1: Però també parlen d'ells mateixos.
0: Sí, és autobiogràfic. No?
2: I les dones ho llegirem, no?
1: Sí, oh, i tant.
2: Que no ens passa res, ens adaptem.
1: I tant.
2: Bueno, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no? Hi ha molta feina, eh?
2: Aquí...
1: Però... L'altre dia vaig llegir això de que vas a les, a les llibreries, per exemple, i et compres llibres i se t'apilen, o per exemple a vegades hi ha, jo que sé, un aniversari que quan tu ja tens una edat què se't regalen? Doncs llibres i flors, ja està, i la pila es va fent grossa, n'hi ha que et fan molta il·lusió, n'hi ha que els vas deixant, però que això ho deia l'Umberto Eco, que tenia no sé si 30.000 llibres a casa seva. Ara poso el primer número, no sé si són 30, 20 o 40, però tenia tota la casa absolutament forrada de prestatgeries amb llibres, que no volia dir que s'ho hagués llegit tot.
2: Yeah.
1: Però que hi ha la possibilitat, o sigui, és com, no? Com tenir una part de futur en allà que tu el pots agafar un dia o altre i llegir-lo.
0: No, però això és cert, perquè de vegades hi ha llibres que t'atrapen molt i que te l'acabes amb un...
1: Sí, i n'hi ha que els deixes...
0: I els deixes i tornes més tard, o dius, ostres, mira, allò que llegia era com molt interessant i torno, no?
1: Sí.
0: Perquè a més conté moltes entrades d'altres coses, i llavors estàs llegint una cosa i et diuen, mira, això també és molt interessant, i ets infidel a un llibre per anar amb un altre, no?
2: És veritat que hi ha llibres que enganxen tant i més que una sèrie de televisió,
1: sí.
2: I que de vegades et fa ràbia no tenir temps per seguir llegint.
0: No, jo crec que enganxa més un llibre que una sèrie de televisió. El que passa que la sèrie de televisió... Sí, Montse. No.
2: En
0: el moment que tu entres...
1: Si és bona la sèrie...
0: Però la sèrie és més fàcil, és més... És,
1: ah, bueno, aquesta és l'altra.
0: El sí. Llegir requereix un esforç, és a dir,
2: sí.
0: En canvi, la sèrie pots mirar el mòbil, fins i tot, d'allò que he dit
1: pots
0: ara...
1: Anar al lavabo.
0: Pots anar al lavabo, és tot una cosa diferent. I en canvi, en el llibre hi has de dedicar-hi, has de ser més actiu, no?
1: Ah, però està més ben vist llegir que mirar sèries.
0: No, jo crec
2: sí,
0: home, que...
2: Oh, i tant, tu vas pel tren i t'hi postres un llibre i deuen pensar tots, oh, mira aquesta noia
1: intel·ligent, que és
2: intel·ligent.
1: I et
2: poses allà la tablet per mi la sèrie, que a veure, potser és una sèrie que està parlant d'un tema
1: home,
2: molt
1: i
2: profund i...
1: Bueno, és que però... també s'ha de desacralitzar una mica la literatura, que hi ha cosa molt tronada,
2: i tant,
1: vull dir, no tot el
2: coses...
1: que és...
2: I de vegades s'ha de vigilar, perquè si et llegeixes algun llibre mal escrit, perds les ganes ja,
0: sí,
2: no d'aquest llibre, sinó de...
1: en general
2: tens com por, dius, ara llegeixo un altre llibre que no m'agradarà,
1: i a vegades tens períodes de sequera.
2: Sí,
1: períodes que dius és que
2: no et ve de gust.
1: No ve gens
0: no,
1: de
0: però
1: gust.
0: Ara no en tenim de períodes sequera.
2: No, vosaltres
0: perquè...
2: no, perquè no, Déu-n'hi-do,
0: eh? No, però vull dir, això ha estat una miqueta... Va ser una cosa de dir a veure què fèiem en el programa, però sí que tenim ganes...
1: Bueno, però els hem llegit.
0: Sí,
1: el que
0: volíem fer i que tenim ganes de fer, que havíem estat comentant també ahir, era per relacionar amb el tema, un dels altres temes. Si un dels temes punyents en aquest moment és la migració cap a un cantó o cap a un altre, i l'ús polític que se'n fa, un altre dels problemes que tenim socials és l'allotjament, és llogar pisos, i d'això també hi ha literatura, també hi ha cinema que en parla, no? Perquè són coses d'aquestes...
2: Està molt bé, però escolta'm una cosa, també hi ha literatura i cinema per passar-s'ho bé,
1: exacte.
2: Oi? Perquè, escolta'm,
1: sí,
2: jo, mira, tinc ganes d'anar a veure avui al Centre Parroquial la pel·lícula que posen, Mis queridíssimos padres, perquè els francesos fan unes comèdies últimament,
1: sí,
2: que realment t'ho passes, bueno, molt bé.
1: I aquí també es fan unes bones comèdies, eh?
2: Sí.
1: Aquí també.
2: Sí,
0: però
2: dir,
0: no es pot... No, a veure, jo penso que hi ha per tot, per gaudi i també per entendre.
2: Sí, però és que últimament m'esteu aquí...
0: però el cinema sí que el que fa és lligar, representar bastant molt, molt clar amb un moment social que es viu. Per exemple, la pel·lícula que vam veure el dimecres en el centre parlava concretament de temes de vivenda, també.
1: Bueno, però
0: i de migració.
1: No, i una migració
0: interna. I tu et sembla que Amèrica, el fet que la gent es desplaçava i no hi havia cap mena de problema, hi havia la policia de cada estat que aturaven a la gent, que els preguntava on anaven, que els deien aquí no hi podeu estar.
2: Com una frontera de
0: país. Una frontera de país, i els portaven en camps de internament, en camps de...
1: Sí. Bé,
0: sí, sí, d'internament, sí, sí.
2: Ells mateixos, tots eren americans,
0: tots eren americans.
2: I si ets a Califòrnia
0: però
2: i veu un d'Oklahoma, ja
0: sí,
2: està mal vist.
0: Però ja feien la diferència i deien, no, tu ets d'Oklahoma, per tant...
2: Sí,
0: que tu,
2: estava
0: no,
2: mal vist.
0: Exacte, però i aquí prenen el pis i allà els hi fumien la casa en l'aire perquè s'ho quedava al banc. Llavors són temes d'aquests que són com recurrents i que no els hem...
1: Bueno,
0: com...
1: perquè jo a vegades soc crítica amb algunes pel·lícules que... on em vaig veure una del Ken Loach, que dic, bueno, i la poesia on és aquí? O sigui, on respires un moment? A on hi ha el toc d'humor, no? Que, per exemple, en aquesta que, del Children of Men que vam passar l'altre dia, hi ha, és una pel·lícula molt dramàtica, molt violenta, però hi ha moments que hi ha humor, perquè és que si no...
2: Clar, és que però la realitat crua i dura...
1: És molt dura. És molt cansat, a més, és que no deixa de ser realitat, i això estem parlant de fabular, de donar-li la pàtina de la literatura, del cinema. Però digue'm un llibre que sigui divertit. Costa molt, eh?
2: Ai, sí, és veritat.
1: Jo ara ho estava pensant, me'n recordo que llegia no sé quin, i vaig fer un parell de... Això que em vaig posar a riure...
0: Rèiem amb en Tom Sharp, amb Will...
1: No, però això és molt antic. Però ara ja el buscaré. Sé que vaig llegir un llibre aquesta primavera passada.
2: Jo he plorat molt amb llibres, és veritat, eh? Plores bastant. Ara riure costa
1: més. Però això del plorar té que veure amb la intimitat, o sigui, el llibre és un acte molt íntim.
2: Si t'arriba a enganxar...
1: Sí.
2: T'afecta emocionalment. I quan acabes un llibre que t'ha enganxat, has d'estar uns dies sense... Perquè dius... No el vull deixar anar, no el vull perdre.
0: Què et sembla, si per acabar el programa?
2: Sí, hem d'anar acabant.
0: Hem d'anar acabant el programa. Podríem acabar-lo amb un grup de música d'aquí a Argentona, que van fet un videoclip que s'ha fet a Can Baladia. El grup és Niño 5, i em sembla que el vídeo es diu Va...
2: En flames?
0: Sí, no.
2: No?
0: No, és que no ho tenia. No, és igual, però si et sembla podríem...
2: Sí, va, l'escoltem i ens acomiadem, perquè hem de marxar si no tindrem temps d'escoltar música.
0: Són músics d'Argentona. Qui ha fet el vídeo, que el podeu trobar a YouTube, també és d'Argentona, que és en David Bail. El muntador també és un argentoní, que és en Pau Montserrat.
1: Sí, és quilòmetre zero.
0: És quilòmetre zero.
2: Quilòmetre zero avui a...
0: I l'actriu també és la Jordana Pedrosa, que també és d'aquí.
2: Molt bé, gràcies Montse Rodó i Jaume Buera per enllaçats amb la cultura cada divendres aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona, que acabeu de passar un bon cap de setmana i bona setmana i fins divendres.
0: I bons festivals sense portes.
1: Gràcies.
2: Vinga, adéu.
3: Un día, todas las personas amanecieron con granitos blancos en los labios. Nadie sabía lo que era.

0: la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: I aquesta crisi té dos fonaments bàsics. Un dèficit d'oferta, no? Que això s'ha produït arrel de tots aquests anys, precisament per les polítiques que s'han implementat des de les esquerres a totes aquestes ciutats, no? De paralitzar el sòl, de fer construccions difícils, de terminis d'encariment amb impostos, i una segona, d'erosió de les classes mitges, no? D'una erosió sistemàtica. No? I aquest decret no parla de cap d'aquestes dues coses. Simplement va intentar fer pal·liatius, que en opinió d'uns són pal·liatius que sí que serveixen, i en opinió d'altres són pal·liatius que posen les coses més difícils. Per exemple, una cosa que s'entén fàcilment. Quan tu elimines la possibilitat de que si no et paguen hi hagi desnonament, no? El que li estàs dient en el mercat és que en la teva selecció de llogaters els has de demanar, has de triar molt millor, amb molts més requisits, amb moltes més garanties, amb molts més avals, i per tant, amb el que els economistes en diuen externalitats, com una decisió que sona bé acaba tenint conseqüències negatives, doncs aquest és un cas molt clar. És a dir, sobre una cosa que sona bé, el que aconseguiràs és de que si no retires el pis de lloguer, el que aniràs és a uns requeriments molt més alts, de garanties, i que a més pots generar un mercat negre al voltant d'això.
3: Ara et deixo parlar Pau, després també et deixo parlar Jaime, Alicia i també Marta Monforte. Però abans, Míriam Nogueras, al Congrés dels Diputats, la sentim.
4: Vostè avui, senyora ministra, ha tingut temps il·limitat per poder defensar al detall els seus enganys. Nosaltres només tindrem 7 minuts per defensar la veritat. Avui hi ha molta gent pendent del que passarà aquí, sobretot aquella gent que confia en l'esperança que aquest reial decret podrà protegir-la. I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho, senyora ministra, perquè la gent necessita poder confiar, la gent necessita saber què passa, encara que no sigui allò que voldria escoltar. Enmig de tot aquest soroll existeix la veritat. I la veritat va una miqueta més lenta, però la veritat arriba. I un bon exemple de tot aquest soroll és la piulada que ha fet el president del govern de l'Estat espanyol, el senyor Pedro Sánchez, que diu que això va d'escollir entre la majoria social i els especuladors. I només cal llegir l'article 1.1, l'article 1.4 i l'article 2.1 per saber que els especuladors podran seguir comprant, podran seguir especulant i no es frenaran els desnonaments si s'aprova aquest reial decret. Per tant, una cosa és el titular, senyora ministra, i l'altra és el que recull la llei. I quan parlem d'habitatge, la diferència és massa important com per amagar-la darrere d'un eslògan. Pedro Sánchez, i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya, i molts de vostès, estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida, que és alimentar una falsa esperança. Vostès estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya.
5: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.
6: Benvinguts al tercer programa de la cinquena temporada del Repicat. Acabem de començar la tardor i és el moment de recollir els fruits a la natura i també els que, pacientment, entitats i associacions argentonines han estat preparant des de fa mesos. Quin bé de Déu! Avui, divendres 2, a les 9 del vespre, a la plaça Nova, o a dins de la sala, podreu assistir a l'estrena i única representació del muntatge teatral del projecte Veus del Record. Un esdeveniment únic i repetible. Acte inaugural del Festival Sense Portes 2026 amb actors de totes les edats i músics. 50 persones a l'escenari. 10 tècnics darrere la tramoia. Una producció teatral sense precedents amb el suport del Centre d'Estudis Argentonins i el Correllengua, dirigits per Cristina Navarro.

0: El proper dimecres 7 d'octubre comença la 26a Tardor Literària organitzada pel Centre d'Estudis Argentonins. En concret, serà el 8è curs de lectures contemporànies. Començarà amb la presència de l'autor mataroní Joan Ametller, especialista en novel·la negra, amb el que parlarem de la seva obra titulada Parra, que està situada totalment en indrets del Maresme i que fabula a partir d'un fet real, el robatori a la seu central de la Caixa Laietana. L'autor ens adreça unes paraules animant-nos a participar en el col·loqui.
1: A les jornades literàries d'Argentona han tingut l'amabilitat de convidar-me per parlar de la meva novel·la i de la novel·la negra en general el dimecres 7 d'octubre a les 7 de la tarda. Us hi espero tots, doncs penso que ens ho podem passar molt bé. Fins llavors, doncs, moltes gràcies.

0: Llegim a VilaWeb que la 44a setmana del llibre en català va tancar les portes diumenge 27 de setembre superant els 130.000 visitants. Són 8.000 més que l'any passat. Segons l'organització, la facturació vorejarà el milió d'euros, amb un augment del 12% respecte a l'any anterior. Encara manquen les xifres definitives, però destaca el bon balanç d'enguany. L'esdeveniment ha omplert de públic el passeig Lluís Companys, on els organitzadors han celebrat aquest èxit d'afluència, que consideren un reflex d'un sector editorial ric, divers, vital i atractiu. I han fet activitats durant 10 dies seguits, centrades en la literatura, l'edició i la cultura en català. Del 18 al 27 de setembre, la setmana ha plegat 332 expositors repartits en 98 casetes al passeig Lluís Companys, al peu de l'Arc de Triomf de Barcelona. En total, hi han participat 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes, Catalunya Nord i Andorra. Els centenars de visitants que han passat pel passeig durant la setmana han pogut revisar l'oferta dels principals editors en català i assistir a desenes d'actes entre presentacions de llibres, signatures d'autors i mostres musicals. L'esdeveniment ha sumat prou de 9.000 metres quadrats d'expositors i ha inclòs 11 espais, a més de les casetes. Hi han habilitat 3 escenaris per a adults i joves, un escenari familiar, un espai per a la petita lectura amb contacontes i tallers familiars i un punt dedicat a la divulgació del català. Hem demanat a en Jordi Soler Camardons, l'editor argentoní de Bolian Edicions, que ens faci una valoració des de la perspectiva de la seva editorial. I així ens ho ha explicat.
1: La presència de Bolian amb un mòdul a la Setmana del Llibre en Català ha estat un èxit. De fet, l'any passat ja va ser el millor any i aquest any l'hem superat amb mig miler de llibres venuts a la nostra parada de Boliana. El llibre més venut ha estat una novetat del setembre, El País de la Gramàtica, que és una traducció d'un llibre de finals del segle XIX, en què les categories gramaticals es barallen entre elles i el jutge gramàtica posa ordre. Després, una novel·la negra també del setembre, Si em fas nosa, llibres resilients com Camí de cavalls, que cada any són entre els més venuts, de la Noemí Morral, també El quadern de la Mar Loc, que és llibre de poesia i dibuix. Després li segueix La llengua i tu, del David Vila, que es presentarà aviat a Argentona, la novel·la negra Els 10 manaments, 10 relats en negre, un llibre LGTBI Mentre durin les espelmes, del Josep Rodríguez, Anònima de crims, del Salvador Balcells, una altra novel·la negra, Corda de Cànem, també una altra novel·la negra, Sol de nit, un llibre molt resilient, i l'onzè més venut de la nostra parada de Boliana, Sociolingüística per a joves del segle XXI, que fa més de 30 anys que es va publicar.
0: Enderroc ens explica que la tercera edició del Catalunya Freestyle, la competició de rap en català, continua rodant pel territori buscant els rapers que actuaran a la gran final que tindrà lloc al febrer de 2027. Dijous 24 de setembre hi hagué una nova classificatòria a Barcelona, d'on en van sortir 3 nous finalistes que competiran amb Foses, Pilal i Bancs, el guanyador de la segona edició a la final. Aquesta classificatòria se celebrarà a l'escenari de la plaça Catalunya en el marc del festival BAM, dins les festes de la Mercè. Hi participà Capo, Estil 3, cantant de Làgrimes de Sangre, Nout, Gles i Sai com a jurats, Empty Black, Marcus FM i Sarita com a host i Fat Checks com a DJ. A més, també es va poder gaudir d'un showcase del Montgatí Baia Baia. El guanyador, Arnau Cosmos, a més de tenir un lloc a la final, s'endugué a casa un premi de 200 euros. A part d'aquesta, de moment, hi ha programades dues jornades classificatòries més al curs, dissabte 26 de setembre al Parc dels Catalans de Terrassa i divendres 9 d'octubre a la Palma de Reus. Des de l'organització expliquen que aquesta tercera vol continuar fent créixer el projecte i ampliar-ne l'impacte i que la competició té com a objectiu fomentar l'ús del català en espais i contextos on habitualment té poca presència, especialment entre públics joves i vinculats a les cultures urbanes. Escoltem un fragment curt de la conversa del guanyador en un programa de Badalona Comunicació.
2: El que sigui. Ei, bon dia, sóc l'Arnau. He vingut a fer unes proves i una entrevista, si escau. Les coses que no em facin i tot per trobar la pau. Rapejant-ho en entrevistes, sempre li poso un bon preu, tot a l'alça. Venim aquí i som molt del Barça, però si estem a Badalona, les coses han d'explicar-se. Molt per contar-me i al final per explicar-me. Per això els escenaris se'm queden grans, si el Cosmo parla.
3: La Catalunya Freestyle és una organització que es dedica a les baralles de galls, que se li diu molt en castellà, que és bàsicament dues persones improvisant sobre una base instrumental i amb diferents dinàmiques, a vegades un minut, o un patró, en el que s'enfronten verbalment i llavors un acaba guanyant. Es busquen uns tres guanyadors de cada competició que fan i al final acaben fent una competició més gran amb els 16 millors. I d'aquesta, doncs, un guanyador total que es podria dir que és el guanyador de Catalunya. Es va fer per primer cop l'any passat, això, i bé, jo vaig anar-hi, em va sortir bé, vaig classificar en aquesta gran, a la gran vaig perdre quarts, però és una experiència increïble. I arrel d'això, doncs, m'han anat sortint més coses i s'ha fet molta visibilitat el rap en català, cosa que jo no coneixia. Jo vaig començar molt jove, amb 12-13 anys, sí que ho feia en castellà al principi, però bé, en un moment vaig acabar fent un canvi al català i no m'apuntava res, només de molt petit, fins que vaig veure que es feia una cosa en català i vaig dir, anem a provar això, a veure què tal, i sembla que ha anat molt bé i per això estic aquí, o sigui que de moment fantàstic. Hi havia una organització, jo vaig ajudar a crear-la, de fet, es deia la Junior, que es feia a Canyones, després es van passar al Màgic, a un parc allà dalt, i bé, l'únic que ja ho fèiem en castellà tot. Fa ara ja una mica més d'un any, però sí, la gran, la més important, encara no fa ni un any d'això.
0: L'enhorabona, Arnau Cosmos, i et desitgem que continuïs recollint

El gener de 2026 va fer 50 anys dels concerts històrics de Lluís Llach al Palau dels Esports de Barcelona. Unes actuacions que van transcendir la dimensió estrictament musical per convertir-se en una fita de llibertat, compromís i esperança col·lectiva i que van donar lloc al disc Barcelona gener 76. Mig segle després, hem pogut reviure aquest esperit en el concert Llach gener 76, una producció del Festival Barnasants amb direcció musical de Manel Camps i veus com Gemma Huguet, Joan Reig i Borja Penalba, entre altres. Per garantir la màxima fidelitat i autenticitat, la direcció musical ha anat a càrrec de Manel Camps, autor dels arranjaments originals dels concerts del 1976. La seva presència assegura una connexió directa amb la sonoritat d'aquella època i alhora una adaptació subtil a les estètiques actuals. També forma part del projecte Santi Arisa, bateria del grup original que va acompanyar Llach l'any 1976. Amb ells, la memòria d'aquell equip, on també hi eren Laura Emmerich, Tete Matutano, Quique Cano i Quico Romeu, reviu en un nou context. Completen la formació Borja Penalba, guitarres i veus, Jordi Gas, baix i veus, Anna Bosch, teclats, i Sofia Intrago, flauta. Les veus principals són les de Gemma Humet i Joan Roig, del grup Els Pets i Mesclat, reconeguts llaquians, que reinterpreten amb respecte, sensibilitat i força el mateix repertori que ara fa 50 anys va cantar Lluís Llach al Palau d'Esports. Encara sou a temps d'aconseguir les entrades del concert que tindrà lloc al Teatre Monumental de Mataró el proper divendres 27 de novembre a les 8 de la tarda. Us deixem amb uns moments del concert al Palau de la Música al gener d'aquest any. Bon cap de setmana i fins al proper programa.

0: Argentona comença avui la 14a edició del Festival Sense Portes, que aquest cap de setmana converteix els carrers, les places i diferents espais de la vila en escenaris a cel obert. Una edició que arriba amb una programació molt diversa, amb teatre, dansa, circ, titelles, arts visuals i projectes comunitaris. I dins d'aquest ambient de festival, avui volem posar el focus en una proposta molt concreta, que és l'espai gastronòmic que es farà a la plaça de Vendre, i per parlar-ne tenim avui als estudis de Ràdio Argentona l'Anna Alonso, tècnica de promoció econòmica, i l'Aleix Freire, que és coordinador de tot aquest projecte. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Gràcies per haver vingut aquí als estudis de Ràdio Argentona. Avui un dia que deveu estar molt enfeinats, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida del Festival Sense Portes, però també d'aquest espai gastronòmic.
1: No? Exacte, molt enfeinats, perquè són els preparatius, però a més estem amb la incertesa de la pluja, que això encara ens dona una mica més de feina de la que hauria de ser.
0: Exacte, perquè l'espai gastronòmic es farà a la plaça de Vendre, en un espai obert.
1: Exacte.
0: Teniu plan B?
1: El plan B és tirar endavant com puguem, oi, Aleix?
2: Sí, són tres jornades. Si hi ha alguna jornada que el temps no acompanya tant, doncs ho cobrirem, però seguirem oberts la resta de jornada, que no, la previsió no és que tots els dies hi ha de ploure, o potser en algun moment concret, però estarem atents.
0: La majoria del temps, doncs, tindrem l'oportunitat de gaudir d'aquest espai gastronòmic que entra dins el projecte Selecciona Argentona. En què consisteix aquest projecte? Quin és l'objectiu?
1: És un projecte que ja portem un temps treballant, no comencem ara ni molt menys, ja partim d'una feina prèvia feta l'any passat, on amb tot un equip, amb l'Aleix i algunes persones més, hem estat treballant i identificant quins productes es fan aquí a Argentona i que tenen un valor i una singularitat que a nosaltres ens dona un plus com a municipi i ens permet promocionar el municipi amb aquesta singularitat que els dona aquests productes. I a partir d'aquí, doncs, aprofitem aquests espais que tenim, com pot ser el Festival Sense Portes en aquests moments, per donar a conèixer aquests productes que tenim aquí en aquest municipi, i aprofitem que són moments de molta afluència de públic justament per això, perquè les persones puguin tastar aquests productes que s'elaboren aquí a Argentona i que, bueno, són productes de molta qualitat i que val la pena conèixer-los.
0: Quins són aquests productes que tenim aquí a Argentona de tan bona qualitat?
1: Doncs mira, tenim productes molt diferents. De fet, el que hem intentat ara amb l'Aleix és oferir tenim un menú, que és el menú Sense Portes, que oferirem durant tots aquests dies, i és un menú que es basa en les botifarres que fem aquí locals. Tenim tres obradors que treballen molt bé aquestes botifarres, que són Can Valls, Can Ciano i la Paradeta d'Argentona. I tenim una opció també vegetariana, que és una coca de recapte que ofereix Can Morer. Aleshores, bueno, aquests serien els plats principals, però a partir d'aquí això es complementa amb altres productes locals per acabar de fer aquest menú, que també hi ha, doncs, unes postres. Tenim una coca de forner que l'elabora la Fleca Casas, el Tramvia. I bé, a partir d'aquí també tenim un vermut que ens ofereix el Celler Castanyer i d'altres productes que van complementant.
0: És a dir, el menú és les botifarres?
1: Sí, un entrepà, està fet en base a la brasa. Són entrepans amb brasa feta de botifarra, i després també tenim l'altra opció vegetariana, que seria la coca de recapte.
0: Coca de recapte amb les postres, que és la coca del Tramvia. Hi participen altres establiments d'Argentona?
1: Sí, de fet...
0: Quants, bueno, en total? Perquè n'hem mencionat potser 4 o 5.
2: Sí, crec que ens anem cap a 6-7. Bueno, les olipes són de Cala Lupe, els tomàquets són
1: de Can Beatriu.
2: Hem anat a buscar una mica tot el producte local per reivindicar-lo, ensenyar-lo, degustar-lo, i entenem aquest projecte del Selecció Argentona. Sí que és un projecte que va més enllà del festival, és un projecte anual o més enllà, amb tot unes bases, sí que el festival ens permet fer una mostra. Sabem que no, aquí l'objectiu del festival és que la gent pugui tenir un servei ràpid, àgil, perquè entenem que estem entre actes, la gent està pel teatre i de passada li oferim un entrepà o una solució per poder dinar o sopar, en aquest cas, amb producte local, amb producte, tot el pa que m'hem dit també és de Can Morer, Coca Recapta, ja ho hem dit, és de Can Morer, bueno, és anar a fer una proposta àgil i ràpida, però amb producte local.
0: Us heu adaptat aquest espai gastronòmic al festival, no? Com bé dius, perquè aquest projecte també es porta a terme, per exemple, per la Festa Major. És aquell tast d'argent, forma part del mateix projecte o és una altra cosa?
1: Bueno, és diferent. La filosofia sempre és la mateixa, que és oferir espais gastronòmics amb establiments o producte local, però en aquest cas no són tant productes locals, sinó que són els mateixos establiments els que
0: locals.
1: Posen una parada, exacta, per poder oferir durant la Festa Major doncs, tastos de plats que elaboren ells habitualment.
0: Entenc, doncs, la Festa Major és més l'establiment, aquí es dona prioritat al producte.
1: Exacte.
2: Sí, de fet, Selecció Argentona és un projecte que ho entenem com bidireccional. Què vull dir? Aquí estem ensenyant al consumidor el producte local, que el provi, però també la intenció és mostrar més enllà. Si algú hi ha un restaurador que li donem a degustar o a provar el pa o la botifarra dels obradors que hi ha en el poble, les olives, una mica ensenyar aquest producte perquè la gent el valori, l'identifiqui, això ho posi en valor i el reivindiquem en aquest sentit, que és una cosa identitària del poble de valor.
0: Deies per això que era un projecte que no només se centra en el Festival Sense Portes. Quines són les altres accions que porteu a terme?
1: Bé, després de tot aquest procés d'identificació, nosaltres tenim traçat tot un camí a recórrer, no?, que va des de pues, la creació d'unes bases per poder participar en aquesta marca, que també tenim previst.
0: Volem fer una marca argentona?
1: Sí, crear una marca per identificar aquest producte que és d'elaboració argentonina, totalment.
0: És a dir, que encara no hi ha els productes etiquetats, diguéssim, com a
1: encara no.
0: Denominació d'origen argentona.
1: No, els tenim identificats i ara, bueno, és aquesta segona part del projecte que ens toca recórrer, que serà pues, dissenyar unes bases on posem els requisits per poder obtenir aquesta identificació i també acabar de dissenyar aquesta marca que ens identifiqui tots aquests productes. Però com bueno, teníem aquesta oportunitat del Festival Sense Portes de ja començar a donar a conèixer aquests productes, ens va semblar més interessant fer aquest tipus de proposta gastronòmica que no pas anar a buscar pues, una food trucks o un servei que ve de fora amb un producte que és el mateix que et pots trobar doncs, a qualsevol fira. Llavors, l'aposta que hem fet a nivell municipal és aquesta, eh? És sempre promocionar el producte local.
0: I aquest Festival Sense Portes, aquest espai gastronòmic, és el tret de sortida d'aquest projecte que esteu fent.
2: És una petita mostra.
0: És una petita mostra de això que esteu treballant.
2: Del que vindrà.
1: Sí, exacte.
0: I per tant, com funciona? Sou vosaltres des de l'Ajuntament que us acosteu als establiments o són ells que us venen a proposar el producte?
1: Bueno, en principi s'ha fet tota una feina, que per això hem estat treballant amb l'Aleix, d'identificació d'aquests productes i hem anat a presentar la iniciativa, perquè és la primera vegada que la fèiem.
0: L'Ajuntament ha pres la iniciativa d'acostar-se als comerços.
1: Sí, sí.
0: Perquè, clar, és la primera vegada, no?
1: Exacte.
0: És allò de fer-vos conèixer.
1: Sí, que, per exemple, això anar a l'Argentast, que es fem per la Festa Major, ja és diferent perquè ja tenim una dinàmica de molts anys de que s'ha creat el projecte i aquí sí que moltes vegades són els mateixos establiments els que ens venen a buscar i a demanar que els informem, sobretot, quan surtin les bases per poder participar. Però aquí el projecte era totalment nou i per això necessitàvem aquesta feina de, bueno, anar a presentar la proposta que volíem fer i mira, a veure qui se'ns apunta.
2: Tot i que Argentàs al principi també els vam haver d'explicar el projecte i
0: Clar, els inicis d'un projecte sempre necessites fer-lo conèixer i quan funciona, doncs llavors tothom s'hi apunta, no?
1: Exacte.
0: Doncs tornem a remarcar per això aquests productes, perquè és interessant aquest projecte. Jo creia també que tenia relació amb Argentàs, però no, és un projecte molt innovador, nou, que es vol reivindicar el producte local. Són les botifarres d'Argentona, no?
2: En aquest cas, en aquest festival, trobàvem, identificàvem que havia de ser una cosa àgil i la brasa ens ho permet i el que explicava, no? Que estem entre actes, el Selecció Argentona, que és una altra entrevista, no? Diguéssim.
0: Sí.
2: Podem explicar aquesta petita mostra, No és només les botifarres, és tot el producte artesà, de local, que té Argentona. Pot ser des de viram, ou, peix...
0: D'alimentació, per això ens estem centrant.
2: De moment està acotat alimentació. S'ha estudiat també, s'ha proposat, o és com una segona fase d'ampliar-ho més enllà. Però sí que ara està centrat en gastronomia i fer identitat. No?
0: I no només elaboració, sinó també producció. O no, sí. No ho sé, pregunto.
2: Sí, també, correcte.
0: Vull dir, perquè les botifarres s'elaboren, però un ou s'ha de produir, no?
2: Sí, correcte. Sí. És una mica posar en valor també, o potser hi ha... aquí en el festival també tenim cervesa, és industrial, perquè ara mateix no hi ha cap...
0: Això us ho anava a preguntar, no tenim cervesa artesana.
2: Però ho hem parlat, ho hem valorat. Fa anys n'hi havia dos productors. He contactat amb ells per veure si podíem oferir cervesa ara mateix, però aquest projecte també el que pretén és potenciar tot això també. De dir, escolta, tenim una marca que és Selecció Argentona, volem donar-nos a conèixer i fomentar també que sota aquest paraigües que és Selecció Argentona, que és producte de proximitat, d'identitat, quilòmetre zero, si hagués existit fa 5 anys hauria entrat aquests dos proveïdors de cervesa.

0: al seu negoci i ells són pagesos i ens deia que fan uns pèsols que els pèsols d'Argentona no tenen res d'envejar els pèsols de Llavaneres, no?
1: És una mica el que busquem.
0: És que
1: sí.
0: És la marca de pèsols de Llavaneres. El que passa és que, per exemple, els pèsols de Llavaneres se'ls coneix pèsols, o sigui, només és un producte a Llavaneres, o les maduixes a Calella. Aquí no vos no seleccioneu un producte, sinó que esteu seleccionant una varietat de productes que s'elaboren i es produeixen aquí?
2: Exacte. La idea és identificar i promocionar tot el producte que s'elabora i que es produeix aquí en el municipi. De fet, com veia, Triu, que estàs posant l'exemple, sí. Nosaltres, per l'espai gastronòmic, doncs agafem els tomàquets, perquè també són boníssims. Llavors...
1: Tomàquets, les llimones i les taronges, sí, perquè oferim el vermut del celler castanyer, fem amb taronja de Can Veia Triu.
0: No hi ha res, excepte la cervesa, hi ha que ser l'oli, a veure, no l'oli sí que
1: ens
0: pot.
1: Sí, sempre hi ha cosetes.
0: Però el màxim possible que es pugui cobrir.
1: Sí, tot el que hem pogut, i també és un primer any, anem una mica ullcecs, aviam com conviurà, també, això no ho hem remarcat, però crec, o s'ha apostat també per fer uns preus molt populars, estem parlant que el PAC, que és l'entrepà o que recapta, més el refresc que inclou cervesa, vi o refresc o aigua, donem unes patates també, perquè no hi ha producte, però també per complementar l'oferta són 10 euros, que ara mateix sopar fora o dinar fora...
0: Ui, sí, I amb producte de qualitat, és a dir, que menjaràs bé.
1: I també amb la condició de que ha de ser una cosa àgil. Perquè sabem on estem, sabem que no som els protagonistes de la festa, el protagonista és el teatre... i volem donar un servei de qualitat, de proximitat i amb rapidesa. I doncs, per això, clar, els pèsols, per exemple, aquí ara no hi són presents perquè és un altre tipus de cuina, que no vol dir que no formin part de Selecció Argentona.
0: És que aquest Selecció Argentona, tinc curiositat, com avançarà? Una cop hàgiu identificat els productes, quins són els avantatges que tindran els comerços o Argentona mateix en formar part d'aquesta denominació d'origen Argentona?
2: Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament farem tota la promoció i clar, va tot lligat amb aquesta difusió de la qualitat d'aquest producte. No?
0: A nivell local?
2: A nivell local i fora. Ah. La idea també és donar a conèixer aquesta marca fora, perquè aquest producte no només es treballi aquí, òbviament, sinó que també es pugui treballar en altres municipis i en altres comarques. O sigui, somiem lluny, intentem allò, el projecte, que no s'acabi a nivell local, sinó que viatgi més enllà, és el que ens interessa a tots i totes, no?
1: La idea és una mica que si vas a un restaurant, que encara que no sigui d'Argentona, però té producte d'Argentona, que ho donin a conèixer, que hi hagi la marca o que estigui o a la carta o a l'aparador o a la porta, o de dir, escolta, aquí tenim Selecció Argentona, no? Tenim producte d'Argentona, que és producte de qualitat i de proximitat.
2: Ara mateix l'objectiu és posar en valor aquest producte, és identificar-lo, que això és el que hem estat fent i continuarem fent, perquè sempre hi ha producte nou que va sorgint i es va incorporant, però després d'aquesta fase d'identificació ara ve doncs, posar-lo en valor. I per posar-lo en valor doncs, estem creant aquesta marca i tota una sèrie d'esdeveniments on ens podrem afegir per donar a conèixer aquest producte.
1: Pot ser participar a fires o cuina d'hivern, ara perquè estem cara a finals d'estiu i és més a l'aire lliure, però pot no ens tanquem a que sigui una cosa d'esdeveniments puntuals, sinó bueno, el projecte per si sol ja té prou força o prou empenta com per proposar projectes.
0: És a dir, que en un futur pròxim tornem a tenir espais gastronòmics, alguna excusa per poder tastar el producte local aquí en els espais d'Argentona, no?
2: Segur.
0: Seguríssim. En seguirem parlant, però realment aquest projecte... Ho veieu un projecte en futur en el sentit que actualment es posa també molt en valor el producte de proximitat, quilòmetre zero. Ha tornat una mica doncs, a valorar no? l'ou que surt d'aquesta granja, que la coneixem, o aquí els tomàquets que fan a la Riera d'Argentona. La gent té més consciència, oi, de que menjar sa vol dir també consumir producte de proximitat. Per tant, jugueu amb un cert avantatge. No?
2: Jo posaria aquí en valor dues coses, no només menjar sa, sinó també a nivell turístic

0: les persones, quan ens movem, ens agrada anar a un municipi i també tastar el producte que es fa a nivell local. Aleshores, no només és per les persones que vivim aquí a Argentona, que sí, òbviament, si menges de proximitat i de qualitat és molt més sa, sinó també les persones que venen de fora, és una manera per nosaltres de diferenciar-nos de la resta de municipis i poder oferir bueno, un tema molt interessant a nivell gastronòmic, no?
1: Sí, que, i que es, això que deies tota l'estona, no? Pujar, augmentar el valor, no? del que tenim, que no ho valorem prou, allò que dèiem dels pèsols de Llavaneres, doncs deuen ser més bons perquè els coneixem, no? Que hem sentit a parlar de la fira del pèsol, i anem a Llavaneres a menjar pèsols, quan aquí a Argentona també tenim pèsols d'igual qualitat o potser més bons, no ho sé, segons els gustos, no? Aleix, alguna cosa més que vulguis afegir tu com a coordinador del projecte, que hàgim de tenir en compte els oients d'aquí de Tarragona?
2: Esperem que sigui el primer de molts anys que podem conviure amb el festival, que ja fa 14 anys que existeix. I
1: vosaltres el primer.
0: Sí.
2: sí, de fet.
1: Esperem que n'hi hagin doncs 14
2: anys
1: més.
2: Sí, he coincidit que, bueno, com deia l'Anna, el projecte del Seleccionador Argentona sí que fa potser més d'un any que l'estem treballant i hem fet les bases i una mica tot aquest estudi previ. I aquesta, podríem dir el que comentàvem, que és una petita mostra del que serà. També volíem fer una presentació oficial de tota la marca, del logotip, ja tota una imatge al darrere. Però, aprofitant la benentesa, amb l'Anna sobretot trobàvem interessant poder ja oferir producte en aquest espai.
1: La marca dels productes d'Argentona es dirà... Com es dirà? Es busca un altre nom o...?
2: Seleccionar
1: Argentona. Seleccionar
2: Argentona
1: és la marca.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Anna Alonso, tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Argentona, i Aleix Freire, el coordinador d'aquest projecte, que m'ho he oblidat el nom,
2: Selecciona
1: Argentona. L'anem repetint, sí. Que tot just l'hem conegut avui, però bueno, es queda aquí a casa, es queda a Argentona per quedar-s'hi, no? Per extendre el nostre valor alimentari. Doncs molt d'èxit al festival. Per cert, a quina hora obriu? Ho dic perquè ja, potser ja...
0: Avui a les 8.
1: A les 8 ja es pot començar.
0: I convidem a tothom, perquè a més hi estem treballant molt perquè l'espai sigui un espai molt acollidor, que vingui molt de gust estar-hi i degustar tots els productes que oferim.
1: El dissabte i el diumenge al migdia obriu o només al vespre? Al migdia?
0: Sí,
1: a les 12 ja podrem trobar alguna cosa?
2: Sí. A les 11-12 ja estarem.
1: 11-12 esteu ja preparats.
2: Fem brasa.
1: Això. Mira, el consell, quan sentim l'olor de la brasa, ja ens podem acostar.
2: Podem anar fent el vermut.
1: Clar, tenim el vermut, per això, home, a les 11.
2: A les 11 fer el vermut i després la brasa.
1: Ah, i és que es viu molt bé aquí a Argentona, eh? Doncs moltes gràcies, Anna i Aleix, que passeu un bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.

Estem arribant a la recta final del tic-tac del dia d'avui, el 2 d'octubre, són les 12:51. És el moment de repassar les efemèrides de tal dia com avui. Doncs bé, un dia com avui de l'any 1926, Barcelona era l'escenari d'una estrena teatral molt especial. El Teatre Novetats s'hi representava pòstumament per dret diví, una obra d'Àngel Guimerà que havia estat acabada per Lluís Via. Guimerà, un dels grans noms de la literatura catalana, havia mort aquell mateix any deixant una obra que va tenir una gran influència en el teatre català. Recordar aquesta estrena és també recordar una època en què el teatre era una de les grans expressions de la cultura popular i de la vitalitat literària del país. Avancem 2 anys en el calendari i arribem al 2 d'octubre de 1928. En aquesta ocasió ens hem de traslladar molt lluny de Catalunya, fins a l'Havana, a Cuba. Allà, l'Assemblea Constituent del Separatisme Català, presidida per Francesc Macià, aprovava la Constitució Provisional de la República Catalana. Les reunions s'havien celebrat entre el 30 de setembre i el 2 d'octubre. Aquell document recollia les aspiracions polítiques d'un sector del catalanisme independentista de l'època i plantejava les bases provisionals d'una futura organització política catalana. És un episodi que ens recorda que la història de Catalunya també s'ha escrit fora de les nostres fronteres, amb comunitats d'exiliats i activistes que mantenien viu el debat sobre el futur polític del país. I fem ara un salt fins al 1998, quan la tecnologia i la llengua catalana començaven a trobar noves oportunitats en un espai que aleshores tot just s'estenia entre la població, Internet. El 2 d'octubre d'aquell any es presentava Softcatalà, una associació dedicada a promoure l'ús del català en les noves tecnologies. Entre les seves primeres iniciatives hi havia la publicació de la versió 4.04 del navegador Netscape en català. Potser avui ens sembla una cosa ben normal poder navegar per internet, utilitzar programes o consultar serveis digitals en la nostra llengua. Però a finals dels anys 90, disposar d'un programari en català era una fita important per fer que la llengua també tingués presència en aquell nou univers digital. La tasca de projectes com Softcatalà ha contribuït a acostar la tecnologia als parlants i a demostrar que una llengua també es manté viva quan és present en les eines del dia a dia. I encara dins l'àmbit de la cultura catalana, avui recordem una dona que va deixar una empremta profunda en la literatura, el teatre i la vida intel·lectual del país, Maria Aurèlia Capmany, que va morir un 2 d'octubre de 1991 a Barcelona. Escriptora, dramaturga, assagista i activista cultural, Capmany va ser una veu destacada de la cultura catalana del segle XX. La seva trajectòria va estar marcada per la defensa de la llengua i la cultura catalanes, però també per la reflexió sobre la societat i especialment sobre la situació de les dones. A través dels seus llibres, les seves obres teatrals i la seva activitat pública, va contribuir a obrir espais de debat en una societat que vivia grans transformacions. Maria Aurèlia Capmany no va entendre la cultura com una activitat aïllada de la realitat, sinó com una eina per qüestionar convencions, defensar drets i imaginar una societat més lliure. Per això, recordar-la avui és recordar una figura que va unir literatura, compromís cívic i voluntat de transformació social. I deixem ara Catalunya per mirar cap al món, perquè el 2 d'octubre també és una data amb un significat universal. Avui se celebra el Dia Internacional de la No Violència, una jornada proclamada per les Nacions Unides l'any 2007 i que coincideix amb l'aniversari del naixement de Mahatma Gandhi. Gandhi va néixer el 2 d'octubre de 1869 a l'Índia, en una època en què el país es trobava sota domini britànic. Amb els anys es convertiria en una de les figures centrals del moviment per la independència a Índia i en un referent internacional de la resistència no violenta. Gandhi defensava que era possible plantar cara a l'opressió sense recórrer a la violència física, una idea que va inspirar moviments pels drets civils i per la llibertat arreu del món. El seu llegat també ha estat objecte de debat i de revisió històrica, però la seva defensa de la resistència pacífica continua formant part de les grans referències internacionals en la lluita pels drets i les llibertats.
I és per aquest motiu que les Nacions Unides van escollir el dia del seu naixement per recordar la importància de l'educació per a la pau, la tolerància, el diàleg i la resolució pacífica dels conflictes.

Són les 12:57 minuts, és moment d'acomiadar-se. Que passeu un bon cap de setmana, gaudiu del Festival Sense Portes. Ens retrobem el dilluns a les 10 del matí aquí a Ràdio Argentona, al 104.6 de la FM. Que vagi bé, adéu.

0: Bona tarda, és la una. Obrim el resum setmanal de l'informatiu. La poda dels plataners d'Argentona va tornar a ser un dels principals temes de debat en el primer ple ordinari després de l'estiu. Dilluns al vespre, l'oposició va acusar el govern d'haver encarregat l'estudi de l'arbrat a qui no tocava i el govern va respondre. Sentim primer Isidre Vinyes d'Unitat i després la resposta del regidor d'Espai Públic, Xavier Collet.
1: El compromís del consistori, al nostre entendre, evidentment, era encarregar un estudi tècnic amb l'objecte de resoldre l'enquistament que patim sobre com es tracten els arbres de carrer al poble i no un fulletó sobre com s'han de podar els plàtans. El que finalment hem rebut és una rèplica conceptual del que ja van encarregar fa uns mesos sobre la viabilitat estructural de l'edifici de la Velcro. Com era d'esperar, l'estudi diu exactament el que vostès volien que digués.
2: Vostè fa menció d'altres professionals, paisatgistes, arquitectes, és que segurament si trobéssim algun arquitecte o paisatgista per fer l'informe, també n'hi haurien molts que farien un informe semblant al que tenim ara. És a dir, el que no pot pretendre és dir que tots els paisatgistes pensen diferent de l'informe que hem tret ara i que tots els arquitectes pensen diferent de l'informe que s'ha fet ara.
0: Pel que fa a la resta del ple celebrat dilluns, en destaca la modificació de crèdit d'uns 50.000 euros, dels quals més de 32.000 es destinaran a la deixalleria municipal. Aquest equipament va rebre queixes pel seu funcionament. L'alcaldessa va explicar que hi arriben més tones de les previstes i va instar la ciutadania a presentar instàncies si consideren que el funcionament no és l'adequat, per tal d'aquesta manera de documentar totes les incidències i, si cal, aplicar penalitzacions a l'empresa adjudicatària. El ple també es va fer evident l'enfrontament entre el govern i l'Associació dels Amics del Canti. El ple va ratificar per unanimitat un expedient per saber de qui són una trentena de càntis. Els amics van demanar des del públic que la investigació miri qui els ha fet servir des del 1953. Finalment, destaquem que es van aprovar per unanimitat ajuts per a famílies monoparentals amb despeses d'habitatge, també el reglament del servei d'atenció domiciliària i l'adhesió al manifest del mil·lenari de la Pau i Treva promogut pel Parlament de Catalunya. L'agrupament Escolta, que la Brot d'Argent rebrà avui les claus de la seva nova seu, la Masia de Can Barrau. L'entitat, que fins ara compartia espai en una nau municipal al costat del cementiri amb greus limitacions d'aforament i d'horaris, celebra aquest canvi com un salt de qualitatiu decisiu per consolidar el seu projecte educatiu i comunitari. L'acte de l'Ajuntament d'Argentona tindrà lloc avui a les 7 de la tarda al centre parroquial i, a banda de l'entrega de claus, s'hi farà un repàs a la història d'aquesta emblemàtica masia. Des de l'agrupament Escolta, destaquen l'impacte positiu que tindrà el nou espai i un dels seus membres, en Blai Forns, remarca les millores que suposarà per al seu dia a dia.
3: Poder disposar d'un local com és Can Barrau, per nosaltres això és un gran salt qualitatiu pel que fa a la nostra capacitat de poder fer acció, de pensar altres activitats a poder fer, així com poder plantejar, per exemple, que altres entitats Escolta puguin poder venir i nosaltres cedir-los aquest espai per a poder-hi dormir, que és un reclam que ens passa sovint.
0: A banda de l'acte d'entrega de claus, demà hi haurà una jornada de portes obertes a la mateixa Masia de Can Barrau amb un ample ventall d'activitats. Gincama, jocs, mostra de bitlles catalanes, vermut i un dinar popular. Els tiquets per al dinar es poden adquirir a la llibreria Arenas. L'última factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona pels increments en l'import del rebut. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Blanco ha explicat a Ràdio Argentona que la calor extrema d'aquest estiu i el relaxament d'algunes mesures aplicades durant la sequera també han fet augmentar el consum. Assegura que aquest trimestre ha estat un dels que hi ha hagut més despesa d'aigua dels últims anys. En un ús més elevat pot fer que la factura passi a un bloc tarifari superior, tant pel que fa al consum d'aigua com al cànon, i això pot incrementar considerablement l'import final. Aigües d'Argentona també recorda que en cas de fuita els usuaris poden sol·licitar una factura rectificativa si acrediten l'avaria. La companyia assegura que està atenent les consultes i visites relacionades amb les darreres factures. Per a més informació, podeu adreçar-vos a Aigües d'Argentona al 93 797 0603 o a info@aiguesargentona.cat. L'Ajuntament i la Policia Local d'Argentona han posat en marxa el pla per reactivar el cos de voluntaris de protecció civil al nostre municipi. Després d'uns anys aturats, la voluntat del cos policial i de l'associació és tenir el servei a ple rendiment a principis de l'any vinent. El president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona, Joan Molina, ha fet una crida a la ciutadania a sumar-se al projecte i ha recordat que per formar part del cos cal realitzar una formació específica a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mollet del Vallès.
4: Fer això significa una formació, perquè clar, per ser voluntari has d'anar a l'escola de bombers a preparar-te, no és, mira, m'apunto i ja està, no, s'ha de fer un curs, depenem de la policia local, però hem de conèixer el que és de la unitat a nivell d'interior. És una feina, però és tan interessant i tan fantàstica que val la pena fer-ho, eh?
0: Protecció Civil fa tasques d'informació ciutadana, suport orientatiu i prevenció. També dona suport als cossos de seguretat i emergències en la prevenció d'incendis i inundacions. Les persones interessades a fer-se voluntàries de Protecció Civil Argentona han d'entrar a una instància a l'Ajuntament dirigint-la a la policia local. I avui, ara sí, es dona el tret de sortida a la 14a edició del Festival Sense Portes. Aquest any la programació inclou una vintena de propostes que van des del teatre de carrer, la dansa i les titelles fins a projectes comunitaris de memòria històrica, com és l'espectacle Veus del Record. Cristina Navarro és la directora d'aquest muntatge.
5: Aquestes persones grans que de vegades estan com silenciades, donar-los veu, però no només vine a explicar i jo amb això faig l'obra o faig el projecte, sinó que tu formaràs part de tot el procés creatiu des de l'inici fins ara. I això ha estat un aprenentatge brutal per ells, per nosaltres, pels nens i nenes que hi participen i pels joves. I s'ha creat una inèrcia preciosa que crec que el públic ho plasmarà, ho veurà.
0: Les Veus del Record es representarà avui al vespre, finalment, a la sala, a causa de les previsions del temps. Hi haurà dos passis, un a 6:45 de la tarda i un altre a 9:00 del vespre. Cal fer reserva prèvia a través del web entrades.argentona.cat. Però al Sense Portes també hi haurà iniciatives d'arts visuals, com la recuperació del mural de Josep Maria Brull i l'acció Aparadors amb Història. Com a novetat, el festival incorporarà nous espais escènics, com Can Baladia i la plaça Pau Casals. La majoria d'espectacles seran de franc i d'accés lliure a les places del centre de la vila, mentre que per algunes propostes d'aforament més reduït es manté un preu simbòlic de 4 euros o la reserva prèvia d'invitació. Tota la programació i la venda d'entrades es poden consultar al web oficial al festivalsenseportes.cat.
6: Els esports.
0: Fem ara un repàs als partits del cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona juga el seu tercer partit de Lliga Elit. S'enfronta al Martorell diumenge a 4:00 PM a domicili. El segon equip jugarà dissabte a casa contra la Fundació Esportiva Montgat. Serà a partir 8:15 del vespre. En bàsquet, el sènior femení disputa el primer partit de Lliga a casa. Ho farà davant del Jack Sants dissabte a 6:00 PM. El sènior masculí A del CBA descansa aquest cap de setmana, mentre que el sènior masculí B visita demà a Sant Vicenç de Montalt. S'enfronta al Maresme a 3 viles, serà a 7:00 PM. En handbol, el sènior masculí del Club Laietà rep demà al pavelló d'Argentona el Barcelona Sants. El partit es disputarà a 6:00 PM. I el sènior femení del Laietà també juga a casa aquest cap de setmana, però ho farà diumenge a 6:00 PM contra el Sant Cugat B. Obrim bloc de serveis. Últims dies d'inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Rallador. El termini d'inscripcions acaba el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promou la construcció i la gestió d'aquesta vintena d'habitatges en cessió d'ús. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per als artesans i creadors que vulguin participar a les fires Mercat de l'any vinent. El consistori torna a organitzar dues cites. La primera serà durant la festa major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. El centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar dels pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre a partir de les 8 del vespre. I l'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals previstes pel 23 de maig del 2027. I podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest 2026, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener del 2027. Les sol·licituds fora de termini quedaran excloses. I ara obrim agenda. Avui comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de Carrer d'Argentona. Si el temps ho permet, fins diumenge podreu gaudir de cultura pels carrers de la vila. Dissabte, jornada de portes obertes a la Masia de Can Barrau. A partir de les 11 del matí hi haurà gincana, bitlles catalanes, vermut i dinar pels voltants de la plaça de la Pastanaga. També dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafalch organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i el de Mataró. El preu és d'11 euros i el punt de sortida és l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora hi ha una altra ruta, a les 10 del matí, la ruta Casa Puig, obert per obres. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de 5 euros. I en cinema, el centre parroquial ens proposa Mis Queridísimos Padres.
6: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
7: Nos ha tocado la lotería.
0: Mis Queridísimos Padres la podreu veure divendres a un quart de nou del vespre en versió original i doblada diumenge a les 5 i a les 7. A més, el centre torna a oferir la possibilitat de veure la pel·lícula de moda dels últims dies, que no és altra que La bola negra. La podreu veure aquest dissabte a un quart de 5 i també a un quart de 8 del vespre. I ens espera un cap de setmana amb ambient assolellat a tota la comarca aquest divendres. Temperatures mínimes tiren cap avall, entre 15 i 20 graus, mentre que les màximes amb prou feines canviaran, movent-se entre els 21 i els 25 graus. El cap de setmana començarà amb un canvi de temps, el cel es tornarà a tapar dissabte a tota la comarca i durant el matí esperem ruixats que localment poden ser de forta intensitat i moderadament abundants. Les temperatures mínimes tornaran a baixar un escaló més, situant-se entre els 14 i els 20 graus. Doncs fins aquí el resum setmanal. El control tècnic ha estat en Joan Ferrés, a la redacció l'Elisenda Fernández i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Que passeu un bon cap de setmana.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Són 2:15, obrim roda política.
1: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
0: I avui amb Bernat Calvo de l'Argentona. Bernat, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, gràcies.
0: En aquesta roda política primera després de les vacances d'estiu. Feia temps que no ens veiem també perquè no hi havia hagut roda política en els últims plens. Han anat passant moltes coses i a més engeguem aquest curs, estem posant l'accent en el fet que hi ha eleccions d'aquí a uns mesos. Com ho tenim, això?
2: Bé, bueno, estem, el grup d'ara estem acabant de prendre les últimes decisions i espero que aviat doncs, puguem fer públic què és el que passa amb el grup municipal al futur. Espero que molt properament així també ho farem saber a Ràdio Argentona.
0: Vinga, doncs. En un moment en què, sens dubte, la política està molt remoguda, en els moments en els que estem parlant ara amb Bernat i jo en directe, no? En aquests mateixos moments hi ha un ple al Congrés dels Diputats que està debatent entorn a l'habitatge i aquests decrets que es volien aprovar i que sembla que finalment no serà així i que podrien provocar que hi hagués fins i tot un avançament electoral a les eleccions al govern de l'Estat. Això és el que s'està dient avui a totes les emissores generalistes. No sé si això li preocupa.
2: A veure, a nivell de grup municipal d'Argentona no especialment, com a secretari municipal sí, perquè som els responsables de la Junta Electoral de Zona al municipi, i per tant allà on els municipis on estic treballant jo, doncs sí que hem de portar tot aquest procés, per tant sí, ens afectarà a ple nivell professional.
0: És curiós que li afecti més a nivell professional que no a nivell polític. Creu que no hi ha impacte de les eleccions estatals en els municipis?
2: Sí, i tant, a veure, si hagués, per exemple, es deien fa uns mesos la possibilitat de que coincidís les eleccions municipals amb les generals, naturalment això té molt d'efecte, igual que el 2019, que les europees amb en Puigdemont, en Junqueras, Greta, anessin a les mateixes, el mateix dia de votació que les municipals, també crec que va influir, vull dir que una cosa no treu l'altra. Ara bé, potser és més sa democràticament que tinguem la possibilitat doncs, de jurigar unes eleccions de les altres, separar-les, i es pugui votar en clau municipal a les municipals, en clau estatal a les estatals. Però bueno, això és una opinió personal, simplement.
0: Més enllà de que això puguin separar-se i que siguin dos debats doncs, diferenciats, l'estatal i el municipal, hi ha un tema que està sobre la taula tant a nivell estatal com català, com també municipal, com és l'habitatge, n'estem parlant aquests dies, i de fet també en parlem perquè en els darrers plens municipals s'ha parlat i molt entorn al Collell i al seu desenvolupament. Ara Argentona heu estat a favor d'aquesta suspensió de llicències per intentar doncs, fer una planificació més acurada d'aquesta zona que hauria d'acollir uns 500 habitatges nous. Per què? Per què ara Argentona heu estat a favor d'aquesta suspensió?
2: Perquè, com bé dius, primer de tot és una suspensió, no és una paralització de dir no és que es vulgui dur a terme això, però sí que degut a canvis normatius sobrevinguts respecte al pla general que vam aprovar fa uns anys aquí a Argentona i la necessitat doncs, que no hi hagi una improvisació no?, per canvis legals. Jo entenc que es facin canvis legals per produir més densitat d'habitatges i tal, però clar, tot això ha afectat de ple a les previsions del Collei, no?, perquè ha augmentat la densitat d'habitatges i això implica també que potser els serveis públics s'han de redimensionar. Per tant, aquesta suspensió és de màxim un any per l'estudi de lo que es vol fer amb el pla parcial del Collei. Bàsicament és suspendre perquè no hi hagi una improvisació. Per què? Doncs perquè si després, un cop aprovat inicialment i definitivament el pla parcial del Collei, que és d'iniciativa dels propietaris, però qui l'ha d'aprovar és l'Ajuntament d'Argentona, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, a través de la Comissió Territorial d'Urbanisme, un cop aprovat definitivament, si es volguessin fer modificacions d'edificabilitat, de densitat, usos, etc., sí que es podrien generar indemnitzacions, i a més importants, perquè estem parlant del sòl, del sòl urbà o urbanitzable, i aquí, clar, es generarien indemnitzacions reals amb un pla parcial ja aprovat definitivament. En canvi, si es vol qualsevol estudi que es vulgui fer ara, les indemnitzacions que poguessin arribar a haver-hi són mínimes, no? Potser per si et deneguen després el pla parcial, i aquesta persona creïta potser que han corregut unes despeses que han resultat innecessàries, a lo millor, però això és la xocolata al lloro, cooperació amb el que es pot donar si no es fa la paralització, la suspensió de llicències i tramitació del plejament derivat.
0: Ara estem parlant de qüestions molt tècniques, però que m'agradaria saber és, ara Argentona, amb quina finalitat política de fons atura la suspensió de llicències? És a dir, els hi preocupa, com deia, per exemple, ahir la regidora Susana López, des d'aquests mateixos micròfons, que si ara es desenvolupa la zona del Collell, 500 habitatges, això suposi obrir la porta a l'especulació i que realment els ciutadans d'Argentona no puguin absorbir amb les seves necessitats 500 habitatges de cop. Està en aquesta mateixa línia de Susana López?
2: És una possibilitat real de que això passi, perquè naturalment hi hauria una previsió de fer més habitatges dels que estava previst, almenys amb densitat d'habitatges, i això provocaria naturalment que si no es fa un creixement diguéssim pautat d'acord amb les necessitats de creixement natural d'Argentona, efectivament seria un creixement que podria venir des de molt, molt més des de fora i sobretot també un creixement a base de fons d'inversió, i on potser sí que hi hauria aquest risc de que hi hagués aquest intent de... Clar, això podria afectar a nivell especulatiu, sí. A mi m'agradaria que el poble creixés sobretot per la gent del poble, és a dir, un creixement natural, absorbible i, per tant, estructurat en fases. Això, clar, si es fan 500 habitatges de cop i volta, doncs serà més complicat.
0: Però això, a més, el fet que qui viu aprofiti sigui la gent del poble, no pot determinar

0: modificació legal que permet més densificació d'habitatges on ja està previst construir-hi, com és el Collell.
1: Vinga, a banda d'aquesta zona que ara el govern doncs, fa aquesta suspensió de llicències i per tant serà debat del proper govern que en fa, que acaba de fer, perquè recordem-ho, ho heu dit al principi, però hi ha eleccions al mes de maig. Però aquest govern també ha tirat endavant el projecte de sostre cívic a Can Serrallador, ha obert la porta que es pugui fer habitatge al veïnat de Cirés, també hi ha sobre la taula el fet que es pugui desenvolupar l'àrea del Cros, tot i que això ja és cosa de la Generalitat. Ens estem deixant alguna cosa que podria fer Argentona per potenciar doncs, que la ciutadania d'Argentona tingui accés a habitatge accessible?
0: Però el primer és, naturalment, que hi hagi una priorització, no? Que hi hagi oficina local d'habitatge i potser s'hauria de plantejar si és necessari i potser sí, un tècnic d'habitatge municipal, que és una figura que ara troben a faltar molts ajuntaments, però que jo crec que ja començaria a plantejar-se ser necessària una figura així, no?
1: Perquè s'hauria de dotar econòmicament.
0: Naturalment, sí, naturalment, però potser si vols prioritzar-ho, doncs potser el primer que t'has de plantejar és si vols tenir un tècnic i a partir d'aquí doncs, fer una planificació adequada. Però sí, algun dels exemples que has posat doncs, són, crec, les línies que s'estan tirant. Algunes tenen una mica de picabaralla amb els veïns, com és el cas de Can Serrallador, però en criteri general jo penso que s'està començant a fer una feina de molts anys de que no se'n fes. També en el seu moment, com fa més de 4 anys, ja vaig plantejar que s'adquirís a la Sareb, al Banco Mal, o també habitatges. No es va fer, no va ser fins anys més tard que es va fer alguna cosa amb un habitatge. Potser és insuficient, però crec que habitatges d'emergència potser serien necessaris per cas de desnonaments o cas de violència de gènere, etc. Hi hagués un pis disponible o varis. Sé que se'n va comprar un, però potser ho ampliaria una miqueta per si hi ha necessitats que puguin ser realment urgents, que un pis d'emergència, algun més. Però bueno, això són coses que vam anar llançant, algunes se'ns han fet una mica de cas, altres potser no tant, però bueno, les grans línies serà el Collell, serà el Cros, serà Can Serrallador en menor mesura, però sí, són les estratègies que s'han de tirar endavant d'acord amb el pla general que ja tenim aprovat.
1: En qualsevol cas, per tancar aquesta qüestió, els hi posa bona nota al govern per la gestió que ha fet de la qüestió de l'habitatge durant aquest mandat?
0: A veure, tenint en compte que són procediments llargs, com és el tema del dret de superfície, per exemple, que és el que tenen més embastat, sí, jo penso que han anat fent els deures, per tant, sí, els podem aprovar tranquil·lament. El que passa que també és el que dic, venim de mancances de fa molts anys que el tema de l'habitatge no s'havia tractat seriosament. I això també al final és un hàndicap, perquè no crec que puguin ara tampoc desfer tants anys d'inacció ara de cop i volta. Però sí, jo penso que s'estan posant les bases. El que potser, per exemple, s'hauria de plantejar en el cas de la Velcro, que es plantejava mantenir-la i tal, val la pena o no val la pena? Aquí hi ha un altre discurs que potser de cara a aquestes properes eleccions hauríem de tornar a reobrir, perquè el POM actual preu per la Velcro també habitatge.
1: Posa el dubte sobre la taula, què en pensa el Bernat Calvo? Que val la pena o no?
0: El què val la pena?
1: Mantenir-la o
0: nosaltres ho vam condicionar, a veure, en el govern sobretot a la possibilitat de construir aparcament a nivell intens, gran, perquè també un altre dels problemes és el tema de l'aparcament al centre, que estem molt contents que es fessin casa amb el de la ronda exterior, que finalment s'ha fet unes places d'aparcament extres, que està molt bé, una cosa que reivindicàvem des del 2019, però més enllà d'això, clar, s'ha de conjugar les dos temes, el tema d'aparcament i el tema d'habitatge, i potser en el cas de la Velcro s'hauria plantejar més a més quines limitacions implicaria mantenir la Velcro pel tema de l'aparcament, però sobretot també pel tema d'habitatge. És un tema que tampoc ens podem desconèixer. És sabut que dels últims 10 anys, si traiem el cas que és completament a part de Badia del Vallès, és el municipi de Catalunya on també s'ha crescut el preu de l'habitatge en termes genèrics, no? O en termes relatius, més ben dit.
1: Sí, sí.
0: Exacte, perquè el cas de Badia del Vallès és perquè habitatge protecció oficial que va passar a renta lliure i llavors aquí això va fer pujar de forma automàtica els preus, però si traiem aquest cas, el cas d'Argentona era el que venia després i per tant és el que podem dir que és el cas número 1 i això naturalment és preocupant perquè la gent d'Argentona doncs, ha de tenir dret a un habitatge digne i assequible.
1: Ja que estem en aquesta qüestió, paral·lelament a l'habitatge, si ve a viure molta més gent a Argentona, hi ha d'haver redimensionar els equipaments i els serveis públics. Tot plegat ho tensionarà, no? L'àrea bàsica, la biblioteca. La biblioteca és un dels equipaments que tenim pendents. es va aprovar en els darrers plens també

0: crec que ja el pla definitiu, el projecte definitiu d'aquest equipament, i estava tot a expenses de que la Generalitat tingués pressupostos. El Bernat Calvo no és regidor de Cultura, però és regidor de Patrimoni, està treballant colze a colze amb el govern. En té notícies sobre si això tira endavant?
1: A veure, el projecte ja es va aprovar definitivament no fa gaires mesos, més inclús va passar pel Consell de Patrimoni, que va donar l'okay, tot i que jo faig algunes reserves del projecte a nivell patrimonial que m'agradaria de cara a la legislatura que ve doncs es tinguessin en compte per la recuperació dels elements de Can Dori i Cal Guarrià, per la recuperació de la memòria històrica d'aquell espai i el memòria patrimonial. El que sé, sí, que clar, amb l'aprovació definitiva de pressupost de la Generalitat entenc que hi ha aquest segon terç, clar, perquè pensa que el finançament, el compromís era que es dividís en tres terços. És un,
0: sí.
1: Són molts milions d'euros.
0: Diputació, Generalitat i Ajuntament.
1: Aquests són els tres terços, clar. Quadraven dos dels terços, faltava la Generalitat. Jo entenc que si ara, amb l'aprovació dels pressupostos a nivell definitiu de la Generalitat, tindríem dret a aquesta subvenció, i llavors crec que sí que es podria tirar endavant, el que passa que clar,
0: però no té notícia pel que està
1: dient. No tinc l'última notícia, el que passa que clar, s'hauria de licitar, lo primer, ara tenim aprovat definitivament el projecte, clar, caldria tirar endavant amb la licitació de la obra, perquè la direcció ho faran l'equip redactor.
0: Vinga, anem a altres qüestions que han sortit aquests dies en els plens municipals. Ja que estem parlant també de l'àmbit cultural, el museu no és de patrimoni, però vaja, una mica li toca bastant de prop. Què està passant amb els càntirs, amb els amics del museu? Per què ara l'Ajuntament ha de fer una investigació per determinar de qui són propietat els càntirs?
1: A mi em sembla molt bé que es faci aquest procediment, és un procediment que és una potestat que té l'administració, que és el
0: però
1: de l'investigació.
0: Però expliquem-hi al ciutadà què està passant.
1: Està, clar, es posa en dubte qui és el propietari dels càntirs, de l'aixecada dels càntirs, perquè hem de pensar que els amics del Museu del Canti existien des dels molt abans, abans que es constituís l'organisme autònom del museu, i per tant hi havia aquí una actuació en paral·lel entre el que seria l'Ajuntament i el Museu del Canti com a organisme autònom, i per altra banda els amics que anaven per una altra banda, tot i que estan integrats també dins del patronat del museu i ara el consell assessor. Clar, ells diuen que hi ha tota una sèrie de càntirs que van anar adquirint ells per fer la festa i que l'agafaven. L'únic que passava és que des d'allà fa bastants anys estan amagatzemats al museu al magatzem de la Velcro. Clar, i aquí el problema és que si no hi ha exactament, no estan inventariats aquests béns, com a part de l'Ajuntament, i això ha provocat que l'Ajuntament doncs posés en dubte qui era el propietari i per tant ha obert un procediment d'investigació. Investigació de qui és aquest patrimoni, no? El no està inventariat, si estigués a l'inventari municipal hi hauria una presumpció de que és propietat municipal, però com que no és així no queda clar, i em sembla molt bé que l'Ajuntament, els serveis jurídics, deixessin tirar endavant aquest procediment per esclarir-ho, perquè entenc que també els amics del museu doncs aportaran la seva documentació que tingui per acreditar que aquells càntirs són seus, i l'Ajuntament farà el mateix. També pot ser que es doni una situació, que és que alguns siguin de l'Ajuntament i uns altres siguin dels amics del museu. Per què? Doncs perquè de la forma que a mi m'ha arribat que es feia, clar, algunes reposicions les adquiria el museu com a Ajuntament, i altres, jo suposo que es refereix als més antics, els aportaven els mateixos amics, encarregaven a un terrissaire que ho feia. Total, que tot això s'ha d'aclarir, i pot ser que no sigui blanc o negre, però en tot cas hi ha una cosa que està molt clara, és que aquests càntirs, bàsicament el seu ús és pels amics del museu per fer l'aixecada. Per tant, sigui o no sigui els amics del museu, està clar que ells n'han de poder fer-ne un ús, perquè és l'ús natural d'aquests càntirs, és l'aixecada.
0: Vaja, el que jo li anava a preguntar és què canviarà que sapiguem
1: l'actualitat? És que jo crec que res, crec que al final és un conflicte que s'ha obert, però a vegades em costa entendre-ho, no? Perquè la pràctica, o sigui, abans que passés tot això, fa uns anys, el problema hi era igual i no hi havia hagut mai el problema de fons, però a la pràctica no s'havia donat cap problema, perquè, clar, doncs els amics venien, agafaven. Clar, ara s'ha donat totes unes circumstàncies que han fet més complicat l'accés directe d'aquests càntirs, i això els ha fet saltar les alarmes als amics del museu. I a partir d'aquí s'ha creat una mica aquest conflicte. Jo espero que la forma que es resolgui sigui propietat de l'Ajuntament o sigui propietat dels amics del museu, i puguin tenir un accés natural a aquests béns, amb un conveni o el que sigui, i es puguin seguir emmagatzemant la velcro i seguir utilitzant amb certa llibertat pels amics del museu.
0: Vinga, avancem en altres qüestions o altres qüestions que ens encallen en el passat, perquè ja fa molt temps que estem parlant de l'arbrat d'Argentona i la seva gestió. Va tornar a sortir aquesta qüestió en el ple del mes de setembre, arran de la crítica que va fer Unitat a l'informe que havia encarregat el govern de l'Ajuntament per determinar com ha de ser la poda de l'arbrat d'Argentona. Un informe que l'havia encarregat perquè el ple, per unanimitat, així ho havia demanat. Però Unitat deia, home, aquest informe, vostès els han dit, o posaven l'ombra de dubte sobre si ja havia estat una mica dirigit quin havia de ser el resultat de l'informe. Creu que això és possible?
1: A veure, a mi no em consta que hagi sigut d'aquesta manera, no?
0: Però ja li pregunto a nivell de secretari municipal, això pot passar.
1: A veure, qui elegeix els tècnics externs per redactar un informe sol ser a proposta del tècnic del RAM, no? Llavors, entenc que aquí potser qui pot decidir una mica és el tècnic del RAM. A partir d'aquí, segons el que diu les bases d'execució del pressupost i segons el pressupost d'aquest tipus de contracte, potser han demanar més d'un pressupost i justificar per què agafen un i l'altre, perquè segurament seran contractes menors, perquè no sobrepassaran els 15.000 euros aquests tipus d'informes. A partir d'aquí, jo crec que no hi ha hagut cap d'aquests problemes. El que passa que pot tenir el criteri d'aquest tècnic pot ser un, i a vegades és veritat que agafes altres tècnics i poden ser més sensibles a altres qüestions.
0: Doncs més enllà de l'ombra de dubte sobre què hi ha passat aquí amb l'encàrrec, què li sembla les conclusions d'aquest informe?
1: A veure, és que hem de partir una cosa. La moció que vam presentar justament a Argentona ja fa uns mesos, i que mira, gràcies a Déu vam aconseguir adoptar aquesta unanimitat, que va costar, però ho vam aconseguir, i espero que s'executi bastant al peu de la lletra de la moció. Clar, no demanava realment tampoc aquest informe com a tal. Una altra cosa és que s'hagi entès que aquest informe és previ. El que nosaltres demanem, entre altres coses, era el pla estratègic que ordenava el pla de verd urbà, que és aquest el que ha de fer una diagnosi carrer per donar les solucions d'acord a com executar el pla. Clar, aquest informe que s'ha fet és com una cosa prèvia, que pot ratificar el que diu el pla de verd urbà, el que digui el que sigui, però això no treu el que s'haurà de fer realment, que és el pla estratègic que s'ha fet carrer per carrer. I aquesta és una qüestió que nosaltres entenem que s'haurà de fer igualment, i és en aquest document on te veurem realment si és un bon pla estratègic per dirimir cas per cas els casos. Per què? Perquè el carrer Marina Julià té una circumstància molt especial, no? El tenir el carrer catalogat, doncs potser s'ha d'intentar, nosaltres sempre ho hem defensat dins del que diu la fitxa, inclús sense necessitat de modificar la fitxa catalogació, es permet una esporga, jo penso, bastant profunda. El que prohibeix és la blocada curta, és a dir, la capulació, deixar-lo tot, diguéssim, despullat del tot i amb només amb els munyons aquells. Això pot fer mal a l'arbre. El que passa que hi ha criteris tècnics diversos. Hi ha qui diu que fer una brocada curta al carrer Marina Julià una sola vegada ajudaria després a controlar-lo. Per què? Perquè la resta de carrers on hi ha plataners del poble s'ha fet així i sembla que el resultat més o menys ha estat correcte. L'altre tema és el que també va comentar el Xavier Collet en el ple, que és quina quantitat, quin percentatge tenim de plàtans o plataners en el poble, no? I ja diu, home, aprofitem quan reurbanitzem el carrer Doctor Samsó per canviar el tipus d'arbre, perquè és que si no teníem un 70 o un 80% de plàtans i això era massa per temes al·lèrgens, etc. Bé, potser sí. De totes maneres, nosaltres ens fixem bastant en el que està passant a l'Eixample i concretament al carrer Marina Julià, perquè crec que s'ha de donar una solució i crec que aquí tothom ha de posar de la seva part a nivell polític, veïns i els tècnics, per intentar trobar una solució, i defenso que és possible la solució. El que passa que sempre partint de que jo no sóc un tècnic, però crec que la mateixa fitxa de catalogació permet fer inclús, jo crec, una esporga més profunditat de la que potser es fa.
0: Doncs bé, segur que serà una qüestió que se seguirà parlant, perquè després de parlar-ne en el ple també hi haurà veïns que ho van voler treure a l'apartat del públic. Anem a altres qüestions. En el ple del mes de setembre, crec que penja de patrimoni, es va portar una moció d'aprovació que s'aprova per unanimitat, que penjava del Parlament sobre el mil·lenari de Pau i Treva,
1: del 1027.
0: Què és exactament?
1: Bé, és una iniciativa del Parlament de Catalunya. Nosaltres ens vam adherir naturalment a aquesta moció perquè era una moció molt declarativa, hi havia una declaració institucional, que el que celebrava era el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, de l'Abat Oliva, que fa, doncs, ara farà 1000 anys que es van iniciar com un mecanisme, l'hem d'entendre dins el context de transició de l'alta de mitjana a la baixa mitjana. La Pau i Treva no destacava per la seva normalitat, era la gairebé l'excepció, però amb molt bon criteri l'abat Oliva va pensar que dins el mar, al voltant de les esglésies, havien de ser llocs sagrats, que hi hauria d'haver-hi uns temps de pau, no? Que no eren prohibits, doncs, era sacríleg, no?, atacar una església, però això ho van estendre a lo que era al voltant la Sagrera. Per això hi ha el llibre aquest de l'Enric Sovinyà, d'Argentona, la Sagrera a la Vila. La Sagrera a l'inici d'Argentona, de fet, dona lloc. Aquesta Pau i Treva és la que va possibilitar que nascés el poble d'Argentona, per exemple. Perquè aquesta Sagrera era aquest territori, aquestes no sé quantes metres eren al voltant de l'església, que hi havia una obligació de pau. I gràcies a això, al voltant d'aquestes esglésies es van poder constituir les primeres poblacions amb el seu mercat, perquè era un lloc on tenien legalment assegurada la pau. I això va possibilitar que pobles com Argentona, però molts més, d'aquí al voltant i més enllà de Catalunya, es beneficiessin d'aquesta disposició legal per créixer com a pobles. Per tant, tenim una gran deuda cap al l'abat Oliva i cap a les seves assemblees de Pau i Treva.
0: I què és el que vam aprovar exactament? Un reconeixement a aquesta iniciativa?
1: Una declaració, clar, jo li diria com una declaració institucional, tot i que no es va aprovar com a declaració institucional, es va votar i tal, però... Bueno, no, perdona, es va llegir, no es va arribar a votar, perquè es va fer com una declaració. Llavors, simplement es va llegir durant el ple, i és un manifest de... Llavors, a la web del Parlament, ja dins això, el mil·lenari a Pau i Treva, hi ha totes les entitats, persones que s'hi han adherit. Doncs, a partir d'ara també hi consta l'Ajuntament d'Argentona, amb molt d'orgull, sincerament.
0: El Bernat Calvo, que és advocat, que li agrada la política, però que evidentment, i això ho sabem tots, és molt apassionat de la història i sempre un llibre obert, com ve, i explica coses. Deu estar molt content com a regidor de Patrimoni que aquest cap de setmana avui es donen les claus de la masia de Can Barrau, sí, que acollirà el Calabrot d'Argent, acollirà també doncs, els veïns de Can Barrau, serà el seu espai. Bé, què n'ha de dir? Quina valoració fa de l'arranjament d'aquest equipament?
1: Doncs molt positiva, per moltes raons, per començar, perquè malgrat les obres van allargar una mica més del compte, tenia en compte que al principi de la legislatura no hi havia ni tan sols aquesta previsió de rehabilitar la masia, no estava clar. Nosaltres, jo com a regió de patrimoni, pràcticament del primer que vaig fer quan vaig entrar com a regió el juny-juliol del 23, va ser, ostres, s'està obrint un forat a una cantonada a la masia, això s'ha d'arreglar urgentment, i sí, es va posar la primera, una macrogràfica que hi havia en aquella cantonada, però que gairebé es podia posar una mà dins, era molt preocupant perquè és que en poc temps s'havia començat a degradar moltíssim. I d'aquí va haver-hi la idea, no?, de poder rehabilitar la masia. Per què? Perquè la idea del CAU, que havien guanyat el pressupost participatiu, de muntar un nou local per ells, hi havia la idea de fer-ho a l'antic escorxador, però es veu que per problemes amb la Diputació o espai no cabia bé, i llavors va sorgir la idea de fer-ho a Can Barrau. És una idea que em va encantar perquè solucionava dos problemes a la vegada. El del CAU amb el pressupost participatiu que van guanyar, i a més els veïns de Can Barrau també tindrien un espai en allà per fer les seves activitats. I en tercer lloc, i molt important per mi també, era un BECIL, Bé Cultural d'Interès Local, de propietat municipal, li donàvem un ús definitiu a la vegada que el rehabilitàvem i el salvàvem. Perquè ja això començava a ser... El problema de les masies és que normalment comencen a fer-se malbé per la teulada, es va fent ampliant el problema i després les humitats entren, agafen les parets de tàpia o el que sigui i ja fan malbé tota la masia. Clar, és un procés que és progressiu, però és que és progressiu exponencial. I començava a haver-hi ja un conat d'exponencialitat en el problema de la masia. Per tant, es van destinar molts centenars de milers d'euros a rehabilitar aquesta casa, però també amb una bona notícia és que vaig veure també que hi havia una subvenció que donaven, doncs, per aquesta qüestió de rehabilitació del patrimoni, i vaig proposar al regidor d'Urbanisme, doncs, si es volia fer, perquè no optàvem a fer una... a demanar aquesta subvenció, ja fos per la Casa Puig i Cadafalch i per Can Barrau a la vegada, perquè es podien fer per dos projectes diferents. Finalment es va parlar i es va decidir que es faria només per Can Barrau, que s'entraria, perquè ja era una cosa, doncs, que s'estava portant a terme i es creia que el seu vecil, doncs, també hi podria optar. I també hem d'agrair el figura de l'arquitecte municipal, que també hi va posar el coll, i ens van concedir 270.000 euros de subvenció, és a dir, pràcticament el màxim que ens podien donar per aquest projecte. Per tant, ha fet baixar substancialment el que haurà de portar el contribuent d'Argentona amb aquestes obres de rehabilitació. Per tant, jo penso que hem d'estar tots agraïts. Jo estic molt content i molt orgullós del que ha passat amb Can Barrau, per la decisió de la rehabilitació, de salvar-la, per la subvenció que vam obtenir, per donar solució al problema del cau, per donar també una solució als veïns de Can Barrau si necessiten reunir-se. No sé, és una d'aquestes coses que et fa sentir orgullós d'haver-te posat en política municipal, perquè és d'aquells casos, d'aquests pocs moments d'alegria i satisfacció que et dona, no? I jo la veritat que estic molt feliç, molt feliç.
0: I això aquest cap de setmana ho podrà compartir la ciutadania, perquè si el temps ens respecta, sí, doncs hi haurà activitats en tornar a Can Barrau, avui l'entrega de claus, i demà dissabte doncs aquests actes d'inauguració i de portes obertes. Té alguna... Ja sé que s'acaba el mandat, però té el... què va després de la llista? On té l'ull posat el Bernat Calvo que cal preservar en patrimoni argentí?
1: A veure, tinc un ull posat naturalment a la casa Puig i Cadafalch, perquè s'ha d'acabar fet de moment la subfase del jardí i després procedir a l'última subfase, que és el de serveis, el de serveis d'electricitat, etc., i museografia. I això seria ja per poder-la obrir definitivament i donar-li un ús definitiu. Penso que això és prioritari. Després, també salvar diverses masies, inclús algunes que estan en mans de particulars, però és una cosa que insisteixo molt des del principi de la legislatura, per poder doncs salvar aquestes masies d'Argentona que s'estan fent malbé i que estan catalogades i, per tant, s'han de fer obres de rehabilitació amb les bonificacions de l'impost de construcció o el que sigui, però s'han de fer.
0: Doncs ho deixarem aquí, però la propera vegada li seguirem preguntant, perquè ens ha deixat una mica amb l'ai al cor, a veure què passarà amb el futur polític d'ara Argentona.
1: A veure si la propera hi pot haver alguna
0: notícia. La propera ens ho explica. Moltes gràcies, Bernat, fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.
2: Sánchez suspès a convocar eleccions arran del fracàs dels drequets d'habitatge. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: El no de Junts per Catalunya als decrets d'habitatge, que es concretarà en votacions al Congrés d'aquí a uns minuts, pot precipitar la fi de la legislatura espanyola, Joan Botà.
4: Ha estat un matí molt tens, tant dins com fora del Congrés, amb discursos creuats molt durs entre el PSOE i Junts i també de totes les esquerres, i especialment d'Esquerra Republicana, cap als juntaires. En aquest context, Pedro Sánchez, l'únic que pot convocar eleccions, avisa que ha arribat l'hora de la veritat.
2: Anem al Congrés, on encara aquesta hora dura el debat, Paula Brujats i Tània Tàpia.
5: Si es precipita l'opció d'avançar eleccions, ho decidirà, però Pedro Sánchez, després de la votació d'avui al Congrés, si les convoca immediatament, les eleccions serien el 29 de novembre, seria la primera data disponible. Durant el matí ha crescut i molt la pressió sobre el president del govern espanyol per avançar eleccions. Alguns ministres li demanen que no esperi, creuen que és el moment ideal i que es pot capitalitzar la indignació als carrers. D'altres ministres, però, demanen prudència i volen calibrar molt bé abans si tenen els suports necessaris.
6: El debat està ja a la recta final i ningú es mou. La Moncloa no retira els decrets com demanava Junts. Els de Puigdemont votaran que no als dos textos perquè creuen que les mesures fan més profunda la crisi d'habitatge i faran naufragar totes les mesures unint els seus vots als de PP i Vox. La Moncloa els suplica una abstenció. Diuen que el decret, si cal, es pot millorar més endavant. Sentim Míriam Nogueras i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
7: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
8: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
2: Això passava dins del Congrés. Passa, de fet, perquè encara està durant el debat. A fora del Congrés, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid s'han manifestat davant la Cambra Baixa Espanyola en una protesta que, a Barcelona, s'han reproduït fins fa uns minuts davant de la seu de Junts per Catalunya. Madrid, Dani Sáenz de Aja, i Barcelona, Anna Escura.
9: Centenars de persones han recorregut la curta distància que separa la Puerta del Sol d'un congrés blindat per la policia per denunciar, diuen, la desconnexió dels diputats amb les demandes de la majoria social. Pel sindicat de llogateres de Madrid, avui no acaba res. La portaveu Valera Racu avisa que les mobilitzacions pujaran de nivell.
10: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al congreso entero. En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
2: No tenim a punt la connexió amb Barcelona, en tot cas també s'estan reproduint aquestes protestes, primer a la seu de Junts per Catalunya, però ara s'estaven mobilitzant cap a la plaça Catalunya, on també fa dies que hi havia una acampada per protestar, de fet per pressionar perquè s'aprovessin aquests decrets que, insisteixo, poden decaure en els pròxims minuts. Però més enllà d'aquest horitzó d'eleccions anticipades, l'altre gran focus informatiu del dia són els estralls provocats per les pluges a les Terres de l'Ebre.
4: Fa tot just una hora que s'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, on diversos observatoris han superat els 200 litres per metre quadrat, alguns, com el de l'Ametlla de mar, de manera molt àmplia. S'han inundat baixos, gratges i carreteres i diversos municipis han suspès les classes, alguns amb la queixa que el govern no hagi ordenat això de manera general.
2: Anem a Amposta, Manel Sastre.
11: Hola, bon dia. Sí, ha estat una matinada i un matí complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i una vintena de rescats de conductors atrapats per l'aigua. No consten, però, afectacions personals. Més de 150 bombers treballen per treure aigua de les zones inundades, mentre ajuntaments i veïns fan balanç de danys i organitzen el que seria la tornada a la normalitat.
2: Bé, doncs en aquest context, avancem, com vam fer ahir, la previsió del temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Dani Ramírez, bon dia.
13: Bon dia.
2: Ha de continuar plovent o ja ha passat l'episodi més greu?
13: El plat més fort hauria passat, és a dir, no tornant a caure 200 o 250 litres per metre quadrat, però compte, perquè malgrat hi ha una pausa al sud del país, a les Terres de l'Ebre, que ha estat la zona zero d'aquest gran aiguat, aquesta nit, matinada i demà pot tornar a ploure fort, potser 50, 70, 80 litres, no creiem que passin de 100, però, evidentment, pot caure amb intensitat, 20, 30, 40 litres en mitja hora, es manté aquest avís de pluja intensa del Meteocat, i, per tant, plourà sobre un terreny molt moll i tota l'aigua lliscarà ràpidament cap als barrancs, rieres i rambles de muntanya, serres litorals, prelitorals, cap a mar. De moment, ara plou més a l'àrea de Barcelona, la part central del país. Girona una mica al marge, arribarà aquest vespre i de nit i demà al matí també la pluja. Però de moment van caient 10, 20, 15, 30 litres per metre quadrat. No ho fa amb tanta intensitat com ho ha fet amb les tempestes d'aquesta matinada o al matí d'hora cap a la zona de l'Ebre. I per tant el missatge és una mica més de calma. De tota manera insistim, la propera matinada i demà al matí pot tornar a ploure a la zona de l'Ebre. Pluges que podrien deixar novament més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Sembla que diumenge hi hauria una mica de pausa, encara amb algun ruixat matiner a la costa, a la tarda algun ruixat al Pirineu, interior de Girona i Prepirineu, però en principi, tot i que no podem dir que ja ha passat del tot, es pot reproduir algun ruixat. I per últim, comentar que han caigut aquestes quantitats entre ahir i avui, de gairebé 250 litres a l'Ametlla de Mar, 231 litres a les cases d'Alcanar, 227 a Mas de Barberans, i que darrerament això va passant. Des de l'any 21 hi ha hagut 4 aiguats en aquesta zona del Montsià i especialment al Canà.
2: Gràcies, Dani, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les dues notícies del dia, al Congrés i a les Terres de l'Ebre, ens agafen en directe. En un divendres en què ens hem llevat amb un nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Terrassa.
4: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones després que ahir 2 guàrdies civils de paisà quedessin ferits de bala mentre feien una vigilància a la zona.
2: Més detalls amb Marta Vallès.
14: Bon dia, els guàrdies civils van voler identificar els sospitosos a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona, però els homes van poder fugir. Els van seguir la pista fins aquí, a Camp Parellada, de Terrassa, on els fugitius van ferir els 2 agents. Hi ha 3 detinguts i es buscaria una 4ta persona. Els veïns d'aquest carrer ho van viure així.
15: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando, porque digo, cuando bajé, invito ya a Torpenca.
2: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
16: Bon dia.
2: Bones notícies pels culers. Rafinha no té cap lesió.
16: Així ho han confirmat les proves que li han fet avui a la ciutat esportiva del Barça. Per tant, el brasiler estarà disponible per jugar el pròxim partit de Lliga amb el Getafe. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el club per renovar. Són declaracions a la Blaugrana a la prèvia del clàssic de Lliga de diumenge al Camp Nou.
2: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora, Natàlia Ramon.
17: Doncs encara hi ha 6 carreteres tallades per inundació de la calçada. La principal és la C12 entre Amposta i Roquetes, però també hi ha tallades diverses vies locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa. I a banda de les pluges hi ha cua a l'AP7 a Cerdanyola en els 2 sentits, a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell i a les 2 rondes de Barcelona.
2: Les 2:08. La legislatura espanyola penja d'un fil. Pedro Sánchez es planteja seriosament avançar les eleccions generals a finals de novembre si perd els decrets d'habitatge, i el desenllaç de la votació el sabrem d'aquí a uns minuts aquí al Catalunya Migdia. Al Congrés dels Diputats ja s'ha instal·lat l'escenari electoral després que Junts per Catalunya ha confirmat que votarà que no als 2 decrets. I al costat d'en PP i Vox farà descarrilar les mesures per prohibir els desnonaments de persones vulnerables o per frenar l'augment dels preus de lloguer. Al Congrés dels Diputats hi tenim les nostres companyes Paula Brujats i Tània Tàpia. Bon dia a totes dues.
18: Què tal? Bon dia.
19: Hola. Bon dia.
2: De seguida traiem el calendari per veure les possibles dates d'eleccions, però a hores d'ara, Tània, el ple continua en marxa i el govern espanyol ja té coll avall que Junts no canviarà d'opinió.
18: No, perquè no s'ha mogut res en les darreres hores i Junts continua instal·lat en el no. Hi ha hagut gestos per les dues bandes que no han arribat a bon port. Junts ha entregat aquest matí al PSOE una nova proposta de decret i demana retirar l'actual text, però la Moncloa no cedeix, com a molt ofereix incorporar més endavant els seus canvis. Un guà que no ha recollit Nogueres, que ha insistit que el decret està mal fet. La portaveu de Junts reivindica que actuen amb responsabilitat perquè argumenta el decret no soluciona el problema, l'amplia, diu, i acusa la resta de partits de fer electoralisme.
7: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes.
18: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho està intentant fins a l'últim moment, suplicant una abstenció.
20: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
18: Pero pressió també per part dels comuns. Sentim Gerardo Pisarello.
19: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen Cerberus, el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint el Javier, traint a la Ceja, o la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
18: I molt dur també Gabriel Rufián contra Junts. El portador d'Esquerra ha acusat Nogueres de voler competir amb Ayuso i Sílvia Oriols i ha dit que Junts s'ha passat de frenada sense calibrar, diu Rufián, les conseqüències del seu vot.
21: Yo me voy a esforzar mucho para que ustedes no cuenten para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
18: El PP avui com a protagonista secundari ha criticat que el decret no amplia el parc d'habitatges. Darreres intervencions ja, la votació es produirà d'aquí a pocs minuts, serà dels dos decrets per separat, per crida, és a dir, un a un els diputats s'hauran de posar dempeus i dir de viva veu què voten. Ho ha demanat així Soy Sumar perquè cada partit es retracti.
2: Doncs al llarg del programa estarem molt pendents d'aquesta votació al Congrés dels Diputats, però fora de l'hemicicle ja hi ha dirigents socialistes que creuen que ara és el millor moment per forçar un avançament de les eleccions espanyoles. Paula, ara mateix Pedro Sánchez està valorant dues dates, el 29 de novembre o el 6 de desembre.
5: Dependrà de quan s'activi el botó electoral, en tindrem més pistes després d'aquesta votació. Si fracassa, dependrà de com de ràpid vulgui anar Pedro Sánchez, si convoca avui mateix o aquest cap de setmana. Les eleccions serien el diumenge 29 de novembre, però podria anar més enllà que fossin el desembre si la convocatòria no fos tan imminent. Ara mateix la Moncloa no avança cap escenari, però com tu deies, hi ha cada cop més ministres que pressionen Sánchez per anar a les urnes. És el moment ideal, diuen alguns dirigents socialistes. Creuen que es pot capitalitzar la indignació als carrers, però també hi ha ministres que són més prudents, que demanen calibrar bé el moment i els suports que té ara mateix el PSOE, ja que creuen que pot ser un risc anar a les urnes, perdre-les, com apunten totes les enquestes, i regalar la Moncloa al Partit Popular i Vox abans d'hora. Tot això en privat, és el que ens expliquen en privat, perquè en públic hi ha prudència absoluta. Sentim Ángel Víctor Torres, ministre.
22: I el resto de las preguntas, que si esto aboca qué? Miren, yo no estoy con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida.
5: I el soci de Pedro Sánchez, Sumar, tot i que encara no tenen cap candidat definit, també diu que està preparat per anar a eleccions anticipades. De fet, el ministre Pablo Bustinduy demanava convertir-les en un plebiscit per l'habitatge.
23: Por supuesto, lo vamos a estar. Nuestro programa político tiene un punto esencial por encima de todos los demás, que es el derecho a la vivienda. Y lo va a tener en adelante hasta que sea una realidad en este país.
5: Tota la pressió sobre Pedro Sánchez i ja sabeu que el president del govern espanyol és imprevisible. El que sabem és que aquest matí Sánchez i els cinc ministres de Sumar s'han reunit al Congrés, han intercanviat sensacions, però Sánchez no els ha traslladat, ens diuen, cap decisió en ferm. Yolanda Díaz i també el president espanyol es van trucar ahir al vespre i Sumar té previst reunir-se diumenge per organitzar tot el seu espai. Això és el que diu Sumar, és el que diu el PSOE, però hi ha altres socis de Pedro Sánchez com Esquerra i Bildu que creuen que seria un error anticipar eleccions, una irresponsabilitat, diuen, i demanen a Sánchez que aprofiti els sis mesos que li queden a la legislatura per solucionar la crisi de l'habitatge.
2: I en aquest ambient és quan es votarà, Paula. Tenim més o menys càlcul de quina hora es pot començar i acabar la votació, perquè recordem que com que és per crida, serà una votació llarga.
5: Una votació llarga, més són dues, calculem uns 50 minuts per cada votació, com tu deies es farà per crida, això és un per un, tots els diputats hauran d'anunciar el sentit del seu vot, segons els nostres càlculs, no són científics perquè això varia i pot anar canviant. El debat acabarà cap a 2:45, és a dir, d'aquí 15-20 minutets, i llavors començarien les votacions, per tant el resultat podríem tenir-lo cap a les 4.
2: Doncs òbviament ho viurem en directe al Catalunya Migdia o a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè avui a Catalunya Ràdio estem molt pendents del que passa al Congrés dels Diputats. Com a prova que tothom dona per fet que els dos decrets decauran en aquesta votació és el president Salvador Illa, que ha estat molt crític amb la decisió de Junts per Catalunya. Fa poca estona, en un col·loqui al Fòrum d'Atoixa, a Galícia, Illa ha dit que està molt decebut.
24: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
2: Però també es donen per perduts les dues votacions, els dos decrets, fora de l'hemicicle i fora dels partits polítics. Com a exemple, el sindicat de llogateres de Madrid que posa en marxa la maquinària perquè es convoqui una vaga general en favor del dret a l'habitatge. La gent que s'està manifestant avui davant del Congrés dels Diputats a Madrid denuncia la profunda desconnexió, diuen, que hi ha entre la classe política i la societat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
0: Bon dia. Ja fa 4 hores que centenars de persones que acampen estos dies a la Puerta del Sol han baixat per la carrera de San Jerónimo fins a arribar a un dels extrems del Congrés, el més a prop que els ha deixat arribar al cordó policial que blinda la cambra baixa. Un congrés segrestat pel rendisme, canten els manifestants que assenyalen polítics d'un signe i de l'altre per girar l'esquena a les demandes, diuen, d'una majoria social. Això ens deien en Pablo i la Cristina.
1: Coneixent a Junts, ho suposava que sortiria així. I jo crec que el PSOE ho sabia també.
3: La verdad es que se podía esperar, porque realmente creo que el Congreso está años luz de lo que piensa y lo que necesita la calle. Que hemos tenido un gobierno progresista, se suponía, 8 años, y realmente no ha hecho nada.
0: Fa una setmana que el sindicat de llogateres de Madrid va encendre la mitja de les protestes amb el desnonament de la Mari Carmen, una força que ara els empenya a seguir endavant amb les protestes, amb la vista posada a una vaga general, com advertia la seva portaveu, Valeria Racu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero por la vivienda, y después seguiremos más allá, ¿no? En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
0: Per ara, el sindicat ha convocat per demà mig centenar de manifestacions a tot l'Estat, mentre que l'acampada de la Puerta del Sol segueix de manera indefinida, malgrat les maniobres del govern autonòmic del PP per forçar el Ministeri de l'Interior a desallotjar-la.
2: Això a Madrid. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha protestat fins fa poca estona davant la seu de Junts per Catalunya pel seu rebuig als decrets. Aquí també tot s'encara ja cap a l'organització d'una vaga general. Barcelona, Anna Escura.
6: Bon dia. Entre 100 i 150 persones en resolida del sindicat de s'han concentrat al carrer Marina, al Congrés de Junts. Sobre 2:15, quan la pluja que és força de concentració i s'ha emplaçat els assistents a l'assemblea d'aquesta tarda a Catalunya.
2: No ens arriba amb prou netedat el so de la Nascura fent la retrat del que ha passat amb aquestes protestes que s'han produït al davant de la seu de Junts per Catalunya.
8: I cap família sense rebre allò que li correspon.
2: Els crits de fora a fora dels manifestants en contra de Junts per Catalunya, a qui culpabilitzen d'haver fet caure aquests dos decrets d'habitatge. El portaveu del sindicat de llogateres és Enric Aragonès.
25: Comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga. Estudiants, assemblees a les facultats per començar a organitzar aquesta vaga general. A tots els barris, a tot el moviment per l'habitatge, comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot.
2: La protesta que ha començat a la seu de Junts per Catalunya, a les portes de la seu de Junts per Catalunya, després, també produït per la pluja, s'ha desplaçat cap a plaça Catalunya. Ja sabeu que ja fa dies que estan acampats alguns dels membres d'aquesta protesta. A tot això, els sindicats majoritaris ja han anunciat que parlaran amb els moviments socials de cara a promoure mobilitzacions conjuntes, com pot ser una vaga general. I encara sobre això, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. Palau de Justícia, Anna Alfonso, bon dia.
26: Bon dia. La presidenta del TSJ ho ha dit en el marc de l'obertura de l'any judicial que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. Ha demanat als polítics una mirada àmplia i justa per garantir el dret a l'habitatge.
27: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
26: I ha assegurat que continuaran endavant perquè tots els drets tinguin una resposta.
2: Passen 18 minuts de les dues, som al Catalunya Migdia, estem pendent del que passa al Congrés dels Diputats, on continua el debat del segon dels decrets d'habitatge, quan comencin les votacions, òbviament, i connectarem per tal de sentir d'una banda com comencen, i especialment el resultat de totes dues votacions, tot i que encara queden ben bé un parell d'hores per conèixer-lo, però ja tot apunta a aquest no després de les intervencions dels portaveus. Però, òbviament, al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio estem pendents de tot el que passa al Congrés dels Diputats. Com també estem pendents de la situació a les Terres de l'Ebre. Les pluges intenses d'aquest matí en aquesta zona han tornat a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. S'han registrat més de 240 litres per metre quadrat en algunes localitats, com ara l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Tot i que ara ja s'ha aixecat el confinament, a primera hora del matí, Protecció Civil ha demanat a la població que es quedés a casa i s'han suspès les classes. Els bombers han hagut de fer 237 actuacions, de les quals una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Anem al Centre de Coordinació dels Bombers a Tortosa. Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, ara no plou aquí a Tortosa, però aquesta nit i aquest matí han estat força complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats, i com deies, una vintena de rescats de conductors que s'han vist atrapats als seus cotxes quan intentaven sortir d'alguna d'aquestes carreteres. A Tortosa també una trentena de veïns de dos edificis els han desallotjat de forma preventiva. Els bombers han rebut uns 240 avisos i encara treballen, de fet, els 140 efectius que hi ha desplegats i 55 vehicles per treure aigua i restablir la normalitat en diferents punts d'aquestes dues comarques, segons explicava el cap de la regió dels bombers a Tarragona, Albert Castellet.
9: Que seguim treballant, sobretot en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. També recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara ja tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets.
4: Els aiguats de més de 240 per metre quadrat han provocat molts estralls en infraestructures i als barrancs, però, segons ha explicat el delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor, la neteja que s'havia fet en aquests barrancs i en aquestes zones més delicades ha evitat mals pitjors.
11: Les neteges que s'estan fent de barrancs i tot això ha donat resultat. Això no vol dir que l'afectació hagi sigut zero, vull dir, està ple d'aigua, està ple de també hi ha basura que ha baixat en l'aigua, però evidentment no hi ha aquells trencaments que van haver l'any passat. Jo crec que ara, tal com anirem baixant els nivells i fent les operacions de neteja que s'hagin de fer, veurem les afectacions estructurals que puguin haver, però en principi sembla que són bastant menors que la darrera vegada.
4: Ja s'ha anat recuperant la majoria del subministrament elèctric que s'havia perdut aquesta matinada, que les tempestes han deixat de prop de 5.000 cases a les fosques. Aquí, però, tothom continua amb un ull posat al cel per si les pròximes hores torna a caure un aiguat similar al que ha caigut aquesta matinada sobre una zona que ja no engull més aigua. Hi ha molts camps negats, plens d'aigua, i la gent que retira aigua també de les zones inundades.
2: I sense moure'ns de les Terres de l'Ebre, un dels primers llocs on els carrers s'han convertit en rius d'aigua és el municipi de Santa Bàrbara, al Montsià. Des de mig matí no hi plou i els veïns aprofiten per netejar cases i carrers, mentre un altre cop el barranc que travessa el poble està causant problemes. Santa Bàrbara, Jordi Barranca.
12: Bon dia, sí. Una mateixa imatge repeteix des que ha parat de ploure aquí en aquest municipi del Montsià, la de persones, ja siguin veïns o també comerciants, netejant i retirant aigua i fang acumulats als carrers i a casa seva. L'aigua també ha aixecat fins i tot algun carrer i fins i tot alguna de les places del poble. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns i comerciants i això és el que ens deien.
13: Antes baixava, creo que era el barranquet, baixava, sí, baixaven, però també el problema que hi ha ara, que es fa el nou cultiu, els finques i antes se llaurava, i això, des nou cultiu, no aguanta l'aigua.
14: Perquè clar, tenim la porta tancada de la farmàcia, però han posat un cartell que la gent vingui pel costat, perquè clar, la llum va i ve, no mos atrevim a obrir tot.
15: L'aigua que ha caigut de les 11 de la nit i va començar fort, però en un momentet ja baixava tot el carrer, i bueno, i aquí ho veus, l'estanc tot ple d'aigua, la botiga d'aigua, i...
12: Un cop operat de ploure, un grup de joves ha respost a la crida que ha fet l'Ajuntament per buscar voluntaris per ajudar els equips de Protecció Civil Municipal. És el cas del Cristian.
16: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
12: Aquest barranquet, que és el carrer que passa per sobre literalment del barranc de Palós, que travessa el poble de Dalabaix tot plegat, mentre les autoritats insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia i que cal continuar extremant al màxim les precaucions també durant les properes hores.
2: En tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana mantenir la prudència tot i l'aixecament del confinament, ja que es preveu que el temporal s'allargui unes quantes hores més. Sobre la queixa d'alguns alcaldes de l'Ebre, que lamentaven que ahir el Departament d'Educació no va prendre la decisió de suspendre les classes de manera generalitzada, Parlon ha traspassat aquesta responsabilitat als ajuntaments, que tenen més informació sobre el terreny. Seu del Departament d'Interior, Montse Poblet.
28: Bon dia. Alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre no s'han pres bé que ahir ningú de govern ordenés suspendre classes malgrat la previsió de pluges molt intenses i del perill d'inundacions i de torrentades. Alguns municipis, com Alcanar, Amposta, l'Ametlla de Mar o Roquetes, van tirar pel dret i les van anul·lar. Ens ho explicava així l'alcalde de Roquetes, Ivan García.
5: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
28: Des del Departament d'Interior ens expliquen que ahir al vespre es va demanar a Educació que si consideraven perillós obrir les escoles prenguessin les mesures que consideressin oportunes, però el departament no ha enviat la instrucció fins aquest matí, quan els centres educatius ja havien d'obert portes. Malgrat això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que s'ha actuat correctament i que ja està bé que la decisió la prenguessin els alcaldes.
7: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori.
28: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden a Educació que és la seva responsabilitat garantir la seguretat de mestres i alumnes quan hi ha episodis d'aquest tipus.
2: Tot això a Catalunya. Al País Valencià, malgrat que es mantenen els avisos i les alertes en algunes zones, es rebaixen els nivells perquè la situació ha millorat a les últimes hores. Anem a Castelló, Marta García.
17: I és que durant la nit i matinada el temporal no ha sigut tan negatiu com s'esperava. Ha plogut de manera torrencial, sí, però ho ha fet sense fer maleses. El motiu l'explica Catalunya Ràdio Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
18: Mentre que el model el que explicava és que pareix que entrarien més a dins. El que sol passar en la nostra zona en aquestes fetges és que aquestes pluges se queden molt en el mar i al final ha sigut aixina el que ha passat i per tant hem tingut menys pluja de la que estava prevista.
17: És per això que este matí, després del seguiment en el Centre de Coordinació d'Emergències, el conseller Juan Carlos Valderrama ja anunciava una rebaixa en el nivell d'alertes.
19: La província de Castellón i la província de València van a canviar aproximadament del mediodia i sí que tendremos un episodio de naranja, aviso naranja, en el litoral norte i sur de la província de Alicante, que se prevé que finalice a les 8 de la tarde.
17: S'ha restablert de moment només el servei de Rodalies de Renfe. El 160 litres per metre quadrat a Ain és l'acumulat més important. Fins ara, 77 incidències, tot i que cap de destacada relacionades amb el temporal a tot el País Valencià. Més de 400.000 alumnes s'han quedat sense classes. I esta vegada sí, els ex-alert van arribar amb anticipació. Això va fer que ahir ja moltes empreses enviaren els treballadors a casa i a les carreteres això s'ha notat amb un 60% menys de trànsit.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:15 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, amb un ull posat en el que passa al Congrés dels Diputats.
20: Para poder simpatizar con la gente que también está en plaza...
2: On continua el debat sobre els decrets d'habitatge. És Montse Mínguez, la portaveu del PSOE. Quan acabi, tindrà dret de rèplica la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i després començarà la votació que, insisteixo, s'ha de fer per separat dels dos decrets i per crida. Per tant, pot durar ben bé una hora cadascuna de les dues votacions. Per tant, ens queden encara un parell d'hores per saber, per confirmar el no del Congrés als dos decrets d'habitatge que podrien acabar doncs amb la convocatòria d'eleccions espanyoles. Això ho veurem i ho seguirem aquí al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara fem una pausa i continuem amb més coses.
21: Catalunya Migdia.
22: Grans batutes. Grans emocions.
23: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
22: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
23: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
22: Entrades a auditori.cat.
29: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
30: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
31: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
33: Així és que vostès
0: m'han vingut a veure.
1: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
3: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
6: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
4: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
6: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
4: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
6: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
8: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Aquí el tens.
8: Ja?
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Seguim pendents del Congrés dels Diputats, però expliquem altres notícies fins que no arribi el moment de la votació d'aquests dos decrets d'habitatge que tenen tots els números de decaure i, per tant, abocar la legislatura espanyola a unes eleccions anticipades probables. Veurem si es confirmen o no a les pròximes hores. Ahir a la nit, al barri de Can Parellada, a Terrassa, hi va haver un intercanvi de trets entre dos agents de paisà de la Guàrdia Civil i quatre sospitosos, els quals estaven seguint. L'episodi d'una violència poc habitual s'ha pogut veure i sentir a través de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dels quatre sospitosos mentre continua la investigació per aclarir els fets. Els dos guàrdies civils continuen ingressats en centres hospitalaris, tot i que no es tem per la seva vida. Un d'ells va rebre fins a quatre trets. Terrassa, Marta Vallès.
9: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han estat des de primera hora revisant el carrer Europa d'aquest barri, buscant proves. Hi ha trets a la porta d'edificis, també a cotxes aparcats. Eren 10:45 de la nit quan hi va haver el tiroteig. Dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà van voler identificar un grup d'homes a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona. El vehicle sospitós es va donar la fuga intentant atropellar els agents. Els van seguir la pista fins aquí, on els sospitosos van obrir foc contra els guàrdies civils i aquests van respondre disparant amb les seves armes. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos porta la investigació, mentre els veïns del carrer encara no s'ho creuen.
10: Jo estava aquí en el parque y escuché pa, vente disparos, escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que pasa, muy fuerte.
11: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces se vieron corriendo, no sé qué eran tampoco, le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
9: Tres dels fugitius els van detenir a tocar d'aquest carrer, on va passar tot, i el quart encara el busquen.
2: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Al mes de setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social. És la millor dada en aquest mes des que hi ha registres i la tercera vegada que se supera aquest llindar. Aquestes xifres s'han vist empeses pel procés extraordinari de regularització de migrants, Laia Ortega.
24: L'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona perquè a Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització, però, també comporta un repunt petit de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació per intentar trobar feina. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre, ara n'hi ha 330.000, i a escala estatal s'ha seguit el mateix guió, amb un increment del nombre de parats fins als 2.380.000 i una xifra rècord d'afiliats amb 22.400.000.
2: La Unió Europea respon a les amenaces de Donald Trump de tallar les exportacions de dièsel al continent. Brussel·les adverteix Washington que el veto minaria la confiança entre els dos socis. Fa pocs minuts ha començat una reunió telemàtica del G7 per abordar aquesta qüestió. Els països europeus també ho faran d'urgència aquesta tarda i no descarten alliberar reserves de dièsel com havia pressionat la Casa Blanca. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
25: Sí, hola, bon dia. La Unió Europea allarga la mà als Estats Units.
0: El comissari d'Energia, Dan Jorgensen, es mostra disposat a abocar reserves de petroli al mercat.
5: This is one of the opportunities.
7: És un dels instruments que tenim, l'hem utilitzat abans i és probable que el tornem a fer servir. Seria una decisió de cada estat membre. Poden fer el que vulguin. Nosaltres intentem coordinar-ho via Unió Europea.
5: We try and coordinate via the EU.
0: Si Europa allibera els seus barrils, Washington pensa que els preus baixaran. Trump està preocupat perquè el dièsel bat rècords als Estats Units, just a les portes d'unes eleccions de mig mandat en què es juga el control del Congrés. El secretari de Comerç nord-americà, Jamieson Greer, reclama un gest als països europeus si no volen que Trump els deixi de vendre dièsel.
12: França, Alemanya i Itàlia tenen reserves. Crec que els encantaria cooperar amb els Estats Units per portar més dièsel al mercat. Volem assegurar-nos que els treballadors i els pagesos americans obtinguin el dièsel que necessiten a un preu que puguin assumir.
0: Washington pressiona perquè sap que la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior prové dels Estats Units. A les benzineres europees el dièsel està pels núvols i ja frega de mitjana els 2 euros amb 24 cèntims per litre.
2: I encara en la informació internacional, jornada d'alta tensió a l'educació a França l'endemà d'uns aldarulls amb un balanç greu, destrosses i ferits a centenars, milers d'identificats i la previsió d'un conflicte de més abast. El govern, d'una banda, intenta calmar els ànims amb una reunió amb els estudiants, mentre que, de l'altra, vol que paguin els danys. París, Isabel Galí, bon dia.
13: Bon dia. Els intents del govern per minimitzar el moviment no han funcionat, tot i que hi havia l'ordre de no fer classes a 400 instituts de batxillerat de tot França. A París, Estrasburg, Rennes, Marsella o Tolosa de Llenguadoc, la protesta ha continuat i els enfrontaments amb les forces de l'ordre també. És precisament aquest ús de la força per apaivagar el moviment el que volen denunciar les associacions de pares i alumnes. Aquesta tarda es reuniran amb el ministre de l'Educació, Eduard Jeffré, que els rebrà amb aquest missatge.
14: El que compta ara és aconseguir que els nostres joves no siguin al carrer perquè estan en perill. Això vol dir que tothom s'ha de mobilitzar. Som una comunitat educativa. Per tant, els pares, molt clarament, s'hi han d'implicar i han de dir als seus fills que no hi vagin.
13: El ministre de Justícia fins i tot ha advertit que els responsables pagaran econòmicament el cost de les destrosses. Paraules poc conciliadores. Els estudiants, que han convocat una altra jornada de protesta dimarts que ve, reclamen tenir una educació d'un nivell i una qualitat similar a la que tenien els seus pares.
2: I de tornar a Catalunya, concentració aquest matí davant l'Audiència de Girona. Unes 150 persones han cridat contra la violència masclista. Ho han fet perquè avui ha arribat a judici el cas de la Carla Fernández amb l'elecció del jurat. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per l'acusat. La mare de la víctima ha creat una associació per donar suport a les famílies afectades per casos de feminicidi. Audiència de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Hola, bon dia. Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, també en va abusar. La mare de la noia, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
16: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
15: El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat.

0: des del 2013 arran del cas d'Ester Quintana, prohibició a la qual només estan sotmesos els Mossos d'Esquadra. Tabernero ha assegurat que els encausats estaven seguint un ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'UO perquè el referèndum es va declarar no constitucional.
1: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
2: Passen 8 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
5: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
6: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
7: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
8: Sex.
7: Francesc. Francesc.
8: Sex.
9: ¿Cómo?
7: Francesc.
10: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
11: O cada uno me llama como quiere.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
2: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Ara començaríem l'actualitat esportiva. Ho farem d'aquí uns minuts perquè estem pendents del Congrés dels Diputats.
12: Es exactamente lo que trata...
2: Està intervenint el Partit Popular, després ha d'intervenir encara la ministra d'Habitatge, i llavors començarà la votació dels dos decrets d'habitatge que presumiblement decauran avui al Congrés dels Diputats i que ho seguirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Però ara tenim un parell de temes de cultura que volem explicar-vos. Per exemple, que avui arriba als cinemes Digger, la nova pel·lícula de Tom Cruise, dirigida per Alejandro González Iñárritu. És l'estrena de la setmana, juntament amb una nova cinta protagonitzada per Anne Hathaway. Marc Garriga.
13: Fa temps que Iñárritu és un cineasta megalòman i Digger n'és un bon exemple, on se sumen els seus excessos visuals, la seva incontinència narrativa i la sobreactuació interpretativa que fomenta. Malgrat tot, torna a ser una proposta desbordant i valenta que brilla en la composició estètica i en un guió punyent i reivindicatiu. Pel que fa a Tom Cruise, la seva interpretació d'un magnat petrolier a qui no li importen les conseqüències per al planeta de les seves accions és convincentment carregosa i histriònica, que és el que el paper li reclama. En definitiva, Digger és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic. En canvi, Anne Hathaway fracassa en Verity, la sombra d'un enganyo, un pretensiós thriller eròtic que no és ni una cosa ni l'altra i que acaba convertit en una involuntària comèdia hilarant. La languidesa de la coprotagonista Dakota Johnson és insufrible i el guió no té ni cap ni peus. La sorpresa de la setmana, en canvi, és Sunny Dancer, la història d'un grup de joves que es coneixen en un campament d'estiu destinat a nois víctimes del càncer. És vitalista, directa, sincera i divertida, sense ser ni cursi, ni condescendent, ni paternalista. També s'estrenen Lucky Strike, una convincent cinta bèl·lica protagonitzada per Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood, Narciso, un film polític del Paraguai prometedor però que no acaba de reeixir, i la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda de la balena cantaire, que arriba doblada al català.
2: I una cosa més. La Pedrera acull la primera gran exposició a Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. La mostra obre avui amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada, Montse Mas.
14: Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
15: L'exposició és extraordinària, permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
14: La memòria, la natura i la literatura són alguns dels temes més recurrents de Kiefer, que també en els seus llibres d'autor que estan presents a la mostra.
15: També produeix llibres de plom, la qual cosa és

0: un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
1: You, me, who not?
2: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al 24 de gener.
3: I uns noms. Raquel Sans, Miqui Núñez i Roger Escapa seran els presentadors de la pròxima edició de la Marató de 3CAT el diumenge 13 de desembre. El macroprograma solidari començarà a les 8 del matí aquí a Catalunya Ràdio amb una edició especial del suplement amb el Roger Escapa. Després continuarà TV3 amb Raquel Sans, conductora del TN Vespre, i de Miqui Núñez, cantant i presentador d'Eufòria. La Marató 2026 està dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
4: Catalunya migdia.
3: Queden 17 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Estem encara pendents del Congrés dels Diputats.
5: Ja le vale.
3: És Pablo Bustinduy, el ministre de Consum, que està fent la rèplica a tots els grups que han intervingut fins ara. Quan acabi Pablo Bustinduy, començaran les dues votacions que es fan per crida i que, per tant, poden durar ben bé una hora cadascuna, segons que ens deien des de Madrid. Per tant, queden encara un parell d'hores per confirmar que els dos decrets d'habitatge no s'aproven i que, per tant, la legislatura espanyola entra en la dimensió desconeguda, perquè tot apunta que hi podria haver eleccions anticipades. Fins les 3 i amb un ull posat al Congrés dels Diputats, la informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: Amb bones notícies pels culers i per Rafinha.
6: El brasiler no té cap lesió i podrà jugar el pròxim partit de Lliga.

0: Hansi Flick i els culers respiren tranquils. Les proves que li han fet aquest matí a Rafinha han confirmat el que us hem anat explicant, que Rafinha no té cap lesió a la cuixa dreta. Descans aquest cap de setmana pel jugador i dilluns s'incorporarà als entrenaments amb el grup, amb prudència, això sí, però amb la tranquil·litat de no tenir cap lesió. Per tant, el brasiler que estarà disponible per jugar dissabte que ve el partit de Lliga amb el Getafe. Per aquell partit, Flick també podrà comptar amb Eric, recuperat de les molèsties, i també té bones sensacions Joan García, que ara mateix compten des del vestidor, que també podria estar a punt per aquest partit. El masculí juga d'aquí 8 dies, el femení ho fa diumenge. Diumenge al Camp Nou juga el clàssic de la Lliga F, el Barça-Madrid.
1: És un dels partits més importants de la temporada, és com el nostre rival de sempre, i òbviament fa il·lusió guanyar el Madrid.
0: És Clàudia Pina que expressa la motivació del vestidor blaugrana. Les jugadores han fet avui aquesta prèvia del clàssic. Marcos García.
2: I hem pogut parlar amb elles de situacions particulars i també del clàssic. Un dels titulars del dia, sens dubte, té a veure amb el futur de Patrick Guijarro, la capitana. Acaba contracte a final de temporada i admet que hi ha bona sintonia amb el club per les converses per seguir.
3: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: Entre altres carpetes obertes a la direcció esportiva hi ha el futur de Bapayo i d'Esmei Brooks. Doncs el Barça, us podem dir a aquesta hora, que té molt avançades les renovacions de les dues. Tot apunta, doncs, que Payo i Brooks seguiran. Hem parlat justament amb la neerlandesa, el Catalunya Migdia. Expressa la motivació pel clàssic i per fer la maneta de títols aquesta temporada.
4: Sí, és Barça i sabemos que queremos ganar todos los partidos. Y esto significa ganar los 5 títulos.
2: A les properes hores hem de veure, això sí, si Vicky López pot entrar a la convocatòria del Clàssic. Podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga. Dues coses. Avui al Tot Costa, entrevista amb Clàudia, amb Clara Serra Jordi. I aquest dissabte a les 12, Esport 3, el partit de la Lliga F entre l'Espanyol i l'Alavés. Diumenge a les 5 es juga aquest Barça-Madrid al Camp Nou. El farem en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el Barça ha tancat la jornada 2 de la Champions femenina com a líder en solitari, ho vam explicar ahir, i això va passar després del triomf de dimecres a Roma. I dels marcadors d'ahir, que destaquem, Marcos?
2: Q5 Servet 1, Àustria 1, Inter 1, PSG 5, Leuven 0 i sobretot Real Madrid 1, Manchester City 1.
0: Seguim parlant de futbol, els partits de la Lliga de les Nacions, empat de Xavi Hernández amb els Països Baixos i victòria de Portugal sense Cristiano Ronaldo.
2: Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi, com dius, perdia 2-0 i va remuntar per acabar empatant. I també Dinamarca 2, Portugal 4, el jugador del Barça Cancelo va ser titular, va marcar de fet el primer gol dels portuguesos. Primer partit ja sense Cristiano Ronaldo, ni al camp, ni a la banqueta, ni enlloc. De fet, devia estar a casa seva. Cristiano va abandonar, ja sabeu, la concentració dels portuguesos, empipat amb l'entrenador Jorge Jesús, per no fer-lo jugar dimarts i per avisar-lo que tampoc jugava ahir. Ahir, justament, Jorge Jesús no hi volia entrar de nou.
5: Hoje é dia de jogo, é ficar o jogo. Pois vou para o Dragão e deve ficarmos no jogo.
2: Ja el sentíeu, ho deia. Ara ell està pendent d'aquest partit, ja hi haurà temps més endavant de parlar de Cristiano Ronaldo.
0: De nou Òscar Fernández a l'estudi.
6: No interrompo gaire, només per deixar constància al Congrés dels Diputats.
7: La senyora Martínez, que té la palabra. Por favor, el micro. Silencio, por favor.
6: Ui, havia de començar la votació, però sí. Hi ha petició
0: primer
6: de paraula.
0: Silenci.
7: Bueno, muchas gracias, presidenta. Creo que hoy este hemiciclo ha tenido la oportunidad de debatir sobre las dos normas en materia de vivienda más ambiciosas de la historia de la democracia de España a favor de las personas inquilinas. Eso es lo que hemos visto hoy. Hemos visto un posicionamiento clarísimo de los grupos de la derecha, de PP, de Vox y de Junts, en contra de la gente, la que está en la calle,
6: tanta otra que no tiene la posibilidad. Per tal de fer les proclames als diferents grups, però en teoria ha de començar ja la votació i que, per tant, insisteixo, s'han de votar els dos decrets per separat, primer l'un, després l'altre. Es fa per crida, per tant, cridaran els 350 diputats perquè donin el seu vot i, per tant, això pot ser ben bé una hora cadascuna de les votacions. però han acabat totes les intervencions des de l'estrada i ara ho fan des de... des del seu escó, alguns dels diputats que demanen i estan justificant el per què han demanat el vot per crida i no pas amb el botó que s'apreta habitualment en les votacions. És la raó que ha donat, en aquest cas el grup de Sumar, de per què han demanat aquesta votació, que és a punt de començar i que, per tant, normalment seguirem a la segona hora del Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Doncs de moment seguim amb la informació esportiva i ara parlarem de la segona divisió que el Sabadell rep de mal a Andorra en un partit a la vuitena jornada i del seu entrenador Ferran Costa, que acaba de comparèixer, ho ha fet fa poca estona, a la sala de premsa del Serra.
8: Els arlequinats reben demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, la nova Creu Alta, amb un clar objectiu, continuar sumant de 3 com a local, i és que els de Ferran Torra, Costa, perdó, per ara han guanyat els 3 partits que han jugat aquesta temporada a casa. A Costa, per cert, escolteu, li hem preguntat si aquesta és una setmana especial pel fet que ell havia estat ara fa un parell d'anys entrenador de l'Andorra, d'on va ser destituït.
9: Bueno, l'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluja vam donar amb migranyes i hem fet un mal al cap de collons. Tota la resta, al final, 3 punts en joc. És especial el partit perquè juga al Sabadell, perquè juguem a casa, i perquè això sempre doncs és especial, i la resta doncs tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
0: I el Girona, per la seva banda, que rebrà diumenge al Mallorca, un altre descendit de primera, Quique Álvarez, el seu tècnic, va passar ahir pel tot Costa.
8: I va ser molt clar, reconeix que té una de les millors plantilles de la categoria i un dels pressupostos més alts, però després això s'ha de demostrar també als terrenys de joc.
10: No em puc amagar que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
8: Els gironins s'enfrontaran al Mallorca, un altre dels candidats a l'ascens a primera, diumenge a partir de les 9 del vespre i a Montilivi.
0: I un altre punt de futbol abans de fer una pausa. Aquest cap de setmana comença la Lliga a la quarta catalana, que és l'última categoria del futbol català, però ho farà amb la presència d'un històric, de l'històric Llei del grup 29. El club ha tornat a començar de zero i ho fa, atenció, amb gairebé ja 4.000 socis, Isaac Vilalta.
11: Doncs sí, el nou Llei de Club de Futbol ja està a punt per començar el camí del retorn i ho farà amb un projecte que neix amb força. El president del club, Andreu Ratés, mostra la seva satisfacció per la massa social d'un club, d'un projecte que ja compta amb gairebé 4.000 socis i més de 40 empreses implicades.
12: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, tothom té dret a vot en aquest club. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que fan a tots els jugadors, a la ciutat, ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts. I estem molt contents, no ens ho esperàvem, això.
11: Aquests propers dies el Lleida hauria de firmar amb la Paeria un conveni d'ús del camp d'esports, l'estadi on jugarà com a local. L'objectiu esportiu és l'ascens de categoria. El primer partit del nou Lleida serà aquest diumenge al camp del Sunyer. El club local ja ha anunciat que caldrà pagar 5 euros d'entrada que ajudaran a garantir un ús segur d'unes instal·lacions que no estan preparades per la gran assistència d'aficionats prevista.
0: 7 minuts i les 3 de la tarda, quan tornem, seguirem parlant de l'actualitat esportiva i també amb un ull posat a les votacions al Congrés dels Diputats.
13: Catalunya migdia.
14: Grans batutes. Grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
14: Entradesauditori.cat.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
16: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
18: tot Catalunya està que crema.
19: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
17: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
20: Si agafem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
17: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3CAT diumenge a la nit.
21: Si vols fer la compra bé a Tanatarre.
22: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo, o els quarts de la cuixa de pollastre origen Espanya a un preu imbatible de 2 euros amb 59 al quilo. Fins al 4 d'octubre, a Carrefour.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
0: 5 minuts les 3 de la tarda, l'Eurolliga, Ernest Macià, avui partit del Barça a la pista del Besiktas.
25: Doncs sí, amb les baixes de diversos jugadors a dins, Josh Nebo, Joan Macundú, també la baixa per una subluxació d'espatlla amb, amb la seva selecció de Tosun Embuemo, que encara no l'hem pogut veure debutant amb el primer equip en partit oficial, per tant és un Barça encara en precari, que a més doncs ve de fer un viatge que va del Golf Pèrsic al Mar Egeu, avui a Istanbul, davant del Besiktas. Aquest és Alexander Sekulic.
26: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat, juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
27: Waiting for us in this arena.
25: De moment, el Besiktas i el Barça han guanyat un partit i n'han perdut un altre. I sobre el rival, doncs, dos ex-penya, Devon Dodson i Conor Morgan, entre els jugadors més destacats.
0: I si fem una ullada a la classificació, Ernest, a l'espera dels partits d'avui, sobta, qui trobem a la cua?
25: Sí, el Madrid. El Madrid, el supercampió d'Europa, doncs, que de moment ha perdut els tres primers partits, però hem de posar en context les dades perquè els tres partits han sigut fora i dos d'ells contra rivals amb els pressupostos més alts de l'Eurolliga. Per tant, això acaba de començar.
0: I el Barça d'handbol va perdre ahir la final del Mundial i va ser una Mundial de clubs i va ser una derrota dura, David Ubach.
28: Tan dura com que el Barça va caure per 33 a 42 al Caire, Egipte, contra el faraònic projecte del Vesprem. A l'equip hongarès, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual, hi figuren també 5 antics jugadors del Barça, entre els quals el porter Emil Nielsen, que aquest estiu ha canviat d'aires i ahir destacadíssim. Després d'un partit en què el Barça sempre va anar a remolc, des del 2-8 inicial, de fet, Carlos Ortega, que és l'entrenador blaugrana, va evitar posar pretextos a la derrota.
29: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Hemos hecho un esfuerzo grande para acercarnos al marcador en el primer tiempo. Perdimos de dos y balón para ponernos a uno. Y lo hemos desperdiciado ahí. Y luego yo creo que entonces ha habido poco partido.
28: Tanta va ser la desfeta que feia més de 17 anys que el Barça no perdia un partit de 9 gols o més. Per cert, que d'altra banda, fa una estona hem sabut que el Granollers Conca, de demà, a la jornada 4 de la Lliga Sobal, previst per la tarda, s'ha ajornat a una data encara per determinar. El Conca havia demanat ahir que l'enfrontament, que s'havia de jugar a 6:15 de la tarda, es posposés per una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla de l'equip manxec.
0: I amb motor, els germans Márquez han estat els protagonistes de la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi del Japó, de MotoGP, i el global del dia, el subcampió Àlex Márquez, sembla que agafa un petit avantatge a Dani Aguilar.
30: Marc Márquez al matí i Àlex Márquez a la tarda han estat els més ràpids, però segons el campió, de moment l'home a batre és Pedro Acosta.
31: L'asfalt nou és bo, hi ha adherència i això ens iguala a tots força, però cal seguir treballant per entendre quin pneumàtic és millor, perquè quan el canvies, canvia l'equilibri de la moto. Cal treballar més. Aquest dissabte la classificació serà dura, perquè els pneumàtics et permeten més de dues voltes bones. Estarem igualats. Ara com ara, veig Acosta com el més fort, més que jo, i l'Àlex ha fet una molt bona volta amb el pneumàtic tou.
30: Àlex Márquez ha superat avui per aquest ordre Pedro Acosta, Marc Márquez i Marco Bezzecchi. Aquí tenim tres dels quatre millors de la general. El líder Jorge Martín també passa directament a la Q2 des de la 8a posició. En canvi, Maverick Viñales i Alec Rins han de fer repesca. Recordeu, demà a les 8 del matí, cursa Sprint, en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: I acabem amb alguns apunts més breus. David, l'Espanyol avui ha jugat un partit amistós.
28: Sí, a porta tancada, l'estadi de Cornellà al Prat contra l'Ipswich Town. Anglès l'ha perdut per 0-1, era un partit en què s'esperava el possible retorn de Puado, un dels jugadors de referència d'aquest Espanyol. Finalment no s'ha produït, després de la greu lesió al genoll que va tenir el futbolista blanquiblau. Qui sí que ha tingut els seus primers minuts amb la seva nova samarreta és Gorosabel.
0: i el CatGas d'Energia Santa Coloma, que busca aquesta nit la primera victòria de la temporada de la Lliga de Futbol Sala.
28: Els colomers reben el Saragossa a partir de 2:15 en partit de la jornada 4. El CatGas d'Energia suma fins ara un únic punt a les 3 jornades precedents.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, aquest vespre a partir de les 7, a més esports al tot costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández i molt pendent de tot el que passa al Congrés dels Diputats.

0: La poda dels plataners d'Argentona va tornar a ser un dels principals temes de debat en el primer ple ordinari després de l'estiu. Dilluns al vespre, l'oposició va acusar el govern d'haver encarregat l'estudi de l'arbrat a qui no tocava i el govern va respondre. Sentim primer Isidre Vinyes d'Unitat i després la resposta del regidor d'Espai Públic, Xavier Collet.
1: El compromís del consistori, al nostre entendre, evidentment, era encarregar un estudi tècnic amb l'objecte de resoldre l'enquistament que patim sobre com es tracten els arbres de carrer al poble i no un fulletó sobre com s'han de podar els plàtans. El que finalment hem rebut és una rèplica conceptual del que ja van encarregar fa uns mesos sobre la viabilitat estructural de l'edifici de la Velcro. Com era d'esperar, l'estudi diu exactament el que vostès volien que digués.
2: Vostè fa menció d'altres professionals, paisatgistes, arquitectes. És que segurament si trobéssim algun arquitecte o paisatgista per fer l'informe, també n'hi haurien molts que farien un informe semblant al que tenim ara. És a dir, el que no pot pretendre és dir que tots els paisatgistes pensen diferent de l'informe que hem tret ara i que tots els arquitectes pensen diferent de l'informe que s'ha fet ara.
0: Pel que fa a la resta del ple celebrat dilluns, en destaca la modificació de crèdit d'uns 50.000 euros, dels quals més de 32.000 es destinaran a la deixalleria municipal. Aquest equipament va rebre queixes pel seu funcionament. L'alcaldessa va explicar que hi arriben més tones de les previstes i va instar la ciutadania a presentar instàncies si consideren que el funcionament no és l'adequat, per tal d'aquesta manera de documentar totes les incidències i, si cal, aplicar penalitzacions a l'empresa adjudicatària. El ple també es va fer evident l'enfrontament entre el govern i l'Associació dels Amics del Canti. El ple va ratificar per unanimitat un expedient per saber de qui són una trentena de càntis. Els amics van demanar des del públic que la investigació miri qui els ha fet servir des del 1953. Finalment, destaquem que es van aprovar per unanimitat ajuts per a famílies monoparentals amb despeses d'habitatge, també el reglament del servei d'atenció domiciliària i l'adhesió al manifest del mil·lenari de la Pau i Treva promogut pel Parlament de Catalunya. L'agrupament Escolta, que la Brot d'Argent rebrà avui les claus de la seva nova seu, la Masia de Can Barrau. L'entitat, que fins ara compartia espai en una nau municipal al costat del cementiri amb greus limitacions d'aforament i d'horaris, celebra aquest canvi com un salt de qualitatiu decisiu per consolidar el seu projecte educatiu i comunitari. L'acte de l'Ajuntament d'Argentona tindrà lloc avui a les 7 de la tarda al centre parroquial i, a banda de l'entrega de claus, s'hi farà un repàs a la història d'aquesta emblemàtica masia. Des de l'agrupament Escolta, destaquen l'impacte positiu que tindrà el nou espai i un dels seus membres, en Blai Forns, remarca les millores que suposarà per al seu dia a dia.
3: Poder disposar d'un local com és Can Barrau, per nosaltres això és un gran salt qualitatiu pel que fa a la nostra capacitat de poder fer acció, de pensar altres activitats a poder fer, així com poder plantejar, per exemple, que altres entitats Escolta puguin poder venir i nosaltres cedir-los aquest espai per a poder-hi dormir, que és un reclam que ens passa sovint.
0: A banda de l'acte d'entrega de claus, demà hi haurà una jornada de portes obertes a la mateixa Masia de Can Barrau amb un ample ventall d'activitats. Gincama, jocs, mostra de bitlles catalanes, vermut i un dinar popular. Els tiquets per al dinar es poden adquirir a la llibreria Arenas. L'última factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona pels increments en l'import del rebut. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Blanco ha explicat a Ràdio Argentona que la calor extrema d'aquest estiu i el relaxament d'algunes mesures aplicades durant la sequera també han fet augmentar el consum. Assegura que aquest trimestre ha estat un dels que hi ha hagut més despesa d'aigua dels últims anys. En un ús més elevat pot fer que la factura passi a un bloc tarifari superior, tant pel que fa al consum d'aigua com al cànon, i això pot incrementar considerablement l'import final. Aigües d'Argentona també recorda que en cas de fuita els usuaris poden sol·licitar una factura rectificativa si acrediten l'avaria. La companyia assegura que està atenent les consultes i visites relacionades amb les darreres factures. Per a més informació, podeu adreçar-vos a Aigües d'Argentona al 93 797 0603 o a info@aiguesargentona.cat. L'Ajuntament i la Policia Local d'Argentona han posat en marxa el pla per reactivar el cos de voluntaris de protecció civil al nostre municipi. Després d'uns anys aturats, la voluntat del cos policial i de l'associació és tenir el servei a ple rendiment a principis de l'any vinent. El president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona, Joan Molina, ha fet una crida a la ciutadania a sumar-se al projecte i ha recordat que per formar part del cos cal realitzar una formació específica a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mollet del Vallès.
4: Fer això significa una formació, perquè clar, per ser voluntari has d'anar a l'escola de bombers a preparar-te, no és, mira, m'apunto i ja està, no, s'ha de fer un curs, depenem de la policia local, però hem de conèixer el que és de la unitat a nivell interior. És una feina, però és tan interessant i tan fantàstica que val la pena fer-ho, eh?
0: Protecció Civil fa tasques d'informació ciutadana, suport orientatiu i prevenció. També dona suport als cossos de seguretat i emergències en la prevenció d'incendis i inundacions. Les persones interessades a fer-se voluntàries de Protecció Civil Argentona han d'entrar a una instància a l'Ajuntament dirigint-la a la policia local. I avui, ara sí, es dona el tret de sortida a la 14a edició del Festival Sense Portes. Aquest any la programació inclou una vintena de propostes que van des del teatre de carrer, la dansa i les titelles fins a projectes comunitaris de memòria històrica, com és l'espectacle Veus del Record. Cristina Navarro és la directora d'aquest muntatge.
5: Aquestes persones grans que de vegades estan com silenciades, donar-los veu, però no només vine a explicar i jo amb això faig l'obra o faig el projecte, sinó que tu formaràs part de tot el procés creatiu des de l'inici fins ara. I això ha estat un aprenentatge brutal per ells, per nosaltres, pels nens i nenes que hi participen i pels joves. I s'ha creat una inèrcia preciosa que crec que el públic ho plasmarà, ho veurà.
0: Les Veus del Record es representarà avui al vespre, finalment, a la sala, a causa de les previsions del temps. Hi haurà dos passis, un a 6:45 de la tarda i un altre a 9:00 del vespre. Cal fer reserva prèvia a través del web entrades.argentona.cat. Però al Sense Portes també hi haurà iniciatives d'arts visuals, com la recuperació del mural de Josep Maria Brull i l'acció Aparadors amb Història. Com a novetat, el festival incorporarà nous espais escènics, com Can Baladia i la plaça Pau Casals. La majoria d'espectacles seran de franc i d'accés és lliure a les places del centre de la vila, mentre que per algunes propostes d'aforament més reduït es manté un preu simbòlic de 4 euros o la reserva prèvia d'invitació. Tota la programació i la venda d'entrades es poden consultar al web oficial al festivalsenseportes.cat.
6: Els esports.
0: Fem ara un repàs als partits del cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona juga el seu tercer partit de Lliga Elit. S'enfronta al Martorell diumenge a 4:00 PM a domicili. El segon equip jugarà dissabte a casa contra la Fundació Esportiva Montgat. Serà a partir 8:15 del vespre. En bàsquet, el sènior femení disputa el primer partit de Lliga a casa. Ho farà davant del Jack Sants dissabte a 6:00 PM. El sènior masculí A del CBA descansa aquest cap de setmana, mentre que el sènior masculí B visita demà a Sant Vicenç de Montalt. S'enfronta al Maresme a 3 viles, serà a 7:00 PM. En handbol, el sènior masculí del Club Laietà rep demà al pavelló d'Argentona el Barcelona Sants. El partit es disputarà a 6:00 PM. I el sènior femení del Laietà també juga a casa aquest cap de setmana, però ho farà diumenge a 6:00 PM contra el Sant Cugat B. Obrim bloc de serveis. Últims dies d'inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serrallador. El termini d'inscripcions acaba el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promou la construcció i la gestió d'aquesta vintena d'habitatges en cessió d'ús. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per als artesans i creadors que vulguin participar a les fires Mercat de l'any vinent. El consistori torna a organitzar dues cites. La primera serà durant la festa major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. El centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar dels pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre a partir de les 8 del vespre. I l'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals previstes pel 23 de maig del 2027. Hi podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest 2026, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener del 2027. Les sol·licituds fora de termini quedaran excloses. I ara obrim agenda. Avui comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de carrer d'Argentona, si el temps ho permet. Fins diumenge podreu gaudir de cultura pels carrers de la vila. Dissabte, jornada de portes obertes a la Masia de Can Barrau. A partir de les 11 del matí hi haurà gincana, bitlles catalanes, vermut i dinar pels voltants de la plaça de la Pastanaga. També dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafalch, que organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i el de Mataró. El preu és d'11 euros i el punt de sortida és l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora hi ha una altra ruta, a les 10 del matí, la ruta Casa Puig, obert per obres. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de 5 euros. I en cinema, el centre parroquial ens proposa Mis Queridísimos Padres.
6: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
7: Nos ha tocado la lotería.
0: Mis Queridísimos Padres la podreu veure divendres a 8:45 del vespre en versió original i doblada diumenge a les 5 i a les 7. A més, el centre torna a oferir la possibilitat de veure la pel·lícula de moda dels últims dies, que no és altra que La bola negra. La podreu veure aquest dissabte a 4:45 i també a 7:45 del vespre. I ens espera un cap de setmana amb ambient assolellat a tota la comarca aquest divendres. Temperatures mínimes tirant cap avall, entre 15 i 20 graus, mentre que les màximes amb prou feines canviaran, movent-se entre els 21 i els 25 graus. El cap de setmana començarà amb un canvi de temps. El cel es tornarà a tapar dissabte a tota la comarca i durant el matí esperem ruixats que localment poden ser de forta intensitat i moderadament abundants. Les temperatures mínimes tornaran a baixar un escaló més, situant-se entre els 14 i els 20 graus. Doncs fins aquí el resum setmanal. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció l'Elisenda Fernández i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Que passeu un bon cap de setmana.

0: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
1: I avui amb Bernat Calvo de l'Argentona. Bernat, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, gràcies.
1: En aquesta roda política primera després de les vacances d'estiu. Feia temps que no ens veiem també perquè no hi havia hagut roda política en els últims plens. Han anat passant moltes coses i a més engeguem aquest curs, estem posant l'accent en el fet que hi ha eleccions d'aquí a uns mesos. Com ho tenim, això?
2: Bé, bueno, estem el grup d'ara estem acabant de prendre les últimes decisions i espero que aviat doncs, puguem fer públic què és el que passa amb el grup municipal al futur. Espero que molt properament així també ho farem saber a Ràdio Argentona.
1: Vinga, doncs. En un moment en què, sens dubte, la política està molt remoguda en els moments en els que estem parlant ara amb Bernat i jo en directe, no? En aquests mateixos moments hi ha un ple al Congrés dels Diputats que està debatent entorn a l'habitatge i aquests decrets que es volien aprovar i que sembla que finalment no serà així i que podrien provocar que hi hagués fins i tot un avançament electoral a les eleccions al govern de l'Estat. Això és el que s'està dient avui a totes les emissores generalistes. No sé si això li preocupa.
2: A veure, a nivell de grup municipal d'Argentona no especialment, com a secretari municipal sí, perquè som els responsables de la Junta Electoral de Zona del municipi, i per tant allà on els municipis on estic treballant jo, doncs sí que hem de portar tot aquest procés, per tant sí ens afectarà a ple nivell professional.
1: És curiós que li afecti més a nivell professional que sí. No a nivell polític. Creu que no hi ha impacte de les eleccions estatals en els municipis?
2: Sí, i tant, a veure, si hi hagués, per exemple, es deien fa uns mesos la possibilitat de que coincidís les eleccions municipals amb les generals, naturalment això té molt d'efecte, igual que el 2019, que les europees amb en Puigdemont, en Junqueras, Greta, anessin a les mateixes, el mateix dia de votació que les municipals, també crec que va influir, vull dir que una cosa no treu l'altra. Ara bé, potser és més sa democràticament que tinguem la possibilitat doncs, de jurigar unes eleccions de les altres, separar-les, i es pugui votar en clau municipal a les municipals, en clau estatal a les estatals. Però bueno, això és una opinió personal, simplement.
1: Més enllà de que això puguin separar-se i que siguin dos debats doncs, diferenciats, l'estatal i el municipal, hi ha un tema que està sobre la taula tant a nivell estatal com català, com també municipal, com és l'habitatge, n'estem parlant aquests dies, i de fet també en parlem perquè en els darrers plens municipals s'ha parlat i molt entorn al Collell i al seu desenvolupament. Ara Argentona heu estat a favor d'aquesta suspensió de llicències per intentar doncs, fer una planificació més acurada d'aquesta zona que hauria d'acollir uns 500 habitatges nous. Per què? Per què ara Argentona heu estat a favor d'aquesta suspensió?
2: Perquè, com bé dius, primer de tot és una suspensió, no és una paralització de dir no és que es vulgui dur a terme això, però sí que degut a canvis normatius sobrevinguts respecte al pla general que vam aprovar fa uns anys aquí a Argentona i la necessitat doncs, que no hi hagi una improvisació no?, per canvis legals. Jo entenc que es facin canvis legals per produir més densitat d'habitatges i tal, però clar, tot això ha afectat de ple a les previsions del Collell, no?, perquè ha augmentat la densitat d'habitatges i això implica també que potser els serveis públics s'han de redimensionar. Per tant, aquesta suspensió és de màxim un any per l'estudi de lo que es vol fer amb el pla parcial del Collell. Bàsicament és suspendre perquè no hi hagi una improvisació. Per què? Doncs perquè si després, un cop aprovat inicialment i definitivament el pla parcial del Collell, que és d'iniciativa dels propietaris, però qui l'ha d'aprovar és l'Ajuntament d'Argentona, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, a través de la Comissió Territorial d'Urbanisme, un cop aprovat definitivament, si es volguessin fer modificacions d'edificabilitat, de densitat, usos, etc., sí que es podrien generar indemnitzacions, i a més importants, perquè estem parlant del sol urbà o urbanitzable, i aquí clar, es generarien indemnitzacions reals amb un pla parcial ja aprovat definitivament. En canvi, si es vol qualsevol estudi que es vulgui fer ara, les indemnitzacions que poguessin arribar a haver-hi són mínimes, no? Potser per si et deneguen després el pla parcial i aquesta persona creïta potser que han corregut unes despeses que han resultat innecessàries, a lo millor, però això és la xocolata al lloro, cooperació amb el que es pot donar si no es fa la paralització, la suspensió de llicències i tramitació o plejament derivat.
1: Ara estem parlant de qüestions molt tècniques, però que m'agradaria saber és, ara Argentona, amb quina finalitat política de fons atura la suspensió de llicències? És a dir, els hi preocupa, com deia, per exemple, ahir la regidora Susana López, des d'aquests mateixos micròfons, que si ara es desenvolupa la zona del Collell, 500 habitatges, això suposi obrir la porta a l'especulació i que realment els ciutadans d'Argentona no puguin absorbir amb les seves necessitats 500 habitatges de cop. Està en aquesta mateixa línia de Susana López?
2: És una possibilitat real de que això passi, perquè naturalment hi hauria una previsió de fer més habitatges dels que estava previst, almenys amb densitat d'habitatges, i això provocaria naturalment que si no es fa un creixement diguéssim pautat d'acord amb les necessitats de creixement natural d'Argentona, efectivament seria un creixement que podria venir des de, molt, molt més des de fora i sobretot també un creixement a base de fons d'inversió, i on potser sí que hi hauria aquest risc de que hi hagués aquest intent de... Clar, això podria afectar a nivell especulatiu, sí. A mi m'agradaria que el poble creixés sobretot per la gent del poble, és a dir, un creixement natural, absorbible i, per tant, estructurat en fases. Això, clar, si es fan 500 habitatges de cop i volta, doncs serà més complicat.
1: Però això, a més, el fet que qui ho aprofiti sigui la gent del poble no pot determinar cap planificació urbanística, per molt que planifiquin molt bé aquesta zona, qui compri els habitatges finalment serà qui els pugui pagar.
2: Naturalment, el que sí que és veritat que si es fa, clar, si poses una oferta molt més gran de la demanda interna argentona, també es pot produir que hi hagi un creixement molt ràpid del municipi, de molta gent que pugui ser a fora, però sobretot el problema que hi hauria és que potser els serveis públics que es van pensar en el Pla General de fa uns anys no estan pensats per tant habitatges, perquè redundo un altre cop que tot això deriva d'una modificació legal que permet més densificació d'habitatges on ja està previst construir-hi, com és el Collell.
1: Vinga, a banda d'aquesta zona que ara el govern doncs, fa aquesta suspensió de llicències i per tant serà debat del proper govern que en fa, que acaba de fer, perquè recordem-ho, ho hem dit al principi, però hi ha eleccions al mes de maig. Però aquest govern també ha tirat endavant el projecte de sostre cívic a Can Serrallador, ha obert la porta que es pugui fer habitatge al veïnat de Cirés. També hi ha sobre la taula el fet que es pugui desenvolupar l'àrea del Cros

0: vols prioritzar-ho, doncs potser el primer que t'has de plantejar és si vols tenir un tècnic i a partir d'aquí doncs, fer una planificació adequada. Però sí, algun dels exemples que has posat doncs, són, crec, les línies que s'estan tirant. Algunes tenen una mica de picabaralla amb els veïns, com és el cas de Can Serrallador, però en criteri general jo penso que s'està començant a fer una feina de molts anys de que no se'n fes. També en el seu moment, com a fa més de 4 anys, ja vaig plantejar que s'adquirís a la Sareb, al Banco Mal, o també habitatges. Mm-hmm. No va ser fins anys més tard que es va fer alguna cosa amb un habitatge. Potser és insuficient, però crec que habitatges d'emergència potser serien necessaris per cas de desnonaments o cas de violència de gènere, etc. Hi hagués un pis disponible o varis. Sé que se'n va comprar un, però potser ho ampliaria una miqueta per si hi ha necessitats que puguin ser realment urgents, que un pis d'emergència, algun més. Però bueno, això són coses que vam anar llançant, algunes se'ns han fet una mica de cas, altres potser no tant, però bueno, les grans línies serà el Collell, serà el Cross, serà Can Serrallador en menor mesura, però sí, són les estratègies que s'han de tirar endavant d'acord amb el pla general que ja tenim aprovat.
1: En qualsevol cas, per tancar aquesta qüestió, els hi posa bona nota al govern per la gestió que ha fet de la qüestió de l'habitatge durant aquest mandat?
0: A veure, tenint en compte que són procediments llargs, com és el tema del dret de superfície, per exemple, que és el que tenen més embastat, sí, jo penso que han anat fent els deures, per tant, sí, els podem aprovar tranquil·lament. El que passa que també és el que dic, venim de mancances de fa molts anys que el tema de l'habitatge no s'havia tractat seriosament. I això també al final és un hàndicap, perquè no crec que puguin ara tampoc desfer tants anys d'inacció ara de cop i volta. Però sí, jo penso que s'estan posant les bases. El que potser, per exemple, s'hauria de plantejar en el cas de la Velcro, que es plantejava mantenir-la i tal. Val la pena o no val la pena? Aquí hi ha un altre discurs que potser de cara a aquestes properes eleccions hauríem de tornar a reobrir, perquè el POM actual preu per la Velcro també habitatge.
1: Posa el dubte sobre la taula. Què en pensa el Bernat Calvo? Que val la pena o no?
0: El què val la pena?
1: Mantenir-la o...
0: Nosaltres ho vam condicionar, a veure, en el govern, sobretot a la possibilitat de construir aparcament a nivell intens, gran, perquè també un altre dels problemes és el tema de l'aparcament al centre, que estem molt contents que es fessin casa amb el de la ronda exterior, que finalment s'ha fet unes places d'aparcament extres, que està molt bé, una cosa que reivindicàvem des del 2019, però més enllà d'això, clar, s'ha de conjugar les dos temes, el tema d'aparcament i el tema d'habitatge, i potser en el cas de la Velcro s'hauria de plantejar, a més, quines limitacions implicaria mantenir la Velcro pel tema de l'aparcament, però sobretot també pel tema d'habitatge. És un tema que tampoc ens podem desconèixer. És sabut que dels últims 10 anys, si traiem el cas que és completament a part de Badia del Vallès, és el municipi de Catalunya on també s'ha crescut el preu de l'habitatge en termes genèrics, no? O en termes relatius, més ben dit.
1: Sí, sí.
0: Exacte, perquè el cas de Badia del Vallès és perquè habitatge de protecció oficial que va passar a renta lliure i llavors aquí això va fer pujar de forma automàtica els preus. Però si traiem aquest cas, el cas d'Argentona era el que venia després i, per tant, és el que podem dir que és el cas número 1 i això, naturalment, és preocupant perquè la gent d'Argentona doncs, ha de tenir dret a un habitatge digne i assequible.
1: Ja que estem en aquesta qüestió, paral·lelament a l'habitatge, si ve a viure molta més gent a Argentona, hi ha d'haver redimensionar els equipaments i els serveis públics. Tot plegat ho tensionarà, no? L'àrea bàsica, la biblioteca. La biblioteca és un dels equipaments que tenim pendents. Es va aprovar en els darrers plens també crec que ja el pla definitiu, el projecte definitiu d'aquest equipament, i estava tot a expenses de que la Generalitat tingués pressupostos. El Bernat Calvo no és regidor de Cultura, però és regidor de Patrimoni, està treballant colze a colze amb el govern. En té notícies sobre si això tira endavant?
0: A veure, el projecte ja es va aprovar definitivament no fa gaires mesos, més inclús va passar pel Consell de Patrimoni que va donar l'okay, tot i que jo faig algunes reserves del projecte a nivell patrimonial que m'agradaria de cara a la legislatura que ve doncs es tinguessin en compte per la recuperació dels elements de Can Doro i Cal Guarrià, per la recuperació de la memòria històrica d'aquell espai i el memòria patrimonial. El que sé, sí, és que clar, amb l'aprovació definitiva de pressupost de la Generalitat entenc que hi ha aquest segon terç, clar, perquè pensa que el finançament, el compromís era que es dividís en tres terços. Són molts milions d'euros.
1: Diputació, Generalitat i Ajuntament.
0: Aquests són els tres terços, clar. quadraven dos dels terços, faltava la Generalitat. Jo entenc que si ara, amb l'aprovació dels pressupostos a nivell definitiu de la Generalitat, tindríem dret a

0: aquesta subvenció i llavors crec que sí que es podria tirar endavant, el que passa que clar,
1: però no té notícia pel que està
0: dient. No tinc l'última notícia, el que passa que clar, s'hauria de licitar, lo primer, ara tenim aprovat definitivament el projecte, clar, caldria tirar endavant amb la licitació de l'obra, l'obra sí, perquè la direcció ho faran l'equip redactor.
1: Vinga, anem a altres qüestions que han sortit aquests dies en els plens municipals. Ja que estem parlant també de l'àmbit cultural, el museu no és de patrimoni, però vaja, una mica li toca bastant de prop. Què està passant amb els Cantis, amb els amics del museu? Per què ara l'Ajuntament ha de fer una investigació per determinar de qui són propietat els Cantis?
0: A mi em sembla molt bé que es faci aquest procediment. És un procediment que és una potestat que té l'administració, que és el
1: però
0: de investigació.
1: Però expliquem-hi al ciutadà què està passant.
0: Està, clar, es posa en dubte qui és el propietari dels Cantis, de l'aixecada dels Cantis. Perquè hem de pensar que els amics del Museu del Canti existien des dels molt abans, bueno, abans que es constituís l'organisme autònom del museu, i per tant hi havia aquí una actuació en paral·lel entre el que seria l'Ajuntament i el Museu del Canti com a organisme autònom, i per altra banda els amics que anaven per una altra banda, tot i que estan integrats també dins del patronat del museu, i ara el consell assessor. Clar, ells diuen que hi ha tota una sèrie de Cantis que van anar adquirint ells per fer la festa i que l'agafaven. L'únic que passava és que des d'allà fa bastants anys estan amagatzemats al museu de al magatzem de la Velcro. Clar, i aquí el problema és que si no hi ha exactament, no queda bé, no estan inventariats aquests béns com a part de l'Ajuntament, i això ha provocat que l'Ajuntament doncs posés en dubte qui era el propietari i per tant ha obert un procediment d'investigació. Investigació de qui és aquest patrimoni, no? El no està inventariat. Si estigués a l'inventari municipal hi hauria una presumpció de que és propietat municipal, però com que no és així no queda clar, i em sembla molt bé que l'Ajuntament, els serveis jurídics, deixessin tirar endavant aquest procediment per esclarir-ho, perquè entenc que també els amics del museu doncs aportaran la seva documentació que tingui per acreditar que aquells Cantis són seus, i l'Ajuntament farà el mateix. També pot ser que es doni una situació, que és que alguns siguin de l'Ajuntament i uns altres siguin dels amics del museu. Per què? Doncs perquè de la forma que a mi m'ha arribat que es feia, clar, algunes reposicions les adquiria el museu com a Ajuntament, i altres, jo suposo que es refereix als més antics, els aportaven els mateixos amics, encarregaven a un terrissaire que ho feia. Total, que tot això s'ha d'aclarir, i pot ser que no sigui blanc o negre, però en tot cas hi ha una cosa que està molt clara, és que aquests Cantis, bàsicament el seu ús és pels amics del museu per fer l'aixecada. Per tant, sigui o no sigui els amics del museu, està clar que ells n'han de poder fer-ne un ús, perquè és l'ús natural d'aquests Cantis és a l'aixecada.
1: Vaja, el que jo li anava a preguntar és què canviarà que sapiguem
0: l'actualitat? És que jo crec que res, crec que al final és un conflicte que s'ha obert, però a vegades em costa entendre-ho, no? Perquè la pràctica, o sigui, abans que passés tot això, fa uns anys, el problema hi era igual i no hi havia hagut mai el problema de fons, però a la pràctica no s'havia donat cap problema, perquè, clar, doncs els amics venien, agafaven. Clar, ara s'ha donat totes unes circumstàncies que han fet més complicat l'accés directe d'aquests Cantis, i això els ha fet saltar les alarmes als amics del museu. I a partir d'aquí s'ha creat una mica aquest conflicte. Jo espero que la forma que es resolgui sigui propietat de l'Ajuntament o sigui propietat dels amics del museu, i puguin tenir un accés natural a aquests béns amb un conveni o el que sigui, i es puguin seguir emmagatzemant a la Velcro i seguir utilitzant amb certa llibertat pels amics del museu.
1: Vinga, avancem en altres qüestions, o altres qüestions que ens encallen en el passat, perquè ja fa molt temps que estem parlant de l'arbrat d'Argentona i la seva gestió. Va tornar a sortir aquesta qüestió en el ple del mes de setembre, arran de la crítica que va fer Unitat a l'informe que havia encarregat el govern de l'Ajuntament per determinar com ha de ser la poda de l'arbrat d'Argentona. Un informe que l'havia encarregat perquè el ple, per unanimitat, així ho havia demanat. Però Unitat deia, home, aquest informe, vostès els han dit, o posaven l'ombra de dubte sobre si ja havia estat una mica dirigit quin havia de ser el resultat de l'informe. Creu que això és possible?
0: A veure, a mi no em consta que hagi sigut d'aquesta manera, no?
1: Però ja li pregunto a nivell de secretari municipal, això pot passar.
0: A veure, qui elegeix els tècnics externs per redactar un informe sol ser a proposta del tècnic del RAM, no? Llavors, entenc que aquí potser qui pot decidir una mica és el tècnic del RAM. A partir d'aquí, segons el que diu les bases d'execució del pressupost i segons el pressupost d'aquest tipus de contracte, potser han demanar més d'un pressupost i justificar per què agafen un i l'altre, perquè segurament seran contractes menors, perquè no sobrepassaran els 15.000 euros aquests tipus d'informes. A partir d'aquí, jo crec que no hi ha hagut cap d'aquests problemes. El que passa que pot tenir algun el criteri d'aquest tècnic pot ser un, i a vegades és veritat que agafes altres tècnics i poden ser més sensibles a altres qüestions.
1: Doncs més enllà de l'ombra de dubte sobre què hi ha passat aquí amb l'encàrrec, què li sembla les conclusions d'aquest informe?
0: A veure, és que hem de partir una cosa. La moció que vam presentar justament a Argentona ja fa uns mesos, i que, mira, gràcies a Déu vam aconseguir doncs adoptar aquesta unanimitat, que va costar, però ho vam aconseguir, i espero doncs que s'executi bastant al peu de la lletra la moció. Clar, no demanava realment tampoc aquest informe com a tal. Una altra cosa és que s'hagi entès que aquest informe és previ. El que nosaltres demanem, entre altres coses, era el pla estratègic que ordenava el pla de verd urbà, que és aquest el que ha de fer una diagnosi carrer per donar les solucions d'acord a com executar el pla. Clar, aquest informe que s'ha fet és com una cosa prèvia, que pot ratificar el que diu el pla de verd urbà, el que digui el que sigui. Però això no treu el que s'haurà de fer realment, que és el pla estratègic que s'ha fet carrer per carrer. I aquesta és una qüestió doncs, que nosaltres entenem que s'haurà de fer igualment. I és en aquest document on te veurem realment si és un bon pla estratègic per dirimir cas per cas els casos. Per què? Perquè el carrer Marina Julià té una circumstància molt especial, no? El tenir el carrer catalogat, doncs potser s'ha d'intentar, nosaltres sempre ho hem defensat dins del que diu la fitxa, inclús sense necessitat de modificar la fitxa catalogació, es permet una esporga, jo penso, bastant profunda. El que prohibeix és la blocada curta, és a dir, la capulació, deixar-lo tot, diguéssim, despullat del tot i amb només amb els munyons aquells. Això pot fer mal a l'arbre. El que passa que hi ha criteris tècnics diversos. Hi ha qui diu que fer una brocada curta al carrer Marina Julià una sola vegada ajudaria després a controlar-lo. Per què? Perquè la resta de carrers on hi ha plataners del poble s'ha fet així i sembla que el resultat més o menys ha estat correcte. L'altre tema és el que també va comentar el Xavier Collet en el ple, que és quina quantitat, quin percentatge tenim de plàtans o plataners en el poble, no? I ja diu, home, aprofitem quan reurbanitzem el carrer Doctor Samsó per canviar el tipus d'arbre, perquè és que si no teníem un 70 o un 80% de plàtans i això era massa per temes al·lèrgens, etc. Bé, potser sí. De totes maneres, nosaltres ens fixem bastant en el que està passant a l'Eixample i concretament al carrer Marina Julià, perquè crec que s'ha de donar una solució i crec que aquí tothom ha de posar de la seva part a nivell polític, veïns i els tècnics, per intentar trobar una solució, i defenso que és possible la solució, el que passa que sempre partint de que jo no sóc un tècnic, però crec que la mateixa fitxa de catalogació permet fer inclús, jo crec, una esporga més profunditat de la que potser es fa.
1: Doncs bé, segur que serà una qüestió que se seguirà parlant, perquè després de parlar-ne en el ple també hi haurà veïns que ho van voler treure a l'apartat del públic. Anem a altres qüestions. En el ple del mes de setembre, crec que penja de patrimoni, es va portar una moció d'aprovació que s'aprova per unanimitat, que penjava del Parlament sobre el mil·lenari de Pau i Treva, ho estic dient correctament,
0: de Oliva, parlo sí, del 1027.
1: Parlo de memòria. Què és exactament?
0: Bé, és una iniciativa del Parlament de Catalunya. Nosaltres ens vam adherir naturalment a aquesta moció, perquè era una moció molt declarativa, hi havia una declaració institucional, que el que celebrava era el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, de l'abat Oliva, que ara farà 1000 anys que es van iniciar com un mecanisme, que hem d'entendre dins el context de transició de l'alta de mitjana a la baixa de mitjana. La Pau i Treva no destacava per la seva normalitat, era la gairebé l'excepció, però amb molt bon criteri l'abat Oliva va pensar que dins el mar, al voltant de les esglésies, havien de ser llocs sagrats, que hi hauria d'haver-hi uns temps de pau, no? Que no eren prohibits, doncs, era sacríleg, no?, atacar una església, però això ho van extendre a lo que era al voltant la Sagrera. Per això hi ha el llibre aquest de l'Enric Sovinyà, d'Argentona, la Sagrera a la Vila. La Sagrera a l'inici d'Argentona, de fet, dona lloc. Aquesta Pau i Treva és la que va possibilitar que nascés el poble d'Argentona, per exemple. Perquè aquesta Sagrera era aquest territori, aquestes no sé quantes metres eren al voltant de l'església, que hi havia una obligació de pau. I gràcies a això, al voltant d'aquestes esglésies es van poder constituir les primeres poblacions amb el seu mercat, perquè era un lloc on tenien legalment assegurada la pau. I això va possibilitar que pobles com Argentona, però molts més, d'aquí al voltant i més enllà de Catalunya, es beneficiessin d'aquesta disposició legal per créixer com a pobles. Per tant, tenim una gran deuda cap al Abat Oliva i cap a les seves assemblees de Pau i Treva.
1: I què és el que vam aprovar exactament? Un reconeixement a aquesta iniciativa?
0: Una declaració, clar, jo li diria com una declaració institucional, tot i que no es va aprovar com a declaració institucional, es va votar i tal, però... Bueno, no, perdona, es va llegir, no es va arribar a votar, perquè es va fer com una declaració. Llavors, simplement es va llegir durant el ple, i és un manifest de... Llavors, a la web del Parlament, ja dins això el mil·lenari a Pau i Treva, ja hi ha totes les entitats, persones que s'hi han adherit. Doncs, a partir d'ara també hi consta l'Ajuntament d'Argentona, amb molt d'orgull, sincerament.
1: El Bernat Calvo, que és advocat, que li agrada la política, però que evidentment, i això ho sabem tots, és molt apassionat de la història i sempre un llibre obert, com ve, i explica coses. Deu estar molt content com a regidor de Patrimoni que aquest cap de setmana avui es donen les claus de la masia de Can Barrau, sí, que acollirà el Calabrot d'Argent, acollirà també doncs, els veïns de Can Barrau, serà el seu espai. Bé, què n'ha de dir? Quina valoració fa de l'arranjament d'aquest equipament?
0: Doncs molt positiva, per moltes raons, per començar, perquè malgrat les obres van allargar una mica més del compte, tenia en compte que al principi de la legislatura no hi havia ni tan sols aquesta previsió de rehabilitar la masia, no estava clar. Nosaltres, jo com a regió de patrimoni, pràcticament del primer que vaig fer quan vaig entrar com a regió el juny-juliol del 23, va ser, ostres, s'està obrint un forat a una cantonada a la masia. Això s'ha d'arreglar urgentment. I sí, es va posar la primera, una macrogràfica que hi havia en aquella cantonada, però que gairebé es podia posar una mà dins, era molt preocupant perquè és que en poc temps s'havia començat a degradar moltíssim. I d'aquí va haver-hi la idea, no?, de poder rehabilitar la masia. Per què? Perquè la idea del CAU, que havien guanyat el pressupost participatiu, de muntar un nou local per ells, hi havia la idea de fer-ho a l'antic escorxador, però es veu que per problemes amb la Diputació o espai no cabia bé, i llavors va sorgir la idea de fer-ho a Can Barrau. És una idea que em va encantar perquè solucionava dos problemes a la vegada. El del CAU amb el pressupost participatiu que van guanyar i, a més, els veïns de Can Barrau també tindrien un espai en allà per fer les seves activitats. I en tercer lloc, i molt important per mi també, era un BECIL, Bé Cultural d'Interès Local, de propietat municipal, li donàvem un ús definitiu a la vegada que el rehabilitàvem i el salvàvem. Perquè ja això començava a ser... El problema de les masies és que normalment comencen a fer-se malbé per la teulada, es va fent ampliant el problema i després les humitats entren, agafen les parets de tàpia o el que sigui i ja fan malbé tota la masia. Clar, és un procés que és progressiu, però és que és progressiu exponencial. I començava a haver-hi ja un conat d'exponencialitat en el problema de la masia. Per tant, es van destinar molts centenars de milers d'euros a rehabilitar aquesta casa, però també amb una bona notícia és que vaig veure també que hi havia una subvenció que donaven doncs, per aquesta qüestió de rehabilitació del patrimoni, i vaig proposar al regidor d'Urbanisme doncs, si es volia fer, perquè no optàvem a fer una... a demanar aquesta subvenció, ja fos per la Casa Puig i Cadafalch i per Can Barrau a la vegada, perquè es podien fer per dos projectes diferents. Finalment es va parlar i es va decidir que es faria només per Can Barrau, que s'entraria, perquè ja era una cosa doncs, que s'estava portant a terme i es creia que el seu vecil doncs, també hi podria optar. I també hem d'agrair el figura de l'arquitecte municipal que també hi va posar el coll i ens van concedir 270.000 euros de subvenció, és a dir, pràcticament el màxim que ens podien donar per aquest projecte. Per tant, ha fet baixar substancialment el que haurà de portar el contribuent d'Argentona amb aquestes obres de rehabilitació. Per tant, jo penso que hem d'estar tots agraïts. Jo estic molt content i molt orgullós del que ha passat amb Can Barrau per la decisió de la rehabilitació, de salvar-la, per la subvenció que vam obtenir, per donar solució al problema del CAU, per donar també una solució als veïns de Can Barrau si necessiten reunir-se. No sé, és una d'aquestes coses que et fa sentir orgullós d'haver-te posat en política municipal, perquè és d'aquells casos, d'aquests pocs moments d'alegria i satisfacció que et dona, no? I jo la veritat que estic molt feliç, molt feliç.
1: I això aquest cap de setmana ho podrà compartir la ciutadania, perquè si el temps ens respecta, sí, doncs hi hauran activitats en tornar a Can Barrau, avui l'entrega de claus, i demà dissabte doncs, aquests actes d'inauguració i de portes obertes. té alguna... Ja sé que s'acaba el mandat, però té el... què va després de la llista? On té l'ull posat el Bernat Calvo que cal preservar en patrimoni argentí?
0: A veure, tinc un ull posat naturalment a la Casa Puig i Cadafalch, perquè s'ha d'acabar fer de moment la subfase del jardí i després procedir a l'última subfase, que és el de serveis, el de serveis d'electricitat, etc, i museografia. Uh-huh. I això seria ja per poder-la obrir definitivament i donar-li un ús definitiu. Penso que això és prioritari. Després, també salvar diverses masies, inclús algunes que estan en mans de particulars, però és una cosa que insisteixo molt des del principi de la legislatura, per poder doncs, salvar aquestes masies d'Argentona que s'estan fent malbé i que estan catalogades i, per tant, s'han de fer obres de rehabilitació amb les bonificacions de l'impost de construcció o el que sigui, però s'han de fer.
1: Doncs ho deixarem aquí, però la propera vegada li seguirem preguntant, perquè ens ha deixat una mica amb l'ai al cor, a veure què passarà amb el futur polític d'ara Argentona.
0: A veure si la propera hi pot haver alguna
1: notícia. La propera ens ho explica. Moltes gràcies, Bernat, fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Soc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de cantar.
0: La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb tres parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja, a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vist segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada i, per tant, anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar va ser una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat, per un antic camp d'oliveres, un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en Priorat és moltes coses però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat en alguns casos amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que a mesura que anem pujant el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs, hi ha molt, molt d'esforç hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. En aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest casal antic que vull dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És el monestir es basteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no? Sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no? Per desinfectar, per arrebossar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és, agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és a poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquest tast de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no? En muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la Rojal, la Rossana, el Negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central, amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? Dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Ah, això mateix, eh? Anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat, i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que, al cap d'uns 500 metres, ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i, per un camí senyalitzat, remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim, 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Els trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Obac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
4: O sigui, no va a la badà, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la badà, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'Ermita Cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local que es torna a orientar a sud i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola i, si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sa Cabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostre, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
4: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
4: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica i la comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
4: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
4: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
4: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1,5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5, si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
4: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
4: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
4: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
4: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la vuitena meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W-.

0: El parc de Torres del Paine a mi m'agrada molt. Hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses Torres del Paine, hi ha els Cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial. Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno, això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les Torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les Torres, hi ha el Lago de les Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi Chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos, que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordensfjall, i aquí vam passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament, un mirador britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Delfín. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey, però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes en una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac Poe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i, com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Sense

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
4: Molt bé, i tu, Lluís?
3: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
4: postpo. Total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
3: Que sí, que bé.
4: Nosaltres no, però la gent potser sí. No. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
3: Sí, també, també.
4: Algun dia...
3: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
4: Cuidado, eh? Sí. Molta estona aquí.
3: 2021-2026,
4: no? Fixa't, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
3: Exacte.
4: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
3: Clar.
4: Això
3: no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
4: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
3: De fet, hi són i els poden recuperar.
4: Exacte, des del principi. Si algú ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
3: Per posar-se al dia.
4: Mare de Déu.
3: Molt bé.
4: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima actualitat.
3: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa,
4: totalment,
3: perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
4: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
3: Jo la crispació em contagio super.
4: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions, no? Una mica més tranquil·les.
3: Ho intentarem,
4: clar que
3: comencem?
4: Sí. Va, doncs vinga, som-hi.
3: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, estat de convivència.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
5: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
3: Ja. Tantes coses ens passen.
5: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
4: És veritat, amb projectes super xulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
5: Exacte. Sí, tu, de fet, tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres. Així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
4: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem escollir, començant pel principi, quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
5: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna cosa més, i encara
3: escat,
5: el dia d'avui segueix sent... Sí, segueix sent actual i segueix com... Tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
3: Jo crec que el tema ho mereix. De fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies... Quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, eh?
4: Sí.
3: Ha ocupat aquest estiu. justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps, jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps està jugant en contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies, hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt, en aquest cas de Ceuta, parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
4: Oriol?
5: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no? En les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
3: Humanitari.
5: Humanitari, exacte. Ese és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
4: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no? Que s'ha anat construint al voltant de tota d'aquesta problemàtica o d'aquesta realitat.
5: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats

0: temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia, invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès
1: Exacte.
0: Aquestes imatges i aquesta utilització.
2: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no? Que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no? Deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
0: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24/7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no?, de... a favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges. No, no, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia. Per què estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma? Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara... Jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
1: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que per tant segurament està creant soroll, està creant té unes necessitats que no s'estan complint i per tant està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Uh-huh. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència perquè sembla ser que una Europa, no?, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
0: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també soc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
1: Avancem una mica perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba desgraciadament amb la mort de Miguel. No? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no?, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa... No? A mi, jo quan la llegia o quan la sentia... pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar

0: a vigilar, no?, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres...
1: I com ens vinculem,
0: com
1: no?
0: Com ens vinculem perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
2: Sí, que penses, aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè a més justament era l'inici dels mesos de Pride, no? Que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, perdó, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no?, davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, i a no ser que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de no tenim tant material com ens faria falta.
1: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que m'hem parlat també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació. És vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que, vaja, prestar-se a participar-hi.
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no?, que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no?, perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no?, i no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
2: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment... També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport, i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de ei, això és una agressió homòfoba. Anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
0: És veritat, i va passar.
2: Ho estem parlant ara, però si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
0: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no, me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Gueixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no?, on podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics, i que deien una cosa així com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, i això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades, que aquest estiu... em sembla que jo el recompte que n'he fet són 3, si no 4 ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema i jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes amb unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, si sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Uh-huh. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? Uh-huh. No sé què en penseu del tema.
2: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. O hauria de ser un espai
0: segur. De ser, clar, que
2: hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte de que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que s'estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai, és que realment ho han fet pràcticament amb tota impunitat. És en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat. Hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho. I a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això de dir, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
1: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors i els que pocs que queden sempre hi ha doncs, com aquesta sensació, no? De que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no? Perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta perquè després tornarà a haver un altre gir, no? I que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no, amb la resta de persones, no? Parlàvem de doncs aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer, és a dir, jo crec que estem vivint també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
2: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla, sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius quan te'n vas als països, per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots, i també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim, i també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que estan creats i que es creen, no? Ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no? També apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
0: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26 que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no? De Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
1: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
2: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi. I també, mira, recomanar doncs, Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
1: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
2: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que serà. Ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
1: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
0: I tant.
2: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
1: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
0: Perfecte.
1: Això és un somni fet realitat, directament podríem dir-ho.
0: Això jo no ho hagués pensat mai.
1: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify, que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
0: Sí, és veritat.
1: Però allà estem.
0: Allà estem, però no a Apple Podcast també.
1: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, també, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar,
0: exacte,
1: i cercar, totalment. A iVoox també. Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana i avui quina és la cançó que recomanem?
0: Avui ens ha proposat l'Oriol i és Lollipop de Mika.
1: Perfecte.
0: No sé si havia passat Mika per aquesta recomanació.
1: Doncs
0: mai.
1: No ho sé.
0: Doncs, m'apunto
1: si
0: tot
1: no,
0: i així que ho veuré.
1: Aquesta temporada comencem justament amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé, adeu.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: La poda dels plataners d'Argentona va tornar a ser un dels principals temes de debat en el primer ple ordinari després de l'estiu. Dilluns al vespre, l'oposició va acusar el govern d'haver encarregat l'estudi de l'arbrat a qui no tocava i el govern va respondre. Sentim primer Isidre Vinyes d'Unitat i després la resposta del regidor d'Espai Públic, Xavier Collet.
1: El compromís del consistori, al nostre entendre, evidentment, era encarregar un estudi tècnic amb l'objecte de resoldre l'enquistament que patim sobre com es tracten els arbres de carrer al poble i no un fulletó sobre com s'han de podar els plàtans. El que finalment hem rebut és una rèplica conceptual del que ja van encarregar fa uns mesos sobre la viabilitat estructural de l'edifici de la Velcro. Com era d'esperar, l'estudi diu exactament el que vostès volien que digués.
2: Vostè fa menció d'altres professionals, paisatgistes, arquitectes. És que segurament si trobéssim algun arquitecte o paisatgista per fer l'informe, també n'hi haurien molts que farien un informe semblant al que tenim ara. És a dir, el que no pot pretendre és dir que tots els paisatgistes pensen diferent de l'informe que hem tret ara i que tots els arquitectes pensen diferent de l'informe que s'ha fet ara.
0: Pel que fa a la resta del ple celebrat dilluns, en destaca la modificació de crèdit d'uns 50.000 euros, dels quals més de 32.000 es destinaran a la deixalleria municipal. Aquest equipament va rebre queixes pel seu funcionament. L'alcaldessa va explicar que hi arriben més tones de les previstes i va instar la ciutadania a presentar instàncies si consideren que el funcionament no és l'adequat, per tal d'aquesta manera de documentar totes les incidències i, si cal, aplicar penalitzacions a l'empresa adjudicatària. Al ple també es va fer evident l'enfrontament entre el govern i l'Associació dels Amics del Canti. El ple va ratificar per unanimitat un expedient per saber de qui són una trentena de càntis. Els amics van demanar des del públic que la investigació miri qui els ha fet servir des del 1953. Finalment, destaquem que es van aprovar per unanimitat ajuts per a famílies monoparentals amb despeses d'habitatge, també el reglament del servei d'atenció domiciliària i l'adhesió al manifest del mil·lenari de la Pau i Treva promogut pel Parlament de Catalunya. L'agrupament Escolta, que la Brot d'Argent, rebrà avui les claus de la seva nova seu, la Masia de Can Barrau. L'entitat, que fins ara compartia espai en una nau municipal al costat del cementiri amb greus limitacions d'aforament i d'horaris, celebra aquest canvi com un salt de qualitatiu decisiu per consolidar el seu projecte educatiu i comunitari. L'acte de l'Ajuntament d'Argentona tindrà lloc avui a les 7 de la tarda al centre parroquial i, a banda de l'entrega de claus, s'hi farà un repàs a la història d'aquesta emblemàtica masia. Des de l'agrupament Escolta, destaquen l'impacte positiu que tindrà el nou espai i un dels seus membres, en Blai Forns, remarca les millores que suposarà per al seu dia a dia.
3: Poder disposar d'un local com és Can Barrau, per nosaltres això és un gran salt qualitatiu pel que fa a la nostra capacitat de poder fer acció, de pensar altres activitats a poder fer, així com poder plantejar, per exemple, que altres entitats Escolta puguin poder venir i nosaltres cedir-los aquest espai per a poder-hi dormir, que és un reclam que ens passa sovint.
0: A banda de l'acte d'entrega de claus, demà hi haurà una jornada de portes obertes a la mateixa Masia de Can Barrau amb un ample ventall d'activitats. Gincama, jocs, mostra de bitlles catalanes, vermut i un dinar popular. Els tiquets per al dinar es poden adquirir a la llibreria Arenas. L'última factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona pels increments en l'import del rebut. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Blanco ha explicat a Ràdio Argentona que la calor extrema d'aquest estiu i el relaxament d'algunes mesures aplicades durant la sequera també han fet augmentar el consum. Assegura que aquest trimestre ha estat un dels que hi ha hagut més despesa d'aigua dels últims anys. En un ús més elevat pot fer que la factura passi a un bloc tarifari superior, tant pel que fa al consum d'aigua com al cànon, i això pot incrementar considerablement l'import final. Aigües d'Argentona també recorda que en cas de fuita els usuaris poden sol·licitar una factura rectificativa si acrediten l'avaria. La companyia assegura que està atenent les consultes i visites relacionades amb les darreres factures. Per a més informació, podeu adreçar-vos a Aigües d'Argentona al 93 797 0603 o a info@aiguesargentona.cat. L'Ajuntament i la Policia Local d'Argentona han posat en marxa el pla per reactivar el cos de voluntaris de protecció civil al nostre municipi. Després d'uns anys aturats, la voluntat del cos policial i de l'associació és tenir el servei a ple rendiment a principis de l'any vinent. El president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona, Joan Molina, ha fet una crida a la ciutadania a sumar-se al projecte i ha recordat que per formar part del cos cal realitzar una formació específica a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mollet del Vallès.
4: Fer això significa una formació, perquè clar, per ser voluntari has d'anar a l'escola de bombers a preparar-te, no és, mira, m'apunto i ja està, no, s'ha de fer un curs, depenem de la policia local, però hem de conèixer el que és de la unitat a nivell interior. És una feina, però és tan interessant i tan fantàstica que val la pena fer-ho, eh?
0: Protecció Civil fa tasques d'informació ciutadana, suport orientatiu i prevenció. També dona suport als cossos de seguretat i emergències en la prevenció d'incendis i inundacions. Les persones interessades a fer-se voluntàries de Protecció Civil Argentona han d'entrar a una instància a l'Ajuntament dirigint-la a la policia local. I avui, ara sí, es dona el tret de sortida a la 14a edició del Festival Sense Portes. Aquest any la programació inclou una vintena de propostes que van des del teatre de carrer, la dansa i les titelles fins a projectes comunitaris de memòria històrica, com és l'espectacle Veus del Record. Cristina Navarro és la directora d'aquest muntatge.
5: Aquestes persones grans que de vegades estan com silenciades, donar-los veu, però no només vine a explicar i jo amb això faig l'obra o faig el projecte, sinó que tu formaràs part de tot el procés creatiu des de l'inici fins ara. I això ha estat un aprenentatge brutal per ells, per nosaltres, pels nens i nenes que hi participen i pels joves. I s'ha creat una inèrcia preciosa que crec que el públic ho plasmarà, ho veurà.
0: Les Veus del Record es representarà avui al vespre, finalment, a la sala, a causa de les previsions del temps. Hi haurà dos passis, una a 6:45 de la tarda i una altra a 9:00 del vespre. Cal fer reserva prèvia a través del web entrades.argentona.cat. Però al Sense Portes també hi haurà iniciatives d'arts visuals, com la recuperació del mural de Josep Maria Brull i l'acció Aparadors amb Història. Com a novetat, el festival incorporarà nous espais escènics, com Can Baladia i la plaça Pau Casals. La majoria d'espectacles seran de franc i d'accés és lliure a les places del centre de la vila, mentre que per algunes propostes d'aforament més reduït es manté un preu simbòlic de 4 euros o la reserva prèvia d'invitació. Tota la programació i la venda d'entrades es poden consultar al web oficial al festivalsenseportes.cat.
6: Els esports.
0: Fem ara un repàs als partits del cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona juga el seu tercer partit de Lliga Elit. S'enfronta al Martorell diumenge a 4:00 PM a domicili. El segon equip jugarà dissabte a casa contra la Fundació Esportiva Montgat. Serà a partir 8:15 del vespre. En bàsquet, el sènior femení disputa el primer partit de Lliga a casa. Ho farà davant del Jack Sants dissabte a 6:00 PM. El sènior masculí A del CBA descansa aquest cap de setmana, mentre que el sènior masculí B visita demà a Sant Vicenç de Montalt. S'enfronta al Maresme a 3 viles, serà a 7:00 PM. En handbol, el sènior masculí del Club Laietà rep demà al pavelló d'Argentona el Barcelona Sants. El partit es disputarà a 6:00. I el sènior femení del Laietà també juga a casa aquest cap de setmana, però ho farà diumenge a 6:00 PM contra el Sant Cugat B. Obrim bloc de serveis. Últims dies d'inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serrallador. El termini d'inscripcions acaba el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promou la construcció i la gestió d'aquesta vintena d'habitatges en cessió d'ús. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per als artesans i creadors que vulguin participar a les fires Mercat de l'any vinent. El consistori torna a organitzar dues cites. La primera serà durant la festa major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. El centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar dels pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre a partir de les 8 del vespre. I l'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals previstes pel 23 de maig del 2027. Hi podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest 2026, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener del 2027. Les sol·licituds fora de termini quedaran excloses. I ara obrim agenda. Avui comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de carrer d'Argentona, si el temps ho permet. Fins diumenge podreu gaudir de cultura pels carrers de la vila. Dissabte, jornada de portes obertes a la Masia de Can Barrau. A partir de les 11 del matí hi haurà gincana, bitlles catalanes, vermut i dinar pels voltants de la plaça de la Pastanaga. També dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafalch, que organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i el de Mataró. El preu és d'11 euros i el punt de sortida és l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora hi ha una altra ruta, a les 10 del matí, la ruta Casa Puig, obert per obres. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de 5 euros. I en cinema, el centre parroquial ens proposa Mis Queridísimos Padres.
6: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
7: Nos ha tocado la lotería.
0: Mis Queridísimos Padres la podreu veure divendres a 8:45 del vespre en versió original i doblada diumenge a les 5 i a les 7. A més, el centre torna a oferir la possibilitat de veure la pel·lícula de moda dels últims dies, que no és altra que La bola negra. La podreu veure aquest dissabte a 4:45 i també a 7:45 del vespre. I ens espera un cap de setmana amb ambient assolellat a tota la comarca aquest divendres. Temperatures mínimes tirant cap avall, entre 15 i 20 graus, mentre que les màximes amb prou feines canviaran, movent-se entre els 21 i els 25 graus. El cap de setmana començarà amb un canvi de temps, el cel es tornarà a tapar dissabte a tota la comarca i durant el matí esperem ruixats que localment poden ser de forta intensitat i moderadament abundants. Les temperatures mínimes tornaran a baixar un escaló més, situant-se entre els 14 i els 20 graus. Doncs fins aquí el resum setmanal. El control tècnic ha estat en Joan Ferrés, a la redacció l'Elisenda Fernández i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Que passeu un bon cap de setmana.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Avui tenim a punt un bon farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística, oi, Mercè?
2: Sí, m'agrada això d'arqueologia, Lluís.
0: T'ha agradat, eh?
2: Aquestes paraules que diuen que estan en desús, però com que nosaltres rescatem per tornar-les a la vida, avui descobrirem tot el que amaga la paraula aviam, que és un encreuament entre a veure i vejam.
0: Tampoc no deixarem de banda la lectura. Farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial. Ideal per pujar a casa, abans d'anar a l'escola, al migdia, després de berenar, o bé a l'hora d'anar a dormir.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb ritme i bona música per fer una bona ballaruca. Recordeu que ens podeu escoltar cada setmana a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Gràcies a totes per confiar en nosaltres.
0: Així doncs, no esperem més, Mercè. Obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 592. I el primer que ens surt és...
2: Doncs el primer que surt és El fil invisible de l'aire. És un conte delicat i profund, escrit per acompanyar els més petits quan tenen preguntes grans sobre la pèrdua i el record.
0: Aquest conte ens explica la història de la Mia, una nena que té un buit molt gran al pit perquè la seva mare ja no hi és.
2: La Mia busca respostes per tot arreu, fins que la seva àvia, amb l'ajuda d'un senzill globus de colors, li ensenya una lliçó preciosa. Hi ha coses que no es veuen, però que sents quan respires i amb la brisa que ens toca la galta.
0: Una història plena de tendresa per entendre que l'amor de les persones que estimem no desapareix mai, sinó que es torna immens. Escoltem, doncs, El fil invisible de l'aire.

0: hi havia una vegada una nena que es deia Mia. La Mia vivia en una casa que, de cop i volta, s'havia tornat massa silenciosa. La seva mare havia estat malalta durant un temps i un matí de primavera el seu llit es va quedar buit. La Mia sentia un buit enorme al pit, com si li haguessin pres un trosset de cor. No entenia per què la mare ja no hi era, ni per què no podia sentir el seu riure. Així que, amb els ulls plens de preguntes, va començar a demanar a tothom.
1: On ha anat la mare? Què passa quan algú mor?
0: La Roser, la veïna del replà, li va dir que era com un viatge llarg. El mestre li va dir que era com un somni profund. Però cap d'aquestes respostes feia que la Mia es sentís millor. Ella volia saber on era allò que feia que la mare fos la mare. Un dia, asseguda al jardí amb la seva àvia, la Mia va veure un globus de color vermell que s'havia quedat atrapat entre les branques d'un petit arbust. El globus estava una mica desinflat. L'àvia, amb veu suau, la va agafar de la mà i li va dir:
2: «Mira, Mia, nosaltres som una mica com aquest globus».
0: La Mia la va mirar amb curiositat i l'àvia va continuar:
2: «El globus és el recipient. És la forma que veiem. Però el que fa ser bonic, el que fa flotar i el que li dona vida és l'aire que té dins. Sense l'aire, el globus només és un tros de goma trista».
1: «Però, àvia, quan el globus es trenca o es desinfla, l'aire marxa. I on va? Desapareix?»
0: L'àvia, somrient i tancant els ulls, li va dir a la petita Mia:
2: «No, petita, l'aire no desapareix mai. Simplement deixa d'estar tancat en un lloc petit per passar a formar part de tot. L'aire que hi havia dins del globus de la mare ara és el vent que mou les fulles, és l'aire que respires tu, és l'escalfor que ens envolta quan surt el sol. L'aire del globus deixa de tenir una forma concreta per continuar estant amb tots nosaltres. No el veiem, però ens manté vius».
0: La Mia es va quedar una estona en silenci. Va agafar una glopada d'aire ben forta, omplint els seus pulmons, i va sentir un pessigolleig càlid. Llavors va entendre que la mare no se n'havia anat a un lloc llunyà i desconegut. La mare s'havia tornat immensa. Ara, cada vegada que el vent li feia una carícia a la galta o que sentia la flaire de les flors, la Mia somreia. Sabia que la forma de la mare ja no hi era, però que la seva essència, com a l'aire, estaria sempre amb ella, formant part de cada alenada que fes durant tota la seva vida.

0: I després d'un viatge per l'aire i el record, el nostre llibre de contes ens porta directament a una altra gran aventura del dia a dia dels més petits.
1: El segon conte d'avui es diu El petó de la bona nit. És una història molt dolça sobre el moment de fer-se gran i deixar la teta.
0: És la història de la petita Blau, una nena de 3 anys que descobreix que, quan una etapa es tanca, s'obren noves maneres de rebre amor, amb carícies, amb el coixí dels somnis i amb la màgia dels petons de la seva mare.
1: És un relat ple de tendresa, ideal per a tota la família i especialment per als qui estan vivint aquest procés a casa. Som-hi, el petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare.
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...

0: encara deia amb veu fluixeta.
1: Només una mica de teta.
2: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I arribem ja al tercer i darrer conte d'avui, una història de l'Almudena Martín que ens fa reflexionar sobre la responsabilitat, la empatia i l'amor cap als animals.
1: El conte es diu La millor joguina del món i comença amb tres germans que descobreixen a la vitrina d'una botiga un personatge que sembla tenir superpoders. És en Tim.
0: Ai, però en Tim no és cap nino de plàstic, ni un robot amb piles. En Tim és un gos de carn i ossos. Aquest relat ens mostra el seu viatge des de que el veuen com una joguina passatgera fins que troba la veritable estimació i demostra quin és el seu gran superpoder.
1: És una història molt especial que ens recorda que els animals no es compren ni es llencen, s'adopten i es cuiden com el que són, part de la nostra família. Obrim bé les orelles perquè comença La millor joguina del món.

No gaire lluny d'aquí vivien tres germans amb la seva mare i el seu pare. En Jan, el germà mitjà, era divertit i molt curiós. Sempre ho mirava i ho remenava tot. Tenia 8 anys. En Nil, el més gran, feia 2 pams i mig més que en Jan, malgrat que només es portaven 3 anys de diferència. I en Max, el petit, era el més rosset dels tres. En Jan feia vàries extraescolars, una d'elles, handball. Li encantava. Un dia, quan tornava del pavelló en bici, va descobrir una botiga nova. S'hi va acostar i va quedar meravellat. Només tenia ganes d'arribar a casa per explicar-ho a en Nil i en Max. Quan ho va fer, ells també van al·lucinar. Havien descobert la millor joguina del món. Els tres germans esperaven impacients l'hora de sortida de l'escola per anar a veure. Dia rere dia, s'aturaven al mateix lloc per contemplar, bocabadats, la joguina més al·lucinant de totes les que havien vist mai. Es tractava d'en Tim, un superheroi amb uns poders extraordinaris. Podia fer coses increïbles. En Tim sempre era allà mateix, com si els esperés, amb un somriure d'orella a orella. Tot i que encara faltaven algunes setmanes perquè arribessin els Reis, aquest cop els germans tenien clar què els demanarien. Per primer cop, els tres coincidien. Volien en Tim, res més. I així va ser com, després de dies i dies d'espera, els tres germans van rebre el regal més desitjat, la millor joguina del món. Els primers dies van ser de bojos. Tots tres volien estar amb en Tim en tot moment. Les setmanes següents van jugar amb ell a totes hores. Estaven molt contents. Però al cap de molt temps van començar a cansar-se'n. Tenien ganes de tenir joguines noves. A més, en Tim ocupava molt espai. Per això el van donar a una companya de classe d'en Jan. Havia sentit parlar molt d'en Tim i dels seus superpoders. Sense entendre què passava, en Tim es va trobar d'un dia per l'altre amb unes altres mans, les mans d'una nena que no coneixia de res i que eren molt diferents de les dels germans. Al principi estava molt trist, els trobava moltíssim a faltar. Malgrat tot, va esforçar-se molt per tornar a ser la millor joguina del món. Va utilitzar els seus superpoders una i una altra vegada. Quan començava a acostumar-se a la seva nova família, la història va tornar a repetir-se. Van decidir donar-lo a algú altre. Però aquest cop no va ser tan fàcil. No trobaven ningú que el volgués. Era massa gran i no estava tan nou com al principi.

Per això van decidir deixar-lo al carrer. Segur que algú li agradaria i el recolliria. Per cert, per si no us havíeu donat compte, en Tim és un gos molt bonic i l'havien deixat lligat a un fanal del carrer. Sí, és així. En Tim és un gos de carn i ossos i no entenia què hi feia allà lligat. Havia passat el diumenge sense menjar res, espantat, i ara tenia una mica de fred. Portava tot el dia pensant que la seva família tornaria a buscar-lo. Quan se'n va adonar, ja s'havia fet fosc. Es va arraulir a terra i va deixar caure totes les llàgrimes que feia hores que s'aguantava. L'endemà al matí va aparèixer en Tomàs. Sempre s'aixecava molt d'hora, comprava el pa i el diari i anava cap a l'hort amb el seu cotxe blau fosc. En Tomàs estava una mica coix des de feia anys, caminava a poc a poc. Es va preguntar què hi feia un gos allà fora, lligat i tremolant de fred. Va pensar a trucar a la protectora perquè se l'emportessin, però li va fer tanta pena que finalment va ser ell qui se'l va quedar. Es van estimar des del primer dia. En Tim estava supercontent. En Tomàs sempre li llançava la pilota i li preparava uns menjars deliciosos. El duia cada dia a l'hort i el deixava córrer amunt i avall sense parar. El millor de tot era quan s'estiraven plegats al sofà i la caronava. El que més li agradava era posar-se panxa amunt i que el gratés. I en Tim li donava les gràcies llepant-lo sempre que podia. En Tomàs se l'estimava molt. En Tim s'havia convertit en el seu millor amic. Es passaven el dia junts. Tot sovint també hi havia la Carlota, la filla d'en Tomàs, i els dos bessons d'ella, en Biel i l'Isaac. Sempre tenien moltes ganes de veure l'avi i en Tim. Podien passar-se hores i hores jugant plegats, i així van passar els anys. Fins que va arribar un dia en què en Tomàs, que ja era molt gran, no es trobava massa bé i no es podia aixecar del llit. La Carlota el va cuidar i en Tim va estar al seu costat en tot moment. En Tim no es movia d'allà, ni tan sols menjava. Havia perdut la gana. En Tim va acompanyar en Tomàs en els últims mesos de la vida de l'avi. Tots els dies no se'n va saltar ni un. Quan en Tomàs va morir, en Tim continuava sense moure's dels peus del llit. Nit i dia s'arraulia la catifa, al costat de les espardenyes d'en Tomàs, esperant que en qualsevol moment pogués tornar al seu costat i llepar-lo de nou. Finalment la Carlota es va endur en Tim a casa seva. Els seus fills i ella van cuidar-lo i estimar-lo com ell havia fet amb en Tomàs. En Tim va ser molt feliç amb la seva família, amb en Tomàs, amb la Carlota i amb els bessons. Tots ells van entendre que en Tim no era cap joguina i van descobrir finalment quins eren els seus superpoders i els de tots els animals. Sempre estan al teu costat, des del principi fins al final. Mai t'abandonen, passi el que passi.

0: Lluís, avui porto una paraula que crec que t'agradarà molt. És una paraula que utilitzes força vegades i, de manera fàcil, et transporta cap a una de les persones que més estimes del món. Estic parlant de la paraula aviam.
1: I tant.
0: Et sents identificat amb el que he dit?
1: Doncs sí, moltíssim. La dic gairebé sense adonar-me'n quan em poso a fer qualsevol feina o quan estic a punt de començar una activitat. I és perquè s'ha convertit en un mot imprescindible en el meu dia a dia amb la meva neta Clara de 2 anys. Sempre que ens asseguem a terra per jugar o quan iniciem una nova aventura junts, ella mira fixament les joguines, somriu i diu amb molta decisió: aviam.
0: Ai, que bonica aquesta història, Lluís. Doncs mira, la paraula aviam és el resultat de dues paraules, que són veure i vejam. Diríem gramaticalment que és una interjecció amb què s'expressa la curiositat de veure el que passarà. La temença que una cosa desitjada no tindrà lloc, que una cosa temuda s'esdevindrà. Aquesta interjecció, però, aviam, cal utilitzar-la només en llenguatge oral i col·loquial. Bé, la propera setmana portem més paraules perdudes. Ara, Lluís, ens endinsem a la biblioteca?
1: I tant, Mercè, anem-hi.

0: El conte que porto avui crec que a tu també et va com en ell el dit. Estic parlant del llibre Benvingut senyor malestar. No t'ho prenguis malament, eh? Això no té res a veure.
1: Ni molt més, ni molt més.
0: Aquest és un conte sobre la criança conscient i respectuosa. Aquest conte tracta de la gelosia quan apareix un germà o una germana i la relació mare, fill o filla. Aquest conte inclou una doble pàgina final amb consells per a les famílies. Ens l'expliques una miqueta, Lluís?
1: I tant, amb molt de gust. Mira, el Max estava estrany des de que havia tingut la seva germana. No sabia què li passava i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa. Això de tenir dos fills era nou per ella. Cada dia que passava la situació es complicava més. Però llavors, pum, va aparèixer un fullet amb barret i maletí que es presentà a la família com el senyor malestar i els ajudà a detectar què els passa i com connectar de nou.
0: A veure si aquest senyor malestar pot ajudar el Max i a la seva família. Esperem que sí. Bé, per tal d'esbrinar-ho, us recomanem que descobriu el conte Benvingut senyor malestar de la Miriam Tirado, amb unes magnífiques il·lustracions d'en Joan Turú, i és editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: I així, pàgina a pàgina, història a història, tanquem per avui l'hora del conte.
1: I esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest viatge ple d'emocions. Des del fil invisible de l'aire fins als superpoders del nostre amic Tim.
0: I com sempre, fa falta una bona dosi de ritme per acabar amb un gran somriure. És el moment de fer la nostra ballaruca. Avui us deixem en la millor companyia musical, amb la festa i la rumba d'en Pot Petit i l'Andril Rombero, amb la cançó Avis i Àvies.
1: Doncs vinga, a moure el cos i a cantar molt fort. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Per avui us deixem, però, amb moltes ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 149 del Maresmejant. Sigueu tots molt benvinguts. Aquesta setmana deixeu-me que us expliqui una experiència personal que m'he trobat. Anava jo per l'autopista, viatjant per l'Empordà, i quan ja tornava cap a casa, paro compte en un dels molts indicadors que diu França, i a baix Francia, perquè tot ha d'estar en llengua catalana i en llengua castellana. No fos cas que un espanyol que viatgés per les nostres terres no trobés la bona direcció i, com qui no vol la cosa, fes cap al Congo belga per culpa dels indicadors en català. Que podria ser, eh? Jo creia que la llengua catalana era reconeguda per un idioma nacional, igualment que el gallec i que l'euskera. Doncs no, són llengües de segona divisió, que han anat sempre, que han d'anar sempre subtitulades en espanyol, com les pel·lícules. No perquè no s'entenguin, no, no, solament perquè els espanyolistes acèrrims no s'emprenyin. És així. Per això tenim tots els indicadors duplicats. En canvi, tenim indicadors i nomenclàtors en anglès i aquí ningú s'emprenya. Al contrari, això ens dona, és més cosmopolita. Tothom entén quan arriba una cruïlla que s'ha de parar perquè hi ha una senyal que diu stop. En canvi, si la senyal diu pareu, oh, la quantitat d'accidents que hi haurien seria immensa. Per exemple, també, en lloc d'esmorzar o almuerzo, perdón, desayuno, que a les Espanyes es diu així, posem brunch. I tothom ho entén i ningú protesta. Segurament és perquè entenem que l'anglès, com que es parla a Gibraltar, és també un idioma de l'Estat. No fos això, eh? Continuem parlant dels espanyols. Aquesta setmana fa 9 anys de l'1 d'octubre de 2017, en què volem votar, acte democràtic per sobre de tot, els espanyols van entendre que era un cop d'estat i varen atacar els votants amb violència suprema per part de les forces de seguretat, altrament conegudes com a Guàrdia Civil i Policia Nacional. Recordo que per complir amb l'expedient varen jutjar alguns dels policies i en les seves declaracions deien «No he visto más odio en los ojos de los votantes que los d'aquel día». Intel·ligent la policia, eh? Quina cara faries tu si quan un grup de persones, la majoria grans, eh? Gent gran, pacífica, sense cap interès de voler exercir només que el dret de votar, una camada de bèsties amb cascos i porres t'ataquessin. Quina cara faries? Tu també posaries cara d'odi? Jo diria que cares d'agraïment no era normal que em posessin. No ho he dit. Els varen declarar innocents a la majoria, i els que no, amnistiats directament. És que la policia és la policia. Cosa que els que van enxampar amb fairi o petards a casa, armes perilloses per sobre de tot, encara estan pendents de sentència. I això no és venjança, és aplicar el dret constitucional. Des d'aquell dia en què vaig estar present amb l'atac de les forces de seguretat espanyoles, que quan per la carretera veig un cotxe de la Benemèrita, cosa que abans no se'n veia mai, i ara te'ls trobes a cada 2x3, què voleu que us digui? Se'm remou l'estómac. I ara sí, me'ls miro, i me'ls miro, no ho diu a ningú, amb una miqueta d'odi i molt de ressentiment. I dels fets en qüestió, em fa 9 anys, però ho recordo com si fos avui. M'ha quedat gravat a la memòria, però cada 1 d'octubre, com que vist davant de l'escola on vàrem ser agredits, recordo el moment de l'entrada al pati de policies
en formació de tortuga. Crec que es diu així. És igual. En formació abans de l'atac. Sí, són les batalletes d'una persona d'edat, sí, però voleu que us digui una cosa? Ni oblit ni perdó.

0: arribat en aquest punt, encetarem l'agenda cultural del Maresme, que és llarga. Déu-n'hi-do, eh? Però deixeu-me acabar, donem pas de l'Anya Virtudes, que ja la tenim aquí al costat, que ha arribat ja, ella tota trafegada. Bona tarda, eh?
1: Hola, benvinguda, hola, bona tarda. Eh? Pensava que se li va passar.
0: El què?
1: El presentar-me.
0: No em passaria mai.
1: Por eso lo digo. Ya tiene una X.
0: Senyor Carles, em sembla molt bé, però podia parlar davant del micro.
2: Ah, sí.
0: Així el sentiria.
2: És que el tenia molt lluny i no...
1: Ui, pues ha sido modosito, perquè se
0: l'ha dit. La setmana passada, m'estàs dient que el programa passat no vas presentar Doña Virtudes?
2: Sí, al final.
1: Sí. Bueno, al final, porque le he hecho una mirada así como...
2: Em va fer una mirada de Doña Virtudes que vaig quedar eclipsat.
1: Claro, la caída de ojos que tengo.
0: Penso que això té una llista negra.
2: I tant.
0: Jo per això sempre ho faig. No, perquè no vull estar a la llista.
2: D'ara en endavant m'ho apuntaré, que el primer que tinc que fer és presentar-la.
0: Molt bé. Us sembla que anem per l'agenda? Comencem amb un acte... Sí, anava a dir un acte, us explico. Diumenge, dia 4 d'octubre, o sigui passat demà, eh? Tramantina. Un espectacle de dansa suspesa, en procés de creació entre la memòria i l'aire.
1: Ostres.
0: Us ha quedat clar, això?
1: A mi sí.
0: Sí, lo de la dansa...
1: Lo hacen volando.
0: Tramantina és un projecte escènic que vol homenatjar a partir del moviment a les tramantinaires, aquelles dones del Pirineu, guardianes d'una memòria herbolària que recorrien camins antics portant remeis, resina i coneixement silenciosos. Unes figures hereves d'un coneixement que, tot i no deixar constància escrita, persisteix al territori a través de la transmissió oral. És un espectacle que la Berta Baliu ha dut a terme en un procés de recerca arreu del país, escoltant àvies herbolàries i familiars de les anomenades tramantinaires.
1: Oh, doncs molt bé, sembla molt bé.
0: Sí. Doncs li direm...
3: No era el mateix que les remeieres?
0: Sí, evidentment, són... Però, diguem-ne que les tramantinaires és el nom que històricament s'ha donat a aquestes dones que baixaven del Pirineu per la tardor i que anaven pels pobles portant aquestes herbes, no portaven farigola, portaven herbes, per exemple, nosaltres tenim aquí una, anava a dir, un aprenent, no tan aprenent de tramantinaire, que és la Rosa Galí.
1: Que sabe, la Rosa, no diga eso, eh?
0: I llavors fa olis amb herbes, sí. I de més, doncs aquesta gent eren les tramantinaires. Si tirem més enrere, 1500 i així, les cremaven per bruixes.
3: Mira, t'ho anava a dir.
1: Però he dit una cosa que le voy a aclarar una cosita, perquè jo l'he provat. La farigola... Es fantástica para desinfectar. A mi gato le pegaron una zarpada en el cuello y lo curé con farigola.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: No soy tramantinaire, eh?
0: Molt bé. Doncs mireu, ja teniu un gat i es fot una esgarrapada, foteu-hi farigola.
1: Sí, màgico, eh?
0: Continuem amb l'agenda. Continuem amb l'agenda. També diumenge 4 d'octubre a les 7 de la tarda al teatre. Perdoneu una cosa que no hem dit el Tramantina, hem dit diumenge 4 d'octubre, a les 7 de la tarda a Can Gasol, Centre de Creació Escènica de Mataró. I vinga, i continuem a Mataró, també diumenge 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, al Teatre Monumental, Vientos del Pueblo. Un espectacle, Vientos del Pueblo, és en castellano, eh? Perquè algú a casa no se'n dona compte. Un espectacle del Pep Tosar que rep homenatge a la vida i l'obra de Miguel Hernández, poeta d'una intensitat i compromís excepcionals. Val? Sí? És un espectacle que dura els 90 minuts, és un espectacle, com us he dit abans, que és en castellà. Autoria, Miguel Hernández, són els seus poemes, amb la direcció d'en Pep Tosar. Dramatúrgia i interpretació Pep Tosar i Evelyn Arevalo, interpretació musical del Carles Daniel, Marc López i Èlia Bastida, escenografia del Roger Orra, espai llumínic de la Natàlia Ramos i la Gabriela Bianchini i composició, arranjaments i direcció musical del Carles Dènia.
1: Molt bé.
0: Més coses. Guillamino.
1: Guillamino?
0: Sí, això és un concert. Ara us explico. El Casal de l'Aliança, dijous 8 d'octubre, o sigui, és la setmana que ve, sí? A les 9 del vespre, al Casal de l'Aliança de Mataró. R i B és el nom del nou disc d'en Guillamino. Després de 7 anys de silenci, ha trigat 7 anys a fer aquest disc.
1: O sigui, pues serà estupendo.
0: Serà l'hòstia. Que conté les essències del ritme en blues de principis dels 90. El més ensucrat i el més soulful, l'esperit de l'època es creua amb una onada trobadora pop de guitarra elèctrica amb coros.
1: Ostres.
0: És complicat, eh?
1: Però, ser complicat,
0: però
1: sí.
0: no us ho perdeu. Si sou seguidors d'en Guillamino, doncs ja ho sabeu. Dijous 8 d'octubre a les 9 del vespre al Casal de l'Aliança de Mataró. Més coses. Divendres 9 d'octubre al Teatre del Cafè Nou, també de Mataró, 3 estrelles. Una comèdia d'una companyia que es diu Estrellades Teatre, que dius, i fan 3 estrelles, tot porta. És una onada d'aire fresc, 3 dones de mitjana edat, de personalitat i vivències diverses, es troben en un indret abstracte, en una dimensió lliure on, com a divertimento, posen en relleu les incoherències, absurditats que trampegen cada dia.
1: Ens passa molt. Passen moltes coses, eh?
0: Això ja l'estava esperant. Ja l'estava esperant. Doncs mireu, la fitxa tècnica, l'autoria i la interpretació són de la Diana Aymerich, de la Consol Calzado i de la Gisela Parra. I la direcció de la Eva Buitrago. Més coses. Divendres també, 9 d'octubre, a les 8 del vespre, a l'Ateneu Centre Cultural de Mataró, Cap lloc del tot. Cap lloc del tot entrellaça diverses històries de persones que han creuat l'Atlàntic entre Espanya i Argentina al llarg de diferents generacions. A través de testimonis, records i fotografies, l'obra mostra vides marcades per la migració, les famílies separades, la recerca d'un lloc al món, etc, etc, etc. La companyia és la companyia La Frenètica, no podria ser d'altra manera, i els membres de l'equip són la Sara Marco, la Mar Martí, la Núria Orellana, l'Àlvaro Filipuzzi, el Ramon Micó, la Laura Dafa i la Camil Latron. Aquest espectacle comptarà amb servei de traducció simultània amb llengua de signes catalana.
1: Això està molt
0: bé. Cosa que és important, sí. També. Eh? Vinga, continuem. Dissabte 3 d'octubre, o sigui demà, a les 5 de la tarda, Vila Romana, Torre Lleuder, hi ha el Lucernae, la llum de l'antiga Roma. És una activitat familiar, una visita guiada. Sabeu què eren les llànties? No són les taques. No. I per què servien?
1: Eren làmpares, no?
0: Sí.
1: Amb
0: aquesta activitat aprendrem de forma pràctica quin era el procés de creació d'una llàntia i descobrirem aquest objecte tan curiós que servia per il·luminar la casa a l'època romana. Llavors no tenia els interruptors.
1: Ni els rebuts, ni els rebuts.
0: Ni els rebuts de la llum. Doncs bé, és una activitat gratuïta amb un aforament limitat de 20 persones cada passe.
1: És xulo.
0: També, demà dissabte 3, a 6:45 de la tarda, a la presó de Mataró, la presó que evitem. Jo no he evitat mai en una presó, de moment. No ho descarto.
1: Nunca es tarde, en esta vida nunca es tarde.
0: Projecte de mediació entre art, arquitectura, per descobrir i reflexionar sobre l'edifici de la presó a través de tres activitats participatives i amb mirada crítica. Activitat per conèixer l'activitat de l'edifici, perdó, per conèixer l'arquitectura de l'edifici a partir de l'activació de tres jocs. Doncs ja ho sabeu. Si voleu anar a la presó...
1: Ah, no, no, no. No, gràcies.
0: A visitar, a visitar, a visitar.
1: Home. Ah, ni a visitar. No, no, no, no.
0: Vinga, més coses. Continuem ja. Deixem estar. Matrons, anem cap a Argentona. Argentona es representa una obra de teatre que es diu Permagel, una obra de la Victòria Spumberg que, us ho dic amb temps, és el divendres 16 d'octubre a 8:45 del vespre a la sala d'Argentona. Us ho dic amb temps perquè pugueu comprar les entrades, perquè no digueu, és que no m'has deixat temps. No.
1: Quin dia era?
0: 16.
1: 16. A quina hora? A quina hora?
0: A 8:45 del vespre. Vale. És una obra de 70 minuts. Aquesta és una obra que està basada en la novel·la del mateix nom de la Eva Baltasar, que ha sigut un llibre que s'ha venut molt. I la Victòria Spumberg està en un moment de creació que tot el que toca és un èxit. Sí? Preneu nota, el dia 16, val? Vinga, continuem. I d'Argentona anem a Vilassar de Mar, que es celebra el 34è cicle de concerts Rosa Sabater amb el duet Ad Lucem. El duet Ad Lucem. També demà divendres, dia 3 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a la Sala Cultural Maria Rosé Carrau de Vilassar de Mar. El cicle de concerts continua el 3 d'octubre, com us hem dit, a 6:45, amb el duet Ad Lucem, format per Lugo Bolívar, que és un contratenor, i la Belisana Ruiz, viola i tiorba. Ho sento molt, no m'ho pregunteu. No sé el que és una tiorba, però ho buscarem i us ho direm.
1: Tranquilo, ja preguntarem a la intel·ligència artificial.
0: Sí. Que proposarà un diàleg sonor entre tradicions i renovació a través de peces sacres i profanes inspirades en la música europea del segle XVI i XVII. També hi haurà una cloenda d'aquest cicle la propera setmana, el 10 d'octubre, a la mateixa hora, 6:45, amb actuació de del pianista Luis Fernando Pérez. El preu de l'entrada, això que li interessa sempre...
1: A mi m'interessa mucho el precio, sí.
0: És de 15 euros i es poden adquirir una hora abans del concert a la guixeta, a l'entrada.
1: Bueno, està bueno, bé, que són muchos.
0: Ara una cosa que li agradarà, doña Virtudes, tasta al Masnou.
1: Ostres, és gratis?
0: Degustació de productes de gastronomia local B+.
1: B+, i el que vol dir?
0: Ara, sí.
1: B+.
0: B+. Us convidem a degustar productes elaborats al Masnou, maridats amb vi de la Veo Alella. Això està bé, eh? Això pinta bé, eh?
1: Piques i te dan vinillo.
0: Menges al... A veure, piques? No, piques no.
1: Ah, no piques
3: nada. Sempre que surt la paraula vi se'ns alegra la cara.
0: Sempre, sempre. Preu.
1: Preu.
0: 10 euros.
1: 10 euros. I piques tot el que quieres? O catas tot el que quieres?
0: Li comprem un martell a la Virtudes perquè pugui picar tot el que vulgui, no? No, no. Ara us dic, això sembla que són... En aquesta ocasió es degustaran embotits de Can Rac maridats amb vins de la Veo Alella.
1: Ah, bueno, está bien esto, ¿eh? ¿Y cuánto vale?
0: 10 euros.
1: 10 euros, bueno.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs vinga. Continuem. 14a Fira d'Entitats del Masnou. També demà dissabte, dia 3, hi ha programada aquesta fira a la plaça de les Dones del Tèxtil, des de les 6 de la tarda fins a les 9. Sí? Una fira d'entitats. Que dius, què hi ha de nou? Res, és una mostra perquè conegueu les entitats que hi ha al Masnou. I és així.
1: Bueno, però és gratis, no?
0: Això sí.
1: Pues hay que ir, hombre, pobre gente. Todo mireu, lo que trabajan.
0: Una repetició. Abans us hem dit de que la sala d'Argentona representava Permagel el dia 16. Doncs demà, dia 3 d'octubre, es representa a la sala escènica hi ha el Bonpericot del Masnou. És que pel mateix preu feien dues representacions. És el batec de la vida, el vertigen de desaparèixer. Una dona que es defineix com a lesbiana suïcida, s'endinsa en un viatge interior en què desafia la família, l'amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de la supervivència. És complicat, eh? És complicat, eh?
1: Però... És aquesta, la de Parmagel.
0: Sí, Parmagel.
1: Ah, Parmagel.
3: Quasi que per entendre ho tindries que repetir-ho.
0: Doncs no ho repetirem. Vinga, de Masnou anem baixant cap a l'Ella i passat demà, diumenge, dia 4 d'octubre, 2:15, teatre familiar amb The Incredible Box, de la companyia La Tal. Després hi ha l'altra companyia, que és La Qual, però bueno, aquesta és La Tal.
1: La Tal, bueno.
0: Quan fa 150 anys es va estrenar The Incredible Box, va ser tot un èxit, tot i que en aquell temps la gent buscava la raresa i la deformitat a les barraques de la fira. Ells els mostraven l'excel·lència. Molt bé, em sembla molt bé que anem reparant els micròfons, aquestes coses, però la gent que està a casa va sentint un cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Senyor Carles Pereira, sembla que...
3: Tinc, com es diu allò, un
1: tic.
0: Incontinència digital.
3: No, tinc... Jo no puc estar quiet.
1: Un toc.
0: Doncs bé, us deia això. Diumenge, 4 d'octubre, 6:45, a l'Espai d'Arts Escèniques de l'Ella, The Incredible Box.
1: Ai, pues tiene que ser interesante, sí. Ara que lo pienso. Mm.
0: També es pot entrar, es vendrà entrades una hora abans a la taquilla d'aquí. Val?
1: Diumenge, ha dit, no?
0: Diumenge. I continuem. Demà dissabte, 3 d'octubre, a Canet de Mar, ballada de sardanes.
1: Olé.
0: Amb Sarda Show Electrònic.
1: Perdón? Passa aquí? ¿Qué es esto? ¿Es nuevo? ¿Moderno?
0: No, home, no és tan... No és tan... No? Exageradament, sí... Sabeu que hi ha una cobla de sardanes, que és la cobla contemporània que fa sardanes de qualsevol tema musical,
1: ho transforma en una sardana. Les convierten, anda.
0: Doncs, a Canet, demà dissabte, a les 7 de la tarda, a la Riera de Sant Domènec, a Canet no teniu pèrdua, doncs hi ha una ballada... o una tocada, digueu-li com vulgueu, de la cobla contemporània. Més coses. Continuem a Canet. Diumenge, 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, concert Trencadís amb Amant Trio a la Sala Odeon. Sala Odeon de Canet, que no cal que us digui res més, està a la plaça 1 d'octubre. A les 7 de la tarda és un concert homenatge al modernisme i Antoni Gaudí, on Amant Trio, amb la soprano Acel Mossad, el pianista Manel Ruiz i el guitarrista Ahmad Diab, ens delectaran amb un meravellós i emotiu trencadís de peces musicals de diverses cultures de la Mediterrània. Molt interessant. Continuem, i de Canet ens anem a Arenys a tocar. Diumenge, dia 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, Nena, una comèdia sobre cuidar, estimar i no perdre mai el sentit de l'humor.
1: Oi, pues me encanta. Pero eso de Nena, a mí una vez me dijeron que era despectivo.
0: No.
1: ¿Es que no? Es simpático.
0: És simpàtic. D'això és a la sala Els Seràfics d'Arenys de Mar. I continuem a Arenys. També diumenge, dia 4 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre Principal, concert de l'Ernest Prana. Gira, torno a casa. Un cantant. I continuem. Divendres, dia 9 d'octubre, continuem a Reix, presentació del llibre Danses Sagrades d'en Pompil i Massa. Sí. No rieu.
1: No, és
0: danses, que... Danses Sagrades Catalanes... A la sala d'actes de la Biblioteca d'Arenys de Mar presenta en Pompili Massa. Pompili Massa és un coreògraf i un estudiós de la dansa molt reconegut d'aquí del Maresme.
3: Però és un llibre.
0: Presenta un llibre, sí.
3: Ah, de dansa.
0: De dansa.
3: I no hi haurà cap representació de dansa?
0: No ho diu.
1: Ojo, ara hi sorpresa.
0: Però...
3: No? Igual és sorpresa.
0: Igual és sorpresa. Doncs ja ho sabeu, com us he dit abans, divendres 9 d'octubre a la sala d'actes de la biblioteca del carrer Bonaire de Arenys de Mar. I una cosa que... Ara us ho explico. A Calella, aquest cap de setmana de 3 i 4 d'octubre se celebra l'Iron Man.
3: Ah, sí?
0: Barcelona-Calella. Uf, sí. amb la qual cosa...
1: O sigui,
0: la cartera nacional 2 queda tallada amb la cosa que dius, bueno, per què han de passar els corredors? Aquests fan l'Iron Man. Jo sempre... Escolta'm, fem una trobada de gegants i tallem la Nacional 2.
1: Ui, seria precioso, ara que lo dice usted.
0: No.
1: Ah, no?
0: Si no vas amb calça curta i amb samarreta i fas molt suat, no es pot tallar.
1: La pues Nacional oiga, 2, acaba de dar una idea
0: la Nacional 2 no es pot tallar, a no ser... Perquè, esclar, llavors jo pregunto una cosa. Jo, per exemple, que vull agafar el cotxe i no puc passar pel Nacional 2, haig de passar... Ara és gratuït a l'autopista. Abans, quan tallaven la Nacional 2, també era gratuïta. Però tinc que fer més quilòmetres. Qui em paga la diferència de quilometratge?
1: Sí. Recuérdese usted, recuérdese usted.
3: Està clar que tu te solidaritzes amb l'esport.
0: No, jo no em solidaritzo amb res.
3: Oh, que vinguin
0: els senyors organitzadors de Calella que omplen els hotels i aquestes coses i que em paguin a mi la diferència de quilometratge.
1: Sí, sí. I el dolor de cabeza. Acuérdese usted en nuestros viejos tiempos. Jo tinc que dir que
3: un nebot participa.
1: Pues muy mal.
0: Em sembla molt bé. A veure, us explico. Això de l'Ironman té tres circuits, un de natació, una volta de 3,8 quilòmetres pel mar Mediterrani. El Mediterrani és de tots.
1: Que hagan lo que quieran, sí.
0: Sortida i arribada a la platja de Calella. Ja està bé.
3: Ja està bé.
0: Ciclisme. Recorregut de dues voltes en bicicleta per completar els 180,2 quilòmetres entre Calella i Montgat. Aquí és on te... Però,
1: pues que vayan por el Paseo Marítimo, ¿no? No se puede ir por el Paseo
0: Marítimo.
1: Talla
0: la Nacional 2.
1: Vaya.
0: Jo crec que hauríem de fer, no sé, una corrua de tràilers, per exemple, per la Nacional 2, i que els aparquessin allà al mig, i ja està. I per acabar, una cursa a peu, un recorregut de 3 voltes per completar els 42,2 quilòmetres des de Calella al llarg de la costa passant per Santa Susana i Pineda de Mar, que són els pobles que tenen al costat.
1: Però muchos quilòmetres,
0: Sí, doncs això és aquest diumenge.
3: Però és un cop a l'any.
1: Venga,
0: perquè em sembla perfecte. Jo l'única cosa que dic és que demanem tallar a Nacional 2 per altres coses.
3: Sí. Et posaré un exemple. La famosa cursa del Corte Inglés.
0: Això la fan a Barcelona.
3: Correcte. Comenta-li amb un barceloní, tots els carrers tallats, el transport públic que es desvia... L'única opció que li queda és el metro, perquè, claro, no es pot tallar el metro, perquè la cursa va pel carrer, no va per sol, pel d'això. Estaria en la mateixa situació amb la qual estem debatint ara.
1: Sí, sí.
0: Sí, que, bueno, però...
3: Amb un estat d'emprenyament dient per què em tallen la Nacional 2.
0: Bueno, perdona. Jo he escoltat declaracions de gent de Barcelona... que diu, escolta'm, per què hem de tallar tot Barcelona si no agafem carrer Montaner amunt, carrer Val més avall i 40 voltes per allà i ja està, no?
3: Sí, però això és el centre de Barcelona, és l'eix de Barcelona. Automàticament que talles l'eix de Barcelona, no, talles tot Barcelona.
0: No, jo accepto tot això. L'única cosa que dic...
3: Però és un cop l'any.
0: No, sí. L'única cosa que dic és que per altres activitats demanem per tallar la Nacional 2 i a veure què et diuen.
3: No estaria malament proposar una cursa de gegants des de Tallà fins a Cabrera o fins a Pineda o fins a l'Utí per la Nacional 2.
0: Per què no?
3: Perquè es podria proposar.
0: Llancem aquí la idea.
1: Oiga, es muy buena, la idea.
0: Que sí?
1: Jo mire que...
0: Va, i l'última cosa que ens queda per parlar. Benvinguts a Pagès 2026 al Maresme. Tres explotacions agrícoles, tres allotjaments, un restaurant de la comarca participen de moment en la gran festa de la pagesia catalana els dies 3 i 4 d'octubre.
1: Ole, m'encanta.
0: Entrar a l'hort on creixen les verdures que mengem, posar cara als pagesos que les cultiven, comprar directament al productor i completar la jornada menjant o dormint al territori. Aquesta és la filosofia de Benvinguts a Pagès, la festa, que torna aquests dies, 3 i 4 d'octubre, o sigui, demà, dissabte i diumenge. Benvinguts a Pagès. És una activitat, jo crec que està enfocada per tota aquella gent que es pensa que la llet surt amb tetabric, de les vaques, surt directament amb tetabric, que el tomàquet...
3: O el pollastre ben basat.
0: Que el pollastre ben basat, o aquestes coses així.
1: Está bien, y para los niños, porque los niños pocos han visto conejos o gallinas o huertos. Ven macetas. Ahora porque está muy de moda.
0: Us sembla que deixem aquí la gent de...
1: Sí.
0: Perquè continuem parlant de Benvinguts a Pagès.
1: Vale, vale, vale.

0: Com us hem dit abans, parlem de Benvinguts a Pagès i una de les activitats és el restaurant. Restaurant que es diu, la restauració que ens diuen de que hem de, aquests restaurants que participen en Benvinguts a Pagès, a part de l'agricultura ecològica, i un dels restaurants és, o un no, el restaurant és el restaurant Xalavia a Argentona, del carrer Gran número 8. I per parlar-nos del restaurant Xalavia tenim a la Núria. Núria, bona tarda i benvinguda.
1: Hola, bona tarda, bona moltes tarda. Gràcies.
0: Sou l'únic restaurant maresmenc que participa en aquest Benvinguts a Pagès d'aquest any 2026.
1: Doncs maresmenc no ho sé, Argentona segur que sí.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, quina diríem que és la peculiaritat del restaurant Xalavia perquè participa en el Benvinguts a Pagès?
1: Doncs mira, nosaltres ens hi hem volgut afegir, com vam fer fa uns quants anys també en aquesta campanya, perquè donem molta importància al bon producte i evidentment de proximitat, o quilòmetre zero si pot ser, per fer uns bons plats, un menjar. Nosaltres diem bons aliments, és un dels nostres lemes. Per fer, amb bons aliments pots fer bons plats, no?
0: Molt bé. Veig que és un restaurant que esteu obert des del 2017, o sigui que
1: sí,
0: porteu
1: correcte.
0: 9 anys ja, i que a més feu botiga de menjar per emportar també.
1: Exacte, sí, sí, ja des del principi doncs vam fer aquesta doble vessant. Un restaurant, tan sols un restaurant petit, amb una terrassa molt mona, i a part doncs tenim la mateixa local, doncs la part de takeaway, no? De menjar per emportar.
0: Molt bé, perfecte. I dintre de la vostra carta, quin diria que són els plats estrella del restaurant Xalavia?
1: Ui, n'hi ha uns quants. I mira, diria que el que triomfa a la nostra carta són plats senzills, però molt ben fets. Val? Des d'uns canelons, una crema de carbassa i moniato que té molts adeptes,
0: sí.
1: I la fem tot l'any perquè bueno, això, té molts, molts fans. Fem cuina de mercat, evidentment una mica estacional, però també fem alguna clocada d'olla a la cuina fusió amb cuina asiàtica, per exemple, un wok de verdures o un hummus o bueno, plats una mica més multiculturals.
0: I llavors, diguéssim que tots aquests plats els feu amb ingredients de quilòmetre zero.
1: Sí, procurem que hi hagi el màxim percentatge possible, no? Tenim proveïdors d'aquí mateix al poble, de la comarca i d'altres comarques de Catalunya. Tot el que podem ho fem amb aquests ingredients, perquè és la nostra manera també, a part d'obtenir bon producte, de donar suport, no? A la pagesia, que és un sector que està molt, molt maltractat en aquest país, pensem.
0: Per què és un sector que està maltractat?
1: Doncs perquè els productors se'ls exigeixen moltes tasques administratives, per exemple, molta burocràcia, hi ha molta competència deslleial, també de producte que ve de fora, preus rebentats, que sovint que no compleix normatives de pesticides, o que, en fi, hi ha molta casuística, no? Però penso que la gent que treballa bé i que són d'aquí de prop és els que hem de apostar per això, no?
0: Molt bé, però vosaltres també teniu competència, diguem-ho així, doncs, amb restaurants de menjar ràpid, coses d'aquestes que ara estan tan de moda, no? Que abans parlàvem en l'editorial de que ara s'ha posat de moda això dels brunch i d'aquestes coses així, quan resulta que la gent que ve de fora, en lloc de buscar restaurants de cuina anglesa o així, haurien de buscar cuina típica del país que visiten.
1: Sí, bé, hi ha gent de tot, eh? De gent forana, n'hi ha que aprecien també molt la cuina mediterrània i la cuina catalana i busquen ja establiments doncs, que tinguin aquesta mena de cuina. Però és veritat que s'està generalitzant molt l'ús de, bueno, el consum de producte ràpid i de mala qualitat. S'està empobrint el paladar de la població, jo crec, en general. I això doncs, va també en detriment de la gastronomia, no? Que nosaltres tenim una gran cultura gastronòmica en aquest país.
0: Bé, això de que empobrir el paladar és una cosa que me l'apunto perquè és una frase que m'ha agradat molt, perquè realment és així. Perquè
1: Sí,
0: vosaltres,
1: sí.
0: per exemple, a la carta teníeu plats típics

0: la diferenciar una cosa d'una altra, no?
1: Bueno, jo
0: Mira,
1: crec que
0: mengen pels
1: sí,
0: ulls,
1: eh? Jo
0: potser.
1: crec que sí. Lo que passa, que és el que decimos, la cocina, o sea, yo lo digo por la gente joven, yo lo veo con mi nieta, que le gusta el McDonald's y todo eso, pero cuando prueba un plato bueno, oye,
2: Sí, sí,
1: sí.
2: sí.
1: Lo que pasa que no quieren hacer lo que es diferente.
2: No, i altra cosa és que cada vegada hem perdut més la costum de cuinar a casa.
0: Això és veritat, això és
2: Això
0: veritat,
2: sí,
0: sí.
2: sigui pel temps, sigui per lo que vulguis, però vull dir,
0: Sí,
2: amb
0: sí.
2: moltes raons, però hem perdut la costum de cuinar a casa.
0: És
2: Però
0: veritat.
2: gràcies a això, doncs hi ha llocs com el Xalavia, que a part d'anar a menjar allà, també pots anar a buscar el menjar i emportar-te'l a casa, no?
1: Oh, això està molt
0: Exactament,
1: bé,
0: sí, pots encarregar i fem també petits càterings o bueno, els típics arrossos per emportar. Una mica, per exemple, ara que has comentat això de que cada cop es cuina menys, doncs també ho notem per les festes de Nadal, que aquestes matriarques cuineres que feien menjar per una colla de
2: Sí.
0: gent, cada cop en queden menys d'aquestes. I
1: Això és
0: també
1: veritat.
0: llavors les famílies busquen solucions a això en establiments com nosaltres que cuinen com de casa, però bueno, per
2: Sí,
0: emportar, no?
2: per poder suportar a casa. Doncs, bueno, queda feta la falca perquè res, d'aquí 2 dies estarem a les festes de Nadal,
0: Sí,
2: eh?
0: és veritat, ja. No ho sembla amb la calor que fa, però sí.
2: Jo el que us proposo és que, per exemple, feu una cata, per exemple, de fer uns pèsols amb sèpia, amb pèsols d'aquí de Llavaneres o diguéssim del Maresme, o amb pèsols congelats. I llavors fem una cata a veure quin trobem més bo, no?
0: Podríem fer l'experiment, sí, seria interessant.
2: Podríem fer l'experiment.
1: Oh,
0: Amb
1: mira, com ens...
0: diferents tipus de consumidor, també,
2: Sí,
0: de comensal, eh?
2: també,
0: Sí, sí.
2: també. Molt bé, doncs, escolta'm, Núria, encantats d'haver compartit aquesta estoneta amb tu.
0: Molt bé, el
2: Recordar-vos
0: plaer.
2: que el restaurant Xalavia de Argentona participa en aquest Benvinguts a Pagès 2026, aquest cap de... però participeu aquest cap de setmana amb alguna cosa especial?
0: És el 2, 3, 4 d'octubre.
2: Sí.
0: Sí, no ens han... Bueno, el que fem és potenciar, fer com un menú on serà gairebé tot de molta proximitat, d'acord? Però, bueno, jo us animo a que mireu tota la carta també, perquè, en fi, no té... No, no, bueno, trobareu
2: Núria,
0: moltes coses i
2: ho podem
0: molt...
2: mirar per internet també?
0: Sí, això l'havia.cat, és la...
2: Xalavia.cat.
0: I si no, per les xarxes, Instagram i Facebook, també ens trobareu.
2: Molt bé. Doncs res, us convidem a anar al restaurant Xalavia i si no hi podeu anar el 3, 4, 2, 3 i 4, hi podeu anar la setmana següent o l'altra o l'altra o l'altra i
0: Exacte.
2: podeu encarregar per Nadal el que vulgueu. D'acord,
0: Exactament.
2: doncs. Núria,
0: Doncs
2: moltes
0: moltíssimes
2: gràcies.
0: gràcies. Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Vinga, salut.
0: Adéu,
2: Adéu,
0: salut.
2: adéu. Continuem parlant de Benvinguts a Pagès 2026. Abans hem parlat amb la Núria del restaurant Xalavia i ara parlem amb el Roger del Petit Vaner de Vilassar de Mar. Que el Petit Vaner de Vilassar de Mar és un pagès, un productor d'horta. I parlem amb en Roger. Roger, bona tarda i benvingut al Maresmejant.
3: Hola, bona tarda a tothom.
2: Bona tarda. Què feu al Petit Vaner? Va.
3: El Petit Paner és un petit projecte d'agricultura ecològica que vam crear fa uns 14 anys a Vilassar. Personalment, jo vinc del món de l'educació social i havia treballat amb gent amb problemes d'exclusió social i un dia vaig canviar la vida i em vaig posar de pagès perquè era una cosa que ja em tirava de fer anys i vam començar amb una mà al davant i l'altra al darrere, com aquell que diu, i ara després de 14 anys som gairebé els únics pagesos d'horta que quedem al poble. O sigui, en quedem un dos més que estan a punt de jubilar-se, un a mig gas, i som una mica l'esperança que encara queda de produir verdura aquí a Vilassar.
2: Però escolta'm una cosa, quan dius això de que horta ecològica, quina diferència hi ha amb la habitual que que podem consumir.
3: La diferència quan es parla d'horta ecològica és d'intentar no... O sigui, el pagès, de norma natural, vol treure el màxim rendiment de les seves terres. I contra... com més quilos tregui, doncs millor, més es guanyarà la vida. Llavors, durant els últims 30-40 anys s'han passat en fertilitzants i en posar química en el que és els camps, perquè tothom vol treure...

0: màxim de quilos possibles. Llavors, els últims anys hi ha hagut una tendència que és de petits productors que volem tornar a fer les coses com les feien els nostres besavis o avis, allò del que es feia abans, no ens hem inventat gran cosa. I és treballar més respectant la terra i cuidant-la i deixant-la molt millor que ens l'hem trobada. I això indica que quan tu no poses tants químics a la terra, doncs treus menys rendiment en aquest sentit. Però la cuides i la verdura que treus d'aquest camp és molt més bona i té té un altre tipus de tarannà, vale? Perquè ens entenguem. Llavors, pues, jo no vull posar-li químics, no m'agrada en aquest sentit. Yeah. És principalment una miqueta la diferència entre el convencional que va buscar quilos i, bueno, però llavors, una miqueta, pues, tornar als orígens.
1: Però llavors, diguem-ho així, diguem-ne qualsevol empresa, la seva fita és, anava a dir, tindre uns guanys o, si no, subsistir. Llavors...
0: Sí, llavors això, clar, es repercuteix una vegada una mica amb el preu. No, ara mateix, per exemple, nosaltres, històricament, no sé, per un exemple, els enciams durant fa 20 anys sempre s'han vengut a un euro, sí, per dir alguna cosa, no? Sí. A molts jocs sempre una moneda de referència. Jo, quan vaig començar de pagès, un euro era un enciam per mi. Ara ens trobem un moment que per nosaltres un enciam ja l'estem venent a 80. I han canviat amb aquests 10 anys. Ens hem per què? Perquè tots els costos de no posar químics vol dir que tenim menys quantitat, és de més qualitat i busquem públic que busqui la qualitat, no la quantitat ni el preu. Llavors, per buscar preu hi ha les grans superfícies, que per això sí que és més barat, però la qualitat no és la més òptima. Llavors, una cosa és omplir panxes i l'altra cosa és alimentar-se. Llavors, nosaltres el que fem al final és augmentar una miqueta aquest preu.
2: Bueno, també cuideu la salut.
0: Sí. També, entre altres coses.
1: Oh, però llavors, no ho sé.
0: Digues.
1: Deixa'm que faci una mica d'advocat del diable.
0: Sí.
1: Llavors resulta que esteu traient un producte al mercat que és per aquí, per biopijos?
0: No és ben bé per biopijos, perquè a vegades aquest producte que compres tan barat, el que hi ha al darrere és una explotació a treballadors, val?
1: Sí.
0: I a un sistema. Llavors, el preu de les coses són el preu de les coses. Llavors, què passa? Que hi ha una tendència que veiem de molta gent que cada cop menja més ultraprocessats. Aquests ultraprocessats et provoquen que tinguis més malalties. Llavors, jo sé que aquest enciam, que és un preu just, val 80, em poden dir, no, és que és caríssim. Bueno, pues, busquem una solució amb l'administració i que ens ajudin a subvencionar part d'aquest treball per donar alimentació a la gent, no? Llavors, al final és un concepte de valors, on tu vols gastar els diners, si amb un ultraprocessat que és barat o amb un producte natural. Si és car, és un preu just. Jo no em poso si és car o barat, és qualitat. Llavors, si vols uns nutrients pel teu cos, tu els esculls on te'ls vols agafar. Jo no m'hi poso, eh?
1: Ja, no. Però, esclar, és que resulta que estem en uns moments que ja no parlem de l'habitatge, però resulta que l'habitatge que està pels núvols, resulta que si volem menjar mínimament sa, és més car. I moltes vegades el fet de no poder menjar més car no ve marcat per la intenció, per la voluntat, sinó ve marcat per la butxaca de cadascú.
0: Sí, és veritat. Mira, nosaltres els costos... Jo, per exemple, sóc un pagès, però no tinc terres pròpies, estic de lloguer. Llavors, jo també pago un lloguer per les terres, m'apliquen l'IPC, cada any pago més per les terres, cada any pago més per el segell ecològic, cada any pago més per totes les eines, cada any pago més als treballadors per l'IPC. Jo també tinc un increment general de costos.
1: Llavors,
0: què passa? Que ho haig de repercutir en algun sentit. I tot això que provoca que molts cops, molts pagesos, com és el cas, i amb el que estem parlant avui, que és el Benvinguts a Pagès, què ens agrada? Obrir la finca un dia en especial, que aquest 2-3 d'octubre que fem el Benvinguts a Pagès, perquè la gent vingui i vegi i ensenyem i expliquem totes aquestes cosetes que a vegades és una mica el tòpic de no, és que això és molt car, que això no sé què, doncs els hi expliques, els hi ensenyes i hi veus que es faci una economia circular, que vol dir que els diners que es gasten amb nosaltres es queden al territori i et donen d'alimentació i que quan hi ha una sèrie de vincles i, pues, amb els consumidors, pues, que puguin venir a l'hort i gaudir dels nostres espais i conèixer-nos i saber una realitat que veiem que dins de l'àrea metropolitana i la construcció i les vivendes i tot això, cada cop queden menys pagesos. Al final el pas que anem, ens haurem d'anar a Lleida o a Girona Profunda per conèixer pagesos, perquè cada cop s'està concentrant més l'agricultura en mans de gent més gran. I els petits com nosaltres, que els que busquem és fer biodiversitat, fer diferents tipus de llavors, recuperar coses que feia la gent fa temps que no prova, pues som els petits que ens encarreguem de gestionar aquest petit pulmó verd, que en aquest cas és Vilassar.
1: Sí,
0: Vilassar
1: sí.
0: Té molta terra, però està tot molt o abandonat o especulatiu, i que plantem i que cuidem l'entorn, plantem arbres, doncs el benvingut a pagès es va molt bé per això, per ensenyar a la gent i sobretot a la gent gran, als avis. A vegades quan venen, diuen, ostres, veuen verzes allò al terra, o veuen unes bledes, o veuen les figues, o veuen coses, diuen, els hi fa tornar una mica orígens. Però si no, estem els quatre que quedem i cada cop ens estan fotent més traves a nivell especulatiu, perquè, clar, el terra val del peles i el propietari li agradaria fer pisos, però estem allà nosaltres batallant. Parlo d'allò, però parlo una mica del sector, una mica
1: sí,
0: en general.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Pues és una mica, doncs, el Benvinguts a Pagès ens ajuda una miqueta a obrir les portes i que la gent vingui, coneixi petites realitats, no? I per què aquest ancià amb el 80? Doncs mira, t'ho explico, per això i per l'altre. Llavors, és millor comprar aquest ancià amb el 80 que no... que després una altra cosa. Hi ha supermercats que a vegades vas, l'altre dia anava a un supermercat a Mataró mirant, comprava aigua, i vaig veure que un enciam semblant al meu valia 2,40, saps? I fet una me, una... Llavors
1: clar,
0: dius, ostres...
1: Qui és que fa l'agost aquí? El
0: aquí,
1: pagès
0: aquí,
1: no, eh?
0: No, aquí el que fa l'agost normalment són els intermediaris, els que... Com cada cop el que es busca des d'Europa, no t'ho diran amb la veu alta, des dels governs i així, el que es busca a vegades és que la producció de menjar la tinguin poca gent. No els agrada que hi hagin 200.000 pagesos, ells prefereixen que hi hagin 1.000 i els controlem. I entre tots fem un preu tancat i entre tots ens gestionem, acordem preus. I quan hi ha molts petits, doncs aquests són emprenyadors i per això cada cop ens posen més traves i més coses. Però bé, bueno, com que molts cops estem per vocació, no per guanyar diners, perquè si volguéssim guanyar diners estaríem en un altre sector. Estem per vocació...
2: I vosaltres veneu per internet? Porteu a les cases?
0: Sí, nosaltres ho fem per internet i tenim la nostra pàgina web. Intentem buscar canals, però què passa? Que tenim pàgina web, elpetitvener.com, i què passa? Que quan tu busques verdura ecològica, doncs primer et sortiran els grans, no? Que són els que han posat la publicitat a internet, vull dir noms d'empreses, no? Però comences a sortir a totes, i tu surts a baix de tot en petit. Llavors, és difícil que a vegades et trobin per aquí, no? I, bueno, doncs què treballem molt? El boca a boca i la confiança, que és el que ens agrada.
1: Això és important. Això és important. Doncs escolta'm, Roger, moltes gràcies per compartir la teva experiència aquí al Maresmejant. Una cosa que abans l'has dit, però ha passat. Si volem contactar amb vosaltres, el Petit Vener...
0: elpetitvener.com, i a la pàgina web, que aquí veureu el projecte. I si no, per l'Instagram i per les xarxes ens podeu trobar. I nosaltres obrim les portes a tothom que vulgui venir a veure'ns i a xerrar. Si algun dia voleu venir a fer un programa, us invitem a que vingueu a fer el programa a casa.
1: Molt bé.
0: I veureu... La casa, no, diem que és tota la finca on estem llogant. Jo, per exemple, particularment, vinc a Mataró amb un pis, però em passo el dia a lo que és la meva, com la meva casa, que és la finca en si. I llavors, pues, em passo més temps a l'hort amb les gallines i que no a casa a vegades, no? Però, bueno, això... Però sí, estem oberts a que passin coses i contents en aquest sentit, i que ens truquin i que ens diguin i que fem, i, bueno, hem d'anar explicant la nostra història i contents, i amb il·lusió, que és l'important.
1: Perfecte, doncs, Roger... Que no perdis mai aquesta il·lusió.
2: Sí.
1: Nosaltres des d'aquí et deixem molta sort i que continueu amb tot aquest projecte del Petit Vener, d'acord?
0: Moltes gràcies. Continueu endavant amb aquest programa tan maco que feu i anem parlant. I
1: molt bé,
0: agraïts.
1: Gràcies.
2: Vinga,
0: adéu.
1: Mireu, abans ho hem explicat, el Benvinguts a Pagès, que és aquest projecte on resulta que hi han explotacions com la del Roger que ens acaba d'explicar, que és l'horta ecològica Pla d'Amunt a Palafolls, que també està dintre d'aquest projecte, o l'hort d'en Dídac de Mataró, que és del torrent d'en Piques de Mataró, que també doncs, són diguéssim, agricultures ecològiques. Dintre d'aquest altre projecte també hi ha hotels, allotjaments, diguéssim, que queden aquí, dintre d'aquest projecte de Benvinguts a Pagès, que és a l'hotel Bella Nit a Canet de Mar, del carrer Caldeta, número 15, a l'hostal Portofino d'Arenys de Mar, de la Riera Bisbe Pol 4, o les cabanes a Dos Rius, al veïnat de Can Rimbles. Per cert, els cabanes de Dos Rius els vam posar en contacte amb ells, van dir que els enviéssim un correu electrònic per poder-los entrevistar avui, però no ens han contestat. Deuen tindre molta feina i no ens han contestat. Restaurants, només hi ha el Xalavia, que ja hem parlat amb la Núria, i això és aquest projecte tan maco de Benvinguts a Pagès, que no s'acabi aquí, sinó que continuïn, que no sigui una flor d'un dia que ens recordem tots de l'agricultura ecològica i de més el 3 i 4 d'octubre i fins l'any que ve no en tornem a parlar. N'hem d'anar parlant cada dia. Ho deixem aquí, això.

0: Arribats en aquest punt, tenim la primera col·laboració de la temporada del nostre historiador, el professor Josep Chauvet. Bona tarda, benvingut, Josep.
1: Bona tarda, ben trobats.
0: I un altre cop aquí, com la temporada passada.
1: Com la temporada passada.
2: Sí, s'ha canviat el look, eh?
1: A millor, naturalment.
2: Por supuesto.
0: Molt bé. De què parlarem?
1: Bé, prèviament, doncs, abans he sentit que es parlava de Tayala Nacional, Iron Man, aquestes coses. Recordo quan es feia l'1 de maig, Mataró es tallava la General davant de l'estació, fins al tros, fins al...
0: Perdó, quan dius quan es feia l'1 de maig? La festa del treball.
1: La festa del treball, l'1 de maig, que em sembla que l'any passat no es va fer i per tant no es va tallar. Fins a la ronda i amunt.
0: Ja, però llavors podies passar per dalt.
1: Sí, però per aquests motius també es tallava.
2: Bueno, era diferent, era para bien.
0: Però a més es tallava tot el dematí?
1: No, el temps necessari perquè es reunís la gent i es comencés a manifestar. No era tot el matí.
0: Bueno, però era
2: una causa justa. Man, sí.
1: Per suposar.
2: I esto es el deporte de unos cuantos que le guste.
1: Sí. I aleshores, repenent la temporada passada, la idea és parlar dels símbols nacionals. Abans, doncs, el motiu d'aquestes petites xerrades és bàsicament, des del meu punt de vista, és per explicar fets importants de la història catalana, en aquest cas els símbols, el significat que tenen, i amb això mirar de desmitificar també que, com diria, que no explicar els fets, la interpretació correcte, que per mi és des del punt de vista català, nacionalment centrat, mirar de desfer les manipulacions, interpretacions i altres manipulacions que es fan dels fets per una raó simple, per mirar la veritat i donar, bé, menys una explicació crítica i donar informació perquè tothom tingui la seva informació i fer-se una idea crítica.
0: Però i llavors passa que cadascú s'emporta l'aigua al seu molí, no?
1: Bé, però moltes vegades es veu quan es manipula i es tergiversa, que això és el que jo miro de denunciar. I clar, els fets són els fets i es poden interpretar de mil maneres, però si s'és honest, doncs es va per aquí.
0: Va, no sé,
1: posaré un exemple, ara em ve al cap. A mesura que avança la investigació, amb la prehistòria, com es diu això, els dinosaures, ara ja està comprovat científicament que les gallines són els descendents directes del Tyrannosaurus rex, d'aquesta família.
0: Les gallines?
1: Les gallines.
2: Han encogido mucho, ¿no?
1: Sí, clar, l'evolució ha sigut així, però per estudis d'ADN i això que fan els científics i tota aquesta gent, fa 66 milions d'anys eren els Tyrannosaurus i a partir d'aquell asteroide que va caure i que va crear l'extinció, una de les 5 o 6 extincions que hi ha hagut a la història de la Terra, de 4.500 milions d'anys, doncs van evolucionar aquests dinosauris, aquesta família, me'n recordo el nom, que eren aviars. Perquè el tiranosaurus, tots aquests animals grossos, es veu que tenien plomes. no eren com els...
0: Com
1: els estruços, són de la mateixa família, i altres aus prehistòriques, de 3 metres d'alt i tot això. Sí, 4 metres o 21 tones.
0: Però no volava aquest?
1: No volaven. No, les gallines tampoc.
0: Les gallines tampoc.
2: Perdone, que les gallines vuelan.
1: Bueno, fan salts i mouen les ales.
2: Jo m'encontré a mi casa una gallina. Jo no tenia gallines,
0: Molt bé.
1: I després, doncs, bé, igual com la temporada anterior, que vam començar al setembre, vam parlar de l'11 de setembre, ara, doncs, també en vull parlar, perquè hi ha hagut novetats històriques. L'11 de setembre no ha canviat, però està clar.
0: Sol ser el mateix dia.
1: Sí, la mateixa hora, el mateix mes, però nova informació, doncs, que ens permet ser crítics, analitzar-ho i veure'n l'evolució. Doncs, ara fa poc, la Fundació Reeixida, doncs, va fer un acte i unes publicacions commemorant i honorant, en certa manera, els herois que l'11 de setembre de 1901 van ser detinguts per commemorar aquest fet. Els primers que van ser detinguts...
0: El 1901.
1: Fa 125 anys, exactament. Per tant, volien celebrar-ho, en certa manera, i van...
0: Commemorar-ho.
1: No, i en aquest cas també, en certa manera, celebrar-ho. En parlaré d'això. Per la importància històrica que ha tingut. Han fet la seva investigació, ho han publicat i bé, doncs jo ho recullo, no és original meu això, jo miro de difondre-ho. Primer, ja he explicat l'any passat i alguna altra vegada que ha sortit a Tom, l'11 de setembre no se celebra cap victòria, es commemora uns fets èpics, heroics, en certa manera. I aleshores aquests patriotes del 1901 que van ser detinguts, els primers i tal, doncs això en certa manera és una heroïcitat, en aquella època molt més cara.
0: En aquella època, el 1901, hi havia la dictadura?
1: No, hi havia la monarquia borbònica, com ara, el rabesavi de l'actual, no? Anem a explicar una miqueta els fets. L'11 de setembre és una data que ha quedat en la memòria col·lectiva des de l'endemà mateix, no? Tot això se sap. Llavors, el 1886, doncs, algun lletre ferit de la Renaixença, algun patriota, doncs van tenir la idea de fer una missa en record dels morts de l'11 de setembre. I des de 1886, l'11 de setembre, la vetlla abans, es feia una missa. Clar, en aquell temps la gent era molt més religiosa i això era una manera de, també, doncs, de poder fer un acte públic. Però amb un recinte tancat, amb esglésies i tot això. I després, doncs, també varen fer una col·lecta popular i varen fer, bueno, que un escultor fes l'estàtua de Rafael Casanova, que uns anys després va ser inaugurada allà amb tallar l'Arc de Triomf. Bueno, 1889 és quan es va construir l'Arc de Triomf, es va fer l'exposició universal en aquella zona i allà van plantar l'estàtua de Rafael Casanova. I aleshores, després de la missa, es va agafar el costum d'anar a oferir una corona de llorer. Llorer representa la victòria. Els campions olímpics de Grècia, doncs, els coronaven amb corones de llorer. O corones d'olivera, simbolitzar la pau i tal, no? I aleshores, el 1901, pels vols a la mitjanit, sortint d'un acte commemoratiu que va organitzar doncs una associació, a veure si trobo el nom,
0: estem una, buscant,
1: sí, una associació que estava dins de la Unió Catalanista, que era una federació de diverses entitats catalanistes, fundada el 1891, i aleshores es van trobar per fer una batllada patriòtica, això, i han acabat l'entitat Catalunya Avant. I després aquests joves, amb un altre grup de l'entitat Lo Renaixement, doncs van sortir del carrer Copons, sembla que és, on tenien la seu de l'entitat, van anar al passeig, ara es diu Lluís Companys, allà a l'Arc de Triomf, a fer l'ofena aquesta de les corones, no sé, una vintena llarga, no?, de joves, 1901, gent de... Hi havia de 17 anys alguns i d'altres doncs rondaven els 20. S'ha de tenir en compte que eren menors d'edat, perquè la majoria d'edat aquell temps era els 25 anys.
0: Els 25.
1: Els 25. I amb 21 anys encara eren menors d'edat, no? Però bé, tant n'hi fa. Aleshores van observar que hi havia un seren o un personatge així sospitós, que se'ls mirava i tal, un xafarder, un infiltrat o un...
0: Ara seria un mosso infiltrat.
1: Sí, sí, un mosso infiltrat. I aleshores un d'aquests doncs, se li va girar i va cridar independència. I d'altra gent doncs, també van començar a cridar i a escridassar-lo. Llavors aquest surt, demana ajuda i van venir primer tres guàrdies municipals de Barcelona, es van discutir, els van detenir, 24 detinguts, els van portar amb una comissaria.
2: Ja empezaron.
1: I després, membres d'aquesta mateixa entitat, Catalunya Avant, de la Unió Catalanista, doncs van anar a la comissaria per a interessar-se pels detinguts. I també els van detenir, els van tancar.
0: Posats tots.
1: 30 persones, passar la nit allà i l'endemà al matí els van portar pels carrers de Barcelona, escoltats amb guàrdia civil, a cavall, i amb manillars i tal, pels carrers, perquè tothom els veiés, per humiliar-los, i bé, la gent se'ls mirava i això que ha passat i tal. I en comptes de coquinar-se, quan arriben a la presó, el que fan és entrar cantant els segadors, que ja era un himne conegut, és a dir, van plantar cara. Al cap d'uns dies, clar, hi va haver moviment, els van alliberar, però amb càrrecs. Vaig a llegir de què els acusaven. De reunió il·legal i atentado a la integritat de la pàtria.
2: I de independentistes, no?
1: No, encara no eren coneguts.
0: Atentat a la pàtria. D'ahir
2: salió l'independentisme?
0: Ja és això.
1: Es deien separatistes a partir d'aquí.
2: Els noms
1: han canviat una mica, però... Però el fet era el mateix.
0: És el mateix, és el mateix.
2: Se lo estaba explicando y yo lo estaba viendo, oiga. Lo hace tan bien que yo lo iba viendo.
1: D'això es tracta. A veure si, igual com els llibres, s'ha de fer servir la imaginació i pensar les imatges. Oi?
0: Bueno, jo és que estava pensant que avui que estem tan a prop de l'1 d'octubre, que també va passar una miqueta, diguéssim això, la gent volia anar a votar, no volia fer altra cosa, acte democràtic per sobre de tot, i va vindre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i a Porrassa Olimpio.
1: I els Mossos, el que passa aquests no van pagar.
0: No.
2: No sé, però fue impresionante aquí.
1: Sí, sí, sí, sí, també en parlarem. Aleshores, arran d'aquesta actitud d'aquests patriotes, doncs van provocar un moviment de solidaritat i es va convocar uns dies després una manifestació allà mateix, a l'estàtua de Rafael Casanova. 10.000 persones, 1901, que no s'havien fet mai res amb això.
0: No hi havia mòbils, no es podia convocar per WhatsApp.
1: Boca a orella i la premsa de l'època. I a partir d'aquí, l'11 de setembre, anava a dir l'1 d'octubre, doncs es va convertir en un moviment de masses reivindicatiu al carrer, perquè ja dic abans es commemorava tancat, es fa al carrer i va agafar l'empremta que ha tingut.
0: Es va començar amb 10.000 persones i va acabar el 2017 amb 1,5 milió de persones el dia 11 de setembre.
1: Més d'un milió i mig.
0: Més d'un milió i mig.
1: Sí,
0: depèn, depèn. Si ho deia la, la policia municipal, era 30.000.
1: Sí, sí, això ja, ja ho sabem. Aleshores, això és el que s'ha de reivindicar, perquè és un fet històric i no es, no es pot interpretar d'una altra manera. Amb la dictadura de Primo de Rivera es va prohibir, a més van treure l'estàtua del seu lloc, després amb la Generalitat Republicana es va tornar a celebrar públicament l'11 de setembre i l'estàtua llavors la van posar a la Ronda, més o menys el lloc on va caure ferit Rafael Casanova, que allà és on hi havia les muralles. Després van al franquisme, es torna a prohibir, l'estàtua la fiquen en un magatzem municipal, de cara a la paret, curiosament.
2: Castigat!
1: Sí, i després amb la democràcia, doncs, tornen a posar l'estàtua i es torna a celebrar, i també l'any 32 o 35 s'estableix l'11 de setembre com Diada Nacional. Ja, per tant, i ara per acabar, doncs, alguns eren 30 joves de 21 anys, sí. I alguns que van ser agafats. Rafael Arenyes Tona, artífex de l'Escola Beicari i d'Urgell, és a dir, personatges que més endavant van tenir un paper important a la societat catalana. Jaume Arquer i Clapés, creador de l'editorial Aimà.
0: Sí.
1: Jaume Aimà i Aixala, un altre el germà, el dibuixant i il·lustrador Joaquim Bas i Guig, el pintor català Ricard Coll i Serra, el poeta i traductor Xavier de Zengoitita Bayona, a part del conegut novel·lista i autor teatral i autor dels Pastorets, Josep Maria Folch i Torres, que tenia 21 anys en aquella època.
0: Encara llavors, no havia escrit els Pastorets.
1: No, encara. I a partir d'aquí, aquests mateixos van reunir i van crear una entitat antirepressiva, que es deia la Reixa. Per tant, doncs, l'origen de l'independentisme i de la reivindicació popular i massiva de l'11 de setembre arrenca del 1901. I el 1908, amb un acte repressiu, l'Estat va aixecar les garanties constitucionals, va il·legalitzar l'associació La Reixa, va entrar per fer un escorcoll i va trobar una bandera nova, quatribarrada, amb un estel blanc en un triangle
0: blau.
1: La primera estelada que tenim notícia. I,
0: molt bé.
1: I això és tot per ara.
0: Perfecte.
2: Pues esto no lo enseñaré en los colegios,
1: ¿no? No, esclar que no, perquè no interessa. D'aquí jo vull explicar aquestes coses que no es,
2: pues es una historia
1: no,
2: muy
1: no
2: chula
1: se saben.
2: Y gente relacionada con el arte.
0: És la primera vegada que escolto que, sí? que l'independentisme ve del 1901, sí? El moviment. Que Catalunya ve.
1: El catalanisme ja existia, però esclar, aquest moviment popular i massiu ja comença a arrencar a partir d'aleshores.
0: I que Catalunya ve de l'any 900...
1: 88...
0: De l'any 900... 1000, posem així, per fer números rodons, de l'any 1000. O sigui que això a Madrid no ho saben.
1: No ho saben, no.
2: No ho expliquen.
0: Molt bé.
1: En aquell temps Madrid era majerit, musulmà.
2: Hola, toma ya.
0: Ho sap això, la Ayuso?
1: No ho crec.
2: No li diga eso, que se nos presenta con un traje de estos de baile.
0: Perfecte, doncs professor Chauvet, moltes gràcies i fins la propera, que continuarem parlant d'això.
1: Amb altres símbols, com la sardana, per exemple. Sí,
0: molt bé.
1: Ja anirem veient.
0: Val, gràcies, salut. Salut.

0: nom de les Bajar hem parlat de benvinguts a pagès, hem parlat d'història, i ara ha arribat el moment de parlar de cuina. Però aquí, nom de les Bajar, si parlem de cuina, és cuina XXL, amb el Xavier Fageda. Xavier, bona tarda i benvingut.
1: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Doncs ja veus, aquí passant l'estona.
1: Molt bé.
0: Tenim uns amics a casa que ens estan escoltant.
2: Que majos, no?
0: Que majos, sí, perquè no? ens aguanten.
1: D'això.
0: Perquè saps què passa? Que a casa nostra no ens aguanten, per això venim aquí a l'estudi.
1: Venim aquí a explicar.
0: A explicar
1: coses.
0: Batalletes. Doncs vinga. I a més tenim aquí a la taula el Xavier Fageda i també tenim el Carles Pereira, que ja el tenim d'un bon principi, que ara està tocant botonets, que no ens sentirem.
3: És que ja saps que jo sóc un cul inquiet, o sigui, jo m'agrada... Vec un botó que toco.
0: Ara se m'ha corregut alguna cosa, però ho deixarem.
1: Que no toca,
0: que no toca. Cuina XXL, de què parlarem avui?
1: Doncs avui, per l'època que estem, vaig pensar que fora interessant parlar de la verema.
0: Sí, és el moment. Bueno, no ho sé si, perquè aquest any, amb les temperatures aquestes, la cosa ha anat...
1: No, és a dir, ja s'està fent la verema, i sí que és cert que condiciona molt el clima, però clar, això ho lligarem a menjar, perquè clar, això aquí no és un programa, no és una secció agrícola, és una secció de menjar, ja li toca a algú altre fer aquesta secció.
0: Avui hem parlat de menjar.
2: Sí, no m'has fet que hablar de comer i jo no com.
0: De quilòmetre zero,
1: Bueno, a veure, al final, menjar és una de les activitats més importants de la nostra societat.
3: És un plaer.
1: Un plaer, sí.
2: Pues yo tengo que dar gracias a un vecino, que es más majo, ese sí que es majo. Ha cogido mucha uva y se ha dedicado a llevar a todos los vecinos, ya está Llenas del Vallès, un quilo de uva que me trajo, buenísima, además.
0: Perdona, pues molt malament.
1: No anem
0: de Déu, aquell.
1: Doncs a veure si ho lliguem.
2: Pues seguro que lo conocéis.
1: A veure si ho lliguem això una mica. Que, si ara ens fem una gestió d'imaginar i tanquem els ulls i pensem en la verema, a què ens imaginarem? No? Ens imaginarem rengleres de cep, de vinya, no? I gent
0: recollint el raïm, altres en els cups tirant.
1: Ah, això mateix. Sí, les mans ben enganxoses d'aquell suc, d'aquell sucre.
0: I els peus també.
1: Això ve després. Primer recollim, no? I això és ben cert, no? Però clar, no només és recollir i fer la feina, vull dir, per fer aquesta feina també ens haurem d'alimentar apropiadament, no? I d'això ja hi entrarem després, no? Haurem de fer un bon esmorzar, perquè sense un bon esmorzar...
0: Importantíssim.
1: És molt important. Això de treballar seria completament inviable. Haurem de dinar, i quan arribem a casa, doncs, també necessitarem un bon sopar per descansar i per refer-nos d'aquesta activitat, no? Aleshores, si pensem bé és això, que és la verema, que és la collita del raïm, en el nostre país això sol anar doncs, des de finals d'agost fins a mitjans d'octubre. Per tant, doncs, ara podríem dir que estem a mitja verema. Hi ha un cert criteri amb com es cull i d'on es cull el raïm. Primer es cullen les varietats blanques, que són les que farem servir per cava, que necessiten un grau més d'acidesa, també algunes per vins, però principalment per cava o per corpinats. I després venen les negres, i les darreres són les de zones més altes, on la vinya doncs, ha necessitat més temps per fer el fruit, no? Perquè no oblidem que tenim també denominacions d'origen que estan en zones doncs, més d'interior i més fredes. No? També hi passarem una mica per les diferents denominacions d'origen que tenim en el país. No? Durant segles, la verema s'ha fet a tota la comunitat, vull dir, no és una cosa que sigui exclusiva d'una certa zona. Tenim collites i tenim baremes que venen doncs, de fa molts segles i podríem doncs, reconèixer clarament doncs, bueno, doncs això, el podador, el que va amb el tallant, el que aboca doncs, en la seva cistella per portar-ho amb el transport que fos. Algunes zones encara necessiten fer servir tracció animal perquè no hi arriben els tractors, sobretot a les zones de feixes o a les zones de vinyes de muntanya, no hi pots pujar amb un tractor, per tant encara necessites doncs, la tracció animal. No? Per tant, és una feina dura. I faig un petit incís aquí perquè l'altre dia vaig veure el preu del raïm i em va semblar aberrant, no? Que, tot i que no és una secció per parlar de la part econòmica d'això, però tinguem al cap que aquest any la collita s'ha pagat a 12 cèntims al quilo.
0: A 12 cèntims?
1: Sí. Sí.
2: Però el preu de venda...
1: Clar, aleshores...
0: A veure, jo que m'agrada menjar raïm com a fruita, crec que l'he pagat una miqueta més car.
1: Correcte. Eh? Aleshores... Si més no, ho deixo aquí per fer aquesta reflexió de dir, si el senyor que ha treballat la terra, ho l'ha cultivat, ho ha collit i després ho ha portat a vendre, li han pagat a 12 cèntims al quilo, tots anem a la benzinera a posar benzina i gasoil, doncs aquest senyor també deu posar gasoil al seu tractor, als seus camions, etc. I després, el que tu dius, quan anem al supermercat, no el paguem a 12 cèntims al quilo. I el vi que comprem tampoc el paguem a 12 cèntims al quilo. No? Per tant, no fa falta ser doncs, una eminència en economia per veure que aquí hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar.
0: Hi ha algú per aquí al mig que...
2: Intermediario se llama eso.
0: Ah.
2: Sí.
1: Aleshores, doncs, bueno, aquí ho deixo. Si més no, perquè empatitzem una mica... Doncs, amb tota aquesta gent que es dediquen,
2: además,
1: que es dediquen a la vinya.
2: El trabajo que tiene la vinya.
4: D'això, perdó, històricament, els soviets, quan van agafar el poder, en els intermediaris els penjaven.
2: Oh, bona idea.
1: És una bona idea. És una bona idea, tanmateix, socialment mal vista. Però, però és eficaç, perquè resol... gran part del problema de forma dràstica, però potser hi ha alguna sèrie d'impediments socials que no ens ho deixen fer.
0: Sí.
1: Doncs bueno, podríem dir que tenim moltes vinyes, doncs és veritat, que es cullen a màquina i això també ho fa eficient, però alhora també implica una despesa important. No? A Catalunya tenim 11 denominacions d'origen, moltes ens sonaran, incloc aquí també doncs, la denominació d'origen cava, tot i que no és íntegrament Catalunya. En aquest moment doncs, es pot dir que es fa cava a Extremadura o es fa cava a les Canàries, no? Perquè també la denominació d'origen ho permet. D'aquí ve doncs, que al final doncs, acabés sortint doncs, una marca, un segell diferent que cridés l'atenció sobre això i volguessin recalcar doncs, que el raïm i el cava fet a Catalunya i en concret al Penedès doncs, en diguessin corpinat. No? I l'altre doncs, que em puguin dir cava, però no em podran dir corpinat.
0: I el vino espumoso?
1: El vino espumoso o l'espumante que venen els italians o d'altres coses, no? Que no vol dir que siguin dolents, és a dir, poden ser molt bons, però com a mínim hauríem de ser capaços de diferenciar doncs, que les denominacions d'origen ens han de portar a claretat sobre l'origen del raïm i de com s'han fet les coses. No?
0: I el que fan a Extremadura es pot dir cava?
1: Sí, de fet n'hi ha que en diuen cava, és a dir, una mica potser el problema, eh? No sé si és la paraula adequada, que ha tingut aquesta denominació, que al final li pots dir cava tantes coses que potser perds una mica l'essència, que no vol dir, repeteixo, que sigui dolent, però ja que hi havia doncs, una denominació prou concreta i que tothom la tenia molt identificada amb Catalunya, doncs potser hagués estat bé que s'hagués quedat així.
0: Llavors, una pregunta. Si, per exemple, agafem i podem fer un vi negre, li podem dir Rioja?
1: No.
0: Ah.
1: No, és a dir, però això no és una, diguéssim, En aquest cas, aquest tret al peu ens l'hem fet nosaltres mateixos, perquè els senyors de la Rioja, amb molt bon criteri, van diferenciar doncs, Rioja, Rioja Alta, i van delimitar i van definir una normativa sobre la que el raïm que utilitzaran per fer el seu vi i poder-li dir Rioja, doncs ha de ser d'una determinada zona i només un X percentatge pot venir d'algun altre lloc, no? Al final són ells els que ho defineixen. En aquest cas, doncs, bueno, els senyors del Cava doncs, van creure que era millor obrir i fer doncs, una zona més àmplia. No? Clar, geològicament, ja en algun moment, en un altre programa fa uns mesos enrere en vam parlar, no? Doncs, clar, què té que veure geològicament i climàticament doncs, una vinya de, el Penedès amb una vinya doncs, d'Extremadura o de... la Castella-La Manxa, doncs probablement res, o molt poc, no? Per tant, doncs, bueno, potser aquí s'ha pervertit una mica el fet de,
0: això
1: de la denominació, no?
0: Crec que és allò que ha dit abans el professor Chauvet. La culpa la tenen els francesos, que van eliminar la guillotina massa
1: aviat. O no van acabar la feina.
0: No van acabar la feina. La van començar, però no la van acabar.
1: Si continuem amb denominacions d'origen, aquesta ens sonarà a tots. Doncs el Priorat és una de les grans, és una de les més conegudes, i que comparteix, juntament amb el que abans en parlàvem, amb la Rioja, la seva denominació d'estat. Tant Priorat com Rioja tenen aquesta denominació juntament d'estat, no? El seu secret bàsicament radica doncs, en el terra on està, no? És a dir, el fet de tenir la licorella, tenir aquella pissarra fosca, fa que doncs, això doncs, dongui unes varietats doncs, de raïm que tenen unes peculiaritats diferents d'altres, no? Com la Garnatxa, el Carinyena, són dos dels negres potents que tenim en aquesta regió, no? En aquesta zona. També tenim el Montsant, que envolta el Priorat i fa una mica com de corona. Comparteix també varietats amb el Priorat, també la Garnatxa i el Carinyena, però té altres varietats, no? També els terres argilosos i calcaris doncs, fan que li dona altres... I també té algú de licorella, fan que li doni altres matisos, no? I aquí hi ha un fet curiós, que també té una tradició, que jo no ho sabia, vull dir, buscant informació m'ha sortit i m'ha sobtat, que té una traducció jueva, que fan que consideren que és un vi kosher. És a dir, el fet de treballar-lo doncs, amb el calendari jueu,
0: sí.
1: És a dir, que descansen el dissabte i treballen el diumenge, doncs, li dona aquesta... connotació, que no ho sabia.
0: Però
1: que, doncs,
0: només la denominació kosher només és perquè treballen...
1: En aquests casos sí, perquè com que no hi ha altres components, és a dir, amb altres productes alimentaris, doncs has de garantir que, el cas que conec, no sé, doncs, tot el que porta llet, doncs, bueno, doncs la llet de vaca ha de complir unes determinades condicions, els formatges ha de complir unes determinades condicions. Clar, en el cas del vi, com que al final es no redueix, té...
0: sí.
1: Es redueix la limitació per dir-ho que és kosher, no? Suposo que ve doncs, que hauria d'haver una comunitat jueva rellevant en aquesta zona i van decidir-ho així, no? Però bueno, seria una peculiaritat, no? També tenim l'Empordà, que aquí doncs, també té una altra connotació important, doncs, que és el fet dels vents, aquestes serres de tramuntana que assequen el raïm i que doncs, bueno, també el protegeixen dels fongs, no? El raïm pateix molt per fongs. Per tant, doncs, les zones de vent fan que els fongs no s'hi sentin tan còmodes i no hi puguin ser-hi, no?
3: Vol. I escampin la boira.
0: Escampin la boira.
1: Però, clar, també fa patir, perquè quan fot aquestes batzegades de vent, doncs, engeguen l'aire tota la feina, no?
0: Bueno, engeguen l'aire i engeguen les pedres i engeguen moltes coses, eh? Perquè quan bufa la tramuntana... Escolta'm, s'aixeca tot, eh?
3: Pedres a les butxaques.
1: I no podria anar... No ens podríem oblidar del Penedès, que com ja n'hem fet abans una mica d'esmena amb el tema dels caves, doncs no m'hi extendré, els costers de Segre. I aquí és on trobem aquesta part també més relacionada amb la part del menjar que hi entrarem després, no? A l'Ella, que és una de les petitones, però tot i així doncs, té força, és força coneguda.
0: És la nostra, és la
1: maresmenca. És la nostra, és la del Maresme, tot i que com a denominació d'origen també s'han pres algunes llicències i a l'hora d'agafar el mapa sí, també hem fet ratlles sí, que...
0: Vallès...
1: Ah, això. Sí, han fet sí, unes ratlles que s'han anat una mica de la comarca, eh? Però bueno, anem a dir, es manté dintre d'un entorn...
0: Històricament, històricament agafava només un trosset del Maresme.
3: De l'illa, sí, sí, només un trosset de l'illa.
1: Bueno, a l'Ella, Montgat, Tiana, sí, sí, sí. Tota aquesta
0: tota
1: zona.
0: Tota aquesta part, sí, però ara després va començar a agafar tot el Maresme fins al Tordera i ara ja...
3: Part del Vallès.
0: Part del Vallès.
1: Però també és veritat que urbanísticament no ho hem fet gaire bé i tampoc els hi hem deixat gaire tros per poder cultivar, perquè potser podríem dir que hi ha més urbanitzacions que camps de vinya.
0: Bueno, parlàvem abans, a primera hora, que hem parlat amb un pagès d'aquests ecològics que està a Vilassar de Mar, que ha llogat les terres per fer de pagès, i és clar, és més rendible que hi facin cases adosades i coses d'aquestes que no pas... Bé, no agrària, eh?
1: No ho sé, no ho sé. És a dir, per la butxaca d'algú potser sí, ara per el benestar no, comú no, per, no tinc molt clar.
0: Per la butxaca del propietari de la
1: segur,
0: terra.
1: Segur, segur. Però pel benestar comú no sé pas si...
0: Evidentment que pel benestar comú, sobretot dels que mengem la verdura que es cultiva aquí, molt millor.
1: I que parlant de verdura i tornant als preus, ahir... Quasi em salten les ulleres, eh? Al mercat Tacuba Mataró. Mongeta tendra, 14 euros.
2: Sí, sí, sí.
1: I no parlava anglès, la mongeta?
0: No parlava anglès.
1: No.
3: Ni tenia currículum.
1: No. Mongeta tendra. Mongeta tendra tirant a fava, perquè a més no
3: hi ha... I a Granada.
1: Sí, sí.
3: No.
2: Jo dic una cosa. El Estado tendría que controlar esto, porque te vas a comprar judía, y la que está más económica, es de Marruecos.
0: Bueno.
2: O sea, que encima está saltándose...
3: ¿Puede decirme usted alguna cosa que regule el Estado?
2: Nada, pero que
3: pues
2: empiece.
3: Ya está, pues
2: yo me he montado un huerto urbano.
0: Perdón, yo sí, Pucti.
2: Diga.
0: Las declaraciones de renta.
2: Ah, sí, eso no
1: sí,
2: perdona.
1: No, això...
2: Controla que no veas.
1: Capítulo, això és un altre capítol, aquí. Estan començant a sortir mort de l'armari.
3: Sí. Tot començant per les mongetes.
1: I això que anàvem a parlar de menjar,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, però... sí. Pero yo huerto urbano tengo y he comido hoy precisamente, mira, no he cogido muchas este año porque con la calor, pero solitas han criado, ¿eh?
0: Bueno, doncs escolta'm una cosa, si vostè té un hort urbà,
2: sí, sí.
0: Doncs a veure si es nota.
2: Sí, no puedo hacer que note.
1: Porque le donan raïm y no importa, l'huerto urbà.
2: Ara, sí, no, el raïm me quedé muerta, hasta me dio ilusión, tú.
3: De 6 mongeteres plantades... pots arribar a treure més de mig quilo de mongeta diària.
2: Ja. Bueno, yo tengo 2 por probar.
0: Jo és que al balcó de casa no sé si sortiria.
2: Perdona, pues sí, también sí, mi primo penso, es muy práctico. En su casa no tiene flores.
1: Penso que hi hem de pensar més en aquestes coses, és a dir, no parlo ara de que ens convertim en autosuficients, etcètera, etcètera, perquè probablement està fora de l'abast de moltes persones, no? Però coses com aquestes que has dit no estan tan lluny.
3: No
1: és a dir, doncs un podrà plantar mongetes i l'altre podrà plantar tomaqueres i el que sigui, no? Però hi ha molta cosa que crec que amb una superfície molt petita és perfectament viable, no? Em deixo una curiositat sobre l'Ella. Segurament haureu sentit a parlar de la pansa blanca.
0: Sí.
1: Sí. Doncs és el xarel·lo.
3: Sí.
1: No és...
0: No
1: un altre. Igual que passa amb els peixos. Igual que passa amb els peixos,
0: que cada
1: 50 metres de costa tenen un nom. En aquí no és cada 50 metres, però sí que els senyors de l'Ella doncs, van creure oportú diferenciar-se i la pansa blanca i el xarel·lo...
0: Clar, perquè llavors ells són els únics que tenen pansa blanca.
1: Bueno, al final li poden dir el nom que vulguin.
3: No? És els únics que han optat comercialment per dotar a un xarel·lo d'un nom comercial.
0: Sí, sí.
3: El pansa blanca, tinc entès que no deixa de ser una marca comercial d'una ampolla de vi.
1: No, és el nom que li donen al...
3: És el nom
1: sí,
3: que li donen
1: al raïm. Sí.
0: El raïm, la varietat, pansa blanca.
3: És que l'ampolla es diu pansa blanca, vull dir...
1: Pot ser que hi hagi una marca així, però...
3: No, l'ampolla de l'Ella es diu pansa blanca. L'he tingut i...
1: Sí, sí. No,
3: i és pansa blanca. I és bo, és molt bo.
1: No, és el xarel·lo.
3: És el xarel·lo, sí.
1: Aleshores, Podríem parlar de Terra Alta, podríem parlar de Conca de Barberà, el Pla del Bages, que el Pla del Bages també el tenim una mica oblidat i té una varietat molt interessant, que és el picapoll. Són varietats que no tenen grans, grans collites, però donen molt, molt bon vi. La denominació Catalunya, que al final és una barreja per poder-ho posar-hi tot, el cava que ja ho hem anomenat. Que podríem dir que tenim 11 paisatges diferents, no? Clar, i ara tornant a la barema, dius, bueno, anem a halà, no? Perquè aquí hem vingut a parlar de halà, no? Clar, dius, bueno, com lliguem, com posaríem el raïm en els nostres plats? Perquè clar, el raïm en postre el tenim clar.
2: En ensalada, que està de muerte.
1: Sí, però per exemple, a veure
2: què... Con queso, també, buenísimo.
1: Però sempre és un menjar... directa raïm, forma raïm,
2: amb... Cocinado también se puede. Amb,
1: exacte.
3: Amb les migues.
1: Exacte.
2: Ui, les migues.
1: Exacte.
0: Parem màquines. A les migues?
2: Sí, i tant. Buenísimo. I tant. Buenísimo.
1: Ara et diré, per exemple, t'imagines?
0: Jo, perdó, un moment. Jo tinc en memòria allò de la nangada amb raïm.
2: Sí.
1: També. O la sardina de bota, que és la sardina de la costa.
2: Sí.
1: Clar, perquè què busquem amb el raïm? Llavors, una cosa interessant, per exemple, que ho tindríem amb el... A veure si que no voldria dir el nom malament. En castellà és arrope o arrope.
0: Arrope.
1: Arrope, a l'arrop. Això seria una reducció de raïm. És a dir, agafem raïm i el bullim.
0: Que és com un almíbar.
1: Exacte. I clar, d'aquí va venir, perquè si no tens sucre, o el sucre val més del que tu pots pagar, clar, el raïm et dona sucre. Per tant, és una molt bona solució per fer confit amb carbassa, per fer confit amb qualsevol altra fruita, o per acompanyar una botifarra a la brasa. T'imagines?
0: Per acompanyar una botifarra a la brasa?
1: Sí, senyor.
0: Això ho hem de posar.
1: Ara t'ho imagina't.
2: A mi me traes un tarrito.
1: Tu t'imagina't, una reducció de raïm, que quedi amb aquella soltura que no és ben bé dens, però tampoc és líquid. Amb una bona botifarra. Això és un esmorzar que dona.
0: Xavier Fageda, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Vinga.

0: Hem arribat ja a la recta final del programa i és el moment d'escoltar. D'escoltar, encara que no m'agradi, de treure un mocador blanc,
1: ai,
0: demanar un cremat,
1: ai,
0: i que Doña Virtudes digui ai, ai, ai, ai, ai, perquè és el moment de parlar, d'escoltar Havaneres amb el Carles Parera.
2: Què tal? Heu estat a moltes cantades o què?
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, no?
0: Déu-n'hi-do.
2: L'altre dia estava sentat al sofà de casa llegint un llibre amb els cascos posats, amb la meva playlist, allò anant llegint i anant escoltant. I se'm va colar una havanera d'aquelles que, com t'ho diria jo, és una havanera molt sentida, és una havanera que et parla de l'amor, que et parla del paisatge d'en aquell moment mentre estàs pensant en aquest amor, el que t'està rodejant. Ostres! I fins al punt de deixar el que estàs fent per oblidar-te de tot i escoltar-ho és important. Vull començar per una havanera que molts ja l'haureu sentit. Es diu A cau d'orella. Aquesta la posaré en... està cantada pel grup Porvó. Val? Aviam.

0: A veure, és deliciosa. Però ara per un moment, cosa que normalment sempre escoltem havaneres a l'estiu, m'he imaginat sentat en, una, en un sofà, amb la llar de foc. És a la llar de foc, la parella al costat i una copa de vi a la mà.
1: Oi, oi, oi.
2: Pansa blanca.
0: És igual, és igual. O sigui, a veure,
1: sí, però està
0: jo normalment, jo normalment bec vi blanc.
2: Bé, però el que tu t'has imaginat és com em vaig sentir jo assentat al sofà quan la vaig escoltar.
1: Perquè és una manera molt tranquil·lita.
2: Exacte. És una manera que ni és estrident.
0: És de les bones. Aquí no treus el mocador blanc.
1: Bueno, però lo del mocador té su gràcia.
2: I et quedes sentat, només sentat escoltant-la i dius, voilà, quina...
1: Quina
0: poesia que té la lletra.
2: I et baixa una miqueta el...
0: L'estrès?
2: Bueno, l'estrès, el neguit de cada dia, és a dir, aquell estat de nerviosisme que estàs cada dia constantment, això, n'escoltes dos de seguides i t'asseguro jo...
1: Que te duermes.
2: O et dorms, vull dir que entres en un estat totalment...
1: Catatònic.
0: No, crec que et dormis.
1: No, però és molt relaxat.
0: Escoltes, sí. Però et quedes relaxat.
2: Et quedes relaxat. Sí.
1: Esto para los psiquiatras les va muy bien, hay que enviárselo.
2: Sí, llàstima que això no en plein... Aviam, hi ha teràpies...
1: Navaneres, no?
2: No, però hi ha teràpies de música, exacte, que ajuden a la gent a baixar...
0: Però no entren pel seguro, eh?
2: Ah,
0: no,
2: aquesta és...
1: Mira, jo me l'he apuntat i quan estic enfadada con la vida me voy a poner la manera.
2: Ara, la següent que us he portat...
0: Que és molt sovint que està enfadada amb la vida, eh?
2: La següent navanera que us he portat, sí. També és molt coneguda. És també parla d'un desamor i d'una història d'amor, però encabeix el tema del turisme. Quan a la Costa Brava van començar a vindre els turistes, va haver-hi una sèrie de com us diria jo, de
0: les,
2: gent...
0: Les turistes.
2: O les turistes, evidentment.
1: Ai, sí, és verdad.
2: Va haver-hi una sèrie de canvis de comportament, diguéssim, en què podia més el poder econòmic dels turistes que venien que no pas el que es feia a la Costa Brava en aquell moment, ¿vale?
0: Que era pescadors,
2: era pescadors.
0: I para de comptar.
2: I para de comptar, vale? Llavors, aquesta manera t'explica un pescador que tenia tota una sèrie de propietats, una barca, una cala, i ho va perdre tot per l'amor d'un... Un amor que va vindre del nord.
0: La sueca.
2: Ho has dit tu, eh? No ho he dit jo, eh? Però ho he deixat anar perquè qui deia la paraula... La vanera es diu La balada d'en Lucas.
0: Sí.
2: Està cantada pel grup L'Empordanet. I també veureu que és una balada. És a dir, ens belluguem dintre...
0: Estem dintre del que hem començat.
2: Exacte. Posem-la, La balada d'en Lucas.

0: Pensa dia i nit, però no diu amb què hi pensa.
1: Això ho diria a altra gent que li quiten lo bailado. Però fixeu-vos el detall, o sigui, t'està parlant quan vingueren gent estranya, gent del nord, i gent que jugava amb l'amor, que nosaltres aquí no sabíem el que era.
0: Sí que sabíem el que era,
1: bueno,
0: però...
1: Si més no, n'era obert.
0: Però sempre, totes les civilitzacions s'han perdut per lo nou que els hi ha arribat.
1: Va, pues, la Costa Brava, la part de la Costa Brava, quan es va, aviam, això ho posaré entre cometes, prostituir el turisme, que, aviam, no tenia una altra sortida que aquesta. Ens entenem, no? Perquè, aviam...
0: No, això de que no tenia altra sortida,
1: sí,
0: no. Era la sortida fàcil.
1: Bueno, era la sortida del moment, era la sortida del moment. Les polítiques del moment ens portaven a això, estem parlant dels anys 60, dels anys 70, ens portaven a tot això.
0: Els anys 60 van ser brutals perquè era la manera d'entrar divises, no?
1: Exacte.
0: Llavors en deien entrar divises.
1: I clar, es va fer aquesta manera justament perquè molta gent amb propietats o amb barques de propietat ho van perdre tot per culpa d'un amor esporàdic d'estiu o alguna cosa d'aquestes, perquè nosaltres pensàvem que lo de l'amor anava en sèrio, no era una broma.
0: I no eren unes vacances
1: pagades.
0: Al loco.
1: Exacte. Però, bàsicament, la balada d'en Lucas no deixa de reflectar-nos la història de la Costa Brava. Vull dir, és així. Jo encara recordo, això va ser... Posem els anys 90, entre els... Sí, els anys 90. Encara existien cales entre Palafrugell i Tamariu. Per exemple, recordo una d'elles que era la Musclera, que tu tenies que deixar el cotxe a dalt de la carretera i tenies mitja hora caminant fins a baix a la cala. Aquestes cales, o anaves en barca, o la gent no hi anava. I la gent que volíem anar a banyar-se i estar sols i tranquils, ens tenien que fotre una caminata de mitja hora de baixada i després tres quarts d'hora de pujada per banyar-te amb una cala estant sol. Vale? Aquestes cales ara avui en dia o estan en urbanitzacions o estan plenes de barques o s'ha fet un accés directe fins a la cala.
0: O són privades.
1: Alguna és privada.
2: No puede ser,
1: però
2: no?
1: No puede ser, però
0: ho és.
1: Per exemple, us posaré un exemple. Jo aquest estiu he estat a Satuna. Satuna, jo la recordo, una cala que s'arribava amb... Tu amb el cotxe arribaves a baix, donaves la volta i tornaves a entrar si no trobaves lloc per aparcar. Ara, avui en dia, aquest estiu, he tingut que deixar el cotxe a dalt a l'urbanització o, si no, en el pàrquing de pagament que hi ha d'entrada. Però, clar, Satuna és tan petita que al pàrquing de pagament hi caben 20 cotxes. La resta tenen que anar a aparcar...
2: A la Quincagua, sí.
1: Exacte, a dalt de tot. Clar,
0: pues haver anat amb una barca.
1: D'acord, però tu anaves a Satuna als anys 90 i tot el que és la primera línia de la cala eren les casetes dels pescadors, on guardaven les estris, on guardaven la barca, les xarxes, tot això. Ara tots són restaurants.
2: Ja, bueno, en totes les cales.
1: Restaurants amb les seves terrasses.
2: El que passa és que hi ha que se lo...
0: Negoci.
1: O sigui, no ho vull tirar per terra. L'únic que vull deixar clar és que totes aquestes localitats han, per culpa del progrés, per culpa de tot això, han perdut aquest encant...
0: Per culpa del progrés, no.
1: Sí, perquè...
0: Per culpa de l'especulació.
1: De l'especulació i del progrés, perquè...
0: El progrés és una altra cosa.
1: Sí, però els pescadors, per exemple, d'aquestes cales o d'aquestes platges han tingut que deixar de pescar perquè no es podien guanyar la vida pescant.
2: No.
1: Això vol dir que s'han tingut que dedicar a altres coses perquè no els hi donava per fer això. S'han tingut que vendre aquestes casetes, s'han tingut que vendre aquests llocs on s'ha especulat per fer terrasses i per fer bars i per fer restaurants, perquè és que és l'únic que donava.
2: Bueno, però tota la costa...
0: Senyor Parera.
1: Sí, continuem.
0: Continuem.
1: Com que estem amb aquesta melancolia, estem amb aquest d'això...
0: Sí, avui estem que ens posem a plorar d'aquí un rato,
1: d'aquí un rato. Encara n'he portat una altra que encara dius... Uala, anirem a pitjor. Anirem a pitjor.
2: Madre mía.
1: Ara us porto una habanera que parla de records, d'esperança, parla d'amor, evidentment, però tot barrejat. És a dir, t'està dient que tu pots tindre un amor, te'l pots perdre, però no ho has perdut tot. Val? És a dir, a vegades quan pensem, no hem perdut un amor i s'acaba la vida. No, no, la vida continua.
0: És millor haver perdut un amor i haver estimat que no l'haver estimat mai.
1: Hòstia, molt bé, Jordi.
2: Ai, que poètico, ai, que poètico.
1: Mare de Déu, senyor. Bueno, us he portat una manera que es diu Temps perdut.
0: Vinga.
1: Està cantada pel grup Arjau. Posem-la.

0: són havaneres de que no es can... O sigui, alguna s'ha cantat en alguna cantada, i... però no són de...
1: No es canten habitualment.
2: Les tradicionales, vaja.
0: Ah,
1: no es canten habitualment. Només hi ha alguns que es tenen al repertori.
0: Que estan al repertori.
1: Clar, imagineu una cosa, imagineu una cantada d'havaneres que la gent va de hi-hi-ha-ha, em pots posar una?
0: Em pots posar una?
2: ¿Saben cuándo la pueden poner? Para que la gente se vaya, para que no digan, no, otra, otra, si vamos a ponerles esta.
1: No, i a més diuen una altra, una altra.
0: Ara continuant, ara us posaré l'última. Per mi és una de les havaneres, segur que no l'heu escoltat gaire. Aquí en el programa és la primera vegada que la porto. És, com t'ho diria jo, l'ànima de totes les havaneres. Cuidado, eh? És una havanera que et parla dels avis. De... com t'ho diria jo? El que han donat per tu, el que han fet ells, el que... i el que nosaltres els hi valorem i els hi recordem. Tot això amb una havanera.
1: Val?
0: L'havanera es diu l'Avi Melio.
1: No l'he escoltada mai.
0: Però no, és la primera vegada que la porto.
2: Oh, jo,
1: però vi, amb cantades, tampoc.
0: No, perquè no és una havanera, és el que estàvem dient. No és una havanera per cantar-la amb una cantada. És una havanera per cantar-la...
1: amb un concert.
0: Amb un concert.
2: Usted siempre encuentra cosas raras, ¿eh?
0: No, raras no. Són coses que, justament quan vaig preparar aquest programa, vaig disfrutar molt. Bueno, aquesta havanera, com ho repeteixo, per mi, i està escrit d'aquesta manera, l'ànima de totes les havaneres. Val? Posem. L'Avi Melio està cantada pel grup Arjau, també, eh?
1: Arjau.
0: Posem-la.
3: A la platja del Portbou,

0: Pues avui, avui el programa ha sigut dedicat a la nostàlgia d'aquestes habaneres que no són molt, molt cantades, però que
1: no,
0: sí que...
1: Hem après, hem conegut habaneres que no, habitualment no les escoltem en les cantades d'estiu.
2: Això és una primícia.
0: No patiu que jo us prepararé una llista perquè la pugueu escoltar a casa vostra.
2: Vas alegre, no?
0: Bueno, però també hi ha moments de recolliment, no? Ai, que sempre van bé aquests moments.
2: Me queda poco de vida, yo tengo que aprovechar al máximo. Qué bueno.
1: Molt bé,
0: pues
1: doncs,
0: molt bé.
1: Carles Pereira, moltes gràcies.
0: Fins a la pròxima.
1: Fins la propera. Adéu.
0: Adéu-siau.
1: Nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per Lluís Blanc, els controls de so i muntatge musical, Marga Silvestre, la producció, Josep Chauvet, Xavier Fageda, Carles Pereira, Doña Virtudes, que és la que va mover coses perquè se'n diu.
3: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: La poda dels plataners d'Argentona va tornar a ser un dels principals temes de debat en el primer ple ordinari després de l'estiu. Dilluns al vespre, l'oposició va acusar el govern d'haver encarregat l'estudi de l'arbrat a qui no tocava i el govern va respondre. Sentim primer Isidre Vinyes d'Unitat i després la resposta del regidor d'Espai Públic, Xavier Collet.
1: El compromís del consistori, al nostre entendre, evidentment, era encarregar un estudi tècnic amb l'objecte de resoldre l'enquistament que patim sobre com es tracten els arbres de carrer al poble, i no un fulletó sobre com s'han de podar els plàtans. El que finalment hem rebut és una rèplica conceptual del que ja van encarregar fa uns mesos sobre la viabilitat estructural de l'edifici de la Velcro. Com era d'esperar, l'estudi diu exactament el que vostès volien que digués.
2: Vostè fa menció d'altres professionals, paisatgistes, arquitectes. És que segurament, si trobéssim algun arquitecte o paisatgista per fer l'informe, també n'hi haurien molts que farien un informe semblant al que tenim ara. És a dir, el que no pot pretendre és dir que tots els paisatgistes pensen diferent de l'informe que hem tret ara i que tots els arquitectes pensen diferent de l'informe que s'ha fet ara.
0: Pel que fa a la resta del ple celebrat dilluns, en destaca la modificació de crèdit d'uns 50.000 euros, dels quals més de 32.000 es destinaran a la deixalleria municipal. Aquest equipament va rebre queixes pel seu funcionament. L'alcaldessa va explicar que hi arriben més tones de les previstes i va instar la ciutadania a presentar instàncies si consideren que el funcionament no és l'adequat, per tal d'aquesta manera de documentar totes les incidències i, si cal, aplicar penalitzacions a l'empresa adjudicatària. El ple també es va fer evident l'enfrontament entre el govern i l'Associació dels Amics del Canti. El ple va ratificar per unanimitat un expedient per saber de qui són una trentena de cantis. Els amics van demanar des del públic que la investigació miri qui els ha fet servir des del 1953. Finalment, destaquem que es van aprovar per unanimitat ajuts per a famílies monoparentals amb despeses d'habitatge, també el reglament del servei d'atenció domiciliària i l'adhesió al manifest del mil·lenari de la Pau i Treva promogut pel Parlament de Catalunya. L'agrupament Escolta, Calabrot d'Argent, rebrà avui les claus de la seva nova seu, la Masia de Can Barrau. L'entitat, que fins ara compartia espai en una nau municipal al costat del cementiri amb greus limitacions d'aforament i d'horaris, celebra aquest canvi com un salt de qualitatiu decisiu per consolidar el seu projecte educatiu i comunitari. L'acte de l'Ajuntament d'Argentona tindrà lloc avui a les 7 de la tarda al centre parroquial i, a banda de l'entrega de claus, s'hi farà un repàs a la història d'aquesta emblemàtica masia. Des de l'agrupament Escolta, destaquen l'impacte positiu que tindrà el nou espai i un dels seus membres, en Blai Forns, remarca les millores que suposarà per al seu dia a dia.
3: Poder disposar d'un local com és Can Barrau, per nosaltres això és un gran salt qualitatiu pel que fa a la nostra capacitat de poder fer acció, de pensar altres activitats a poder fer, així com poder plantejar, per exemple, que altres entitats Escolta puguin poder venir i nosaltres cedir-los aquest espai per a poder-hi dormir, que és un reclam que ens passa sovint.
0: A banda de l'acte d'entrega de claus, demà hi haurà una jornada de portes obertes a la mateixa Masia de Can Barrau amb un ample ventall d'activitats. Gincama, jocs, mostra de bitlles catalanes, vermut i un dinar popular. Els tiquets per al dinar es poden adquirir a la llibreria Arenas. L'última factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona pels increments en l'import del rebut. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Blanco ha explicat a Ràdio Argentona que la calor extrema d'aquest estiu i el relaxament d'algunes mesures aplicades durant la sequera també han fet augmentar el consum. Assegura que aquest trimestre ha estat un dels que hi ha hagut més despesa d'aigua dels últims anys. En un ús més elevat, pot fer que la factura passi a un bloc tarifari superior, tant pel que fa al consum d'aigua com al cànon, i això pot incrementar considerablement l'import final. Aigües d'Argentona també recorda que en cas de fuita els usuaris poden sol·licitar una factura rectificativa si acrediten l'avaria. La companyia assegura que està atenent les consultes i visites relacionades amb les darreres factures. Per a més informació, podeu adreçar-vos a Aigües d'Argentona al 93 797 0603 o a info@aiguesargentona.cat. L'Ajuntament i la Policia Local d'Argentona han posat en marxa el pla per reactivar el cos de voluntaris de protecció civil al nostre municipi. Després d'uns anys aturats, la voluntat del cos policial i de l'associació és tenir el servei a ple rendiment a principis de l'any vinent. El president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona, Joan Molina, ha fet una crida a la ciutadania a sumar-se al projecte i ha recordat que per formar part del cos cal realitzar una formació específica a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès.
4: Fer això significa una formació, perquè clar, per ser voluntari has d'anar a l'escola de bombers a preparar-te, no és mira, m'apunto i ja està, no. S'ha de fer un curs, depenem de la policia local, però hem de conèixer el que és de la realitat a nivell d'interior. És una feina, però és tan interessant i tan fantàstica que val la pena fer-ho, eh?
0: Protecció Civil fa tasques d'informació ciutadana, suport orientatiu i prevenció. També dona suport als cossos de seguretat i emergències en la prevenció d'incendis i inundacions. Les persones interessades a fer-se voluntàries de Protecció Civil Argentona han d'entrar a una instància a l'Ajuntament dirigint-la a la policia local. I avui, ara sí, es dona el tret de sortida a la 14a edició del Festival Sense Portes. Aquest any la programació inclou una vintena de propostes que van des del teatre de carrer, la dansa i les titelles fins a projectes comunitaris de memòria històrica, com és l'espectacle Veus del Record. Cristina Navarro és la directora d'aquest muntatge.
5: Aquestes persones grans que de vegades estan com silenciades, donar-los veu, però no només vine a explicar i jo amb això faig l'obra o faig el projecte, sinó que tu formaràs part de tot el procés creatiu, des de l'inici fins ara. I això ha estat un aprenentatge brutal per ells, per nosaltres, pels nens i nenes que hi participen i pels joves. I s'ha creat una inèrcia preciosa que crec que el públic ho plasmarà, ho veurà.
0: Les Veus del Record es representarà avui al vespre, finalment, a la sala, a causa de les previsions del temps. Hi haurà dos passis, una a 6:45 de la tarda i una altra a 9:00 PM. Cal fer reserva prèvia a través del web entrades.argentona.cat. Però al Sense Portes també hi haurà iniciatives d'arts visuals, com la recuperació del mural de Josep Maria Brull i l'acció Aparadors amb Història. Com a novetat, el festival incorporarà nous espais escènics, com Can Baladia i la plaça Pau Casals. La majoria d'espectacles seran de franc i d'accés lliure a les places del centre de la vila, mentre que per algunes propostes d'aforament més reduït es manté un preu simbòlic de 4 € o la reserva prèvia d'invitació. Tota la programació i la venda d'entrades es poden consultar al web oficial al festivalsenseportes.cat.
6: Els esports.
0: Fem ara un repàs als partits del cap de setmana. El primer equip del Futbol Club Argentona juga el seu tercer partit de Lliga Elit. S'enfronta al Martorell diumenge a 4:00 PM a domicili. El segon equip jugarà dissabte a casa contra la Fundació Esportiva Montgat. Serà a partir 8:15 PM. En bàsquet, el sènior femení disputa el primer partit de Lliga a casa. Ho farà davant del Jack Sands dissabte a 6:00 PM. El sènior masculí A del CBA descansa aquest cap de setmana, mentre que el sènior masculí B visita demà a Sant Vicenç de Montalt. S'enfronta al Maresme a 3 Viles, serà a 7:00 PM. En handbol, el sènior masculí del Club Laietà rep demà al pavelló d'Argentona el Barcelona Sants. El partit es disputarà a 6:00 PM. I el sènior femení del Laietà també juga a casa aquest cap de setmana, però ho farà diumenge a 6:00 PM contra el Sant Cugat B. Obrim bloc de serveis. Últims dies d'inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Ratllador. El termini d'inscripcions acaba el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promou la construcció i la gestió d'aquesta vintena d'habitatges en cessió d'ús. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per als artesans i creadors que vulguin participar a les fires Mercat de l'any vinent. El consistori torna a organitzar dues cites. La primera serà durant la festa major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. El centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar dels pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre a partir de les 8 del vespre. I l'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals previstes pel 23 de maig del 2027. Hi podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest 2026, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener del 2027. Les sol·licituds fora de termini quedaran excloses. I ara obrim agenda. Avui comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de Carrer d'Argentona, si el temps ho permet. Fins diumenge podreu gaudir de cultura pels carrers de la vila. Dissabte, jornada de portes obertes a la Masia de Can Barrau. A partir de les 11 del matí hi haurà gincana, bitlles catalanes, vermut i dinar pels voltants de la plaça de la Pastanaga. També dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafalch, que organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i el de Mataró. El preu és d'11 euros i el punt de sortida és l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora hi ha una altra ruta, a les 10 del matí, la ruta Casa Puig, obert per obres. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de 5 euros. I en cinema, el centre parroquial ens proposa Mis Queridísimos Padres.
6: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
7: Nos ha tocado la lotería.
0: Mis Queridísimos Padres la podreu veure divendres a 8:15 del vespre en versió original i doblada diumenge a les 5 i a les 7. A més, el centre torna a oferir la possibilitat de veure la pel·lícula de moda dels últims dies, que no és altra que La Bola Negra. La podreu veure aquest dissabte a 4:15 i també a 7:15 del vespre. I ens espera un cap de setmana amb ambient assolellat a tota la comarca aquest divendres. Temperatures mínimes tirant cap avall, entre 15 i 20 graus, mentre que les màximes amb prou feines canviaran, movent-se entre els 21 i els 25 graus. El cap de setmana començarà amb un canvi de temps, el cel es tornarà a tapar dissabte a tota la comarca i durant el matí esperem ruixats que localment poden ser de forta intensitat i moderadament abundants. Les temperatures mínimes tornaran a baixar un escaló més, situant-se entre els 14 i els 20 graus. Doncs fins aquí el resum setmanal. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció l'Elisenda Fernández i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Que passeu un bon cap de setmana.

0: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor musica a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
3: Ràdio Argentona. Sent 4.6.

0: El cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3 que pintor Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patri Harro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
10: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra en intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
11: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
12: Esta su estelada, la voy a dejar aquí para que no lo olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
11: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
13: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
11: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
11: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país serà immenso.
11: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
14: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Secretarios, vamos a empezar.
11: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
10: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegurar el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
15: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
10: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jèssica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
16: tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de Plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa Plaça de Catalunya.
17: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
16: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. Però també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
18: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
16: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabri i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
10: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
19: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals d'Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: 3CAT Info.
10: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Buigas.
20: 540 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
21: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
20: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
22: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
20: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
23: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
20: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i protecció civil.
0: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
20: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
3: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
1: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència, la precaució la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i per tant pot haver-hi zones on hi hagin basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
2: El temps.
3: Gemma Puig.
5: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en més mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
3: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
7: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
24: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del coet del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
7: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
24: Tots ells han compromès a no limitar les exportacions i en particular el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
7: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
3: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha sigut a un nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions.
10: Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
6: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
8: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
6: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Luis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
9: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
6: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geflà.
12: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
6: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
10: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
13: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
10: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys a la dècada del 1970.
10: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferreter, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
25: Esports.
10: Amb en Joan Titó.
4: segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, l'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson, el tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
11: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
4: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
14: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
4: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit divendres vinent al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
4: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
15: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
4: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Harke a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca, ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
17: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y también, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
4: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Demà, aquest diumenge, aquest dissabte, jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
25: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos el mateix que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar
4: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa, la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Pol Ablasi no serà als europeus pel Ford Cup a les costelles, que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Pitó?
1: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha notat 15.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
2: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment. Per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
4: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
2: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
5: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
2: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
7: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
8: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
9: ¡Fuerza, fuerza, fuerza! La
0: negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montsenyor.
10: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de quatre columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
11: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que sea como ciclo político que viene desde abajo.
10: La campada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
12: Que cumpla con lo que pedimos.
13: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
14: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
10: La idea es continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
0: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
15: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
16: 3CAT Info.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
17: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
0: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Buigas.
18: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
19: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
18: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
20: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
18: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
21: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però
9: penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més, i bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
18: Mas de Barberà ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i protecció civil.
21: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
18: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és l'alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien els 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava, des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
0: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
23: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserva.

0: ni a la primavera, però les expectatives són bones.
1: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
2: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble Bolesky, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solías.
3: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
4: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
3: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns, perquè si es buida Lieski, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
5: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
3: Lieski, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
2: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Ester Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
6: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
2: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
7: El temps.
2: Gemma Puig.
8: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
7: 3CAT Info.
2: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
9: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts.

0: detinguts al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 10:45 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
1: Jo estava aquí en el parque y escuché papá, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo un cuerpo malo. Es fuerte, fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
2: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Yo no estaba ahí corriendo, no sé quién era tampoco. Le dieron un palo, se quedaron la mano, y salieron corriendo para allá y ya no he visto más.
0: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
3: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
4: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
5: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que volia agafar una noia del coll s'ho pensa dues vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No vull, no vull estar viva quan ell surto de la presó, així de clar.
4: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
3: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
6: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i per tant el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
7: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres i amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
6: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
3: Només aquest mes de setembre la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
8: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio el endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
3: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'Estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
0: Esports.
3: Amb en Joan Fitó.
9: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
10: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
9: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
11: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Sí, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga, més guanya aquí fora de casa, així que molt contents.
9: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques. El cas s'ha sotmès al davanter brasiler. Li han fet una resonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
0: 3CAT Info.
9: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
12: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
9: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Harke a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
13: Nosaltres al final el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sí que el ritme de partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
9: El Badalona, avui van per la seva banda, juga al Camp del Sevilla. També aquest dissabte a les 12 les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal
10: serà titular.
14: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
10: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jo Condé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però en canvi segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45 el tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
15: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos és el mateix que guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
10: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda a múltiple al Mundial disputat a Montreal.
16: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Llissert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3 que pintor Eric Lamport, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de CERT.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base, Umoja Gibson, n'ha notat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Harro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts es polsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral m'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giraldo.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu. Que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Esta su estelada. La voy a dejar aquí para que no la olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país serà immens.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
6: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha avaluat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum de Totxa, a Galícia.
13: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
14: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
15: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga. Als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
14: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. Però també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
16: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
14: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabri i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
17: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
18: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: 3CAT Info.
17: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Buigas.
19: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
20: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
19: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
21: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ells puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
19: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
22: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però
1: penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més, i bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
19: Mas de Barberà ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
5: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
19: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
17: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
22: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat empiltada.
2: El temps.
17: Gemma Puig.
23: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent, i en molts casos en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya Central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
17: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Porter Amiràs.
24: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
25: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cobrit del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
24: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
25: Tots ells han compromès a no limitar les exportacions, i en particular el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
24: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees aquest carburant ja es paga de mitjana a 2 euros amb 24 cèntims per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
17: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha sigut a un nivell més alt en 3 anys. S'han empilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies.
0: París, Isabel Galí.
3: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
7: No
0: n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
3: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Luis Letoublon és vicepresident del sindicat Le Lycéen.
8: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
3: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Gifla.
9: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
3: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món de mirar-les al costat de les seves pintures.
11: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al 24 de gener. I encara en clau cultural us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte Parchimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
0: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del Temps Català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
2: Esports.
0: Amb en Joan Pitó.
14: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82 a 95 a la pista del Besiktas d'Istanbul.
4: El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson, el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić, content amb el rendiment de l'equip.
6: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
4: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
10: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt content.
4: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, al conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
4: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
12: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
4: El Barça també té molt avançades les renovacions de Papai Oriesme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. I el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca, ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
13: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido tan complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y a mí, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
4: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions, Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: No hi ha futbol a la primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic Arlequina, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
15: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos són el mateix que guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs si segueixen en la línia de la setmana passada tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
4: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa, la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, no serà els europeus pel fort cop a les costelles que es va fent una caiguda al Mundial de Montreal.
2: 3CAT Info. Són 12:15.
17: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaques, Joan Picó?
4: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha notat 15.
17: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
1: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
5: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
16: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
1: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
18: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
1: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
19: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
20: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
1: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
21: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque eleccions. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
1: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura. La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montsenyor.
18: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
22: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas, el sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Un ciclo político que viene desde abajo.
18: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
23: Que cumpla con lo que pedimos.
25: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
26: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen. I no s'està tomant molt poques medidas.
18: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
1: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
27: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguéssim destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
2: 3CAT Info.
1: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
28: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
1: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Guigas.
6: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
29: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat intensitat de pluja molt curts i intensos i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
6: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
0: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
6: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
3: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
6: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
7: Ara el que hem fet és anar pegant una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
6: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
17: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Era incongruent rebre avisos dient que caurien els 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho vam fer-ho quan tocava, des del departament. Ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
17: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Riera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
9: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del FECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
17: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Bujoms.
10: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós, en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves dels embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
11: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena, partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera,

0: Va empitjorar el maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
1: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
0: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns, perquè si es buida Oleksiy, les tropes d'aquí ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
2: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
0: Oleksiy, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
3: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
4: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
3: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
5: El temps.
3: Gemma Puig.
6: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
5: 3CAT Info.
3: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
7: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els 2 guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i es van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències.

0: Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
1: Jo estava aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, vente disparos, escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte, fuerte, lo que pasa así, fuerte.
2: Yo desde arriba no sé quién era, si era la policía o no. Y no estaba allí corriendo, no sé qué era tampoco. Le dieron un palo, no sé qué era de la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
0: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
3: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
4: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
5: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
4: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades, anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
3: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
6: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
7: Aquest és un fong que les espores valen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
6: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
3: Només d'aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
8: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizás no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy en serio, ¿no?
3: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
0: Esports.
3: Amb en Joan Pitó.
9: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
10: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
9: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
11: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant, així que dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas, és molt complicada l'Eurolliga, més guanyar aquí fora de casa, així que molt content.
9: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques, a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una resonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
0: 3CAT Info.
9: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
12: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco, ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
9: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
13: Nosaltres al final el que volem aquí és anar per rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí el ritme i exigint el rival.
9: El Badalona, Puigman, per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
14: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y también, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
9: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions, Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però en canvi segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 7:15, el tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
15: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos vols el mateix que és guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
9: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, finalment s'ha confirmat que serà baixa pels europeus pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
16: Tresca Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat està agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a Prescatinfo Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patri Jarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que faltem, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Grujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment. Per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque eleccions. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra en intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Rodríguez.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu. Que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Está su estelada. La voy a dejar aquí para que no la olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport dels grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país serà immenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
6: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al fòrum d'Atocha, a Galícia.
13: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya. M'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
14: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
15: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
14: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. Però també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
16: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
14: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabri i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
17: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Buigas.
18: 540 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, i tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
19: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
18: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
20: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
18: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
21: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
18: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i protecció civil.
1: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les caves, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
18: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Irma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
5: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
23: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
24: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cost del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
23: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran a altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
24: Tots ells han compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
23: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees aquest carburant ja es paga de mitjana a 2 euros amb 24 cèntims per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit a un nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
3: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Eloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
7: No
0: n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
3: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Luis Letoublon és vicepresident del sindicat Le Lycée.
8: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens han desvinculat del tot.
3: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Giflà.
9: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
3: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món de mirar-les al costat de les seves pintures.
11: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
0: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferreter, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
2: Esports.
0: Amb en Joan Pitó.
4: Segona victòria del Barça de bàsquet a la Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
6: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
4: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
10: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart, doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Sí, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt content.
4: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
4: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
12: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
4: El Barça també té molt avançades les renovacions de Papayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Harke a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. I el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca, ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
13: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y a mí, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
4: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
25: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos el mateix que és guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar
4: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa, la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Matheus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Pola Blasi no serà als europeus pel Ford Cup a les costelles que es va fer una caiguda al Mundial de Montreal.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca Joan Pitó?
4: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panther amb 16 punts ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
0: Pel que fa el temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
14: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
15: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
14: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment. Per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
16: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
14: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
17: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
14: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
1: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
5: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
14: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
18: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque eleccions. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
14: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura. La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montsenyor.
17: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
19: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas, el sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que sea un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
17: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
20: Que cumpla con lo que pedimos.
21: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
26: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tiene y no se está tomando muy pocas medidas.
17: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
14: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
27: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
2: 3CAT Info.
14: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
28: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
14: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una 20ena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Duigas.
29: 540 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una 20ena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
30: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular.
3: L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
29: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
6: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
29: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
7: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
29: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
8: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
29: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Era incongruent rebre avisos dient que caurien els 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava, des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
0: Aquest divendres al matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
10: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del FECAT, sinó que les puguem desescalar altra informació que ens dona el territori, i en aquest cas doncs crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Bosons.
11: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves dels embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
22: En agosto sí que hubo allí algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
11: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
0: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleyski, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solías.
23: A Oleyski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una

0: totalment crítica.
1: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns, perquè si es buida Oleshki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
2: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
1: Oleshki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
3: Més coses. Vista la sentència, el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
4: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
3: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
5: El temps.
3: Gemma Puig.
6: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors, per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
5: 3CAT Info.
3: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
7: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 10:45 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els 2 guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
8: Jo estava aquí en el parque y escuché papapapapa, 20 disparos, se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días, el niño para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
9: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Yo no estaba allí corriendo, no sé quién era tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, y salieron corriendo para allá y ya no he visto más.
7: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta

0: que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
1: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
2: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
3: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
2: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
4: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
5: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres i amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
4: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
1: Només d'aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
6: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy en serio, ¿no?
1: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIP, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
7: Esports.
1: Amb en Joan Pitó.
7: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
8: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
7: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
9: Tinc molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga, més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
7: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una resonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
10: 3CAT Info.
7: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
11: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
7: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Harke a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
12: Nosaltres al final el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sigui el ritme de partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
7: El Badalona, avui per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
13: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
7: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però en canvi segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta a 6:45. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
14: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és una cosa que ens tingui que ocupar
7: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, finalment s'ha confirmat que serà baixa pels europeus pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda a múltiple al Mundial disputat a Montreal.
10: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3Catinfo Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Euroliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Harro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez, ho meditarà durant el cap de setmana.